0: perquè la salut mental és essencial i l'estem descuidant. Estem parlant d'un 2% de la població de Rubí,
1: Sí, sí.
0: Que estan sense atendre. Aquests infants, aquí res, són adults que no sabran gestionar moltes de les coses importants que els hi porta la vida, perquè més són nens que realment ho necessiten. Ja tenen casos molt greus, no estan atenent casos senzillets. No? I són aquelles famílies que tampoc s'ho poden pagar per privat, amb la qual cosa tornem a matxacar una mica més els desfavorits. No? Bueno, no sé, és que quan ho estaves dient m'ha vingut aquest matí llegir la notícia, amb cascada totes les conseqüències.
2: Sí, sí.
1: Hi ha un segon nivell d'administració que ens costa moltíssim fer funcionar. Jo suposo que tot això ho veu tothom clar, diu, home, s'ha de fer, faltaria més. Però després ve tot allò dels protocols, 42 normatives, 32 permisos, i que ho hem fet tot tan complicat que fer un despatx sembla que sap què. Quan un particular vas allà, llogues un local, el fas i ja està. Han de mare de Déu. Si no hi ha local preparat, lloguen un ja, demà.
0: Però
1: què esperem?
0: Els mateixos centres educatius, aquests nens estan escolaritzats, te'n vas un dia sencer allà i en bateria vas atenent a les famílies i als nens. Vull dir, jo li trobo moltes solucions i, francament, poques ganes de resoldre-ho, perquè de què estem parlant 2 mesos ja, no?
3: I estem xerrant ja d'un servei que ja estava malmès, perquè és dels pitjors de Catalunya, perquè, a més, moltes vegades ha venit la Boisky aquí a xerrar i a explicar-nos que clar, per atendre a un nin els atenen una vegada que al mes o cada 2 mesos, algo així. Jo que sóc usuària d'un CDIAP, per desgràcia, sóc usuària d'un CDIAP, el de Terrassa, a nosaltres ens fan sessions cada setmana perquè els infants, quan són tan petits, necessiten veure el terapeuta una vegada a la setmana mínim.
0: El CDIAP aquí a Rubí, que és el DAPSI,
3: sí, el DAPSI.
0: Potser és una miqueta més lleuger, una miqueta més, Jo també he estat usuària i no tinc cap queixa, o sigui, a mi me tenien setmanalment i si calia 2 cops. Però el CESMIC, i en compte que vull posar en valor la feina que fa la gent que hi treballa,
3: sí.
0: Perquè jo m'he trobat amb excel·lents professionals sempre, que pobres, suposo que ho deuen estar patint tant o més, perquè ja em diràs, si tu ets un psicòleg, un psiquiatre, passar consulta per telèfon, no posar-li cara... Quan el llenguatge corporal...
2: No mateix. Jo crec que la festa s'ha de fer. La festa és important perquè per fer poble. Que no és el cas, perquè comença a vindre gent de fora pels concerts que poden aquí, ni fem poble ni fem res. Però, bueno, teòricament és per fer poble, la festa major. Tots els veïnats se troben... Això és important. Ara, posar-ho davant de la situació d'aquestes necessitats vitals que tenen aquestes criatures... No sé, no, massa equilibri a l'hora de decidir no tenen.
0: Però és que estem parlant d'un problema. No sé, jo potser sóc molt happy també, però estem parlant d'un problema en concret que la solució no és tan complicada. Vull dir, d'acord que no estarà tot centralitzat en un edifici, però és que, mira, fàcilment ves al centre educatiu i te passes un matí, una tarda, tots els dies que calgui. Ja ho tindries. Si és el problema d'espai,
2: sí,
0: ja ho tens.
2: I tant.
0: No necessiten infraestructura, no. Maquinàries per atendre això. A veure, quan la pandèmia ja es va haver de fer, per desgràcia, atenció telefònica i per videoconferència. Sí. I jo sempre vaig dir, aquests nanos que han començat, per exemple, la lectoescriptura, que necessitaven un suport perquè eren hiperactius, dislèxics, el que sigui, quan arribin a 6è, doncs ara ha sortit la promoció de 6è.
2: Sí.
0: I es nota perquè no van tenir l'atenció directa que calia.
2: Sí.
0: I anem descuidant aquestes petites coses que jo dic, hi ha coses que potser sí que cal pressupostar diners, però és que amb aquesta en concret, potser jo ja et dic, veig solucions i no problemes com els figaflowers, però...
1: també s'hauria de tenir en compte. No anem pel mateix... No tenen la mateixa velocitat. La capacitat d'anunciar coses de les primeres autoritats amb la capacitat de realitzar-les als serveis tècnics. I sempre estem amb això.
2: Sí.
1: Un bon dia et diuen, fem la plaça del Domènec Nova. Home, no sé, jo els dies que fa, ja t'haurien de fer 3 de places, va tu al món. Bueno, s'ha d'estudiar. Home, si ho vas estudiar, per què ho dius?
2: Sí.
1: No cal. Bueno. Però és que això ens passarà amb tot. Jo he estat alguns dies intentant, ho he dit diverses vegades, llegir-me el poum. i veure, però amb la quantitat de condicionants que té, jo penso que és inútil, no cal dir res, està tot normalitzat. S'ha de fer això en aquest cas, aquests han de fer l'altre. La normativa 324, la 241. I diu, però bueno, aquí pot opinar algú. I, home, si han de tenir en compte tantes coses, perquè fem tanta comèdia amb el pum. Fem el que diu la normativa, però ja, vinga.
2: Jo sobre el pont tinc una experiència, i és de que el pont de fa, jo què sé, igual fa 10 anys o més, quan jo estava, que bueno, encara hi soc per dir alguna cosa, però el que passa és que CR ara no existeix, no, existeix legalment, però bueno, les persones ens trobem de tant en tant, però CR va fer un treball amb aquell pont, que el vam fer nou, i ho vam dir que s'havia de... que aquell pont no es podia acceptar, que aquell pont no anava enlloc, el creixement de persones, d'habitants, l'eliminació de segons quines zones de rurals i tal. Bueno, total, les entrades de les urbanitzacions i tot aquelles... Vam fer una... Això, vam rectificar, vam llegir tot el pont, diverses persones i diverses vegades. Vam fer 104 al·legacions. Perquè, bueno, no, perdó, 112.
3: El POUM no, aquest POUM ja era un POUM caducat, perquè el POUM és de 1981 o algo així.
2: El POUM que s'està entrevedent és el 81 amb unes variants que vam
3: exacte.
2: Fer, unes peces afegides al 86. I aquest és el que, fins ara estem així. Aquest POUM era la presentació de lo que estan fent ara, que com que no ens van fotre ni punyetero cas, perquè vam dir, vam presentar 112 al·legacions, vam dir això a Barcelona, la Comissió d'Urbanisme no ho acceptaran. Això no pot ser, això no pot ser, això no pot ser. Sí. Ho van enviar, no ens van fotre. Van aprovar una al·legació nostra i la de tots els altres grups, les que presentaven, doncs la majoria d'això. Van presentar-ho a la Comissió d'Urbanisme i la Comissió d'Urbanisme va retornar al plan, al POUM, amb 104 variants que havien de rectificacions. Vull dir que venia a ser més o menys el que nosaltres els havíem presentat. No ens van fotre ni primer cas, i això ha trigat 10 o 12 anys a tornar a tenir un POUM. I va pel mateix camí. Va pel mateix camí. Si a Barcelona ho accepta, molt bé, però el cas és de que aquest POUM que ja va tard, perquè es va començar a treballar abans del 2000. Abans del 2000, no sabria, ara no, exactament, no recordo quan va ser, però abans del 2000, 1990 i alguna cosa. O sigui, les necessitats d'aquell moment, 25 anys més tard o 30 anys més tard, ja no van enlloc, ja necessitaríem una revisió i encara estem amb el mateix pont. I amb tot això hi ha tota una sèrie d'inversions que s'han fet amb edificis i coses, la Superson, l'edifici de la Caixa de Barcelona, sí, d'aquí davant del Vendranes, bueno, i llavors diu, no tenim espai, joder, no tenim espais. Bueno, per què compreu això? La Torre Massana, va ser per una qüestió, una sentència, no? Sentència legal, mm-hmm. Perquè van dir que havien d'expropiar, per fer la variant aquella que havia de connectar directament des de Molins de Rei a l'autopista i d'això, bueno. I després això no s'ha fet i, bueno, doncs clar, van privar que aquella gent pogués vendre o no poguessin fer d'això i la jutge va dir que, bueno, doncs quedeu-vos vosaltres, va dir que us ho quedàveu per fer el variant, no es fa la variant, doncs ara us heu de quedar.
1: Sí, és aquestes...
2: I calés per aquí, calés per allà. I un milió de cents aquí, un milió i pico...
1: Aquestes gestions eternes, després de manifestar, farem això. Ara, per exemple, han anunciat en Bomb i Plateret que farem tres o quatre passarel·les per travessar la Riera.
2: Sí.
1: I jo com peix, que l'única que farem serà la de Vallana, perquè la farà la Braum.
2: Sí.
1: I els altres, en cas que estan rumiant, la Braum sí. Diu, s'ha de fer això, arquitecte, treballa, 15 dies, no, 3 setmanes, i prou, si no, un altre. I veuràs tu, el que si funciona, tu.
0: Bueno, és que els projectes a llarg termini no són rendibles electoralment. No, la ciutadania no, que t'ha debut a la propera legislatura no ho veurà, per això... tant, no ens esmercem. Però sí que és veritat que endarrerir aquests projectes repercuta en altres coses, perquè ara mateix un POUM afecta a la distribució escolar, a la distribució que et toca de metge, de la Seguretat Social, afecta...
2: A la capacitat dels centres d'atenció primària,
0: sí, a tota a la circulació. Cosa, mira, per exemple, el tema de l'escolaritat que va a persones, Rubí ara és zona A, zona B, perquè en el moment que es va fer, que crec que va ser una miqueta abans del 2000, Sant Jordi no estava ni... No era un barri com és ara, ni tot el que hi ha al voltant de la Serreta. Rubí tenia aquella forma com de botifarra. I vam veure que l'autobús anava de punta a punta. Doncs què van fer? Van partir per la meitat, zona A, zona B. Aquesta partició avui dia no té sentit, perquè Rubí ja no és una botifarra. S'ha escampat, ha fet barris nous, l'ha fet com més arrodonida, les urbanitzacions. Doncs estem mantenint encara aquesta escolarització i no serà aquesta zonificació, perdó, i no serà perquè des d'educació no s'hagi insistit en que això ha de millorar. Però no és rendible, i això em sembla que ho va dir el Felipe González quan era socialista i quan estàvem en la seva època de president, va comentar-ho, els grans plans a llarg termini a mi no em donaran vots.
2: Sí, sí.
0: I és el que està passant.
2: Això està claríssim.
0: Ara, una festa major aquest any, ben farcida, mira com s'ha corregut a treure del cartell el que no ha convingut i a buscar que vingui un altre. S'ha fet en 24 hores. Sí. Doncs buscar un local... O sigui, no estem parlant d'un local habilitat per encabir 50 persones a viure.
2: Maquinàries...
0: Jo crec que... Bueno, però ni aquí ni
2: enlloc. És deixadesa, és deixadesa.
3: Penseu que si això passés amb una altra especialitat mèdica hi hauria la mateixa tolerància?
0: A què et refereixes? A que fos, no sé... digestòleg?
3: Per exemple, qualsevol altra cosa que no
2: que
3: fos la salut mental.
2: Que els ciutadans no ens liéssim a bufetades amb...
0: És que la salut
2: passaria
0: mental
2: igual,
0: no
2: passaria
0: la
2: igual.
0: La salut mental no la tenim mentalitzada amb la importància que té, perquè fins ara era, mira què és, no? A vegades eren molt les dones, t'ha de pre. O el nen que no tirava, és que és tonto.
3: És saber, no serveix per estudiar.
0: Abans, quan estava a l'EGB, que passaven sí. O a l'AFP o a fer BUP, a l'última pàgina del llibre d'escolaritat posaves el consell avaluador del centre, que no n'hi havia, s'ha reunit i ha decidit que aquest alumne ha d'anar a FP. Vale? Doncs em refereixo a això, no? Que no sé, que, bueno, en fi...
2: No han tingut mai definides les prioritats. Bueno, sí que les tenen, sí. Tenen les seves prioritats.
0: Però vull dir que a veure, que hi ha molta gent que ha fracassat en la vida perquè en algun moment important no ha tingut una atenció de la seva salut emocional, ja no mental, emocional, perquè molts dels usuaris del CESMIC és més emocional que mental.
2: Ja.
0: Perquè quan és mental el problema ja és més greu, no?
3: Mm-hmm. Sí, ja, sí. Ja, ja. Canviem completament de registre. El PP de Rubí ha proposat, ara que xerràveu de la Festa Major i d'aquests canvis, el PP de Rubí ha proposat instal·lar una pantalla gegant per seguir l'Espanya-Uruguai durant la Festa Major, aprofitant les infraestructures ja muntades. Si vos pareix, escolta'm a Juan José Giner.
4: Nuestra fiesta mayor es el momento en pues bueno que miles de rubienses salimos a la calle y es una buena ocasión, como he comentado, y también de reunir a familias, jóvenes y aficionados, y creemos también pues que es compatible con nuestra fiesta mayor. Es un complemento de oferta a las actividades, pues a la fiesta mayor, con una iniciativa como esta, pues la instalación de una pantalla gigante. Es una buena oportunidad de aprovechar la fiesta mayor y un partido de España, porque un mundial no se juega tampoco todos los años.
3: La festa major ha d'adaptar-se als grans esdeveniments o ha de mantenir la seva programació pròpia?
0: Depèn de l'esdeveniment.
2: Clar, depèn de l'esdeveniment. Aviam, jo ara no vull entrar que si per veure Espanya o per veure Catalunya. No vull entrar en històries, jo. Vull dir senzillament. Han pensat el que pensen fer, perquè allà on fotran aquesta pantalla, segurament aquí a la plaça Catalunya, i aquí es congregarà un munt de gent... els bars de la plaça doncs aniran fent el seu negoci, que tal, que per això està molt bé, i tota la resta del poble, o una gran part del poble, es fotran de sentiment. Vull dir que llavors jo, si tingués un bar, al carrer Sant Joan, per exemple, doncs m'emprenyaria bastant que se m'emportessin tot el públic cap allà. Primera. Segona, a veure, avui dia tothom té televisions a casa. Tothom té a casa i veuen els partits, els fan amb obert, que ja no és com abans que havies de pagar. A Espanya els fan amb obert. Doncs escolten, que s'ajuntin uns quants amics a casa d'un, que porti un la cervesa, l'altre no sé què, i que el vegin plegats a casa seva. Doncs fer una despesa, que no sé el que val, però fer una despesa per muntar una història d'aquesta, perquè la gent pugui estar al carrer veient el d'això, és tindre massa temps per pensar en tonteries i massa poc per pensar en coses que s'han de fer. Per mi, la meva opinió.
0: Jo crec que estaria molt bé que al mateix temps que demanar pantalles demanés climatització pels centres escolars.
2: Per exemple,
0: no?
2: Per exemple.
0: O sigui, no he sentit gaires manifestacions.
2: Per exemple, són moltes coses. Això de les pantalles és una història que no sé. Vull dir, al final sempre acabes pensant que hi ha algun interès amagat, perquè és que no...
3: Jo vull preguntar-vos això. Penseu que això és més una proposta política que no cultural o d'oci o esportiva?
0: Home, per favor.
2: Evidentment, darrere de qualsevol decisió dels governs hi ha la intenció política.
0: Això sí que dona vots.
2: No n'hi ha cap cosa que la facin de bona voluntat. Tot és amb interès dels vots.
1: Jo penso que és una qüestió absolutament oportunista.
2: I tant.
1: I a més amb ganes de vendre la Roja, que ja em perdonaran, però vull dir, de moment no veig que facin mèrits per mirar-se la gaire. Vull dir que bé,
2: sí.
1: Ja pot anar fent, eh? Sí. El Mundial és un xoll impressionant. Guai. Però jo n'he vist dos o tres partits, és un avorriment impressionant, perquè si no troben una altra manera, mare de Déu.
3: I precisament el d'Espanya va ser de pena. O sigui, el primer partit va ser de pena, perquè va ser avorrit.
1: L'únic partit. És aquesta idea de que sigui Espanya, la de l'Índia.
2: És aquesta, vale. és aquest. El fons
1: vostè,
2: és
1: perdoni,
2: aquest,
1: la majoria de vegades de coses d'aquestes, els bars mateixos posaven unes pantalles a fora al pati.
2: Clar.
1: I la gent anava allà a prendre la cervesa i veia el partit. Som-hi, fem-ho, home. Aprofitant que és festa major, tindran més gent. Visca. Però no t'avalis, home. Fem una altra cosa.
0: Però és aquesta cultura del populisme, de moure les masses a través d'esport. A veure, jo sempre he dit que en una època X, si el Messi hagués marxat del Barça abans que quan va marxar, es talla la P7 segur.
2: Sí,
0: ara,
2: sí.
0: Perquè ens pugin els rebuts de la llum, de l'aigua, de tot això, no tallarem res. Però, clar, és una mesura d'aquestes. Això, hi ha un sector de població que ho recolzarà seguríssim, no?
2: Sí.
0: La pantalla ja ben grossa, amb la Roja perdent,
2: sí.
0: De moment. No sé, i és el que dic, vull dir, a llarg termini no és una proposta. No és ni una proposta com a futura alcaldia. És una proposta populista per anar, per anar fent caldeu de cultiu de cara a les properes eleccions. I a mi... No sé, potser m'equivoco, però jo...
2: No, t'equivoques, no? T'equivoques, no? Bé, jo també penso igual, eh? És així. Ja et dic, els polítics només pensen en els vots.
3: Seguim xerrant de polítics, si vos pareix, i de política local, perquè el Víctor García deixa l'Ajuntament per incorporar-se al Departament d'Educació de la Generalitat després de 6 anys a la política local. Com veieu aquest canvi? Perquè se'n va a negociar amb els profes. Conxita,
0: sí, sí.
3: Tu?
0: No, mira, jo ahir estava dinant i ho vaig veure amb un mitjà vostre, crec que va ser aquí, que va sortir...
3: Vam ser els primers que
0: va sortir
3: treure,
0: la notícia.
3: Sí.
0: La primera cosa que em va venir al cap va ser les direccions de Rubí, ja ho saben, això? Jo vaig parlar amb una al vespre que no ho sabia.
3: Oh!
0: Es va quedar quadros. A veure, crec que per deferència les autoritats educatives de Rubí, que són les direccions, han de saber que el seu regidor, que és el referent, marxa. Les dues que jo vaig enganxar ahir no ho sabien. No dic que sigui culpa del Víctor, eh? No, o sigui, hi ha un canal de comunicació. Vale. Dit això, a mi em va costar tancar la boca, tancar la mandíbula, perquè, home, a veure, malgrat les idees polítiques que puguem tenir iguals, diferents o no, jo crec que el Víctor, a nivell regidor, ha estat un bon regidor. Coneixia el territori de primera mà, ell ve de l'educació, ha trepitjat institut, a trepitjar, i sabia perfectament les necessitats. I s'han fet coses. Amb el tema de segregació, Rubí ha millorat, entre altres coses, perquè el Víctor s'hi va deixar la pell, o sigui, aquí, totalment amb ell. I jo, com a directora, m'he sentit sempre molt recolzada. Això ho vull dir, eh? Després podem pensar diferent amb coses importants, però com a persona tal. Però quan vaig veure, a més té un càrrec que és impossible de recordar. O sigui, jo no sabria dir-te com es diu el càrrec que ocuparà a partir d'ara, perquè té diverses paraules. És un càrrec... Però li vaig dir, Víctor, sorpresa.
3: Mira, va exactament al càrrec, que és coordinador de projectes estratègics de la Secretaria de Millora Educativa.
0: No, en recordes d'això?
1: Home, jo...
0: Jo li vaig dir, deu ser una cosa molt important, Víctor, perquè té molta frase.
1: Jo no ho sé, però...
0: No sé. Mi... La veritat és que, a veure, penso que ell és una persona implicada, que té recursos i coneixement per fer la feina bé, i endavant, li vaig dir molta sort i molts encerts. Em vaig quedar quadros que acabant el curs fes aquesta renovació i que no s'hagués dit res, ni s'hagués ensumat que hi havia moviments. No sé, ara jo tampoc estic en primera línia, no? Però sé que aquestes coses es comenten. No sé, penso que ha sigut una cosa... No sé, és cosa meva, eh? Que tampoc ha estat com madurada.
1: No ho conec de res, el Víctor. Alguna història rara que va passar a l'Ajuntament, però bé, no té més importància. Ara, sí que em dóna la impressió, pel tarannà, per tot plegat, que la senyora consellera ha trobat la solució a buscar persones que estiguin anti-inversió i anti-inclusió. I si aquesta és la seva solució, anem per bon camí. Ara,
0: amb el Víctor, amb el tema inclusió... Jo us he de dir que quan Rubí va apostar per eliminar la segregació que hi havia en alguns centres educatius, s'hi va posar per davant, i la veritat és que vam treballar una justament amb la infracció i amb la Fundació Bofill en aquell moment. Vull dir, jo crec que va fer una molt bona feina. Ha tingut alguna relliscada, com l'hem pogut tenir tots. No? Què farà ara? No sé, però evidentment són del mateix partit. O sigui, la senyora Niubó ha triat una persona de confiança del seu partit. No sé exactament en què haurà de fer. No m'ha donat temps a documentar-me.
3: Home, Secretaria de Millora Educativa sona a negociar amb els profes, que ara estan molt enfadats.
0: Doncs té tot un estiu per endavant per buscar-hi maneres, no? Però...
3: Que estarà amb el Vallèsà i Ignasi Jiménez, també, que és el que ara està en aquesta secretaria, estaran junts.
0: Jo, si s'implica, com s'ha implicat amb coses importants a Rubí, endavant. Hi haurà coses que li hauran quedat pel camí, evidentment, eh? Però que igual que sóc crítica amb les coses que no s'han fet o no s'han fet bé, doncs pel fet de ser una persona que havia trepitjat territori, que és el mínim que ha de tenir un polític, tu no pots posar educació a una persona que no ha trepitjat mai una aula. Ni una escola, només que com a alumne. I sensible als temes que se li han proposat, ho ha estat sempre, a veure què tal, però sí que em va venir com bombazo, que jo estava dinant i dic, ara he de tancar la boca, que no sé si podré, perquè era l'última cosa que veia, que no sé, potser és una maniobra, no sé. Ara, posaran amb una persona que de moment no està a l'equip de govern, crec que és la 11 que anava pel PSC.
3: És la 11, exacta, i és el Cuesta.
0: Sí, però o sigui, no li conec el currículum, eh? Exactament no sé què...
3: Rafael Cuesta Correderas. Ai, no sé pronunciar,
0: Hem passat de Correas a Correderas.
3: A Correderas, exacte. Però no és el número 11.
0: Però no sé què pot aportar amb educació, ho dic des del desconeixement.
3: Bueno, jo crec que faran una reestructuració de cart i pas, eh? No vol dir... No, o sigui, ell, el Rafael Cuesta, entra al govern i normalment quan entra un nou regidor es fa una reestructuració del cart i pas i es tornen a repartir moltes càrrecs. Alguns se'ls queden els que ja tenien i altres els hi donen a altres més adients. Ara, que hagués fet educació, que s'hagués dedicat a l'educació dins l'equip de govern, només estava el Víctor.
0: Això el que sí que és cert és que en un any que es preveu calentet, doncs que entri una persona que no ha viscut el món de l'educació i que no ha viscut en primera persona aquest últim any, doncs no sé què passarà. Podré anirà passant les setmanes i bueno, ja acabarà fins la propera legislatura.
2: És que és el que passarà.
0: Però anem a veure, tornem amb la de sempre, que ara estic parlant d'un home que ni conec, eh? però al capdavant d'educació com de sanitat, com hi ha regidories que ha d'haver-hi gent experta i potent amb gana.
2: Bueno, això és el que deia la Pamela ara, que diu, faran una reestructuració, sí,

0: ja que d'això desitjar-li sort, que l'estirà bastanta.
1: De tota manera, no és el primer dels socialistes de l'equip de govern que se'n va a la Generalitat en els últims temps, eh?
0: Oi, abans de Convergència i algun d'Esquerra també.
1: Sí, sí,
0: sembla que hi ha un bon planter aquí, sembla.
2: Home, però perquè tenen el mateix
3: partit. Ara hi ha un ascensor notable.
0: Sí que sí.
3: Hi ha un ascensor que funciona.
2: Fan el salt dintre del mateix partit, clar, no.
0: Sí, sí,
2: quan el partit del govern de Rubí i el govern de la Generalitat són diferents, això no passa.
0: No, però els que són allà ja no marxen. Saps què vull dir-te? Fan el salt des d'aquí quan hi ha un govern X, el mateix govern que hi ha aquí. Quan el govern d'aquí ja no hi és, ni el d'allà tampoc, ells continuen majoritàriament, continuen allà, sobretot sempre troben un càrrec o una assessoria o qualsevol història.
2: O al contrari, aniquilen a gent que és igual el partit del que vingui, ha demostrat que ha estat vàlida, però com que no té el mateix color, doncs aquesta persona de fenestrada. I això tampoc hauria d'haver alguna manera de protegir-ho, no? Perquè al Departament d'Educació hi he vist treballar gent molt, molt competent, que la que ha canviat el partit polític...
3: Passa que entrar en aquest moment d'ensenyament no és anar al govern, és anar a la guerra.
2: Sí. A l'estiu passat va haver-hi un episodi molt desagradable amb una persona que havíem treballat estretament des del Departament d'Educació de Sabadell, per mi de les persones més competents en les que hem treballat, i per una maniobra que encara no hem acabat molt bé d'entendre i que tampoc se'ns ha explicat perquè deu afectar a nivell personal, aquesta persona creu i ratlla. I us asseguro que, o sigui, tu el senties parlar i et resolia la vida. I aquesta persona, doncs, jo no sé si es va equivocar, dubto que s'equivoqués, perquè aquesta persona no s'equivocava mai. O sigui,
0: si va criticar alguna cosa de l'estructura del partit, es va equivocar.
2: O va pagar la culpa de l'equivocació d'un altre.
0: O va pagar la culpa d'un altre,
2: no? Però que a nivell polític passen coses que no tenen a veure amb el sentit comú.
0: Bueno.
2: Que el Víctor ara passi...
0: Més que les que tenen a veure.
2: Passi educació, doncs dintre de tot tampoc em sembla tan estrany. És una persona que ve del món de l'educació, és coneixedora i està amb el mateix partit polític. El que em semblaria estrany és que ocupés el càrrec anteriorment una persona que fos molt competent i la fessin fora perquè no és del partit polític. Això és el que no hauria de ser, no? Però bé,
0: ja.
2: La política...
0: En algun cas ha passat, eh? No aquí, però ha passat en algun lloc, de que ha hagut canvi de govern i han mantingut alguna persona del govern anterior.
2: Sí, sí.
0: Això sí.
2: L'escola...
0: Això demostra intel·ligència, cosa que, clar, s'ha de veure, aquesta intel·ligència.
2: Al nostre centre hi ha una mare d'un alumne que venia del govern anterior amb un càrrec molt important i s'ha mantingut, malgrat el canvi polític.
0: Sí, sí.
2: I penso que hauria sigut un error treure-la, perquè és molt competent. Això és un exemple, ha passat, no?
0: Però
2: normalment... No és l'exemple.
0: No, no és la majoria, ni molt menys. No.
1: Aprofitant que estem xerrant de socialistes i de moviments polítics, si volem, obrim el focus cap a Espanya, perquè ahir l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero va declarar com a investigat davant l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra i va negar haver... intervingut al rescat de l'aerolínia.
0: Sí.
1: Més enllà del cas concret, quin impacte tenen aquests processos sobre la confiança política? Perquè la gent està ja molt cansada.
0: Bueno, depèn, o sigui, això són... Jo els diria als polítics, preguntaria al PP, per exemple, que és el que està movent tota aquesta història, li preguntaria quins programes han desenvolupat per si arriben al govern l'any que ve. No tenen res. Han passat 4 anys buscant merda, parlant en plata, dels altres per treure's de sobre el Sánchez. És una qüestió personal, ja no és el partit ni la... És una qüestió personal. Se'l volen treure de sobre perquè ho han intentat d'altra vegada i els ha fracassat i ara és una cosa que no poden suportar. I van rebuscant i van rebuscant i quan coses surten, però esclar, s'ha de tindre molt de valor per sortir al Parlament

0: a dir que a dir lo que diu que un govern, el govern més corrupte de la història, el no sé què, el no sé quant, escolti, vostè ja s'ha mirat, o sigui, no tenen, no, o sigui, no poden tenir vergonya de dir aquestes coses perquè no la coneixen, la vergonya. Però haurien de tindre aquella mica de dir, home, que quedi una miqueta lluït, que es pugui creure. Ni això. O sigui, senzillament, van abocant, i després, bueno, i ja no parlem... Jo ja fa dies que ho vaig dir-ho, no? Aquí vivim en un estat de... en un cop d'estat judicial i mediàtic, i ja està. I això és així. I aquest sistema és el que es pensen que els hi solucionarà la vida. I jo no ho sé, falta encara bastant per arribar a les eleccions, a mi fa molta por que arribessin a guanyar, ho dic més clar que l'aigua. Si la gent té dubtes, ja pot saber de quin pal vaig. No és que sigui socialista, tampoc, però, bueno, socialista sí que soc, d'idees, no de partit. Però vull dir... és que és allò de dir, estem malament, però anirem a pitjor. Llavors, bueno, potser que continuem malament, no sé. És dir...
1: Fascinar els cabells que els senyors magistrats i els senyors jutges vagin seguint aquest camí cada vegada més complicat. Jo l'altre dia pensava, a veure, aquell jutge que ha de dir si li retira el passaport a la dona del president,
0: sí.
1: Jo pensava, però què cony està dient aquest home? Que sí. Pensa que farà el cap dels dos corrents o què?
0: No, però que ell, la seva il·lusió és que cada 15 dies la premsa, els fotògrafs la veiessin entrar al jutjat, i la seva il·lusió és aquesta.
2: És que amb
0: aquest tipus de personatges, que no són equànims, que no, això no és un jutge, cony. Això és un tifós italià d'aquells radicals del Milan, que són capaços de cremar l'estadi perquè no han marcat un gol. Aquests són així. I això, a mi el que em preocupa és que portem una colla d'anys amb aquests personatges i no hi ha manera de treure-se'ls de sobre. Jo penso que aquesta nova convocatòria que han fet de jutges, de 1.500 i pico de jutges, suposo que faran una petita tria, que surtin els més neutres, per ser possible, que després, amb el temps, aquests quan ocupin espais i tal, igual, vagin fotent fora els altres. Perquè allò és... La judicatura en aquests moments a Espanya és inaguantable.
2: Drateja molt.
0: Que
2: drateja molt, tira molt cap a la dreta més estricta.
0: Tu pots dretejar, Conxita, tu pots dretejar, que vol dir tens unes idees, això. Però és que aquests fan coses utilitzant una llei i que li donen la volta, la retorcen i li fan de tot, fan servir la llei per fer veure que apliquen la llei.
2: Però és que ara mateix la dona de l'Aznar, la Botella...
0: La Botella,
2: no sí. El cognom, mira que n'ha fet de barbaritats.
0: Va vendre 2.200 pisos socials a Madrid.
2: Sí, sí. Recordo l'Aznar que en el seu moment va dir jo nunca permitiré que mi mujer entre en política. Doncs menys mal, no? Que no va
0: no,
2: entrar.
0: No, clar, perquè... pisos.
2: Es va dedicar a vendre pisos, però mentre va ser alcaldessa en va fer unes quantes. La dona, el gendre, tota la parentela. Vull dir, i ara aquest home està criticant amb el pobre, aquest... entre cometes, perquè si és corrupte, és corrupte.
0: Sí.
2: Sabatero, no?
1: A més, vendre això de la corrupció...
2: Sí,
1: i després,
2: sí, és corrupte, ho és, ja està, però...
1: Però moltes vegades és provocar el judici mediàtic anterior.
0: Clar.
2: Fer que les coses passin.
1: Estava veient tot això que passa amb el Zapatero. Jo tinc la impressió que això acabarà amb res.
0: Amb res.
1: Tot aquest merder de les joies. Són unes joies que se li van regalar a una època en què no estaven regulades les temes dels regals. Hauràs d'emboitacar-te, m'encallar. I ja va fer malament. Potser sí, però va fer el que li va semblar. Ja
2: s'hauria de veure la caixa forta de la Rita Barberà, per exemple, que anava amb aquells buitons i amb tot eren regals. Però, mira, a mi el Zapatero, quan va sortir, vaig pensar... M'inspira confiança, aquest home, independentment de que el votis o no el votis, però el veia com una persona propera al poble que... Clar, si ara realment es demostra que és corrupte, doncs em fastidiarà molt perquè penses un que semblava que tal, però també és veritat que des de que el Sánchez, el Pedro Sánchez va dir no a Trump, no a la guerra,
0: sí,
2: estan caient en cascada porqueria de la gent del seu partit.
0: Sí, sí.
2: Llavors,
0: sí, sí,
2: també és molt sospitós, no? I el problema és que a sobre els jutges ho recolzen, perquè els Estats Units estan com estan, però els jutges, el blanc blanc i el negre negre, vull dir, el Trump li estan tombant coses que està proposant, bajanades que proposa. Com a mínim allà veus una mica més anticomú, però és que aquí, com caiguis amb desgràcia, amb un jutjat se't mengen i està demostrat, aniran caient. O sigui, jo no et dic que la dona del Sánchez no hagi posat la pota, doncs igual sí, i que
0: segurament,
2: el Zapatero també,
0: segurament.
2: Però mirem a tots una mica el malic, que em sembla que
0: amb el que han arribat a fotre jo, per exemple, no sé, a mi, digueu-me agosarat, però tot el que és de l'entorn del PP en relació a la Gürtel, la Kitchen i d'això, hi han 12 o 13 morts. Un que es va disparar un tret en una finca al no sé on. L'altre que no sé què, la Rita Barberà, que va aparèixer morta. No sé què. I dius, i això no s'ha d'investigar res? De qui no s'ha d'investigar res? L'en va morir i qui no... Bueno, es moren de mort natural. No se sap res de tots aquests casos. Llavors dius, hombre, aneu a buscar el detall en aquella, això, la cinta aquella o el vídeo aquell o el no sé què, aneu a buscar el detall a Estats Units i en canvi no vigileu el que ha passat aquí i el que no sabem. Llavors es dius, o sigui, jo ho tinc molt clar, ja fa molts anys ho tinc molt clar, que no hi ha, que aquí la justícia no és justa, senzillament és un tercer poder que s'ha fotut... Bueno, un segon poder. En aquest moment és el primer, ja. Anem per parts. Anem per parts, ja. Un poder que s'ha acostat amb el que tenen més recursos i, clar, jo no m'atreviré a dir que aquesta dedicació a la causa del PP sigui un tema de tipus econòmic. Vull dir... No m'atreviré a dir-ho, perquè no vull problemes, però em permeto el luxe, si voleu, de sospitar-ho. Ja està.
3: Independentment del que passi en aquest judici, que ara el Zapatero no va voler contestar pel tema de les joies que deies, Isidre, no va voler contestar perquè havia demanat més temps per poder documentar-les i poder demostrar que eren legals. Independentment del que passi en aquest judici, la opinió pública ja ha fet la seva sentència.
0: I tant.
2: Com amb tot.
0: I tant. Que és l'objectiu, d'aquests processos.
2: Que possiblement hi hagi alguna coseta que no sigui
0: gaire
2: neta.
0: Algú hi haurà, segur.
2: Perquè, no sé, amb el tema de les filles no acaba d'aclarir-se i és possible que el pare estigui aquí salvant-li l'esquena a les filles. No? Que possiblement alguna cosa hi ha. Però deu ser pecat a minuta comparat amb la magnitud de coses que s'han fet amb altres governs. I insisteixo, en el moment en què ha governat el PP, a gran escala, l'època de l'Aznar, l'època Cospedal, aquella època va ser molt fosca.
0: Sí.
2: Ara tenim un altre personatge, la senyora presidenta de la Comunitat de Madrid, que també fa de les seves.
0: Que li diu, fill d'això, en el president del seu govern, en el Congrés dels Diputats. Això en un altre país és destitució fulminant i procés.
2: Sí, sí.
0: I procés. Aquí no passa res. Aquí no passa res. I, bueno, i així anem. I aquí tenim el cas del Peinado aquest que està perseguint a la... Resulta que té 5 quadres de cavalls i ingressat en els últims anys en premis dels cavalls que li guanyen 900 i pico mil d'euros. Aquest any ja porta 60 i tants mil guanyats, que els seus cavalls que han guanyat llavors dius, tia, un jutge no pot tindre una altra activitat, i mercantil menys, o sigui que no pot, un jutge ha de ser dedicació plena, i un jutge del Suprem. Conclusió, va sortir amb un d'aquests d'això d'un comentari que vaig sentir jo per la ràdio, d'un d'aquests que rebusquen i busquen coses i d'això, i no s'ha sentit res més, i no se sentirà més. Llavors dius, i la premsa aquesta que té tanta ficció amb que amb detall per detall de què fa la dona del Sánchez, de què fa el Zapatero, ara entren, ara surten, el jutge diu que li retirarà el passaport, no sap si... allò que dius. Bueno, i de l'altre què? No en parlem o què? Aquest senyor que està cometent una legalitat sent jutge...
2: Potser és el que diu la Pamela, que tot això, aquest populisme provoca judicis paral·lels a nivell més social, més de comunitat. I mentre parlem d'això, doncs no parlem d'altres coses. I desgraciadament...
1: A més, no mentrestant. Aprofitem el temps per fer això. Exacte. No fem res més.
2: Exacte. I com que ja som un pèl morbosos, per mena, perquè ho som, doncs ens encantarà veure, no parlo per mi, però en general ens encantarà veure, mira, la dona d'un president, fixa't tu, que, com està... Vull dir, és aquest punt... Que aprofiten que aquest
1: les
2: punt...
1: Causes, les causes realment que ens... No sé. El cas del Pujol. 13 anys per començar a parlar de si era o no era... I per final, per dir que era massa gran, i deixem-ho córrer.
0: Sí.
1: Bueno, és la solució dels jutges. En això anirem fent, anar tocant el putet, si canvia el govern ja ha canviat tot. I si no, anirem tocant el putet. Bueno, però on hem d'anar a parar?
0: Vull dir, sí, no... Però, sí,
3: tenim una telefonada d'un oient que vol entrar a la tertúlia, el Jaume Roura. Bon dia, Jaume.
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Jaume.
1: Bon dia.
2: Hola,
4: Pep, què tal?
0: Bé, aquí estem. Ja veus. Aquí mirant de posar ordre en el país. Ja veus tu.
4: Bueno, jo, mireu, per una banda, avui quasi que em feu plorar. Però plorar perquè quan parleu de política a la Ràdio Rubí encara us aguanto. Però és que ja jo soc de TV3 i quan comencen a parlar de política nacional canvio d'emissora. Però no per posar-ne una altra, sinó per posar una pel·lícula. Ja. Vull dir, ja és lamentable tot el que està passant, tal com heu explicat. Però lamentable tot, eh?
0: Sí, sí.
4: Però també heu de saber que no cal que us ho expliqui, que ja sabeu d'on ve el PP. Vale?
0: Sí, sí.
4: Ve de la gent que ve i qui el va formar i qui el va fundar. Que van formar part del govern de Franco. Amb això ja està tot dit.
0: Sí.
4: Després us diré una cosa més. El senyor Giner, aquí en aquest programa, el Jordi Margarit també ho va comentar, perquè aquest senyor ha d'estudiar una miqueta més el que fa i el que diu. Entre altres coses, el Jordi Margarit li va criticar, ell va comentar que aquí a Rubí, des que hi ha democràcia, vull dir, sempre han manat els socialistes. Vull dir, això és molt, molt fàcil d'explicar així, ràpidament perquè s'entengui. I això és mentida. I com sabeu tots els que esteu aquí a la taula, els primers tres governs aquí a Rubí, si no m'equivoco, no eren socialistes.
0: No, no, no. Vale? Eren d'iniciativa.
2: Sí.
4: El que va dir el Jordi Margarit amb unes paraules molt fines va dir que tindria que estudiar una miqueta més.
0: Sí, sí.
4: En quant a això. Vull dir, primer que estudi i després que es pronunciï. I si vol veure futbol, estic d'acord amb el que has dit tu. Vull dir que ara tenim televisió. Abans, quan érem joves nosaltres, teníem que anar a algun lloc...
0: Al club o d'això, per veure la tele, sí, perquè no, però ara ja té tele tothom. Ara ja,
4: sí. I ja saps l'edat que tinc. Que és,
0: sí, sí, sí, sí.
4: I tu la meva. Però abans anàvem al Pàmpol a veure els partits de futbol.
0: Efectivament, efectivament.
4: Igual. És un exemple.
0: Sí, sí, sí.
4: Si vol veure que el vegin a casa seva, que ja n'hi ha prou.
0: Sí, sí.
4: Prefereixo que se'ls gastin en festa major que no pas en la veu de futbol, que ara tothom ho pot veure.
0: Pues sí.
4: I després només volia fer un comentari, felicitar a l'escola del 25 de setembre, del 6è de primària, que hi van estar a la sala de final de curs, o sigui que estarien i van fer... El programa que vam fer era dedicat al rock and roll a totes les dècades. Vam posar una cançó de cada any i els nanos pues, que ja passen a l'institut pues, van ballar i van parlar. Vull dir que va estar molt bé. Felicitat a les noies i als nois, però sobretot als professors i professores. Vull dir, s'ho mereixen.
3: Molt bé.
4: Tenim algú important.
3: Jaume, molt bé, felicitació feta, moltíssimes gràcies per telefonar-nos, per participar en aquesta tertúlia, i ja saps, telefona quan vulguis.
4: Gràcies a tu.
0: Adéu, bon dia, Jaume.
4: Adéu.
1: M'ha fet pensar quan a Rubí hi havia 4 o 5 televisors, sí. I on anàvem a veure els partits de la Copa d'Europa en l'antic local d'Esquerra Republicana, allà a la plaça.
0: Sí.
1: Hi havia aquell teatret.
0: Sí.
1: I estava ple de pols i de traços. I allà, sí, posaven un televisor.
0: Sí, sí.
1: I anàvem a veure els partits de la Copa d'Europa allà, sí, perquè no hi havia cap més tele.
0: Sí, sí, sí. No,
1: blanc i negre, i ballava de tant en tant.
2: A casa meva quedaven per la ràdio. O sigui, no hi havia ni tele, imagina't, perquè no es podia. Però quedaven tots els veïns a l'escala, que eren 10 o 12, en una casa per escoltar la ràdio, i allò sí que feia comunitat,
0: clar,
2: eh?
0: Perquè clar,
2: realment, clar. I de passada, doncs mira, tafanejaven el que podia, no? Però jo era molt petita i ho recordo, aquesta imatge de tothom al voltant de la ràdio, allà, amb l'orella posada. Cada dia s'escoltava la Lucecita, bueno, no sé, era una sèrie, no? Era bonic, i això s'ha
0: perdut. Era el que hi havia, Perdó. O sigui, l'home és un element tribal, vull dir, som de tribu. I hem aconseguit, amb tanta tecnologia i tantes llets, hem aconseguit individualitzar la gent, perquè això als governs els interessa, perquè si haguéssim les tribus, si fóssim la tribu que eren abans, hombre, les mogudes que... Bueno, no vull ni parlar-ho. Les mogudes que han passat alguns, bastants, rambles amunt i rambles avall, amb la policia darrere i fotent manifestacions i havent d'amagar i coses d'aquestes, avui dia són impensables. Per què? Perquè no m'atabalis, a mi tinc el mòbil, tinc el no sé què, tinc el no sé quantos, a mi no em busquis, home, jo ja... Entens? N'hi ha uns quants, afortunadament, que encara donen la cara, però aquelles mogudes, no, ja no les fa ningú. Llavors, bueno, això, els polítics se n'han cuidat que això anés així.
1: Perquè és el que sempre,
0: Sí, sí, sí.
1: Els romans van encunyar aquella part del pan de filtenses, i és el mateix,
0: Sí, sí,
1: pai,
0: sí.
1: Ai, futbol, sí. Només a fer punyetes.
0: Sí, sí, pan i circo.
2: Més en sèrie i més industrialitzat tot, i tothom fent les mateixes coses, doncs millor, perquè així no pensem.
0: Sí, sí.
3: Ens queden 5 minuts per pensar en una cosa que queda lluny, però ens afecta cada dia, i és el conflicte internacional entre Estats Units i l'Iran, perquè han signat, a la fi han signat l'acord que atura aquesta guerra. No sé si penseu que és un acord sòlid o una pausa per guanyar temps, que això no s'acabarà aquí.
0: Jo t'ho diré d'una altra manera. Aquest acord durarà el que un caramel a la porta d'un col·legi. Perquè Israel continuarà fent de les seves. Ells diuen que no marxen d'allà i no marxen. I no marxen, no marxen. Si s'ha de bombardejar, es bombardeja. I s'ha acabat. L'altre li diu que està jodidamente loco. El Trump li diu amb l'Netanyahu que està jodidamente loco. Sí, sí, però després tots som parauletes i parabens i tot això. Aquí hi ha masses interessos econòmics i polítics i de tota mena que fan que això continuï. Això interessa que continuï. Si en el món en aquests moments deuen haver, sense declarar, 40 guerres ara mateix. I quan diuen la Tercera Guerra Mundial, ja fa anys que està circulant. Ja fa molt de temps.
1: És un acord que a mi em sembla indecent. És a dir, com pot firmar un president dels Estats Units firma un acord de pau, diguem, final d'una guerra, mentre menys aprofitarà les avançalles.
0: Sí.
1: Jo, l'any 60, home. Sí, perquè pai va firmar això com podia firmar, jo què sé, la caiguda de l'imperi romà, li fot un pito.
2: No sé si heu vist un humorista que l'imita molt bé, físicament no s'hi semblen massa, però la veu és igual i la gestualització també. Crec que és irlandès o anglès, ara no sé d'on és aquest home. I amb un relat dels seus, bueno, d'aquests espectacles que fa al·lusió amb aquesta falera que té el Trump a aturar guerra, a dir que atura guerres,
0: a dir que atura guerra.
2: Amb el temps que jo estic ara fent aquest speech, Això ho diu l'humorista, imitant el tram, eh? He aturat 7 guerres. Sí. Comença a anomenar la guerra al planeta del cim, la guerra de les galàxies.
0: Sí, sí, sí.
2: Per posar-hi humor, és que et perds amb el Trump.
0: Sí.
2: Jo em perdo amb aquest home. O sigui, soc incapaç de pair una cosa quan ja n'ha fet una altra que no té cap sentit. Aleshores, sí, sí, estic amb tu. Això no s'aturarà, perquè Israel no aturarà.
0: Israel,
2: i els
0: no,
2: altres països, no, doncs no sé res, què faran, perquè encara tampoc sé molt bé què hi fan amb aquesta guerra.
0: Per tant, els altres països no, doncs el Líban, doncs, perquè resulta que diu que hi ha els terroristes, els de Hezbollah, estan allà en aquella zona i que se'ls vol carregar. I dius, bueno, i...
3: Al final això és l'excusa, perquè sempre anem a la de sempre petroli.
0: Quines dades tens per assegurar-me que estan allà? No, no, jo segur que han d'estar allà. Ah, segur que allà, bomba, va.
1: Tenia presidents del govern que ho tenien molt clar, eh?
0: Sí.
1: A l'Iraq ho tenien claríssim, eh?
0: Sí.
1: Havien d'anar a destruir les armes d'allò massiva.
2: Les Afores,
0: sí, sí, sí,
2: no?
0: Sí,
2: sí,
0: sí. I així es va anar, i així ens va anar. Sí. Van fotre el bombasso després a les estacions de Totxa. Bueno.
3: Estem arribant a la fi d'aquesta tertúlia, ja només ens queden uns segons. Jo només vos puc donar les gràcies per ser-hi aquí avui a nosaltres, comentant tota aquesta actualitat, tant de Rubí com de la resta del món. Pep Adelantado, Isidre Rubio i Conxita Gimeno, moltíssimes gràcies per ser-hi aquí. Fins la setmana vinent.
0: Bon dia a tothom.
2: Bon dia. A tu. Gràcies a tu.

Passen 7 minuts de les 11 del matí i començam la quarta i última hora del Rubí al dia d'aquest dijous. Ja sabeu que és l'hora més magazín del programa, aquella en la que ens agrada xerrar de cultura, de tradicions i també de propostes d'oci que tenim ben a prop.

0: ens visita el DJ Indie Cool, que dissabte punxa al casino. És un rubinenc i volem saber què hi trobarem en aquesta sessió que promet indie rock, indie pop, indie electrònica, que no sé si ho dic bé, nu disc i sobretot les cançons que al final acaba cantant tothom. Un quartet d'hora després, arribant a les 11:30, xerrarem amb la Fina Hinojosa, que és presidenta dels Gegantes de Rubí, perquè ens expliqui quines activitats tenen preparades per a la Festa Major i com viuen unes setmanes que per a les entitats de cultura popular sempre són especialment intenses. I també tindrem una nova cita amb el racó literari. L'Enri Pallarès i la Carme Pomareda ens duran les seves recomanacions de lectura per aquests dies i, a més, ens avançaran una notícia important relacionada amb aquest espai. I recordeu que teniu les línies de telèfon obertes per si voleu participar amb nosaltres. Vos volem escoltar. Recordeu, 93 588 59 60.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Continuem en la secció de cultura popular que avui dedicam als gegants de Rubí. Tenim amb nosaltres a la presidenta dels geganters, Fina Hinojosa, que ens explicarà de ben segur totes les activitats que han fet, totes les activitats que tenim pendents per Festa Major, perquè no ens oblidem que arriba la festa gran de la ciutat. Bon dia i benvinguda, Fina.
1: Bon dia, moltes gràcies, bon dia.
0: Si vols començar per això, per les activitats del mes, perquè ens expliquis com ha anat tot plegat.
1: Sí, bueno, dic que bueno, aquest mes, com es pot suposar, és un mes molt complet d'activitats, inclosa la Festa Major. Així per sobre, dic que aquest mes vam començar amb una notícia que el mes passat ja la vam anunciar una mica i ja és oficial. Som la ciutat candidata, no, ja escollida per fer la trobada comarcal dels Vallesos.
0: Molt bé.
1: Això per nosaltres és molta feina, per començar, molta feina, però molt contents, molt orgullosos de que Rubí hagi sigut escollida per fer aquesta activitat cultural. Això vol dir que apropa colles dels dos Vallesos i pot ser una trobada molt important a nivell tant de poble com de cultura popular, com de gegants, per suposat.
0: Quan es farà aquesta trobada?
1: Aquesta trobada sempre es fa un any vista dels que la fan aquest any.
0: Vale.
1: Perquè es fan uns balls protocolaris i tal, i llavors es passa a la banda de pubilla de la geganta que actualment es proclamarà aquest any, que són Canovelles, uh-huh. I llavors, si no passa res, la data per fer-la nosaltres l'any que ve seria el 23-24 d'octubre. Uh-huh. I llavors, pues, amb un acte final...
0: Del 2027,
1: 2027. Uh-huh. I llavors es fa un acte molt maco dintre de la cercavila i tots els actes que acompanyen, no?, aquesta festa. I es fa el canvi de la banda de pubilla, que seria un any sencer a la Paula. I nosaltres això és molt important, molt, molt emotiu i molt important per nosaltres.
0: Molt bé, molt bé. I aquesta trobada venen totes les colles dels dos Vallesos,
1: sí, sí.
0: I mostren els seus gegants.
1: Sí, sí, és el que és en si la trobada és una trobada normal, uh-huh, com la que fem nosaltres ara pel setembre i tal, però que ve moltíssima més gent.
0: Més multitudinària.
1: Multitudinària, perquè a més és voluntària, no hi ha intercanvis, vull dir, no hi ha tornavisites, que diem, i llavors pues, clar, les colles tenen una altra disponibilitat, no?, per venir i dir, no la tinc que tornar, no? Uh-huh. Vull dir que... I, bueno, aquest any la colla que, de moment, la Canovelles, que és la que la fa aquest any, també aquella setmana, en principi ja tenen com 37 o 38 colles apuntades.
0: Déu-n'hi-do!
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, molt, molt participatiu. Uh-huh. I, bueno, pues esperem que nosaltres...
0: Però les colles s'apunten durant tot l'any vista, no?
1: Bueno, a partir de que tu fas el tret de sortida, diguéssim. Uh-huh. Vale? A partir de que tu fas el tret de sortida, ja has coordinat totes les activitats, és molta feina, preparar-ho tot, perquè no només és una trobada, fas durant l'any altres activitats dintre de lo que és la trobada comarcal. Uh-huh. I llavors, pues, en això estem.
0: Molt bé, fent molta feina.
1: Sí, sí. A part, bé, pues, hem començat al mes, hem participat a la clausura de la colla de Caldes de Malavella com a ciutat gegantera, uh-huh, d'aquest any. Bueno, ha sigut ciutat gegantera tot un any, no? I ara han fet la clausura i han aprofitat per presentar els vestits nous dels gegantons de l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya el mateix dia. I llavors pues, ens van convidar, i com per molt bona relació que tenim, i a part pues, hem fet la donació del gegantó, suposo que us ho vam implicar, que teníem un gegantó solidari, mm-hmm, el Valentí, mm-hmm, que és pels nens de Sant Joan de Déu, de càncer, i tot el que vam recollir durant tot aquest temps, vam aprofitar el mateix dia per fer la donació i bueno, va ser una trobada molt maca, també. Uh-huh. Després hem anat a Balsareny, l'altra setmana vam anar a Balsareny, i això és un no parar.
0: Ja veig, esteu no a tope, eh?
1: Sí, sí, sí. I ara, doncs, ja aquesta setmana una mica de descans, i la setmana que ve doncs, ja comencem...
0: Per preparar la Festa Major,
1: La Festa Major.
0: Com encareu aquesta festa major des dels gegantins? En quin esperit? Perquè, clar, heu tingut moltes activitats. Sí. En quin esperit arribeu aquests dies tan intensos?
1: Bueno, saps què passa? Que nosaltres, des de la vessant, jo com a gegantera, no, i tal, totes les sortides per nosaltres són maques. Vull dir, després, una vegada que estàs al lloc, pues, cada ciutat, cada poble fa el que pot o el que vol, no? Això és indiscutible. Però nosaltres a Rubí, pues, com que tenim molt arreglada la festa major amb nosaltres, no? Potser hi ha llocs que no tant, pues, tenen els gegants, però nostres són representants de la nostra ciutat, es diuen com les festes del poble, i per nosaltres és molt emotiu. Almenys crec que la majoria, no? Jo parlo per mi, perquè al final, fins i tot el dia de 29, que veiem a l'església, tots ens emocionem molt. Mm. Vull dir que per nosaltres són uns dies, a part de la feina i tot això, pues que la veritat és que gaudeixes molt de tot.
0: Els geganters sou una de les entitats més emblemàtiques de la ciutat. Què significa per vosaltres formar part dels actes centrals de la Festa Major? Perquè tu dius que és molt emotiu, que, sí, però és que a més formeu part dels actes centrals.
1: Formeu part dels actes centrals. Bueno, no, vull dir, això preguntaries a cadascú i cadascú diria una cosa diferent, no? Perquè, clar, els sentiments per nosaltres és molt important. Molt important, perquè som una part molt... bueno, la gent que no coneix, perquè hi ha molta gent, pues, lògicament, no vinguts a Rubí, pues, que la cultura popular no l'acaben de conèixer, no? Tot i que sempre estem fent coses per intentar, i cada vegada més, per intentar que la gent s'involucri o sàpiga el que té a la seva ciutat, no? I per nosaltres, pues, què et diria, que és... és una activitat molt maca i que gaudim moltíssim d'ella i bueno, ahí estem, al peu del canó sempre per fer coses noves i tal. A part de que aquest any en concret és especial perquè celebrem els 70 anys de gegants a la ciutat.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: I el celebrau a la Festa Major o a més fareu alguna activitat específica?
1: Sí, fem alguna activitat específica i de cara més a final d'any, perquè ara tenim el calendari molt ple de sortides, tenim a Sant Roc pel mig, a la trobada nostra, a l'agost, que tot i ser, se suposa vacances, ens anem 5 dies a Estocolm.
0: Déu-n'hi-do!
1: Amb l'Aplec Internacional d'Adifol, que es diu l'entitat, i aquest any hem tingut la sort de ser escollits per anar a Estocolm a representació, pues, en aquest cas de la nostra ciutat, clar. I anem 42 entitats de Catalunya a aquest Aplec Cultural a Estocolm.
0: Això quan has dit que anàveu? Anàveu a l'agost, no?
1: Del 13 al 17 d'agost anem.
0: Del 13 al 17 d'agost. Enguany sí. No teniu vacances, eh?
1: No. Bueno,
0: però bueno, són vacances.
1: Perquè anem...
0: una pleca així...
1: I a la ciutat que anem és meravellós. Molt maco.
0: Hi ha cultura allà, d'això?
1: Sí, sí.
0: No sé per què ara m'ha vingut al cap que no se m'ocorriria mai.
1: Pràcticament a tota Europa hi ha cultura d'aquesta. Hi ha moltes vessants, no?, de cultura popular. Vull dir que fa uns quants anys vam anar també a Polònia, també per el mateix, a la Difol. I clar, allà gegants no en tenen. A Polònia exactament va ser a Cracòvia que van fer la pleca aquest. Però tenen altres figures que per ells són gegants, són simbòlics, no? Però sí, a Europa sí que hi ha molts gegants, molts. Moltíssims.
0: Ah, està molt bé, està molt
1: bé. Sí.
0: Tornem a la Festa Major, perquè la primera de les activitats és la cercavila del pregó.
1: Sí.
0: I el pregó, per vosaltres, com a geganters, és una mena de tret de sortida emocional, aquesta,
1: sí.
0: aquesta cercavila.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, perquè és el començar de les festes del teu poble, vaja, d'alguna manera, no? I com que cada vegada veiem, vas pel carrer i veus més gent que li agrada això, no? La cultura popular, que és lo important, no? No som nosaltres sols, som moltes entitats, no? I veus que cada vegada la gent s'anima més, nosaltres particularment se'ns han apuntat moltes famílies, s'han fet socis de la colla, portadors, i això sí que es representa molt per nosaltres, saps? Molt, molt, molt. I sí, és un tret de sortida de Festa Major, tot i que estem aquí, estem a fora, perquè el dia 27... anem a Sant Cugat del Vallès.
0: Clar, clar, que allà també són les festes.
1: Són les festes, a més són fillols, són fillols dels gegants de Rubí, i devíem la visita i aquest any la podem tornar. Això sempre és una de les coses que ens caracteritza, almenys a nosaltres ho tenim molt, això molt marcat, no? Que a vegades hi ha colles que no poden venir a la teva o tu no pots anar a la seva per qualsevol motiu, pues això es té que tornar. I aquest any pues, li tornem a Sant Cugat, que tenim molt bona relació.
0: Una de les grans novetats d'enguany és la cercavila nocturna dels geganters.
1: Sí.
0: Com neix aquesta idea? Per què?
1: Aquesta idea, pues, mira, surt de diverses persones de la colla que allò pues, estàvem dient de fer coses noves, de fer activitats noves i coses noves, i van dir, ostres, i si fem una nocturna que no l'hem fet mai, de gegants i tal. Hi ha molts pobles que sí que la fan, eh? Però aquí no ens havíem plantejat mai el fer-ho, no? I aquest any, doncs, el que et deia, que hi ha gent, molta gent jove a la colla, i van dir, doncs, escolta, què us sembla? I ho hem, bueno, vam comentar-ho, vam demanar permís, lògicament, a l'Ajuntament, una activitat més de festa major, i sí, ens van dir que sí. I bueno, ja

0: publicitat, no?, de festa major, i potser vindrà molta gent a veure què és, per la curiositat, no? Bueno, doncs és una passejada molt desenfadada, molt, saps? Que no és com una cercavila més rígida, més així, no?, que has d'unes pautes, no? Nosaltres, vull dir, anirem a la nostra, vull dir, tot el que vulgui ballar amb nosaltres pot ballar, vull dir, és totalment desenfadada. I pensem que...
1: I com esteu preparant a tots aquests actes? Perquè això no és agafar el gegant i posar-se'l i...
0: No.
1: I vamos pa allá. O sigui, això té una preparació.
0: Portem, sí, la colla porta molt de temps fent assajos, molts assajos, tant de balls com de música. Mm-hmm. Perquè també val a dir que... Per sort, de totes aquestes persones que s'han apuntat a la colla, molts s'han apuntat com a músics. ¿Vale? Ens feien falta portadors perquè les edats nostres van passant, saps? I llavors ja, com que portar gegants...
1: I pesen,
0: sí. Sí.
1: Jo allà... no sé si m'atreveria a ficar-me allà de dins.
0: Bueno, jo els he portat molts anys i ja et dic que era el que a mi m'agradava, portar gegants, però per salut pues ara no els puc portar. Però és, jo sempre he disfrutat molt més... portant-los, eh? Vull dir, quan estàs a dintre d'un gegant és un sentiment totalment diferent.
1: Mm-hmm. Hi haurà alguna sorpresa o algun detall especial que es pugui avançar?
0: Sí, perquè... Sí, suposo que sí, que no hi ha cap. pues mira, la sorpresa és que el dia del pregó la geganta estrena una mantellina nova feta per un taller de faller de València.
1: Que xulo.
0: Perquè aquí, per desgràcia, aquí és una cosa que s'ha perdut una mica, uh-huh. I fer una mantellina tan gran i proporcionada i feta com la volíem nosaltres, és molt, bueno, no l'hem trobat aquí a Barcelona. Hem mirat amb el modisto, bueno, no trobes tants metres de roba, no es troben. Vull dir, és complicat ara. Les blondes i tot això està com una mica en desús. Per fer-te alguna peça petita, sí, però amb 4 o 5 metres de roba, no. I llavors pues, ens van informar d'una casa que hi ha a València que fa tots els trajes i les mantellines de les falleres. Uh-huh. I són els que s'han fet la mantellina de la Paula.
1: Déu-n'hi-do.
0: I s'estrenarà pues, el dia del pregó, s'estrenarà també d'una família d'aquí de Rubí que la dona ens regala un mocador fet de puntes... I, bueno, són les cosetes que...
1: Que també ho durà la Paula,
0: sí, sí,
1: això?
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, li fareu una aposta de llarg,
0: és el seu sant, és el seu sant.
1: Molt bé, molt bé.
0: Tenim que aprofitar-ho.
1: Molt bé, molt bé. L'altre acte que també és molt important és a la missa solemne de Sant Pere, que després feu la ballada. Com serà enguany aquesta ballada?
0: Aquest any hem modificat una miqueta el ball d'Església, l'hem modificat una mica perquè és molt maco, és el ball de Campdevànol, és molt maco, però potser era massa llarg, no? Vull dir, i a més dintre l'església és molt complicat perquè has de medir molt a l'espai.
1: Sí, sí, a més es veu allà.
0: Sí, moltes vegades hem d'estirar.
1: Jo s'ofresc, a vegades, quan vos veig.
0: Sí, sí. Perquè està molt, molt just, no? Tot i que sempre tenim que retirar una mica els bancs i tal, nosaltres, bueno, no passa res. Però has de vigilar molt perquè els cavallets toquen el primer esgraó. Mm. I llavors vam dir, ostres, modifiquem una mica el ball aquest, donar-li un toc una mica seguint el ball, el que no. Mm. I és el que hem fet, una mica de modificació i tal. I, bueno, i després, pues, per nosaltres, és el més emotiu de la Festa Major, per suposat.
1: Mm-hmm. Aquesta era la meva pregunta següent, que quin era el moment més especial per als gegants?
0: El del ball a dintre l'església. Això, pensa que jo, bueno, jo i molts, molts de la colla portem... Jo no sé, ja porto una pila d'anys, ja se m'ha oblidat, porto 20 i pico d'anys a la colla, no sé ja. Però... Per nosaltres és el moment del ball. Uh-huh. És molt, molt, molt emotiu. Molt.
1: Molt bé, Fina, doncs moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Que tingueu molt bona festa major.
0: Gràcies.
1: I que els gegants omplin Rubí de tradició.
0: Esperem que sigui així.
1: Anirem a veure, aquesta cercavila.
0: Us espero.
1: Bueno, nosaltres estarem per tot, o sigui, veurem tots els actes, però a mi la cercavila aquesta de nit...
0: Et fa gràcia,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Jo penso que sí, bueno, és una idea que ens fa molta il·lusió de portar-la a terme i a veure com surt, no?
1: Ha estat xulo.
0: Esperem que sí.
1: Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.

0: És moment de llibres, és moment de literatura. Ja tenim aquí amb nosaltres l'Enric Pallarès del Racó del Llibre i a la Carme Pomareda, com sempre, que són els nostres referents a l'hora de xerrar d'això, de literatura. Bon dia i benvinguts els dos.
1: Bon dia.
2: Bon dia, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Avui me voleu explicar una sí. cosa molt interessant, és que ahir es va donar el premi del llibreter de l'any en una gala. Sí, sí. Expliqueu-me qui va ser el guardonat, quins van ser els guardonats i com va ser aquesta gala.
1: Doncs la gala que es va fer ahir al vespre, i vam anar nosaltres des de la llibreria, intentem sempre anar-hi, ens fa molta il·lusió perquè és un premi que ho explico en dos minuts perquè la gent doncs potser no sap ben bé com funciona. És un premi que donem als llibreters, és a dir, que els triem. Hi ha sis categories i triem dels llibres que durant l'any anterior han sortit de novetat, els que considerem, hi ha uns comitè de lectura, hi ha un jurat, diguéssim, que fa tres propostes per categoria que després se sotmeten a la votació de tots els llibreters associats al Gremi de Llibreries de Catalunya. I aleshores tenim tres setmanes o un mes, una cosa així, per anar votant el que creiem d'aquelles tres propostes que ens ha fet el jurat, els que creiem que per nosaltres és el mereixedor de guanyar el premi, i ahir, el dia d'ahir, al matí es fa una roda de premsa a les 12 del migdia anunciant-ho, i després al vespre es fa una petita festa en què es convida tots els llibreters, els autors, els editors, tot el món del llibre, i es fa lliurament del que és el premi, no?
0: Això és com els Oscars, no? A Hollywood?
1: Una mica, sí. Amb el nostre, diguéssim...
2: Amb el nostre segell especial de llibreries.
1: Amb el nostre segell especial de llibreries, perquè és veritat que també s'aprofita, perquè és un dia que s'aprofita, doncs, per... Com que hi tenim convidats, doncs, ahir hi havia, doncs, la consellera de Cultura, hi havia representants de l'Ajuntament de Barcelona, de diverses institucions i administracions, doncs s'aprofita per fer un pregó, que ahir el va fer el company llibreter Xavier de la llibreria No Llegiu de Barcelona, i s'aprofita perquè el president del Gremi de Llibreries, l'Eric de l'Arco, doncs també fa unes paraules, un petit parlament, i sempre és, i ahir va ser-ho també, reivindicatiu, per dir-los a la gent, doncs, que diguéssim que estan al cap de l'administració, de la Generalitat, dels diferents institucions, que és el que voldríem que es fes millor.
0: Uh-huh. No diem que es faci. Quina va ser la principal reivindicació?
1: Bé, nosaltres estem ara des de fa poc després de Sant Jordi, que s'ha posat en marxa una campanya molt potent, a nivell que ha arribat a tothom, per mitjà de xarxes, de rodes de premsa, d'això, que es diu Contra la distopia, tria la llibreria, per reivindicar que la cadena del llibre, la cadena natural del llibre, des de que surt de la ploma, de l'ordinador, de la ment, diguéssim, de l'autor, fins que arriba en el lector, doncs la cadena normal i natural, doncs, és que passi, doncs, per l'editor, per el distribuïdor, per l'impressor, evidentment, i que per mitjà del llibreter arribi a tots els lectors. I això no sempre es respecta, i hi ha una llei del llibre, doncs, que ho normalitza i tal, i que protegeix aquesta cadena normal, que hauria de ser normal, i això moltes vegades, doncs, se salta i s'obvia als distribuïdors i els llibreters. Bé, aquesta és una... Entroncant amb aquest lema i amb aquest d'això, és la reivindicació fonamental que es va fer.
0: Uh-huh. I tornem una altra vegada a la gala. Quins van ser...
1: Això és l'important. Carme, explica.
2: Va, vinga, començo jo. Primer us vull dir que no és que vagi fàcil, amb les ulleres.
0: Jo pensava que eres la Pantoja.
2: Home, per favor! Ara sí que m'has tocat la moral. És que em van operar la catarata, si no ho porto...
0: No, això és necessari. Això és
2: fa un dia, llavors, doncs em molesta molt. Però bueno, no passa res, m'hi veig igualment.
0: Guapíssima.
2: Gràcies. Nosaltres estem molt contents, i nosaltres, sobretot el Guillem i jo, perquè un dels llibres que va guanyar ahir és El gegant de ferro, amb qualitat de llibre traduït, perquè és un llibre clàssic europeu que fa molts anys que funciona, però aquesta vegada amb unes il·lustracions meravelloses. I estem molt contents perquè l'hem triat pel pròxim Club de Lectura Juvenil del RACO al setembre, sense saber que guanyaria.
0: Ah, no ho sabíeu?
2: No, que va, quan el vam triar no ho sabíem i vam decidir que ens agradava moltíssim. La història, tot i que fa molts anys que està escrita, és sobre tot molt actual. Les guerres, llestimosament, estan actual, i demanar la pau creiem que és molt actual de tota la vida. I estem molt contents per això, perquè el Gegant de Ferro, doncs, ha guanyat el premi a la millor traducció. I a més,
0: això, és una il·lustració preciosa.
2: És una il·lustració preciosa.
1: Sí.
2: I vam estar, vam estar molt contents, vam dir, tenim ull clínic, s'ha de dir, no?
0: El que vale, vale, que diuen.
2: Bueno, ens va agradar. I el mes de setembre tenim la primera sessió del Club de Lectura amb el Gegant de Ferro. Els nens que venen al club ja ho saben. Continuo jo, així després l'Enric.
1: Sí.
2: El segon llibre... El primer llibre que ha guanyat és el llibre Cartes imprevistes.
1: Aquest d'autor català.
2: D'autor català, és de la Tina Vallès. És un llibre molt curiós perquè són els objectes de la casa que escriuen cartes.
0: Oh.
2: Perquè la mestressa de la casa la veuen rara, pensen que li passa alguna cosa i organitzen un contuberni per ajudar aquesta senyora gran aixecar-se del sofà i fer el que ha de fer, agafar les pinces i penjar la roba, rentar els plats, perquè tots els elements de la casa ho estan passant molt malament perquè ella no fa res de tot això. I és divertit, no?, perquè les culleres parlen amb els ganivets parlen amb la tele, i tots organitzen una història perquè aquesta senyora torni a viure. I això no s'havia vist mai. I suposo
0: quin susto, si passés això a casa.
2: Bueno, són cartes que s'envien, però és que el curiós és que aquestes cartes... Carta d'un llibre a la ràdio.
0: Ah?
2: O carta de la sabatilla esquerra a la sabata esquerra, perquè aquí hi ha una història d'amor.
0: Oh.
2: Entre una sabatilla i la sabata.
0: Anda.
2: I són cartes, carta de l'agulla d'estendre 23 a l'agulla d'estendre 24.
0: No.
2: S'escriuen cartes entre ells per explicar com és la vida en aquest pis... I com de cop i volta no saben què ha passat, però els ha canviat la vida.
0: És original,
2: és una història molt tendra i molt original. La Tina Vallès és molt coneguda, llavors, doncs, bueno...
1: Ahir, només per afegir, perquè sentíem a la Tina Vallès, que va fer, ens explicava el llibre, i el que havia gaudit i disfrutat d'escriure aquest llibre, passats-ho bé, i després va ser molt interessant la il·lustradora, que és la Mercè Galí,
2: sí,
1: que deia que a partir de llegir aquest llibre i d'il·lustrar aquest llibre, és que realment amb ella li ha canviat la vida, en el sentit de que ara va per casa i agafa l'aixugamà o agafa la tovallola i no pot fer res més que pensar en què s'estarien dient,
2: clar,
1: o què s'escriurien.
2: Perquè hi ha una carta de l'aixugamans que diu, home, per favor, si talla el seitó, renta't les mans, no t'ajuguis amb el meu drap de cuina. Que això ho diu una de les cartes, no?
0: Està
2: molt ofès el drap de cuina.
0: Clar.
2: Perquè primer renta les mans i després t'aixugues. Si no, faig olor tot el dia fins que em posa la rentadora. D'això va aquest llibre. És per nanos, però jo crec que els adults
0: també
2: ens ho podem passar molt bé, perquè les històries són això, divertides.
0: Uh-huh.
2: I per últim, el llibre...
1: L'àlbum il·lustrat.
2: L'àlbum il·lustrat es diu El racó de pensar.
0: Mm.
2: No sé si a les escoles ara es fa El racó de pensar, jo crec que ja no.
0: No es fa això
2: ja. No està
0: ja
2: de moda.
0: No.
2: Però aquest nen el posa en El racó de pensar i els diferents animalets de la casa on viu li pregunten, per exemple, al burret, què feu? Diu, estem al racó de pensar, ens hem portat malament. I el burret diu, doncs jo també m'hi poso. I es van posant tots els animalets...
0: Es van posant tots els animalets al racó de pensar.
2: Tots els animalets al racó de pensar.
0: Ah,
2: perquè fins i tot la serp diu, què passa? Què feu tots aquí? Diu, no. Ens hem portat malament. I la serp diu, menjar-se un ratolí també és portar-se malament. I doncs em poso al racó de pensar, no? I cada animalet va dir la seva. Al final, aquí els tens a tots.
0: Mm-hmm.
2: I és divertit i les il·lustracions també són molt curioses, i és la història de que cada animalet té una cosa per posar-se al racó de pensar.
0: Això com la vida misma.
2: Com la vida
1: potser
2: misma.
1: Els animalets
0: i els adults,
1: no? Nens, els personetes.
2: I els altres van preguntant i s'ho van reflexionant i van pensar, ostres, doncs, potser això la serp, potser menjar, ho diu en veu petita, no? Menjar-se un ratolí, però clar, és la seva feina, no?
0: Clar.
2: La seva manera de viure i de ser, no? Està bé, és un llibre i les il·lustracions estan força bé, ja està.
0: Més cosetes, Enric?
1: Doncs sí, jo us anomenaré simplement en un minut els guanyadors amb les categories de literatura i d'assaig per adults, no? Amb assaig, pensament i altres narratives, la guanyadora ha estat la Marina Garcés amb aquest llibre fantàstic, La passió dels estranys. És un llibre que diu viatja en el temps i en l'espai per oferir-nos reflexions històriques sobre l'amistat. És un mapa amb tot de rutes per pensar aquest vincle tan central en la vida com resistent o fins i tot perifèric a l'hora de sistematitzar-lo. Una aventura que val molt la pena. Marina Garcés, a més, en el moment de recollir el premi, ens va fer un petit discurs, us asseguro que per recuperar-lo i emocionant. En literatures, amb altres literatures, és a dir, amb traduccions, va guanyar Cop de llum, que és d'una autora americana, Rita Bullwinkle, que d'una manera és jove, és la primera, de fet és la primera novel·la així, diguéssim, que ha transcendit i que ha arribat més enllà del seu entorn més immediat. Les protagonistes són 8 noies joves, adolescents, que fan boxejadores. I a partir de la història de cadascuna d'aquestes protagonistes, de la seva història i d'un campionat que surt en el llibre, que és un campionat que viatgen per tots els Estats Units en diferents llocs per fer els combats, doncs és com elles van pensar en el seu monòleg interior, de com van pensant què serà, què és per elles la boxa i què és per elles la vida i cap a on anirà. Molt punyent, molt ben escrit i que t'atrapa. I en darrer lloc, el guanyador de la literatura catalana, el Gremi de Llibreries, el Premi Llibreter de Literatura Catalana, és Sau, del Ferran García. Sau és una història, és una novel·la hipnòtica i ambiciosa que converteix la natura, el folklore i la memòria d'Osona en un territori mític. És una escriptura magnètica que té una gran capacitat per atrapar-te, per crear bellesa i per crear-nos un món amb un entorn que ens semblava que coneixíem. I que ell transforma i va molt més enllà. Sau, del Ferran García.
0: Això és del Pantà de Sau.
1: Això és de Sau, sí. Estem a Osona, a totes les guilleries, Osona,
0: molt
1: tota aquesta
0: ben.
1: Zona.
0: Jo ja m'he apuntat un parell de títols
2: apunta.
0: Que m'interessen. No tinc massa temps per llegir, la veritat, ara, però m'estic fent una llista pel futur, per quan tingui temps. I
1: de cara a l'estiu, les vacances, s'ha d'aprofitar.
0: Sí, el que passa és que tinc 12 nanos que no me deixen.
2: Mira, aquest de les cartes imprevistes, els hi pots anar llegint.
0: Ah, mira.
2: Perquè mai a la vida s'hauran pensat que les agulles d'estendre es puguin escriure cartes o que les agulles d'estendre vulguin ser lliures.
0: Ah, mira.
2: Lliures.
0: Mira.
2: I se'n van.
0: Me'l miraré. Enric Pallarès, Carme Pomareda, moltíssimes gràcies per ser-hi avui aquí. Nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a les 8 del matí, amb mi mateixa, per tota la informació de la ciutat. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Adéu.
2: Adéu. Adéu.

0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Hola, us dono la benvinguda un cop més a El món és digital. En aquest moment, marcat per la irrupció de la intel·ligència artificial, la competència geopolítica entre grans potències i la transformació accelerada del treball, l'economia i la cultura, el Papa Lleó XIV ha publicat Magnifica Humanitas, la seva primera encíclica. El document planteja una reflexió profunda sobre la dignitat humana, el poder tecnològic i els límits morals de la intel·ligència artificial. Avui, de la mà de dos convidats que ja són habituals del programa, en Sergi Marcén i en Héctor Sankowski, analitzarem les principals tesis d'aquesta encíclica, les reaccions que ha provocat i les preguntes que obre sobre el futur de la societat digital.

0: fent. Els dos ja han passat, diria jo, habituals d'aquest programa, o si més no, de moltes tertúlies de Barcelona Dot. Potser la primera pregunta seria un paral·lel històric. Estem en plena revolució de la intel·ligència artificial. Fa ara més de 100 anys es va produir la revolució industrial, que també va aixecar forces polèmiques, i llavors el papa Lleó XIII doncs va publicar una altra encíclica, que era la Rerum Novarum. Doncs potser aquesta és la primera pregunta. Paral·lel entre les dues, o si ha estat el moment precís ara quan el Lleó XIV ha publicat aquesta encíclica. Doncs potser comença, Sergi, tu, davant.
1: Molt bé, doncs bona tarda. Doncs jo crec que una entitat com és l'Església, que és una entitat global, s'hagi posicionat sobre el que està passant amb la intel·ligència artificial és molt bo, no? Possiblement la gran diferència entre la primera encíclica que es va fer arrel de la revolució industrial i aquesta és que la revolució industrial el que feia era generar productes. O sigui, fèiem una economia de productes i de serveis, no? I aquesta canvia moltíssim perquè el que fa és treballar sobre una economia de comportament. O sigui, la intel·ligència artificial genera productes i serveis, però sobretot el que canvia és el comportament humà, o pot canviar el comportament humà. I aquí és on la moralitat doncs, té un pes molt fort i on, diguéssim, el ser humà en si, doncs, aquesta intel·ligència humana té una sèrie de valors que la intel·ligència artificial no té. I aquí és on l'encíclica del papa Lleó XIII doncs, posa bastant de pes, no? Tant amb això com també amb la concentració del poder en aquests moments amb molt poques mans i la gestió de tota aquesta informació. Per tant, jo crec que és un bon moment perquè facin aquest plantejament i crec que estic bastant alineat amb moltes de les coses que diu l'encíclica, tot i no ser un gran seguidor del cristianisme, no? Però en aquest cas he de felicitar el papa i a l'Església per haver-se posicionat d'aquesta manera.
0: Sí, jo crec, un moment li dono la paraula a l'Hèctor, que més enllà de que sigui qui sigui el papa, bueno, no deixa de ser un tio important, és un cap d'estat, és un matemàtic, és un tio amb una certa solta, no? Vull dir, sí, em sembla bé deslligar-ho del fet del cristianisme. Analitzem-la tal com és el text. Hèctor.
2: Bueno, sí, bueno, no, només puc subscriure el que ha dit en Sergi, però jo voldria fer tres coses diferents. La primera de tot, ell va triar aquest nom no casualment, diguem-ne, no? Lleó XIV, no? O sigui, es va inspirar en el seu antecessor, per tot, ja es va donar una pista abans, diguem-ne, de fer qualsevol encíclica. Segon, hem de pensar que l'encíclica aquesta, diguem-ne, prèvia, la Rerum Novarum, era una encíclica que tenia com tres objectius, que és molt important també recordar. Un era, diguem-ne, tractar d'aturar, diguem-ne, l'embat brutal que havia per part de la burgesia, diguem-ne, en relació amb el moviment obrer i amb una superexplotació. Per tant, aquí hi havia un debat sobre l'explotació humana. Per tant, aquí hi havia un element de referència amb el treball. Hi ha un segon element que mai hem d'oblidar, que és una encíclica bastant construïda contra el socialisme i contra el marxisme, que eren els grans moviments que en aquell moment estaven impulsant, però que després... I el tercer element és que ell, lamentablement, va anticipar el que passaria després amb el fascisme, que és que si no sé, d'alguna manera, en les parts finals de l'encíclica que he tingut l'oportunitat de tornar-me a mirar, diguem-ne, justament anticipava, diguem-ne, una cosa que liga amb el que diria ara de papa Lleó XIV, diguem-ne, no? Que és que ell anticipava, diguem-ne, de que si no s'organitzava una doctrina social de l'Església com Déu humana, diguem-ne, els riscos eren molt grans en molts aspectes, tant en el tractament dels treballadors com en el tema de el propi tema de lo que passaria amb el poder i tot això. I si fixeu-vos bé, aquesta encíclica toca aquests tres temes. El primer tema que toca és el tema ojo con la destrucció del lloc de treball. El segon tema que toca és ull amb el poder, com s'està concentrant. I el tercer tema que toca és ull amb la moral, diguem-ne, no? Perquè això del segon tema, i, o sigui, descalificar la feina, com fa Silicon Valley en molts aspectes, quan comença a arribar aquí, desapareixeran i a part amb un menyspreu, amb el segon aspecte,

0: Una peu amb un tercer aspecte, en el qual tornem al tema de que, tiro d'alguna manera, que no sé si és aquesta manera, que el treball dignifica, que el treball és un lloc de realització, diguem-ne, no? Ell, per exemple, agafa i agafa trossos sencers, diguem-ne, de les corrents actuals en determinada sociologia anglesa que planteja el tema de que el treball no solament és important per mantenir-se, sinó també per la dignitat del ser humà, diguem-ne, no? Per sentir-se útil.
1: Jo sóc el conductor del programa. M'agradaria que us enredeu vosaltres dos.
2: No, jo totalment d'acord, amb el que ha dit l'Héctor. De fet, la dignitat humana estava una de les bases de la dignitat és el fet de sentir-se útil, no? I crec que això és molt important, al igual que tindre una llibertat moral, no? Les persones ens podem preguntar què és just, què és bo, o què hauria de fer encara que em perjudiqui. Són coses que la intel·ligència artificial a dia d'avui, doncs això no és capaç de pensar-ho. Per tant, el fet d'anomenar la intel·ligència, doncs sí, és cert, perquè té un coneixement, i per tant aquesta intel·ligència artificial té un coneixement i a partir d'uns algoritmes doncs, fan les computacions i arrel d'uns resultats matemàtics doncs, en donen una resposta. Però sí que és cert que aquesta llibertat moral doncs és algo que no té, no? Vull dir, és una cosa que li falta. Per tant, jo crec que la intel·ligència humana busca la veritat i el sentit de les coses, no? O almenys intenta buscar-la. I aquí moltes vegades ens preguntem això, no? Qui som? Quin sentit té la vida? Què és la bellesa? Què és l'amor, no? Vull dir, la intel·ligència artificial pot generar un poema sobre amor, però no pot estimar, no? O pot introduir una reflexió sobre la mort, però no és mortal. O pot escriure sobre el sofriment, però no pateix, no? Per tant, aquestes coses te les pot explicar, però al final el resultat és que l'humà és molt diferent a el que s'està creant. I això és on entra, aquí és on entra l'encíclica, no? A parlar sobre la moralitat. I, de fet, no és la primera vegada que l'Església parla d'això, perquè ja en el gener del 2025 van treure una nota vaticana que es deia Antiqua et Nova, que justament parlava de tot el tema de la intel·ligència artificial. O sigui, que el Magnifica Humanitas del maig del 2026 del Papa és una continuació d'aquesta primera nota vaticana que van treure el 2025.
1: Sí, val, d'acord. La intel·ligència artificial potser no és intel·ligent en tot el sentit de la paraula, no té moral, però sí que potser té la moral heretada de qui la fabrica. Perquè tots sabem que està esbiaixada, que té tendències, i això sí que, no, pregunto, això no està en el fons conduït per als fabricants, per aquells que modelen els algoritmes, els que la
0: A veure,
1: construeixen?
0: jo volia justament dir això. O sigui, a veure, qui té la culpa d'Hiroshima? La bomba atòmica o els tios que la van crear? És que, al final, si no, semblaria que és un ente autònom, la bomba atòmica. Va caure, passava per allà...
2: Héctor, et dic una cosa. Els tios que la van tirar, no els que la van crear.
0: Crea, exacte,
2: No?
0: els que van, perdó, pitjor, els que van donar l'ordre de tirar-la.
2: Exactament.
0: Exacte, això me volia referir.
1: Sí.
0: Bona correcció, perquè a això me referia. O sigui, jo crec que aquesta encíclica, si alguna cosa en relació amb la producció, diguem-ne, del coneixement que donarà la intel·ligència artificial i el seu impacte i que tindrà i els comportaments que generarà i les seves reorganitzacions en la feina, ta, ta, ta, ta, ta, que està donant, en realitat, a qui s'està dirigint és als creadors, diguem-ne, d'aquests llenguatges, aquesta evolució del llenguatge natural, que avui dia ja no té res a veure, bueno, té segurament molt a veure amb l'inici, però no amb el que s'està desenvolupant en aquest moment. Jo crec que ataca això, per això quan tu fas una pregunta molt pertinent també, Tomàs, respecte a la moral, jo crec que el que va és al nus realment del tema de la moral d'una part, com a mínim, de la gent que està generant aquest procés, diguem-ne, no? De la intel·ligència artificial. Però a part, per a colmo, diguem-ne, no? Per a més inri encara, sabem perfectament que els tios que lideren algun d'aquests projectes, com el Peter Thiel, Alex Karp o Elon Musk, és que no sé, tallen de dir-ho, tot això també, diguem-ne, no? De que no se tallen en cap manera de dir que veuen els temes d'altra manera i que d'alguna manera venen a practicar, segons el meu parer per descomptat, una mena de neodarwinisme social en el qual hi haurà societat... O sigui, no li tenen Els hi sembla fins i tot bé que hi hagi una societat de dos o tres velocitats, però com a mínim de dues velocitats, en el qual una gran part de gent quedi exclosa i marginada. Aquest crec que és una de les coses que planteja el papa, i de fet la seva gent d'Espanya ha anat a tocar tot aquest tema, no? La presó, el barri del Raval, pum, pum, no? No ha parat, diguem-ne, no? I suposo que la Ayuso estarà contenta, malgrat que ha dit que a tothom li sembla fantàstic això, no? Però bueno, a tothom, hasta la Abascal, li sortiria fantàstic tot això.
2: Jo crec que això del poder digital és algo que hi ha uns... Jo no em considero un erudit, ni em considero un premi Nobel, però en el, avui justament mirava els primers articles que vaig començar a escriure sobre l'impacte que tindria el poder digital, no? I mirava que ja el 2020 ja vaig escriure un article, fa 6 anys, no? L'any passat, després d'estudiar molt de temps, vaig acabar traient el llibre sobre el poder digital i a mi el que em sorprèn és que a dia d'avui hi hagi molta gent que sorprengui d'això, no? Especialment la capa política i Europa, on ara veuen que no tenim autonomia digital o sobirania digital, o ara comencem a parlar de la sobirania digital, o comencem a veure que estem en mans, doncs, de grans corporacions i que hi ha unes persones, doncs, que estan concentrant molt de poder, no? Per tant, ostres, ha tingut que vindre el papa que faci una encíclica per posar sobre la taula un problema que ja fa temps que s'està avisant, que veiem fa molt de temps que ho estem parlant. I és una llàstima perquè és que no sé si és massa tard. Avui mateix llegia que, bueno, la setmana passada sabíeu que la gent de Cloud, bueno, la gent d'Antròpics, va treure una nota dient que s'havia de parlar, que s'havia d'aturar tot el desenvolupament d'intel·ligència artificial al món, no? Doncs avui mateix Cloud ja ha tret la seva Cloud Fable Flight 5 en la Mythos 5, no? Que diguéssim ja és la màquina que és com si hagués començat a repartir petites bombes nuclears. Avui he llegit un article del company del Manuel Sant Romà, on ho comparàvem amb això, no? Comparàvem, és com si haguéssim començat a repartir petites minibombes nuclears pel món i a partir d'aquí, doncs, que sigui el que Déu vulgui, no? Però, ostres, jo crec que socialment hem de tindre molt més en compte i a nivell polític, a nivell social, hem de ser capaços de diferenciar el que era la transformació digital o la transformació que es va fer durant la revolució industrial, la primera, i el que és aquesta revolució de la intel·ligència artificial i la transformació digital.
0: Sí, perquè jo crec que a banda d'això, diguem-ne, com aquesta no té la mateixa naturalesa ni la mateixa composició de la distribució del capital, diguem-ne, aquí tot el tema de la financiarització, diguem-ne, de la intel·ligència artificial també està canviant paràmetres brutals, diguem-ne, de lo que és l'economia. Ja el va canviar l'aparició de la cosa digital en un moment determinat en el qual, diguem-ne, de los Rockefeller van passar los Bill Gates, diguem-ne, en un tres i no res, diguem-ne, no? Canviant absolutament l'economia del món. En aquest, fa 20 anys, encara, diguem-ne, en les primeres 10 números del Forbes sortia Slim, que és un mexicà, o Rockefeller. Avui dia, les 8 primeres són totalment, diguem-ne, del món digital, del món tecnològic, diguem-ne, no? Aleshores, això, bueno, i lo del Elon Musk i tota aquesta muntatge. Justament ara ens trobarem davant d'un tema que serà que els posen l'accelerador i que això lliga molt amb el tema del poder i volia fer una petita referència a aquest tema, amb el tema de la possible sortida a borsa quan no se sabe en realitat quins seran els rendiments d'aquest producte. Però com el capital és molt papanata, diguem-ne, realment és molt papanata i va darrere de a veure què me dona, perquè clar, diguem-ne, la pressió dels inversionistes, els plans de pensions, els fons d'inversió a produir, bueno, escolta, a veure, aposta, sembla que això té gràcia. I podem trobar-nos amb un .com. No sé, això és un tema que jo com a mínim no tinc una resposta. I el segon tema, en relació amb el tema del poder, hi ha dos temes que són molt importants. La financiarització de tot el tema, la monetització d'alguna manera de tot el tema de la intel·ligència artificial, com s'està produint, també està sometent als governs, perquè en aquest moment, diguem-ne, que Elon Musk tingui més diners que no sé quants països del món, diguem-ne, no? Com a capital personal, ja diu alguna cosa. I el segon aspecte que sí ens ha de preocupar molt és, i lo dic, no lo dic amb acritud, ni lo dic com una... No lo dic, no vull fer insolent, diguem-ne, insolent, no? Però la ignorància absoluta que tenen molts polítics respecte al que està passant, però absoluta, en el tema aquest i en el tema energètic. O sigui, per la gent el problema energètic encara és un problema dels ecologistes. Escolta, és que el món ha canviat i la digitalització i l'energia han canviat el món. Podem dir que no passa nada, perfectament, però és que han canviat el món. I no es pot llegir amb les claus de la digitalització, és un tema dels friquis, i l'energia de los ecologistes, o ecologoides, no sé com dir-los, no? Perquè a vegades alguns ni ho són. Sí, sí.
1: Parlant de poder, de moral, etc. Però això té aturador, perquè bueno, Europa intenta regular, Estats Units va a tope, Xina i Rússia van fer la seva, i després estan les multinacionals, que el que volen és facturar i guanyar diners. Realment, té aturador, podrem parar-ho?
2: Jo ho veig difícil perquè abans el Héctor posava diversos exemples com el Rockefeller, no? Durant l'època del Rockefeller, que sí que va ser una de les persones més riques del món, hi havia algú que li feia contrapoder, que era l'estat, en aquest cas l'estat americà. A dia d'avui no tenim eines que fan contrapoder en aquests tecnooligarques, no? O sigui, qui li fa contrapoder a Elon Musk? No hi ha cap estat que li pugui fer un d'això, no? un contrapoder. I això, el que passa, i a més ja ho va dir Roosevelt amb un discurs que va fer, va dir, quan una empresa o entitat és més poderosa que el mateix estat, el que està en perill és la democràcia, no? Aleshores, en aquests moments, jo crec que tenim un greu perill per les democràcies degut a la concentració de poder que hi ha a nivell mundial. Això, l'única manera que veig que realment hi hagués una iniciativa a nivell mundial de tot el món de crear com una ONU digital, no? O de crear una entitat mundial a la qual posés unes normes de joc, seria l'única manera. De moment no existeix i, per tant, el capital va tirant, anirà fugint d'un país a l'altre i aleshores aniran treballant i serà molt difícil que nosaltres puguem... que puguem fer alguna cosa, no? Vull dir, avui els serveis generals de totes les administracions estan basats en sistemes cloud d'aquestes companyies.
0: Totalment.
2: Aleshores, no només tenim un problema de sobirania digital, no només tenim un problema econòmic, com ha dit l'Héctor, o podem tindre un problema econòmic d'una bombolla, sinó que el problema seriós és el problema democràtic que ens pot generar el fet d'estar en mans de quatre persones que poden decidir quins algoritmes veiem, quina informació veiem, i a partir d'aquí doncs tornar una miqueta a la cova de Plató, no? No sé si doncs podem tornar en aquella cova i a veure les màscares xines que nosaltres, o que ens vulguin ensenyar, i això farà que tinguem realment un problema greu a les nostres societats.
1: Héctor?
0: Sí, no, jo estic plenament d'acord. Jo l'única cosa que... Jo, de veritat, lo de la ONU digital em sembla una molt bona idea, la veig absolutament difícil de poder controlar. A veure, una petita observació. Si no estigués Trump, segurament no seria exactament igual. Diem-ne, aquí també té que veure, diem-ne, que els propis mecanismes de la democràcia que estan generant. Diem-ne, perquè ell ha donat peu, ara s'estan matant, però ell va donar peu a que passin per aquestes coses. Clar, l'altre, qui és l'únic que té el sistema contrari i supercontrolat? Xina. Però clar, Xina no és el nostre paradigma del model democràtic, tampoc, malgrat que quan vas a Xina, si no parles de política, és una societat superoberta, però no parlis de política, diguem-ne, no? Jo vaig estar fa poc i diguem-ne, és acollonant, no? Però, diguem-ne, el tema és aquest, diguem-ne, el que tu planteges és molt encertat, que és com podem crear mecanismes de contrapoder. Bueno, escolta, s'ha de pensar i s'ha de començar a treballar, diguem-ne, tot el que sigui sistemes de proximitat, i s'han de pensar. I el que passa que és clar, con eleccions cada 4 anys i la pereza que hace pensar, perquè Sergi, tu que has estat també en el govern o en un govern, saps lo que és la pereza de pensar.
2: Més que la pereza, més que la pereza de pensar és la mancança d'escoltar.
0: Exacte.
2: Dels que realment tenen poder, no? Dels que realment tenen poder en uns governs és la mancança d'escoltar i el problema de jugar al regat curt, no? El problema del dia a dia. I abans no tenim visions estratègiques a llarg plaç, i aquí ens trobem.
0: Exactament.
1: Ens queda un minut de programa, cosa que no podem controlar ni amb algoritmes ni amb res. Pues teniu 30 segons cada un per tancar una mica la tertúlia d'avui.
2: Doncs, Héctor, mateix.
0: No, sí, molt simple. Continuar recolzant iniciatives com les del Papa de com realment, amb aquests aspectes que dèiem, defensa del lloc de treball, defensa, diguem-ne, crítica al poder, crítica a les autocràcies, que això és fonamental, continuar fent un combat d'autocràcia, i treballar molt seriosament en un conjunt de valors, diguem-ne, que puguin resistir aquest embate brutal que estan fent aquests tecnofeudales o oligarques tecnològics, com vulgueu.
2: Jo, per acabar, simplement dic que la gran diferència és que els humans sentim dolor, que experimentem emocions, que tenim relacions, que habitem una cultura i que vivim una història concreta. I que la història que estem vivint ara és aquesta i que som nosaltres els que tenim l'oportunitat de fer-ho bé o de fer-ho malament. I això significa que molta gent s'impliqui i que realment acabem veient tots que hi ha un problema i que busquem una solució conjunta entre tota la humanitat.
1: Res més. No puc fer res més que donar-vos les gràcies perquè se'ns ha acabat completament el temps. Us emplaço passat l'estiu, perquè això haurà canviat a l'oestia, per continuar parlant del tema. Superinteressant. Gràcies, Sergi, gràcies, Héctor, i fins la propera.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: En definitiva, el programa d'avui hem comprovat que les grans preguntes que ja es feia a la societat fa més de 135 anys continuen sent sorprenentment actuals. Si l'encíclica Rerum Novarum del Papa Lleó XIII va néixer per respondre als desafiaments de la revolució industrial, avui la irrupció de la intel·ligència artificial ens obliga a replantejar qüestions molt similars. Què passarà amb el treball? Qui concentrarà el poder? I quins valors orientaran el desenvolupament tecnològic. Durant el debat d'avui, l'Héctor Sankowski i en Sergi Marcel han coincidit que la tecnologia no és neutra i que el futur no dependrà només dels algoritmes, sinó de les decisions humanes que prenguem com a societat. També ha quedat clar que la intel·ligència artificial no és només una qüestió tècnica, sinó política, econòmica i fins i tot moral. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Us recordem que qualsevol proposta pel programa la podeu fer al correu electrònic hola@barcelonadot.com. I ara sí, acabem el programa i us esperem la propera setmana.
3: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
4: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.

0: Són les 6 del matí.
1: Informatiu migdia.
2: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
1: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
6: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y vivir la música como nunca antes lo habías hecho? Si es así, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. El programa de música experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche tienes una cita con nosotros. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Te esperamos aquí en Experimenta.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Bona tarda, són les 6 i 8 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del de sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el darrer de la quarta temporada del programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, a un servidor, Víctor Pérez, com a presentador, i a Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: S'acabó lo que se daba.
1: Sí.
0: Quants, a veure, 31 programes. Aquesta temporada no està malament. És el programa número 111, 3-1. Bueno, no està malament.
1: Sí.
0: Per despedir la temporada no hem arribat al 100, entre altres coses. No? Hem parlat de moltes sèries bones, com sempre. I jo crec que avui tancarem amb qualitat, no?
1: Sí, qualitat. Vull dir, és el que ha de ser.
0: Sí, sí, sí, perquè habitualment no parlem de sèries dolentes. També. A veure, ho intentem, perquè no ens agrada massa, no? Bueno, encara que si és molt dolenta potser sí que dona per parlar.
1: Sí.
0: Però crec que no hem arribat a aquest cas. A no ser que sigui una sèrie de Ryan Murphy, no? Que se tenia que deixar això. Doncs parlem avui que acabem amb qualitat, perquè a la sèrie de la setmana ens anirem fins a Apple TV per parlar d'una de les noves ficcions que més ens han sorprès d'aquest 2026. Es tracta de La Maldición, de Widow's Bay, que junta terror i comèdia amb un estil visual sobri que ha captivat la crítica i audiència per igual. I ja dic, no només per nosaltres, parlem d'una sèrie molt ben rebuda per tothom. També donarem protagonisme a totes les estrenes que tindrem aquest estiu. Aquesta setmana, sobretot que ve, tenim dos dels més importants, no, de tot l'any. Sèries que són insígnia, no, de dues plataformes. Ara parlem d'això. Però abans comencem, com sempre, amb les estrenes, però en aquest cas amb les notícies de la setmana. Doncs com tenim tants estrenes avui, només tenim una notícia, però és d'aquestes sèries que ens agrada seguir sempre, i és que ja tenim la majoria del nou cast anunciat de la 6ª temporada de Solo Asesinatos en el Edificio.
1: Doncs sí, els preparatius de la propera temporada de Solo Asesinatos en el Edificio ja estan en marxa. Aquesta setmana hem pogut saber quins actors i actrius formaran part de la 6ª temporada de la sèrie de Disney+. Entre ells figuren estrelles com David Tennant, Nicola Coughlan, Jodie Whittaker, Jim Broadbent, Richard Ayoade, Adrian Lurkis, Catherine Hunter o Simon Ashley.
0: Una temporada, recordem, la 5ª, que vam parlar, crec que a l'inici, no, d'aquesta 4ª temporada, si no recordo malament. Doncs ens anirem fins al Regne Unit, en aquesta 6ª temporada. No sé si no sabem si última, entenc que no, perquè això s'allargarà fins a l'infinit.
1: Sí, hasta que puedan.
0: Però de moment està bé la sèrie. Encara no ha fet aquesta ballada, potser diguem que la primera era més fresca, no?, d'alguna manera. Però bueno, amb aquests actors, bueno, molt Bridgerton teníem en aquesta temporada, no?, que feia gràcia aquest mix, no? Però bueno, a nivell de cas sabem que aquesta sèrie mai ens falla.
1: Sí, a veure, i és el que vam dir també una mica, que és interessant, no?, que canviïn d'ambient, de dir, de cop passem, suposo que serà a Londres, entenc, o similar. Llavors és això, en plan, canviar de ciutat i tal, actors també, no?, que potser les bromes inclús són diferents i tal, llavors jo crec que pot ser molt interessant. Jo la veritat és que amb el càsting, en plan, estic molt contenta, o sigui, és això, les de Bridgerton a mi m'encanten les dues, la Nicola Coughlan ja havia fet comèdia de Riggles que em flipa. El David Tennant també és un tio que té la comèdia molt per mà. El Richard Ayoade, que jo el tinc amb molta estima perquè sortia la sèrie dels Informàtics, sèrie mítica anglesa, que a mi m'encanta.
0: Pues no sé quina és, Núria.
1: Els Informàtics, la feien a TV3, és boníssima, és boníssima. I sortia ell, un dels protagonistes, o sigui que el càsting, de moment, a mi, estic supercontenta.
0: I Catherine Hunter, que també és, crec que sabem que a nivell còmic és boníssima.
1: També.
0: I la curiositat, que tant David Tennant com Jodie Whittaker, que són dos Doctor Who, no?, d'aquest personatge també mític del Regne Unit, i els tindrem juntament en aquesta sèrie. Veurem, perquè l'humor britànic sempre diem que és dels millors que hi ha, si no el millor, veurem si també l'adopta, aquesta sèrie de Solo Asesinatos en el Edificio, que en teoria arribarà aquest any, però no sabem encara la data d'estrena d'aquesta 6ª temporada. I el que sí que sabem és la data d'estrena dels chorrocientos mil estrenos, no?, que tenim als estius, sempre passa igual. Habitualment no és tant com al cinema, que sí que és, potser hi ha més blockbusters i pel·lícules més potents, però sí que és veritat que aquest any potser, sobretot els dos primers, són els més forts de l'any, encara que són sèries que s'acostumen a estrenar sempre en aquestes dates de l'any. La primera d'elles, parlem d'una tercera temporada i penúltima, en aquest cas, que és la de La Casa del Dragón, que ens arribarà aquest dilluns 22 de juny a HBO Max. Ja sabem que és una de les sèries, si no la sèrie, juntament amb The Last of Us, més vista de la plataforma. va començar la seva història ja pel principi, la gent ja no se'n recorda, perquè clar, 2 anys entre temporades, pues, és la que passa. Ambientada 170 anys abans de la seva sèrie mare, Joc de Trons, on el regnat de Viserys Targaryen està en perill. En aquest moment el tro de ferro pot ser del seu germà, en Daemon, un governant impulsiu i potencialment tirànic, o bé, trencant amb la tradició del baró, el tro passaria a mans de la seva filla, Rhaenyra. Ja vam veure com aquesta sèrie, la primera temporada, feia aquests salts temporals, no? Amb una història que abarcava dècades, molt diferent, no?, el que vam veure a Joc de Trons, i després amb una segona que va ser molt diferent, més lineal, una sèrie més normal, entre cometes, no?, a nivell narratiu, però que va acabar, ja ho vam comentar, de forma estranya, no?, la segona temporada per aquest retall d'episodis. Però, Núria, t'he de dir que les crítiques de la tercera temporada diuen que és la millor temporada de la sèrie. Pues... Això, inesperat.
1: Sí.
0: Inesperat per com va acabar, no?, la segona. Però vam comentar que el primer episodi que tindríem d'aquesta tercera temporada seria una gran batalla, la batalla naval més gran de la història. S'ha venut així. No sé si hi ha hagut masses a les sèries de batalles navals, però bueno, ens han dit que és així, així que bueno, veiem imatges i comentem què ens sembla aquesta nova entrega de La Casa del Dragón.
2: Son tiempos convulsos.
3: Ya viene Rhaenyra. Aquí no estás a salvo. Su derrota está escrita. Tomaremos la ciudad sin derramar más sangre.
2: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo. Y no debería.
3: Sé que has sido clemente, pero el peso de la corona te aplastará. Tus decisiones nos traerán la muerte a todos.
2: Poco a poco.
0: Doncs una tercera temporada que per fi ens regalarà la guerra esperada, no?, des del principi de la sèrie, encara que la segona ja vam tenir una batalla bastant important, però ara sí que en teoria serà todo caos. Encara que hi hagi, Núria, que el primer episodi és això, que diem molta acció i tal, però que els millors episodis són els de després, que són més estil Joc de Trons early seasons, podem dir, no?, temporades inicials on la gent sempre deia que era la millor Joc de Trons, no? O sigui, bueno, cuidadito, el que passa.
1: Sí, home, a veure, estaria molt bé que la sèrie remuntés això, va ser una pena al final de la segona, no?, que ens encara com aquest gust una mica més amarg i tal. Llavors, el fet de que pugui remuntar, doncs està superbé, perquè penso que la sèrie estava molt bé al nivell i va fer, jo crec, recuperar molt la fe en l'univers de Joc de Trons. Fa poc vam tenir també Caballeros y Siete Reinos, que a tothom li va agradar. O sigui que si remunten amb aquesta temporada, doncs a veure si... aconseguint tenir un bon nivell. No sé quantes temporades se suposa que volen fer.
0: És la quarta, eh?
1: Fins a quarta. Bueno, doncs a veure si s'aconsegueix mantenir el nivell 2 temporades més.
0: Jo ja ho he dit més d'un cop, que veient la història dels llibres tinc dubtes de que això en 4 temporades i en 8 episodis, que ja abans eren 10, però 2 menys, es pugui tancar d'una forma més o menys normal. Però bueno, no sé, potser la història l'adapten d'una altra manera, bueno, ja veurem què passa. Però moltes ganes de dilluns, emissió setmanal, com sempre, HBO Max. Per cert, Emma Darcy han dit que, vamos, és l'estrella total. Habitualment ho és, però durant aquesta temporada més encara, sens dubte.
1: Pues fantàstic.
0: I que Daemon no se'n va de viatges estranys, també. Com a la segona, que això molta gent també respira.
1: Ja, yeah, sí, no? Perquè recordo que és com que estava tota l'estona en otro sitio, sí. És com otra persona aparte.
0: Estava apartat de la trama, doncs això no passarà a la tercera temporada. I anem a la segona estrena que tenim aquest estiu, també és la setmana que ve, en aquest cas és dijous 25 de juny, i és aquesta segona temporada, ja que la Núria dice, ui, esto malo, que és Avatar, la llegenda d'Aang, que se centra en un món que està dividit en 4 nacions. La tribu de l'aigua, el regne de la terra, la nació del foc i els nòmades de l'aire. En cada generació, només un mestre és capaç de dominar els 4 elements i rep el nom de l'Avatar. Després de 100 anys desaparegut, l'Avatar reapareix, descobert per la Katara i en Sokka, 2 germans de la tribu de l'aigua. Junts faran un èpic viatge per tornar la pau i l'equilibri al món. Aquesta sèrie que estava basada, no?, la sèrie animada del mateix nom, que... tothom que l'ha vist diu que és de les millors sèries animades de la història de la televisió. Jo no tinc el plaer, però la Núria ens ho confirma i confiem plenament en el seu criteri. Però abans de parlar una mica també d'aquesta sèrie d'animació i de live action, veiem imatges d'aquesta segona entrega.
4: The Earth Kingdom is going to fall.
5: There's a Fire Nation army just beyond the wall.
6: Thank you. Avatar, you may be confused. There is no war in Ba Sing Se.
5: The Fire Nation hasn't stopped fighting. All over the Earth Kingdom, they're waging war. If we're going to defeat them, I need you to teach me earthbending. You're the best earthbender I've ever seen.
6: This is the Avatar.
0: Núria, opinión. Venga.
1: Bueno, no sé, yo haig de veure la sèrie per como criticar plenamente porque me parece un poco mal, pero sí que es veritat que ja visualment, bueno, té aquest estil de Netflix, live action estrany, que, bueno, una mica d'esto, també tenia en compte que la sèrie animada original és molt, molt colorida en comparació. Però, no sé, és que hi ha cosetes, jo sento... Jo sí que el que he sentit molt de crítica és que aquesta sèrie com que se centra més en la, en l'acció, no? I el que sigui com espectacular, entre cometes, no? Els efectes visuals, més que en la història, que al final és el que fa interessant Avatar, més enllà del lore, no?, que diguis. El que fa interessant és la història i la relació entre els personatges, que, bueno, sembla que no sé si s'aconsegueix molt bé la sèrie. Bueno, veure què passa, perquè també la Toph, un altre personatge que a mi m'encanta, se luce un poco extraño, també, no sé. Bueno, jo no tengo mucha confianza, però bueno, si voleu veure la sèrie, mireu l'original i ja
0: sí,
1: està.
0: Sí, això segur. Primer, l'original, això sí. Sempre, amb els live action sobretot. Doncs veurem com surt aquesta entrega amb el personatge principal, el nen, que ja, bueno, no és tan nen, yeah. És el que passa, el que diem, amb els anys entre temporades. I anem a l'estrena l'altre més esperat de la setmana que ve, que és la cinquena i última temporada, Núria, se nos va ja, The Bear. No voy a decir The Bear. Això és que diuen que es diu The Bear. Després veus el tràiler i diuen The Bear.
1: Yeah.
0: A ver, ¿en qué quedamos?
1: Però perquè fan la pronunciació en la fonètica espanyola, m'entens?
0: Clar, però això no és correcte. Això no és correcte. Ellos como lo dicen, The Bear, ¿no?
1: Sí, pues
0: ja
1: està.
0: Ja està. Que surt el divendres 26 de juny a Disney+, Plus, a tots els episodis, i a la mateix cop que als Estats Units, gràcies, que per fi ho estan fent, i que se centraven als seus inicis, no?, en el jove Carmi, el xef procedent del món de l'alta cuina, que tornava a Chicago per portar la botiga de bocates, no?, vamos a dir, de la seva família, no?, del seu germà Michael. I veurem si aquesta última temporada sobreviu al restaurant, no? Aquesta és la gran trama principal, no? Després del que vam veure al final de la quarta, que és spoiler, per qui no l'ha vist, doncs Carmi decidia, no?, de deixar el món de... No el restaurant, el món de la cuina,
1: sí.
0: En general, no? Doncs veiem imatges i a veure què ens porta aquesta última i cinquena entrega de The Bear.
7: Che, ¿estás bien? Tú coge aire. Escucha a la sartén. ¿Oyes la música?
8: Es nuestro último día. Se nos acabó el tiempo.
9: No pienso rendirme. Vamos a seguir trabajando.
10: Richard, voy a vender el edificio.
11: Estamos mal. El restaurante está inundado. Nos han cortado los repartos.
12: Nos vamos a quedar sin comida.
13: O al final todo acaba bien.
14: ¡No! ¡Para! ¡No absorbe!
11: ¿O no?
15: Nos superan en número...
0: Doncs el restaurant mai està bé, no. Ja ho sabem. Ara estan inundats, no?, d'aquesta cinquena temporada, que per cert es veu com més cinematogràfica. No? Això a mi no sé si m'acaba d'agradar, yeah. Però bueno, és un canvi d'estil així sobtat pel final, no?
1: Bueno, suposo que ja de cara que, no?, és la temporada final, a veure com tanca la història. És això, els personatges acostumen a ser bastant miserables, no?, sí. Per dir-ho d'una manera, però... Amb el toc positiu aquest que acaba tenint sempre de ver, no?, de que al final l'amor i la passió jo crec que sobreval tot, doncs a veure quin final es deixen. Jo crec que deixaran un final bonito i vamos a llevar todos, o sigui que...
0: Esperem que sí, perquè, bueno, imagina't un final a Los Succession, per exemple, que sigui molt trauma o molt dramàtic. A veure, amb el personatge de Carmi tampoc ens estranyaria.
1: No. Però jo crec que amb la resta... Jo
0: sí,
1: crec
0: la resta sí, serà... segur. Però Carmi també es mereix ser feliç.
1: Sí, home, sí.
0: Però veurem si ho aconsegueix. Ho estava treballant, no? A la quarta temporada va ser la temporada de curar herides.
1: Sí.
0: Veurem si la cinquena ho confirma i veurem si acaba també amb Claire, que això és una de les coses que a la gent no li agrada tant aquesta trama, ja ho vam comentar, no?
1: Sí.
0: A mi em sembla que estava bé. Però bueno, veurem què passa en aquesta cinquena temporada, que ja tenim tots els noms dels episodis, per cert. Tots tenen nom d'un plat. o d'un element de cuina, menys l'últim, que es diu The Original Beef of Chicagoland.
16: Oh.
0: Veurem què passa. Però pinta molt bé, aquesta última temporada de The Bear. I anem a passar als següents estrenes, que són tots seguits a Apple TV. I és que Apple TV ja estem parlant que aquest any ho està fent molt bé, però és que a nivell d'estrenes també el que se viene tiene tela. El primer d'ells ens porta a la temporada 3 i penúltima, si no m'equivoco també, de Silo, que s'estrena el divendres 3 de juliol a Apple. Se centra en un futur tòxic i en ruïnes on milers de persones viuen en un gegantesc silo sota terra. Després que el seu xèrif incompleixi una norma cardinal i els residents morin misteriosament, l'enginyera Juliet comença a descobrir secrets terrorífics i la veritat sobre el silo. Una sèrie que es va estrenar el 2023, també entre bastants mesos i anys, entre temporades, amb la Rebecca Ferguson, no?, com a protagonista, aquesta actriu que s'ha fet més famosa amb les pel·lis de Dune, sobretot, que li agrada la ciència-ficció i que és una persona supercarismàtica, ja ho sabem, no?, de totes les seves entrevistes i tal, ja ho sabem, però aquesta sèrie és diferent, està més sèria la mujer, una sèrie dramàtica totalment, una sèrie que la Núria va veure... Ho has sencera, Núria, o no?
1: Sí, sí, les dues temporades les he vist. Sí,
0: pues,
1: sí.
0: Bueno, però és quina pena que surt a l'estiu i com sempre passa amb les sèries d'estiu, pues nada, se queden ahí sin comentar-les. Però veiem almenys el tràiler de la nova entrega i això sí que ho comentarem.
17: Estuviste ahí dentro 3 minutos. 3 minutos en una sala ardiendo.
18: Lleva 3 meses sin recordar nada, salvo lo que tú le has dicho.
19: Me miro al espejo y ni siquiera sé quién me está mirando. No recuerda nada, excepto lo que le dicen. Eres la única que ha salido en toda la puta historia y ha sobrevivido.
20: La verdad no se consigue sin un precio.
19: El pánico que provocaría si la gente se enterara.
20: ¿Se enterara de qué?
19: Del tiempo que nos queda. Tengo fragmentos.
0: Una tercera temporada que ja haurà de respondre preguntes, que a aquests tipus de sèries sempre li passa això, no? Que demasiades preguntes sin resposta. Una sèrie que anava massa lenta, potser, Núria. Mira que a nosaltres ens agraden molt les sèries, que van narrativament, pues, que es prenen el seu temps. Però és veritat que una sèrie que potser s'ho pren massa, però després als finals sempre compleixen, també s'ha de dir. És una sèrie que et manté enganxat tot i això.
1: Sí, o sigui, crec que és això, que el problema que té és això, que potser va massa lenta o inclús... També és com que hi ha alguns personatges que també potser no m'acaben d'impactar tant com per de dir, en plan, m'interessa molt, no?, seguir veient. Però és això, sí que és veritat que acaba remuntant i normalment, o sigui, el guió i els girs i tot està ben
0: funciona,
1: escrit. Vull dir que funciona realment, simplement que potser el ritme, doncs, costa una mica, no?, de pair.
0: Sí, potser en canvi de 10 episodis, això també és el que parlem, millor 8. En aquest cas, sempre les sèries que han de fer a l'inversa algunes.
1: Sí.
0: Les que tenen 10, 8 i 8 i 10, però bueno, no passa res. Coses que passen amb Silo, una tercera temporada que serà basada en el segon llibre de la saga i, en teoria, el segon llibre era tot un flashback de 600 pàgines. Veurem com ho fan això a la sèrie. Jo veig que de moment no serà així, però sí que es parla de que hi haurà flashbacks, això segur, en aquesta tercera entrega de Silo. Doncs veurem què tal està la sèrie d'Apple, que per cert tenia un dels millors pilots, jo crec, dels últims anys. Després potser els episodis següents eren més baixets, no?, però el pilot estava molt bé. I la segona estrena que ens porta Apple TV aquest estiu, molt interessant per la seva protagonista, es diu Lucky i ens arriba el dimecres 15 de juliol. Se centra la jove del mateix nom, que va deixar enrere la vida criminal en la qual es va criar. Ara ha d'abraçar el seu costat més obscur per última vegada en un intent desesperat per escapar del seu passat. La protagonista d'aquesta sèrie és Anya Taylor-Joy, que també se une a les files d'Apple. Bueno, ja són molts dels actors que fan sèries i pel·lis amb Apple. A una sèrie que potser, veient les imatges, sembla una mica cliché, però bueno, veient el nom de l'actriu i també altres actors que hi ha en aquesta sèrie, doncs no pinta tan malament.
21: Lucky, escúchame. Este mundo es complicado. Debería haberte enseñado a sobrevivir en la vida en la que naciste.
22: Lo sé, papá. Pensaba que me gustaría salir con vida.
23: Todo está saliendo según el plan.
22: Claro, de momento. Kerry. Mi marido. Me desperté y no estaba.
2: Hola, querida. ¿Cuánto tiempo?
0: Doncs, a part de Annette i la Joy, veiem aquí a Annette Bening, també guanyadora i nominada als Oscars. També teníem a Timothy Olyphant, fan de la sèrie, sabeu quin és, també. Actor que ha fet moltes sèries conegudes. I aquesta protagonista, evidentment, que és l'estrella Annette i la Joy, coneguda, no es va fer coneguda amb el Gambito de Dama. Han passat molts anys ja d'això. Sí. Però les perruques segueixen sent un arma per l'actuació d'Annette i la Joy. No? En aquesta sèrie veiem diferents, no?, versions d'ella.
1: Sí, vull dir... Bueno, és que l'Annette i la Joy, jo crec que és una actriu que és bastant... camaleònica en bastants sentits. Vull dir, hem vist amb coses molt diferents. Va fer la pel·li aquella de Mad Max. Sí. Bueno, ara sortirà Dune, també, aquest any. O sigui que ha fet de tot. O sigui,
0: no me'n recordava de Furiosa, quina gran pel·lícula. Sí. I va començar amb La Bruja, el 2015, que és la famosa, amb aquella pel·li de terror del Robert Eggers, que estava molt bé ella. Ell tenia com 18 o 19 anys, ho va superbé. Una actriu que la gent no ho sap, molta gent encara no sap que és argentina.
1: Yeah.
0: No?
1: I a més, argentina de pura cepa.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí, si l'escoltes parlar, mare de Déu, no? Sí. És més argentina que Messi. És brutal, no? Doncs, bueno, tenim aquesta sèrie a partir del dimecres 15 de juliol, sembla un thriller, no?, de tota la vida, veurem com està. I l'última estrena, i el més potent que ens porta Apple TV aquest estiu, és la quarta temporada, i jo ja no sé si última, si, no sé, ja sabem què és, no?, de Ted Lasso, que ens arribarà el dimecres 5 d'agost i que se centra un altre cop, no?, en el personatge de Ted Lasso, que torna a Londres i al Richmond, però aquesta vegada assumirà un nou repte, que és entrenar un equip de futbol femení de segona divisió. Una sèrie que, d'alguna manera, s'ha transformat en aquell spin-off, no?, que deien que faria Ted Lasso sobre un equip femení on la Kylie anava a ser la protagonista. Però, bueno, han decidit continuar amb aquesta sèrie. Jo crec que perquè Jason Sudeikis pues, haurà dit que sí, després de pensar-s'ho un temps. Però a mi m'interessava més veure un spin-off i no tant una quarta temporada de Ted Lasso, la veritat. Però, bueno, veurem com surt, però així pinta aquesta nova entrega de la sèrie de futbol.

0: Doncs la sèrie que sempre era feel good sèries, no? Podríem dir també en part de Jason Sudeikis, no? Amb la Hannah Waddingham. Hannah Waddingham, que los verdaderos fans sabemos que la conocimos en Juego de Tronos, sí. No? Això, Laura, tu vas veure a l'inversa o no? O vas veure primer
1: Ted Lasso, clar, va sortir.
0: Després, sí, clar, que... potser fa més gràcia veure-ho així, també, clar, sí. Després la veus i dius, hòstia, és la de Ted Lasso, no? I a part, doncs, també teníem a Juno Temple o Fit Dunster o Brett Goldstein, bueno, un gran repartiment que va guanyar molts Emmys. Aquesta sèrie va arrasar en el seu moment, va sorprendre moltíssim, i sempre diem que va ser la primera sèrie d'Apple, de veritat, no?, que va enganxar la gent.
1: Sí, vull dir, era una sèrie que va sorprendre molt en el seu moment, que... De moment, en general, han funcionat bé les temporades. L'última és això. Jo crec que el problema va ser que no sabíem ben bé el rum, si es suposava que era l'última o no, o què passava. Després van dir que sí, després van dir que no.
0: I al final, pues mira.
1: I ara pues, tenim una altra temporada amb jugadores femenines, que jo crec que pot ser interessant, vull dir, perquè pot obrir molts melons i debats que poden estar bé. I no sé, i a veure els jugadors de l'equip, que també és una part important, no? A veure com són les jugadores. I no sé, bueno, i els cameitos, no? Aquell que va sortir Pep Guardiola en el seu moment.
0: Sí, ja dèiem, no?, que si sortiria alguna jugadora al Barça, pues estaria bé, no? Però, a veure, del Barça potser no, però de la Premier, que evidentment és la lliga més potent, no?, de futbol femení, seria estrany que no sortissin cap jugadora. No? Podria sortir catalanes, perquè a l'Arsenal tenim jugadora a la Mariona Caldeño, o sigui que, bueno, por ahí pueden hacer cosas. Però, bueno, que estigui bé la sèrie. Els cameos ja... que s'han añadido, no? Jo m'imagino moltes trames, perquè penso en els futbolistes de l'equip masculí, si desapareixeran, tindran trames també... Bueno, és que potser hi ha un demasiada cosa.
1: Sí.
0: Però bueno, veurem com surt aquesta quarta entrega, la veurem, això segur. I l'última estrena d'aquest estiu, així, dels més interessants, es porta HBO Max el dilluns 17 d'agost, que és aquesta sèrie que vam parlar de Linternes, que segueix el nou recluta, John Stewart, i el llegendari Llanterna Verda, Hal Jordan, dos policies intergalàctics que es troben enmig d'un misteri terrestre mentre investiguen un assassinat en el cor dels Estats Units. Aquesta sèrie és la nova proposta d'aquest nou univers, no?, de DC Studios, amb el James Gunn com a cap principal. Veurem com surt. Ara tenim la pel·lícula, no sé si la setmana que ve, crec que és de Supergirl, no?, als cinemes.
1: Sí.
0: Però després d'aquesta pel·lícula, doncs, tindrem aquesta sèrie de Linternes, que el més interessant que té, ja vam comentar, també són els seus guionistes.
2: Este anillo es la mayor arma del universo. La clave está en saber si hace falta usarlo y cuándo. ¿Acabas de usarlo para falsificar dinero? No. ¿Cómo conseguiste el anillo? Ya lo sabes, no me hicieron ninguna entrevista. Igual tendrían que haberlo hecho. ¿Un poder así no hay que ganárselo? Llevo en esto desde que eras un crío. Si quieres conseguir este anillo, será por encima de mi cadáver. Creo que le caigo bien. Nos miente todo el mundo. No nos iremos hasta que sepamos lo que ocurre.
0: Doncs no sé, que com deia, té com a creadors, que és el més interessant, el Chris Mandy, creador d'Ozark, o sigui, a Netflix, a Damon Lindelof, ja ho vam comentar també, que va fer una anterior proposta de DC bastant atípica, com va ser Watchmen. Ja dèiem que potser semblava una sèrie més del montón veient el tràiler, però clar, veient els creadors darrere, potser hem d'obviar més el tràiler i esperar-nos a veure què ens proposen d'una sèrie.
1: Sí, vull dir, a veure, fins ara tots més o menys els productes seriafils de DC han sortit bastant bé, o sigui que és això, és una sèrie que jo crec que a priori potser no enganxa molt, és això, potser per les promocions que s'han fet fins ara i tal, però, bueno, potser està bé, segurament està bé, vull dir...
0: Jo crec que jo confio en la sèrie, només per la gent que hi ha darrere, eh? Potser si em diguessis, hi ha gent que no conec, dic, bueno, cuidadito con esta sèrie, però amb aquests noms esperem que surti bé. I abans de passar la seva setmana, comentar, hi ha més estrenes, però és que hi ha tants estrenes aquest estiu. Tenim Heartstopper, que és el 17 de juliol, recordem això, la pel·lícula, va sortir un tràiler, no?, fa molt poquet. I també tenim Cines de Soledad, que jo he de dir-lo, Núria, has d'aprofitar aquest estiu, és el moment.
1: Posar-me al dia.
0: Segona temporada, o part 2, que sortirà el 5 d'agost també, el mateix dia, precisament, que Ted Lasso. I dit això, que se'ns va el temps, con los estrenos del verano, vamos a hablar d'una sèrie molt potent, que ens ha sorprès moltíssim, una sèrie estranya, que mezcla terror i comèdia, que no és Scary Movie, encara que faci això, i és La Maldición de Widow's Bay.

0: amb aquesta música inquietant, no, de la sèrie, però també que l'enganxa del toc còmic. És que ja no pots deixar de veure, no, quan veus això en aquesta sèrie atípica, però que Apple TV, pues, ens ha descobert que també pot anar a altres gèneres més enllà, que sempre diem, no, que la ciència-ficció i la fantasia potser és el que millor els hi dona, no? Però mira, també el terror còmic. Això és una sorpresa total, no, Apple TV. Però abans d'això, i de parlar de la sèrie, que vam parlar quan es va estrenar fa un parell de mesos, què ens explica aquesta sèrie, Núria?
1: Doncs Widow's Bay és un pintoresc poble a una illa a 65 quilòmetres de Nova Anglaterra, però amaga alguna cosa sota la superfície. L'alcalde, Tom Loftis, ja no sap com reanimar aquesta comunitat en crisi. No hi ha wifi, la cobertura va i ve, i s'ha d'enfrontar a uns veïns supersticiosos que creuen que la illa està maleïda.
0: Una sèrie que està protagonitzada pel Matthew Rhys. Matthew Rhys, que a nivell serièfil, pues, se'l coneix per protagonitzar The Americans, que va ser una sèrie també recomanadíssima, i aquí en un altre registre totalment diferent, perquè enganxa moltíssim en aquesta cosa rara que té la sèrie, no? I ja ho fa molt bé aquesta actuació. I a part, pues, la creadora, que és Katie Diepold, que és una creadora que venia de sèries de comèdia. Llavors, pues, s'entén, no?, aquests tocs que té la sèrie. I el director que hem comentat també en el seu moment, que era Hiro Murai, que és un director que habitualment, no, també ha treballat a sèries, i més enllà, sèries també amb aquest toc estrany de terror, comèdia, drama, com on hi ha un mix de gèneres molt, molt palpable, no? Com van ser les sèries de Barry i Atlanta, que són sèries recomanadíssimes. Ja vam parlar de Barry aquí. Bueno, què hem de dir d'aquesta sèrie? O sigui, les millors que es pot veure els últims anys en general, no? I a part, Hiro Murai també dirigia els videoclips de Donald Glover, no?, de Childish Gambino, de l'artista que estava darrere també de la sèrie d'Atlanta. O sigui que és una persona que sap molt bé el que fa, i en aquesta sèrie, pues, no deixa de descobrir, no es descobreix, no, res nou amb el terror, com funciona de bé a les seves mans, no? Doncs veiem imatges d'aquesta sèrie de Maldición de Widow's Bay i expliquem per què creiem que és una de les millors sèries d'aquest 2026.
2: ¿Sabes algo de una arpía?
3: Todos los marineros saben la historia de la arpía. Oh. Oh. El chico sabe.

0: No lo entiendo. ¿Cómo te mueres?
1: Se sube a la cama y se te sienta en la cara. Au.
2: Au. Doncs la sèrie ha estat pur.
3: No? Sí, totalment.
2: Va fer uns tres teasers, no? Cada un d'ells explicant una de les maledicions, no? Que en teoria tot és la mateixa, però bueno, en aquesta illa. Però bueno, és una demostració, no? De què és aquesta maldició de Widow's Bay, Núria.
3: Sí, vull dir, és que és justament el tràiler, és això, és que jo crec que resumeix superbé aquesta, no? Aquesta barreja entre el terror, que sobretot és això, va molt a la superstició, aquesta maledicció, aquesta creença, no? Que hi ha com esperits o muertos vivientes o coses d'aquestes. I això, amb aquesta comèdia, no? Que és així com estranya, inclús com incòmoda, que jo recordo molt de Barry, en plan que tenia, sí, com aquests moments així com estranys, però que acaben funcionant, jo crec, superbé. A més, per mi, una de les millors coses que d'aquesta sèrie és que és una mica com episòdica, és a dir, sí que, òbviament, la trama es connecta, però sí que cada episodi doncs està centrat una mica en, pues això, malediccions diferents o històries diferents o inclús protagonistes diferents. I això per mi la fa superinteressant, o sigui, crec que està molt ben ambientada a nivell de lo que és la història, no? El lore que hi ha darrere de tota aquesta maledicció, aquesta illa, no? La seva història està molt ben feta, i crec que funciona molt bé també pels personatges, vull dir, òbviament els actors estan superbé, el protagonista, el Matthew Rhys, està increïble, però també altres del cast també estan superbé.
2: Stephen Root, és que parlàvem de Barry, sí, aquest actor comparteix sèrie, no? Amb aquests, sí, ulls, que són com molt expressius, no?
3: Sí. La que fa de la Patricia, sí, també està increïble.
2: És Kate O'Flynn, jo crec, sí, que pot ser l'estrella de la sèrie.
3: Sí, que jo de fet l'havia vist a la sèrie aquesta que van cancel·lar a Prime Video, la de My Lady Jane, que feia de la reina, i que era una cabrona, yeah. O sigui que em va fer molta gràcia en aquella sèrie, o sigui que aquí està estupenda també. Però és això, crec que es funciona molt bé pels actors i també perquè els personatges estan molt ben construïts i al final també el fet de, o sigui, els personatges també estan ben construïts a nivell de com és la gent en un poble així com pesquero, en plan de la mano de Dios, o sigui que també està molt ben construït. És això, també crec que va pujar molt, molt bé la sèrie, o sigui, et comença plantejant una cosa bastant senzilla de terror i tal, però a poc a poc, no, doncs vas veient que tot és més complicat i està superbé com van ficant diferents elements a la història, no? I afegint coses que et fan descobrir, doncs, informacions noves. Està superbé. O sigui, a nivell de guió està superbé, a nivell de fotografia també està molt bé. Hi ha aquell episodi, com flashback, si li vols dir, de la història dels orígens del poble, que està superbé a nivell de fotografia. Em va recordar un muntó, tipus això, que parlàvem abans de Witch i coses de l'estil.
2: És que és una sèrie que recorda, podria ser d'A24,
3: sí,
2: no?
3: Totalment.
2: Aquest estil. Sí, sí.
3: Vull dir que està superbé a nivell d'això, de fotografia, d'ambientació, vull dir, inclús que han tocat dues èpoques diferents, les dues l'han clavat perfectament. I no ho sé, vull dir, és que està superbé i per mi ha sigut una sorpresa total. Crec que també no abusa en el terror, també crec que agafa algunes coses que són una mica com comèdiques, perquè potser agafa també com estereotips, no? del gènere. Hi ha aquell episodi que és com una espècie de Viernes 13 estrany, Halloween.
2: Sí, totalment.
3: Que, clar, agafa com molts estereotips d'aquestes pel·lícules i com que els posa, i crec que això també és superinteressant. Però no ho sé, jo estic superencantada de dir que ha sigut super sorpresa, però superbé.
2: És un homenatge també al terror. Sí, sí que és veritat que són pinzellades. O sigui, no és que no hi hagi molt terror a la sèrie, perquè la sèrie potser juga més amb que tu t'ho imaginis o que vegis coses i tal,
3: sí,
2: però és una sèrie que té molts homenatges a Halloween, evidentment, aquest episodi, que és, com deia, això del format episòdic no ho havia pensat, però sí que és veritat que sempre són sèries que reivindiquem perquè es van perdent més, que està bé també el tipus de narració més extensa, no? Però que una sèrie episòdica ben portada sempre entra superbé,
3: sí,
2: i en aquest cas tenim aquest homenatge, però també El Resplandor, el segon episodi, per exemple, encara que no hi hagi de tot El Resplandor, però bueno, està clar, no? Les coses de comèdia, bueno, parlant d'aquest episodi, això dels jocs de taula, no? Que no corres, todavía no corres. Com... Això són coses que, sí, aquesta sèrie només les fa aquesta sèrie.
3: Sí.
2: No ho veiem en altres propostes de l'estil. Després tenim aquest episodi que ja és tu del passat, episodi de Botella en tota regla, que està molt ben portat i que té actors també bastant coneguts. De fet, tenim un dels protagonistes, que és Amis Linklater,
3: sí,
2: que també el coneixem de sèries de terror, no? De Netflix, de Misa de Medianoche, on feia un gran paper. I són sèries que, bueno, tenen un què, no?

0: Blanc, no? Aquests sí. Pobles, no? Bueno, era més de terror com a tal, no? Aquella sèrie de Netflix, però bueno, té aquesta unió, no? Després tenim, jo crec que, com deies, el personatge de Patricia, per mi, és increïble, no? Sí. Té dos episodis, el personatge que ja diu molt, no?, de lo bé que es porta, però sobretot aquest primer episodi, que és el quart, no?, que se centra en ella, em sembla el millor de la sèrie, em sembla increïble. O sigui, una lliçó, aquest té menys comèdia, no?, però em sembla una lliçó de terror.
1: Sí.
0: O sigui, amb el tema de bruixa, el llibre, no sé, tot com es porta això.
1: Sí, els girs que té en general l'episodi.
0: És brutal, i és el més terrorífic per mi. Hi ha com moments d'imatges que dius, hòstia, és que està, que no dona por realment, no? De fet, de tots els episodis, si veus l'edat de, o sigui, l'edat mínima per veure Apple, posa 12, 12, 12, i l'episodi aquest posa 16.
1: Ui!
0: Este es peor que los demás,
1: este,
0: no?
1: Este ojo.
0: Té més mèrit, no? I el que dèiem, sobretot, jo dic, a mi el que més m'agrada de ser és la comèdia. És la comèdia, tenim escenes, per exemple, aquesta de l'àrbol genealògico, no? Bueno, aquesta escena és comèdia pura, no?
1: Increïble.
0: Aquesta actriu que la tinc per aquí, que es diu Taylee Dickey, que ja l'havia vist en alguna sèrie, però té una facilitat, també, no?, per fer comentaris divertits, que, bueno, sí, que no tots els actors poden dir això.
1: Sí, a més, és que, no sé, si sí, crec que és això, que funciona molt bé, perquè crec que han construït molt bé els personatges, i el que deia abans una mica, que és com que donen aquesta sensació de poble, vull dir, sobretot sí, allà a l'Ajuntament, no?, que hi ha els treballadors, la senyora aquella gran, que no s'entera ni del clima, pues,
0: que acaba sent important.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: Però és això, crec que és graciós, perquè crec que es forma com aquesta comunitat una mica de poble, que sempre té com els seus personatges graciosos, no? Recordo una mica, jo què sé, és d'aquestes tipus Gilmore Girls també, que hi ha, sí, com personatges d'estos, que jo crec que s'acaba construint molt bé, la veritat.
0: I que al final és el que dèiem, que a la vida real no fa falta que hi hagi maledicions per trobar pobles així.
1: Ah, no, sí.
0: Amb aquest tipus de gent, no?, tan estranya, no?, amb supersticions, etcètera, no?, com diuen a aquesta sèrie, que hi ha gent que ha nascut allà, té 60 anys i mai ha sortit, no?, d'allà. Això no s'ha de portar a una sèrie, això segurament, clar, també no es passi a la realitat. Una sèrie també que em pots recordar a sèries com Twin Peaks, també una miqueta, tipus així, a Missa de Medianoche, com hem dit, i hi havia gent aquí que la comparava amb From, també.
1: Sí, clar, pot tenir aquests tintes.
0: La noia es pot dir això.
1: Clar, From no poden sortir del poble, o sigui...
0: Clar, és la trama principal.
1: Hi ha terror, o sigui, sí, té els seus vincles. Sí, sí, sí.
0: Veurem ara què passa també, perquè la segona temporada està confirmada també a Apple, tal i com acaba la primera, no diré res a Núria, perquè Núria ha vist 9 de 10, sí, no diré res al final, però dona peu, evidentment, no? A que continuï la sèrie. Podria haver-se tancat, jo crec, també com a minissèrie, però em sembla interessant que continuï, perquè jo crec que hi ha més coses a explorar i, sobretot, més tema de terror, perquè ens han, sí, ensenyat coses de les malediccions i tal, però potser tot el reparto no ens ho ha ensenyat de coses de terror. Jo crec que hi ha pinzellades allà que ens han deixat, però amb ganes de més, no?, per veure una segona temporada.
1: Sí, a més és això, que jo crec que fins ara tots els episodis que han plantejat, així com les malediccions o tal, crec que tenen el seu toc original, tot i que, tipus, hi ha coses que, òbviament, cauen, no?, dintre de les coses que ja sabem, però, a veure, això passa de tot arreu. Però crec que han ficat aquest toc original i jo crec que si continuen així i saben escriure més per l'estil, doncs pot quedar molt bé. De fet, anava a dir que el quart episodi em recordava una mica Yellow Jackets, també una mica, no? Té com,
0: sí, totalment.
1: O sigui, té com tints de moltes coses.
0: I més a nivell visual.
1: Sí.
0: Els detalls, ja no només visual de fotografies, no? O sigui, objectes, no?, que ja, que nosaltres sabem,
1: sí,
0: no?,
1: sí,
0: los,
1: sí,
0: cuernecitos, esas cosas, no? Jo crec que potser s'han inspirat fins i tot, a la sèrie,
1: sí,
0: de Yellow Jackets, que una altra, potser ja no és tan bona com al principi, però és una sèrie també que a nivell de terror també ha donat moments, sí, molt importants, no?, aquests últims anys.
1: Sí, vull dir, és això que jo crec que lo bo que té la sèrie és això, que sigui episòdica, és que a mi em sembla que funciona superbé. I és això, i és el que dius tu, o sigui, jo crec que la trama pot donar per molt més, vull dir, pot ampliar molt més tota la trama aquesta de la illa, i també fa gràcia com una mica, no?, aquest tema de la, com el que ens queda històricament, no?, el poble al principi, no?, es diu, bueno, pues ja havia el fundador i tal, i llavors vas veient coses que es van com desmantelando, dius, bueno, pues potser no era tan així, no?
0: Sí.
1: Que
0: i a
1: també...
0: més la desmitificació de la història,
1: exacte,
0: no? Que això sempre, sí, passa a tots els pobles i ciutats, no? Todo muy bonito, i al final nosaltres no sabem realment,
1: clar,
0: el que va passar allà. I, bueno, el personatge del fundador, que el veiem a la sèrie, és una meravella, no? A nivell còmic, sobretot,
1: sí, sí,
0: és increïble, no? Aquest, sí, el setè episodi.
1: El moment del, bueno, barco.
0: Boníssim, boníssim. Sí,
1: està,
0: sí, sí, totalment. La veu que li posen,
1: sí,
0: tot. És una lliçó, també, de comèdia terrorífica, en aquest cas, no? També amb la Patricia, aquell episodi, me recordo que el moment que estan com a l'habitació i pica la porta, no sé què, com, para allà, hombre.
1: Lo del bolso.
0: És meravellosa. Doncs molt recomanada, diguem, aquesta sèrie d'Apple TV. Ara mateix, doncs, ahir va acabar la seva primera temporada, sí que és el moment ideal per posar-se amb ella a la plataforma. I recordem que Apple TV és la plataforma més fàcil per veure gratis. No, no estoy hablando de coses ilegales, sinó no. Perquè donen molts mesos gratis, etcètera. No? Uh-huh. Llavors, doncs, podeu gaudir d'aquesta sèrie i moltes més. Doncs anem ja a passar directament avui al nostre top 10, perquè no tenim cançoneta, i vamos a hacerlo a velocidad total.
1: Venga, Fast and Furious. Al número 10 tenim Half Men.
0: Ni la música, Núria. Ai, vamos perdó, a poner perdó. La Mandalorian, hombre, por perdó, favor.
1: M'he venido arriba.

0: La Núria s'ha vingut... S'ha venit a riure, però saps per què? Perquè començava amb Half-Man, el número ja, de l'únic, i la Núria l'està veient. L'està veient i li està agradant moltíssim, no?
1: És que l'Eden ja l'Emi a este senyor, eh? A los dos.
0: Cuidado, eh? O sigui... bueno, estan parlant de que tenia molt bona pinta la sèrie.
1: Està molt bé, eh?
0: Però, ojo, pues bueno, serà la següent sèrie que miri. És una miniserie, o sigui que sí. Es veu curteta, però molt intensa.
1: Molt intensa i moltes emocions, molta cosa, però està superbé. O sigui, per mi, top miniseries de l'any, 100%.
0: Bueno, pues veurem ja... Quan arribi el primer programa l'any que ve, de la bona temporada que ve, que serà els Emmys, veurem si ja està.
1: Exacte.
0: Aquesta sèrie de Half-Man. Mm-hmm. Passem al 9.
1: Número 9 tenim La Casa del Dragón, HBO Max.
0: Que ja està dins del top, no s'estrena la temporada, però coses que passen amb les sèries tan potents, ja ho sabem, no? Mm-hmm. Passem al 8.
1: Número 8 tenim Euphoria, HBO Max.
0: Que segueix ahí, després del seu final polèmic, però bueno, ja se fue de nostra vida Euphoria. Sí. Hi ha gent que ho celebra, gent que no tant, però bueno, ahí está. Zendaya lo ha celebrado porque se ha ganado muchos millones.
1: Sí.
0: I ara té Spider-Man, sí, bueno, no para. Passem al 7.
1: A número 7 tenim Rebelear, HBO Max.
0: Que segueix de les més vistes d'HBO, encara que ha dit que vaig veure primer i no he vist més. Bueno, lo siento. Jo també faig aquestes coses. A vegades, no moltes vegades, però alguna. Passem al 6.
1: Número 6 tenim Rick i Morty, HBO Max.
0: Que està triomfant bastant la nova temporada a nivell d'audiència. Em sorprèn sempre, però bueno, ahí està Rick i Morty. I passem al 5, amb una sèrie que la Núria ja ha vist sencera.
1: Sí, al número 5 tenim Spider Noir a Prime Video.
0: I Núria, mejor que Half-Man.
1: No, ja no,
0: ahí no llegamos. No. Però és bona, no?
1: Està bé, està entretinguda i sobretot jo crec que el gran punt és el Nicolas Cage i visualment es veu superxula. O sigui que...
0: I amb bona banda sonora pel que veig. Després ho enllacem.
1: Sí, sí.
0: Passem al 4.
1: Número 4 tenim Cape Fear a Apple TV.
0: Aquesta sèrie que comentem també als estrenes del Cabo del Miedo, que jo l'he començat a veure, està guai. Sí, és veritat que no és la gran sèrie, però perquè Apple TV, sempre aquestes sèries que són les més esperades, per dir-ho així, les que, buah, actorazos, no sé què, són més clichés habitualment, potser les menys esperades, com La Maldición de Widow's Bay, pues són les que després triomfan. En aquest cas, després hi ha Pluribus, que no. Pluribus s'esperava i va ser bona, no? Aquesta és altra cosa. Però és que Real Seahorn, bueno, és que ja ho sabem. Passem al 3.
1: A número 3 tenim La Maldición de Widow's Bay, Apple TV.
0: Que és la sèrie més vista ara mateix a la plataforma. Em sorprèn que Cape Fear, amb els actors que té, amb Javier Bardem i Amy Adams, no s'hagi posat la 1, però bueno, ha funcionat bastant bé La Maldición de Widow's Bay. Passem al 2.
1: A número 2 tenim From, a HBO Max.
0: Que un cop ja ha acabat Euphoria, pues ja està la número 1 d'HBO, encara que La Casa del Dragón ve la setmana que ve i dirà adéu, From. Però From també està acabant ja la seva quarta temporada, que acaba d'aquí dues setmanetes, o sigui que, bueno, ha tingut un bon run, que podríem dir. Sí. Ja veurem la Núria què opina quan arribi a ella. L'any que ve hem promès que farem un programa de From.
1: Exacte.
0: Ara tengo que complir-lo jo. Veurem si ho fem. I ara passem al número 1.
1: Al número 1 tenim Off Campus, a Prime Video.
0: Aquesta sèrie s'ha colat aquí, però... A veure, és la sèrie més, ha sigut la sèrie més vista.
1: És que porta moltes setmanes a Prime Video, eh? Que...
0: Però és així, a xarxes s'està parlant molt d'aquesta sèrie,
1: sí.
0: I bueno, nosaltres no tenim el gust.
1: Jo sí.
0: Ah, l'has vist,
1: sencera,
0: Núria?
1: Clar que l'he vist.
0: Però jo pensava que... Jo això no m'he enterat.
1: Hace semana que la vi.
0: Mare de Déu.
1: Sí,
0: i què?
1: Sí, em va agradar bastant, eh? Em va sorprendre, perquè vaig pensar, mira, miro aquesta sèrie perquè és com típica, així, adolescente, juvenil, me apetecia, i la vaig veure i em va sorprendre gratament, em va agradar bastant. I ara ja estan preparant, faran una temporada per any, o sigui que superbien.
0: Bueno, canelita. I... En plan, televisió de la buena.
1: Exactament, ahí está.
0: Bueno, pues Off Campus la recomana la Núria, veurem si jo caigo en ell. És que jo a Amazon, ja sabem que costa.
1: Sí, però les sèries d'adolescents acostumen a estar bastant bé, eh?
0: Bueno, curioso, no? Millor que Netflix.
1: Sí.
0: Doncs anem a acabar, com sempre, deixem Off Campus, veurem si l'any que ve comentem aquesta sèrie, i ja anem a acabar, com sempre, amb l'actualitat al món de les xarxes socials. Doncs començarem, Núria. Tenies primer Olivia Rodrigo, però jo l'escaleta vaig posar al revés, perquè això així de...
1: Pues eso fem al
0: revés. Queriendo, perquè és l'últim programa i, bueno, coses que passen, no? I anem a parlar de The Pitt, i és que ja sabem que ha començat ara mateix el Mundial de Futbol, i el cas de la sèrie d'HBO, doncs, està present, no?, a dins dels estadis.
1: Doncs sí, el Mundial és un dels esdeveniments més comentats actualment, i algunes estrelles seriefiles no s'ho volen perdre. El cas de The Pitt va estar present en diversos partits de la Copa Mundial gaudint del futbol a Amèrica.
0: Ara s'entén perquè als Estats Units, no? Va guanyar el primer partit. Estan los médicos...
1: Claro.
0: No perquè estiguessin dopats ni res, eh? Que als Estats Units mai ha guanyat res i guanya 4-1 el primer partit.
1: Yeah.
0: Però bueno, no vamos a dudar de los deportistas. Ah, hi havia molts més actors, de sèries. He vist a Kit Harington per allà amb la samarreta del Marroc, que digo jo, però a ver, Kit Harington, ¿por qué es marroquí? Hombre, sí, es británico. Però bueno, potser té família o alguna cosa, no?
1: Yo que sé.
0: No ho sabem, no? Núria, has vist algun partit del Mundial?
1: És
0: la pregunta.
1: Crec que no.
0: Bueno, el d'Espanya no passa res, que te l'hagis perdut.
1: No, no, ja, bueno, ja ho vaig veure. Bueno, mira, Cabo Verde, com a mínim, mira, estaran contents.
0: Sí, bueno, això és l'alegria de su vida.
1: Sí, sí, sí, sí, totalment. Però no, no, no, no n'he vist cap. Ja veurem si veu algun o no, no sé. En plan, si la televisió de mi casa està, pues a lo mejor lo veo.
0: Pero... Bueno, millor sèries. Nosaltres som un programa de sèries, no parlem sí. de futbol. Només direm que Messi pues, ho ha tornat a fer, ja està. Vamos a dejarlo ahí. I anem a acabar el programa parlant de, i la temporada, parlant d'Oliver Rodrigo, i és que fa uns dies no, va estrenar, va sortir aquest últim àlbum de l'artista, i bueno, con Luis Partridge ja sabem que bueno, té aquesta relació amb l'actor de la Casa Guinness, i bueno, hi ha cosites por ahí, Núria.
1: Doncs sí, un dels discs més esperats d'aquest any ha estat el tercer de la cantant americana Olivia Rodrigo. La cantant va tenir una relació amb l'actor Luis Partridge, qui coneixem de la Casa Guinness, però el disc s'ha desvetllat nova informació sobre la relació. L'actor havia sigut parella de Sidney Chandler, a qui van veure a la sèrie Alien Planeta Tierra. I a la cançó My Way, la Olivia fa crítica d'ella per continuar buscant atenció d'en Luis quan ja havien trencat feia temps.
0: Què opines, Núria?
1: Esto heavy, eh? Però sobre que això que la Sidney tenia com 25 anys i el Luis tenia 18 quan van començar a sortir. Bueno, diferència bueno. un poco estranya. I a més el coneixia d'abans, quan tenia encara 16-17 anys. Per mi és una mica raro. I quan havien trencat i ja estava sortint ja amb l'Olivia Rodrigo, i és com que ella en plan anava com posant coses a xarxes, en plan fent referència a ell, portava samarretes d'ell, es feia fotos a les xarxes, és com una mica estrany. Bueno.
0: Sembla que és el seu personatge d'Alien, no?
1: Sí.
0: Que també era un androide, no? Era un robot, un assassino, no? Bueno, coses que passen a la vida. Podríem dir que és una alerta de grooming.
1: Sí, un poquillo, no?
0: No? Bueno, coses. Sí. Esperem que no hagi sigut així, que hagi sigut amor i després, bueno, s'han roto i ja està. Però l'Olivia Rodrigo està juntament amb l'actor, segueixen junts, no?
1: No, no.
0: Ah, no segueixen junts.
1: Van trencar.
0: Què ha passat?
1: Este disco és el amorillo i la ruptura...
0: Això m'has d'informar.
1: Però sí, ja fa mesos que...
0: Jo esto no lo sé, yo no estoy puesto en esto. Jo només escolto la música.
1: Fa mesos que van trencar i el disco és... Toda la relació i això, i quan van trencar i l'Olivia...
0: Les relacions trencades sempre donen diners.
1: Sí.
0: A la música, més que a cap lloc.
1: Efectivament.
0: Sempre passa igual. Però bueno, reivindiquem la música d'Olivia Rodrigo,
1: sí.
0: Això segur. Encara que no acabarem amb ella aquest últim programa de sèrie, perquè havia dit, Núria, que acabaríem amb una cançó de la sèrie d'Spider Noir, però abans despedim aquesta temporada, i jo li preguntaré a Núria, quina és la millor sèrie que hem parlat aquest any? A veure si t'acordes. Jo no, eh? Jo he de dir que Pluribus la tinc molt al cor.
1: Sí, sí, jo crec que Pluribus és d'aquestes que jo crec que ha aguantat molt bé, que teníem moltes ganes, d'aquestes que portàvem molt de temps comentant,
0: sí,
1: vull
0: sí.
1: dir que jo crec que ha sigut de les més especials, 100%.
0: Sí, perquè estic pensant, sèries top, top, clar, és que Andor, ja l'hem comentat l'any passat, de Bear, mai la podem comentar, pues esta cosa que nos passen, però sí. bueno. Doncs en Pluribus, mira, recomanem Pluribus, La maldició de Widow's Bay, i que us poseu Apple TV gratis. I ara que Apple ens envia un poco de dinero. Per exemple, recomanem. Doncs per acomiadar-nos, us deixarem amb el tema You Know I'm No Good, de la mítica Amy Winehouse. La cançó publicada al gener de l'any 2007 dins l'àlbum Back to Black apareix a l'últim episodi d'aquesta primera temporada de Spider-Noir. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veurem la temporada que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, últim dia de classe a escoles i instituts. S'acaba un curs marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. I en aquest context, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 19 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Incertesa aquest divendres sobre l'acte oficial en què els Estats Units i l'Iran haurien d'escenificar l'acord de pau a Suïssa. De moment, no hi ha constància sobre qui assistirà, mentre algunes informacions apunten ja a la reobertura de l'estret d'Hormuz davant la ratificació dels 14 punts del memoràndum. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. Amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens, 5 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell ja estan controlats i n'hi ha un d'actiu a Alfarràs, al Segrià. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112 a 113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Claiborne han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà, a les 8, es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I en cultura torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sónar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana. Per això connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Ferran, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb dues avaries actives des de ja fa una estona, des de primera hora. Una ha estat a la C58 a Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Terrassa, doncs deixa un carril de circulació tallat i provoca poc menys d'un quilòmetre de lentitud. A hores d'ara també tenim una segona avaria, a l'altura del Bruc, a la A2, que en direcció Lleida doncs també talla un carril i provoca 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, una de les altres incidències es tracta d'un carril tallat a la AP7 a Montroig del Camp, perquè es fa reparar de danys a la via a causa d'un accident. També tot plegat doncs deixa un quilòmetre de lentitud en direcció a Amposta. Finalment, comencem a poc a registrar aquestes retencions habituals cada vegada amb més intensitat a hores d'ara, sobretot al vessant Besòs, en tot el nus de la Trinitat i de retruc, afectacions a les primeres, als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A hores d'ara també tenim retencions d'un quilòmetre i mig a Barberà del Vallès, a la AP7, en els dos sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Som a les portes de la primera onada de calor de la temporada. Per tant, busquem l'ampliació amb la previsió meteorològica d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença el cap de setmana, que ja ens portarà fins a l'estiu astronòmic el diumenge al matí, i ho farà amb molta calor. De fet, a hores d'ara, l'ambient encara és més suau que no pas ahir a aquesta hora, també amb més xafogor, i al llarg d'aquest matí aniran desapareixent les quatre gotes i quatre trons que hi ha hagut en algunes comarques al llarg de la nit passada. Només quedaran alguns núvols enganxats a les comarques de Girona o d'altres de prims, que seran poc destacables. Aquesta tarda tampoc esperem que hi hagi tempestes, alguns núvols molt dispersos, una temperatura una miqueta més alta que la d'ahir i, per tant, tornarem a fregar els 37-38 graus a les comarques de Ponent. Cap de setmana de molta calor, aquesta matinada i demà al matí amb alguna tempesta a les comarques de Lleida, i atenció al diumenge, temperatures de 35 a 40 graus a moltes comarques, més de 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
5: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat. I, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees. No? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
4: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el departament d'educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. La CGT considera, no obstant, que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal augmenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren que la decisió del tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. Treballadores d'escoles bressol s'han manifestat aquest dijous a Barcelona coincidint amb una nova vaga del sector. Les concentracions han reclamat canvis legislatius, tant a l'Estat com a Catalunya, que permetin unes millors condicions laborals i d'atenció per als alumnes. Entre les seves reivindicacions destaca la baixada de ràtios i l'equiparació del calendari escolar a la resta d'ensenyament públic. Ho expliquen Elisabet Serra, de Revolució 03, i Gina Rius, de la CGT.
6: La conciliació no pot recaure en cap cas sobre les escoles bressol. L'administració s'ha de fer càrrec de models de conciliació que permetin a les famílies poder gaudir amb els seus fills.
7: I hem decidit no callar més, ja no podem més i necessitem millores urgents.
1: Doncs a Badalona, docents de diferents escoles s'han mobilitzat també aquest dijous, en aquest cas per reclamar millores en la seguretat dels centres, després que s'hi hagin produït diversos robatoris. Els mestres reclamen a l'Ajuntament més implicació per resoldre aquesta problemàtica sostinguda en el temps. Des del govern local asseguren que el contracte per a la renovació dels sistemes d'alarma de les escoles públiques ja s'ha adjudicat i la instal·lació començarà aquest estiu. Ens ho explica en Daniel Moreno, de Televisió de Badalona.
8: La mobilització ha començat a la plaça del Che, a la Salut, i ha anat fins la plaça de la Vila. Entre els professors hi ha preocupació i malestar amb el govern municipal. Lamenten la situació d'inseguretat i afirmen que fins i tot hi ha escoles que no tenen alarmes. Hi ha diferents escoles afectades pels robatoris, com l'escola Aleu, la Feliu i Vergés, l'Antoni Botell i l'escola Valdiri Reixac, que ha patit fins a 5 robatoris. En aquest últim, detallen que els lladres van entrar al centre pujant les persianes i es van emportar 40 ordinadors.
9: I el problema és que l'Ajuntament en cap moment s'ha preocupat ni ha vingut a l'escola a preguntar com podem millorar la seguretat, què podem fer, com us podem ajudar. El manteniment de l'escola des de fa molts anys el sosté el pressupost de la Generalitat i la protecció de famílies.
8: Des del govern local afirmen que la Guàrdia Urbana ha estat molt a sobre dels robatoris als centres i recorden que han detingut els responsables en diverses ocasions. També defensen que la renovació del sistema d'alarmes permetrà que aquestes estiguin connectades amb una central receptora.
1: José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
10: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió, ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para el análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
11: Y ahora vamos a las dichosas joyas. Ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
10: Sí.
11: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
10: No deseo prestar declaración.
1: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
12: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Gairebé un quart de vuit del matí, l'Iran i els Estats Units haurien d'escenificar avui a Suïssa la signatura oficial de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Sigui com sigui, de moment plana la incertesa sobre una trobada en què encara no és clar qui hi assistirà per part de cap delegació. En les darreres hores també ha transcendit que ha tornat la navegació a l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos de bloqueig. L'acord ja signat per separat inclou 14 punts, entre els quals hi ha el final de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran i l'aportació de 300.000 milions de dòlars per a la reconstrucció del país. La negociació sobre el programa nuclear iranià es deixa per més endavant, però Teheran es compromet a no produir mai armes amb aquesta tecnologia. A partir d'ara, s'obre un període de 2 mesos per al desenvolupament del memoràndum. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. Escoltem José Manuel Álvarez.
13: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un agent del cos de bombers hauria portat a una dona, que no forma part del cos, a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona s'hauria despertat al parc dins del vehicle del bomber i hauria trucat al 112. El presumpte agressor ha estat suspès de sou i funcions i ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia amb la possibilitat que l'Ajuntament es presenti com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
14: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
1: I els Mossos van haver de fer ús d'armes de foc i una pistola Taser per reduir un home que amenaçava vianants i agents de la policia amb un ganivet a la mà. Els fets van passar al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'home va increpar diverses persones al carrer Mandri. L'incident va derivar en una persecució fins a la via Augusta. Segons l'ACN, es tracta d'un veí del barri que podria presentar un trastorn mental diagnosticat. La policia l'ha arrestat per un delicte d'amenaces i per atemptar contra l'autoritat. I una dona ha mort aquest dijous al migdia atropellada per un camió a Igualada, a l'Anoia. Per motius que es desconeixen, un vehicle de gran tonatge va entrar a la Rambla de Sant Isidre per un accés on només hi pot accedir l'autobús i va atropellar la víctima de 84 anys. La policia local, el sistema d'emergències mèdiques i els bombers no van poder fer res per salvar-li la vida. Més de la meitat dels casos atesos al projecte Home Catalunya són per addicció a la cocaïna. Així ho diu el balanç que ha fet l'entitat de l'any 2025, que ha tancat amb gairebé 1.800 persones ateses. Ens ho explica la Neus Aragall, de la Televisió de Badalona.
15: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància. Segons Projecte Home, molts usuaris comencen amb un consum recreatiu i social, però acaben desenvolupant un hàbit diari i en solitari. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos.
16: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat. És un consum també que és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
15: L'edat mitjana als usuaris és de 43 anys i acumulen de mitjana prop de 20 anys de consum. Tot i que cada cas requereix una atenció i un tractament personalitzat, el 82,1% dels usuaris són homes, mentre que el 17,9% són dones. Aquesta diferència posa de manifest que encara existeix una estigmatització social vinculada al rol femení, fet que dificulta l'accés als recursos del tractament.
1: Una recerca liderada per l'Hospital del Mar de Barcelona ha descobert una possible nova via contra el càncer de pàncrees. L'assaig s'ha fet amb ratolins i ha demostrat que bloquejant una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals, aquestes cèl·lules no es poden regenerar i moren. I al mateix temps, el bloqueig d'aquesta proteïna ha generat un segon efecte beneficiós. Activa el sistema immunitari contra aquest tumor, que és un dels més agressius. Aquest cap de setmana serà molt calorós. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior. Coincidint, a més, amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques, una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 5 de controlats, els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca i Agramunt. 3 estan estabilitzats, a Talavera, l'Albi i Cervera, i un d'actiu a Alfarràs. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe RL3 i RL4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície, majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, en crema 7,5.

0: Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Kleinborn quan faltaven 3 segons per al final. Un temps extra que van gestionar millor els de Xavi Pasqual per endur-se el primer punt de la final. La Provítola va obtenir la millor valoració i Kleinborn, amb 21 punts, va ser el màxim anotador amb 21 punts, com dèiem. Amb el triomf, els blaugranes recuperen el factor pista. Demà, a les 8, es jugarà el segon partit de nou al Roig Arena abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
1: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar, però bé, hem tingut la baixa dels aturants, que aquí també l'hem notat bastant, però el Lapro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem, i estem en una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
0: El Barça té molt a prop el títol de campió de la Lliga de Futbol Sala després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I el Sabadell vol ser aquesta nit equip de la segona divisió. Els arlequinats reben el Zamora a la Nova Creu Alta en el partit definitiu per a l'ascens i amb l'1-0 encaixat en el partit d'anada. L'estadi Vallèsà presentarà un ple absolut amb la voluntat de viure una nit històrica. Ens apropa la prèvia el Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
2: La remuntada de fa 15 dies davant el Real Madrid Castilla és una de les referències que té l'equip de Ferran Costa per capgirar el marcador davant el Zamora. Els de Castella i Lleó venen amb l'avantatge d'un 1-0 del partit de l'anada després de la diana de Mario Losada en els primers minuts. Tot i anar per darrere, Ferran Costa es mostra confiat que l'equip serà capaç de fer el que ja ha fet durant la temporada.
3: Hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits. Hem guanyat molts durant la temporada i en segon lloc perquè ho fem a casa, on durant tota la temporada ens hem sentit molt forts, molt recolzats.
2: L'entrenador arlequinat va demanar a l'afició que es desfermés un autèntic infern en la prèvia del partit i els arlequinats han respost. Sold out de l'estadi, la sensació de ser el jugador número 12 abans, durant i després del duel.
0: Al Mundial de Futbol, l'inici de la segona jornada ha deixat la classificació de Mèxic per als 16ens de final i les golejades del Canadà amb un 6-0 sobre Qatar i de Suïssa, que es va imposar per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol Marc Cucurella ha estat el protagonista en les darreres hores. El d'Alella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
4: Entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
0: L'Igualada juga avui contra el Liceo el tercer partit de la final del play-off de l'Hockey Lliga. Després de 2 victòries, els gallecs seran campions si s'imposen a les Comes. Ens apropen la prèvia els de Canal Taronja Noia.
2: L'Igualada està obligat a guanyar els 2 partits que queden a les Comes, que es jugaran divendres i diumenge, si vol forçar el 5è partit. Malgrat els contundents resultats, l'Igualada encara confia a poder rearmar el fortí de les Comes per continuar somiant amb la 6ª.
5: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats, que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir i a més juguem a casa, juguem a les Comes. Sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no, i bueno, ens agafarem tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
6: Molta il·lusió, la veritat. Jo crec que tot l'equip està molt concentrat de l'important que és el partit, de que sabem que pot ser l'últim partit de temporada, l'últim partit a casa.
2: Els arlequinats viuen un moment històric, ja que feia 22 anys que l'Igualada Hoquei Club no arribava a la final de l'Hoquei Lliga.
0: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire o el productor irlandès Ketama.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: La pera de Sant Joan. La pera de Sant Joan és una fruita mediterrània que rep el nom comú pel moment en què apareix, just pels vols de Sant Joan cap a finals de juny, i perdura poques setmanes. És ben acceptada entre els més menuts perquè ben neta i al punt de maduració no cal ni pelar-la. De fet, al ser de mida petita, agafades per la cueta, es poden menjar gairebé d'una mossegada. Són de pell verda i fermes, i a mesura que maduren, agafen tonalitats més vermelloses. Cruixents, fermes, dolces i refrescants. Són tot un regal al paladar per passar millor les primeres tardes caloroses d'estiu. I és una fruita rica en aigua i fibra. Per això, a més de ser sucosa, és saciant. Conté vitamines del grup B i vitamina C i minerals com el magnesi, el fòsfor o el potassi. Per tant, afavoreix el trànsit intestinal i té certs efectes antioxidants i diurètics. A més de ser un snack saludable i de fàcil digestió, també és una fruita que un cop passat el temps de maduració se'n pot fer confitura o conservar amb almíbar. O bé, afegir-la fresca a amanides amb nous i formatge, per exemple, o a iogurts per fer un bon berenar. Si voleu presentar un postres més especial, les podeu banyar amb xocolata negra o també poden decorar algun pastís. Finalment, també poden completar, d'allò més bé, alguns guisats.
0: La xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 i encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per educació abans de l'estiu. I el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 19 de juny. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya, amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens. 5 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell ja estan controlats i n'hi ha un d'actiu a Alfarràs, al Segrià. Dels esports, parlem del cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Claiborne han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà, a les 8, es disputarà el segon partit, de nou, al

0: Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, ara mateix hi ha dues avaries. La primera és a la C58, a Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Terrassa, talla un carril de circulació i provoca prop d'un quilòmetre de lentitud. La segona avaria, a l'A2, a l'altura del Bruc, talla un carril en direcció Lleida i provoca 2 quilòmetres de retencions. Pel que fa al Llobregat, cues per l'A2 i per la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. I pel que fa al temps, ens espera un cap de setmana de molta calor. A hores d'ara l'ambient és més suau i amb més xafogor que no pas ahir. Aquesta tarda no hi haurà tempestes, sí, però alguns núvols dispersos i temperatura encara més alta. De fet, les comarques de Ponent registraran de 35 a 37 graus. Atenció, el diumenge, quan es preveuen temperatures de 35 a 40 graus a moltes comarques. De seguida ho ampliarem en conversa amb el meteoròleg de la xarxa, en Lluís Miquel Pérez.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: 4 minuts i mig els que passen ara mateix de 8:15. Entrem de ple en matèria després de tancar portada. Últim dia de classe avui, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Esther Minguell.
2: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
3: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades que no s'han recuperat. I, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees, no? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
2: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
0: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats, on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la trobada. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el Departament d'Educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. La CGT, amb tot, considera que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat, el món educatiu més llenya al foc perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren que la decisió del tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni tampoc sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap

0: influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
1: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Y por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió, ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
2: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ¿eh? Y ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
1: Sí.
2: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
1: No, no deseo prestar declaración.
0: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
3: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
0: Hi ha 5 minuts per arribar a 3 quarts de 8 del matí. Us ampliem la notícia d'última hora que ja us avançàvem en els titulars. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on totes dues parts havien de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. De fet, en les darreres hores havia planat la incertesa sobre aquest acte sense la confirmació que el president nord-americà Donald Trump hi acabés assistint. Finalment, també ha suspès el viatge el vicepresident J.D. Vance. En espera de veure com afecta tot plegat el desenvolupament del pacte, l'acord preveu, recordem-ho, qüestions com el final de les hostilitats durant 60 dies i l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran. S'hauria d'acabar també el bloqueig a l'estret d'Hormuz, on algunes informacions apunten que els vaixells ja hi tornen a navegar. L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un agent del cos de bombers hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona s'hauria despertat al parc dins del vehicle del bomber i hauria trucat al 112. El presumpte agressor ha estat suspès de sou i funcions i ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia amb la possibilitat que l'Ajuntament es presenti com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
0: I els Mossos van haver de fer ús d'armes de foc i una pistola Taser per reduir un home que amenaçava vianants i agents de la policia amb un ganivet de grans dimensions a la mà. Els fets van passar al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'home va increpar diverses persones al carrer Mandri. L'incident va derivar en una persecució fins a la via Augusta. Segons l'Agència Catalana de Notícies, es tracta d'un veí del barri que podria presentar un trastorn mental diagnosticat. La policia l'ha arrestat per un delicte d'amenaces i per atemptat contra l'autoritat. Tres habitatges públics d'un bloc ocupat al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, han estat desallotjats aquest dijous en una actuació policial que ha generat moments de tensió. Són els primers que afronten el llançament que preveu en total el desnonament de 58 famílies en 4 edificis durant els pròxims mesos. Segons detalla el sindicat de l'habitatge, entre els afectats hi ha famílies amb menors a càrrec. De fet, dues de les tres famílies que s'han desallotjat aquest dijous tenen infants. En parlen Marta López, portaveu del sindicat de l'habitatge Berneda Besòs, i una de les afectades, Samira Gavarri Cortés.
5: Ara mateix l'escenari que tenim és un escenari molt dolent, en el que el que estan pretenent és militaritzar la Mina durant 6 mesos i deixar 58 famílies al carrer. Llavors nosaltres esperem que el d'avui pugui servir com un precedent perquè vegin que ha d'haver-hi una solució alternativa.
6: Nos han tratado como si fuéramos lo peor del mundo. Simplemente le hemos dicho que hemos tenido una necesidad, que hemos ocupado una vivienda por necesidad, que estudiaran nuestros casos verdaderamente, que necesitábamos un alquiler social.
0: Doncs justament a la Catalunya Central els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical han començat a moure's per evitar el desnonament del bloc 8 de Manresa previst de cara al proper 23 de setembre i que es produirà després que les administracions no hagin aconseguit comprar l'edifici a l'actual propietari. Expliquen que el llançament afectarà 9 infants de 7 escoles públiques de la capital del Bages i per aquest motiu han convocat una vaga educativa per aquest mateix dia, de 7 a 12 del matí, per a totes les etapes educatives i a tots els treballadors dels centres. Ens ho explica en Quim Roure, de Canal Taronja Central.
7: Els sindicats educatius s'han unit per fer una aturada parcial el pròxim 23 de setembre. El motiu? Donar suport als 9 alumnes de 7 escoles públiques de Manresa que resideixen a l'anomenat bloc 8 de la ciutat. Aquell dia el jutge ha fixat un macro desnonament de tot l'edifici sencer on resideixen diverses famílies. La comunitat educativa explica que convoquen la vaga per defensar l'alumnat.
8: Aturar aquest desnonament en el dia de vaga és un imperatiu pedagògic fins i tot. I és el que ens han demanat.
7: Ho fan per evitar els efectes negatius que un desnonament pot afectar a la salut dels infants.
8: Que l'angoixa que genera estar en risc de ser desnonat, no tenir aquesta, aquesta perspectiva de futur, de poder construir una vida en un barri, en una llar estable, diguéssim que té afectacions molt greus sobre l'alumnat.
7: Aquesta situació es dona després que les administracions no s'hagin posat d'acord per comprar l'edifici i regularitzar la situació de les famílies.
0: Som a les portes de la primera onada de calor del juny. Parlem d'un episodi amb temperatures extremes, fins a 40 graus en alguns punts, i que arriba abans del que tocaria. Una onada de calor és, tècnicament, un període de 3 dies seguits amb màximes molt per sobre del normal i afectació territorial àmplia. I això és exactament el que tindrem entre diumenge i Sant Joan. En parlem amb el nostre home del temps, en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel, i gràcies per acompanyar-nos així en directe, veient-nos les cares, eh?
9: Ai, i tant. Bon dia, Helena. Doncs un plaer, com sempre, ja sabeu.
0: Vaig al gra. Quines temperatures extremes veurem aquests 4 dies, des de diumenge i fins, com aquell que diu, Sant Joan? I en quines comarques colpejarà amb més força aquesta onada de calor que arriba, insisteixo, fora del lloc en el calendari?
9: Sí, així és. De fet, molts anys no es produeixen les temperatures que probablement tindrem entre diumenge, dilluns i dimarts. Per tant, tindrà molt de mèrit aquesta temperatura molt elevada. Podem dir que el moment extrem de temperatura serà el diumenge i el dilluns. Avui no ens quedarem curts en aquestes temperatures elevades. Avui, per exemple, les comarques de Ponent, sobretot el Segrià, arribarà fins als 37-38 graus de màxima. Això estem parlant de temperatures oficials, que són a l'ombra. Per tant, al sol o en un lloc que sigui fosc, que li dona molt més al sol i escalfa molt més, la temperatura és desorbitadament més alta. Demà, si fa no fa la mateixa temperatura, el diumenge les temperatures més elevades es donaran en 3 indrets del país. Un, les comarques de Ponent, Segrià, les Garrigues, l'Urgell, Pla d'Urgell, la Noguera, també la comarca de fins al sud del Solsonès, estarem parlant de 41, 42, 43 graus de màxima, sobretot a la banda més baixa del Segre. Segona zona, l'Empordà interior gironí, la Baixa Garrotxa, també el Gironès, el Pla de l'Estany, interior de l'Empordà, 40-41 graus diumenge. I també diumenge, Helena, serà el corredor prelitoral, aproximadament entre el Vallès Occidental, el Penedès, també el Baix Llobregat Interior, on arribarem a aquests 40 graus, que ja diem, són desbocades les temperatures.
0: Doncs explica'ns què fa que aquests episodis de calor extrem arribin tan aviat. Hi ha algun factor atmosfèric o ambiental que expliqui per què aquesta situació s'ha agreujat tant darrerament?
9: De fet, hi ha dos elements principals. El primer és un de base, i és que la temperatura planetària és més elevada que abans. Segons, de fet, diferents estudis que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya, ara tenim estius aproximadament 3 graus més càlids que abans. Per tant, podem dir que ja de partida partim, mai millor dit, d'una temperatura que és més elevada. A partir d'un ambient que és més càlid ja a nivell planetari, doncs és més fàcil que puguin arribar les temperatures elevades. I el segon element és que està havent-hi, sembla ser, canvis de patrons atmosfèrics. Els patrons atmosfèrics podríem dir que són el gran joc de peces d'anticiclons i depressions o borrasques. Doncs bé, ara estem en una època en la qual les entrades subtropicals, que es diuen, són més freqüents. Per tant, tenim un input de calor que arriba des del sud. I un tercer element, Helena, és que la península Ibèrica i el sud d'Europa, per exemple, també podria ser, lògicament, Catalunya, ja en tenir una zona continental potent, genera la seva pròpia calor. Per tant, és allò de, doncs, que tothom s'aplega a la festa per tenir temperatures molt elevades, més aviat que abans, arriben fins més tard, per tant, fins molt entrat als mesos de tardor, i d'una forma molt intensa.
0: Lluís Miquel, ventalls, ombra i piscina o platja, si podem, no? Gràcies per explicar-nos-ho.
9: Completament.
0: Vinga, sí, fins després.
9: Que
0: vagi molt bé. Adéu, adéu.
9: Adéu.
0: Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. No és d'estranyar, doncs, per aquestes temperatures que ara ens explicava en Lluís Miquel. 5 dels 9 incendis han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 5 de controlats. Els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca i Agramunt. 3 estan estabilitzats. Són els de Talavera, l'Albi i Cervera. I n'hi ha un d'actiu a Alfarràs. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe LR3 i LR4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, n'ha cremat on està cremant 7,5. I abans dels esports us expliquem el relleu a l'alcaldia de Pont de Molins, a l'Alt Empordà. Miquel Àngel Castaño, de Junts, és el nou alcalde després que hagi prosperat la moció de censura impulsada pels 3 regidors d'aquesta formació política i també el regidor d'Esquerra, Jordi Carreras, cessant de les funcions de govern a principis, cessat, deia, de les funcions de govern a principis de juny. D'aquesta manera han desbancat l'alcaldessa Maria Luís Gomay, també d'Esquerra. El canvi de govern posa punt final a una crisi política i personal que es va agreujar després de la polèmica per l'ús d'una sala municipal durant una classe de ioga i del posterior cessament de Carreras per part de l'alcaldessa. Nou minuts i ens plantarem a les 8 del matí. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons pel final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es van dur el primer punt de la final i també el factor pista. La Provítola va obtenir la pitjor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà a les 8 es jugarà el segon partit, de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic, Xavi Pasqual, analitza com està l'equip.
10: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, i cada dia és més difícil jugar. Però bé, avui hem tingut la baixa dels aturants, que també l'hem notat bastant, però l'APRO cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. L'hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem. I estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
0: El Barça té molt a prop el títol de campió de la Lliga de Futbol Sala després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb dues dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I el Mundial de Futbol, l'inici de la segona jornada, ha deixat la classificació de Mèxic per als setzens de final i les golejades del Canadà, amb un 6-0 sobre Qatar, i de Suïssa, que s'ha imposat per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol, Marc Cucurella, ha estat el protagonista en les darreres hores. El d'Alella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
11: Entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo, al final, a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
0: Avui comença Santa Susanna, al Maresme, la tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina, que s'allargarà fins diumenge. Seran 3 etapes en què parteixen com a favorites la catalana Paula Blasi i la neerlandesa Marianne Vos. Un dels equips que hi participaran és l'Esport Ciclista Mataró. Les 7 ciclistes que conformen l'equip afronten amb il·lusió l'oportunitat de córrer al costat dels grans noms del ciclisme nacional i internacional. Com a objectiu, es marquen creuar la meta diumenge a Barcelona. L'etapa reina arrencarà demà a Sant Vicenç de Castellet i acabarà a la Molina. La localitat vegenca es prepara per viure la sortida de la jornada amb el recorregut més exigent de 130 quilòmetres. Des del consistori aprofiten l'experiència adquirida fa un any, quan ja van acollir l'inici d'una etapa de l'edició masculina de la Volta. La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb 4 artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes.

L'empresa rubinenca Tuben Cup ha estat una de les protagonistes dels reconeixements empresarials de Pime Vallès Occidental amb el guardó al creixement industrial. Els premis celebrats al Pavelló de la Llana, amb més de 300 assistents, han reivindicat el paper de les pimes com a motor econòmic del territori.

Junts han demanat al govern que reconsideri el nomenament del regidor socialista Rubinen Víctor García com a secretari de Millora Educativa. La polèmica arriba després de les declaracions que va fer sobre el català i el valencià, tot i que Educació manté la incorporació prevista per dimarts. En Comú Podem Rubí ha reivindicat el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal com un instrument per ampliar l'habitatge protegit i afavorir un creixement equilibrat de la ciutat. El document arribarà dilluns al ple per la seva aprovació inicial. En esports, la petanca serà la gran protagonista a Rubí aquest cap de setmana.

0: I abans d'entrar en matèria, primer, com sempre, volem conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i també com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant, com sempre, amb el temps, amb el Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Molta calor ja al llarg de les properes hores, però sobretot serà més palès al llarg del cap de setmana. De moment, aquest divendres, una temperatura 1 o 2 graus més alta que la d'ahir, amb màximes a moltes comarques de 30 a 35 graus. També compta amb la marinada, que tornarà a reforçar-se aquesta tarda, aquest vent més tossut, a les comarques del sud de Lleida i també de l'interior tarragoní. I avui amb una jornada simplement amb calitja, amb una mica de mala visibilitat, polsim en suspensió, però núvols importants no en tindrem. Per tant, no esperem avui que hi hagi tempestes. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i en Ferran Arandiga perquè ens expliqui com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim un accident a la C58, al nus de la Trinitat, que des de Montcada i Reixac doncs deixa 3 quilòmetres de retencions. En aquest punt talla fins a 2 carrils de circulació. Per altra banda, també tenim una avaria activa a l'altura del Bruc, a l'A2, que en direcció Lleida talla un carril de circulació amb 2 quilòmetres d'aturades. Pel que fa precisament a les retencions habituals, tenim molta intensitat, sobretot en tot el vessant Besòs, en tot el nus de la Trinitat, i de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim força lentitud, sobretot a la AP7, des de Montornès fins a Barberà, en sentit sud, i en sentit nord al punt de Cerdanyola. També lentitud habitual per la C58 ja des de Sant Quirze. Això és tot des del RAC de moment. Molt bon dia!

0: L'empresa rubinenca Tubenca va ser una de les protagonistes de la quarta edició dels reconeixements empresarials de Pimec Vallès Occidental, la companyia especialitzada en la fabricació de productes de plàstic termorretràctil per als sectors del vi, l'alimentació i el gas. Va rebre el guardó al creixement industrial per la seva capacitat productiva, el seu creixement sostingut i el seu compromís amb la continuïtat empresarial. El lliurament dels premis es va fer ahir al Pavelló de la Llana, que va reunir més de 300 empresaris de la comarca en una cita que van convertir la ciutat en un punt de trobada del teixit empresarial vallesà. Durant l'acte, el president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, va posar en valor la fortalesa de les empreses de la comarca malgrat el context d'incertesa econòmica.
1: I aposten per créixer, arrisquen, contracten, s'internacionalitzen, innoven i volem posar aquests referents perquè serveixin d'exemple per a altres empreses que vulguin seguir el mateix camí, perquè vegin que sí és possible, i sí és possible innovar, i sí és possible créixer en l'àmbit industrial, i sí que val la pena créixer en la formació professional i en altres dels àmbits, el comerç, per exemple, que és molt important per Pimec, comerç de proximitat.
0: Pujol va destacar la capacitat d'innovació, d'adaptació i la visió empresarial que caracteritzen les petites i mitjanes empreses del Vallès Occidental, a qui va definir com una de les principals locomotores econòmiques del país. L'acte va comptar amb la presència del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, el president de Pimec Catalunya, Antoni Canyete, i de l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez. Precisament, la Vallesa va reivindicar el paper de les pimes en el creixement econòmic de la ciutat i la importància de la col·laboració entre les administracions i el sector privat. Per la seva banda, Antoni Canyete va aprofitar la presència dels representants institucionals per reclamar una llei d'impuls al creixement empresarial que elimini les barreres que dificulten que petites i mitjanes empreses puguin créixer amb dimensió i competitivitat. A més de Tubencap, els guardons també van reconèixer Càrniques Merche, de Castellà del Vallès, ATF Assessors Tècnics Formatius i Beovalue de Sabadell, Lidream de Terrassa, Level Intructa de Cerdanyola i l'Associació de Directives i Empresaris del Vallès. Uns reconeixements que van servir per posar en valor empreses i iniciatives compromeses amb el desenvolupament econòmic i social del Vallès Occidental. I a la plana política, Esquerra Republicana, Junts i els Comuns han demanat al govern que reconsideri el nomenament del regidor socialista de Rubí, Víctor García, com a secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació. La crítica més contundent ha arribat d'Esquerra Republicana durant el ple del Parlament d'aquest dijous. La diputada Marta Vilalta ha reclamat a l'executiu que aturi el nomenament.
2: Demanem al govern que no es materialitzi el nou nomenament a la Secretaria de Millora Educativa del regidor de Rubí, que és un negacionista de la unitat de la llengua i crític de l'immersió lingüística, perquè queda inhabilitat amb les seves idees per millorar res, i molt menys l'escola catalana.
0: Vilalta ha acusat el govern de falta d'ambició en matèria lingüística i li ha demanat que rectifiqui mentre encara hi és a temps. Els comuns també s'han sumat a les crítiques. La portaveu adjunta d'en Comú Podem, Susanna Segovia, ha demanat al govern que faci marxa enrere. Per la seva banda, Junts ha registrat diverses preguntes parlamentaris. El grup vol saber si la consellera d'Educació considera que García és la persona adequada per impulsar el coneixement i l'ús de les llengües al sistema educatiu català. També ha demanat explicacions al conseller de Política Lingüística perquè dubta que pugui contribuir al desplegament del Pacte Nacional per la Llengua. La polèmica es remunta al febrer de l'any passat. Durant un ple municipal a la nostra ciutat, Víctor García, va acusar l'AUB de tenir una visió protoimperialista de la llengua i va afirmar que el català, el valencià i el mallorquí no són sintèticament de la mateixa llengua. Les declaracions es van fer virals a les xarxes socials i van generar nombroses crítiques. Posteriorment, tant García com el PSC van emetre un comunicat en el qual demanaven disculpes i lamentaven que les seves paraules s'haguessin interpretat d'aquesta manera. Malgrat la controvèrsia, segons ha avançat la CN, el Departament d'Educació manté el nomenament i preveu que García s'incorpori al càrrec. Fons de la Conselleria recorden que ja va demanar disculpes i asseguren que ha assegurat el procés de selecció en què va obtenir la millor puntuació per mèrits. Seguim en política perquè en Comú Podem Rubí ha definit el nou pla d'ordenació urbanística municipal, el POUM, com el POUM del dret a l'habitatge. La formació ha defensat el document en el darrer espai dels grups municipals opinant de la temporada, just abans que el test arribi al ple de dilluns per la seva aprovació inicial. El portaveu de la coalició, Andrés Medrano, assegura que el nou planejament ha de permetre un creixement moderat de la ciutat durant les pròximes dècades, garantint alhora l'equilibri i la sostenibilitat de Rubí. Un dels eixos principals del POUM, com dèiem, és l'habitatge. El regidor d'Habitatge, Jordi Arnai, destaca que el document permetrà ampliar l'oferta tant de venda com de lloguer. Segons ha explicat, en alguns sectors fins al 65% dels nous habitatges seran protegits de manera indefinida, una mesura que assegura ajudarà a frenar l'especulació. Arnai també ha avançat que el juliol començarà una nova promoció d'habitatge a l'Avinguda de Castellbisbal.
3: Si tot va bé, si les estrelles s'alineen i tot funciona bé, al juliol començarà la nova promoció d'habitatge públic a l'Avinguda de Castellbisbal i, per tant, allà farem 19 habitatges que tindran molt que veure amb això, a reforçar i el compromís que tenim com a espai polític i com a govern, no?, de continuar reforçant el parc públic de la ciutat, que és un dels nostres compromisos. També hem de tenir en compte que el nostre, nostre pacte de govern contemplava una inversió anual de com a mínim 1 milió d'euros en compra de tanteig i retracte, i això també ho estem executant. A les inversions que es van pactar ho estem posant en marxa i, per tant, esperant acabar el mandat en el compliment dels objectius que ens van marcar.
0: Més enllà del POUM, el ple de dilluns també donarà llum verda al Pla de Refugis Climàtics 2026-2030. El document preveu ampliar i millorar la xarxa d'espais preparats per fer front als episodis de calor extrema, amb actuacions com la instal·lació de tendals, la millora d'equipaments o l'increment de zones verdes. En aquesta línia, en Comú Podem presentarà una moció per reclamar millores als centres educatius davant l'augment de les temperatures.
4: El que demanem a la moció és que la pròpia administració responsable de la competència d'educació, que és la Generalitat, doncs aporti un programa de finançament que permeti, que ja ha començat a fer algun petit finançament, que permeti doncs portar a terme aquestes actuacions de transformació de patis i de millora d'edificis. Què hem fet com a Ajuntament? Doncs ja estem en aquest camí. El que estem fent és electrificar els centres, de manera que amb autoproducció d'energia puguin fer part dels consums que es deriven d'aquesta climatització. Són mesures de primera onada, com és la instal·lació de ventiladors. Ara s'han instal·lat aquests components a menjadors i biblioteques als centres i es posaran les aules. Parlem de més de 600 ventiladors als diferents centres de la ciutat. Això serà una petita millora? Sí. Quina és la millora important que cal? Transformar els edificis i els patis.
0: Escoltàvem el portaveu dels Comuns, Andrés Medrano, que també ha fet una crida a la prudència de cara a la revetlla de Sant Joan.

0: És la que tenim per al cap de setmana. Sí, Escolara García.
1: El torneig internacional de petanca, organitzat per la Unió Petanca a les Torres Rubí, se celebrarà aquest cap de setmana concentrant les cites tant en nois com en noies. Demà dissabte serà la categoria masculina, la que amb 64 tripletes lluitaran per aquest títol. La categoria femenina es disputarà diumenge amb un total de 32 tripletes participants. Pel que fa a les valoracions de la temporada, el CEP Sant Jordi masculí miren amb optimisme de cara al futur després de la bona campanya disputada en Copa Catalunya, amb l'objectiu assolit, el de la permanència en aquesta categoria en la qual mai havia militat el club de la nostra ciutat. Un CEP Sant Jordi que, veient la bona feina feta, pensa en clau positiva de cara al futur. I en clau de campus d'estiu, hem de parlar del de l'Olímpic de Can Fatjó. Es tanquen les inscripcions dilluns que ve, començarà el dia 30 amb l'estrim Mender 13, així com també un escape room com a reclam per a les cites d'aquest any.

Del nou Pou marcarà el ple municipal de dilluns amb un projecte que preveu 7.000 habitatges, un gran parc central i noves connexions sobre la Riera. La sessió també inclourà la renúncia del primer tinent d'alcalde Víctor García i diverses mocions dels grups municipals. Geganters de Rubí preparant una de les novetats de la Festa Major amb una cercavila nocturna pensada per acostar la cultura popular a nous públics. La colla també presentarà una nova mantellina per a la geganta Paula durant el pregó. El casino acollirà demà la sessió d'Indie Cool DJ dins del festival R Random. El projecte liderat per Ronald Bordonado aposta per combinar indie i electrònica amb una proposta pensada per adaptar-se al públic i convertir cada sessió en una experiència compartida. En esports, tot a punt per a l'Open de Petanca Ciutat de Rubí, que es durà a terme aquest cap de setmana a Cova Solera.

0: L'aprovació inicial del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, serà el principal punt del ple municipal del mes de juny, que se celebrarà dilluns vinent. El document tirarà endavant gràcies als vots de l'equip de govern, format pel PSC i en Comú Podem Rubí, i també de Veïns per Rubí, que ja ha anunciat el seu suport. El nou planejament urbanístic preveu la construcció d'uns 7.000 habitatges durant els pròxims anys. D'aquests, almenys 3.200 seran de protecció oficial. El POUM també contempla la creació d'un gran parc central entre l'avinguda de Pica Aguilera i la futura estació de ferrocarrils de la Generalitat de la Llana, així com la construcció de dos ponts i quatre passeres sobre la Riera. L'últim punt de l'ordre del dia serà la renúncia del primer tinent d'alcalde, Víctor García, que deixa l'Ajuntament per incorporar-se al Departament d'Educació de la Generalitat. La sessió també inclourà una modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament i el debat de quatre mocions presentades pels grups municipals. Vots tornarà a dur al ple una proposta contra el procés extraordinari de regularització de persones estrangeres impulsat pel govern espanyol. La formació ja va presentar aquesta moció al maig, però finalment la va retirar. En Comú Podem Rubí, per la seva banda, reclamarà mesures per adaptar els centres educatius als episodis de calor extrema. La proposta inclou la renaturalització dels patis escolars amb més zones d'ombra, arbres i punts d'aigua, així com l'elaboració d'un protocol municipal de confort tèrmic.
1: El que demanem a la moció és que la pròpia administració responsable de la competència d'educació, que és la Generalitat, doncs aporti un programa de finançament que permeti, que ja ha començat a fer algun petit finançament, que permeti doncs, portar a terme aquestes actuacions de transformació de patis i de millora d'edificis. Què hem fet com a Ajuntament? Doncs ja estem en aquest camí. El que estem fent és electrificar els centres, de manera que amb autoproducció d'energia puguin fer part dels consums que es deriven d'aquesta climatització. Són mesures de primera onada, com és l'instal·lació de ventiladors. Ara s'han instal·lat aquests components a menjadors i biblioteques als centres i es posaran les aules. Parlem de més de 600 ventiladors als diferents centres de la ciutat. Això serà una petita millora? Sí. Quina és la millora important que cal? Transformar els edificis i els patis.
0: L'Alternativa d'Unitat Popular, la UP, també presentarà una moció a proposta de la secció sindical de Comissions Obreres sobre la situació de la brigada municipal.
2: Després, totes les vacants que hi ha, que es vagin cobrint i que obrin borses amb temps informal com perquè es puguin cobrir, de fet, ara mateix la brigada pot comptar amb només 10 treballadores operatives i d'aquestes, crec que just aquesta setmana, si ho creguéssim, encara hi hauria més baixes, o sigui, crec que estan amb 6 o 7 treballadores actives com per poder-ho fer. Després, que no es facin servir aquests plans d'ocupació per fer feines estructurals, i hi ha feina estructural que s'obrin places i que tothom tingui condicions dignes a la pública.
0: Finalment, Esquerra Republicana defensarà una proposta per preservar i recuperar el conjunt industrial del Vapor Nou i convertir-lo en un espai patrimonial, cívic i verd de referència per a la ciutat. I el llibreter rubinenc, Enric Pallarès, propietari del Racó del Llibre, va assistir dimecres al lliurament dels Premis Llibreter, els guardons que cada any organitza el Gremi de Llibreters de Catalunya. Ho va fer acompanyat de Carme Pomareda, responsable del Club de Lectura Juvenil de la Llibreria. L'acte es va celebrar a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Pallarès va explicar ahir al programa Rubí al Dia que aquests premis tenen una singularitat. Són els mateixos llibreters qui seleccionen i voten les obres guanyadores. Després d'una primera tria feta per un comitè de lectura, les llibreries agremiades escullen els títols premiats. La gala també va tenir un marcat to reivindicatiu. El pregó va anar a càrrec de Xavier Vidal, de la llibreria No Llegiu de Barcelona, que va defensar el paper de les llibreries independents sota el lema Contra la distòpia, tria la llibreria.
3: Cadena del llibre, la cadena natural del llibre, des de que surt de la ploma, de l'ordinador, de la ment, diguéssim, de l'autor, fins que arriba en el lector, doncs la cadena normal i natural doncs, és que passi doncs, per l'editor, per el distribuïdor, per l'impressor, evidentment, i que per mitjà del llibreter arribi a tots els lectors. I això no sempre es respecta. Hi ha una llei del llibre doncs, que ho normalitza i tal, i que protegeix aquesta cadena normal, que hauria de ser normal, i això moltes vegades doncs, se salta.
0: Més enllà de les reivindicacions, els premis van reconèixer algunes de les obres més destacades de l'any. En literatura catalana, el guardó va ser per Suau, de Ferran García. En la categoria d'assaig, la premiada va ser Mariena Garcés, per La passió dels estranys. I en literatura infantil i juvenil, els reconeixements van caure en Cartes imprevistes, de Tina Vallès, i en la traducció del Gegant de Ferro. Precisament aquest últim títol serà la pròxima lectura del Club Juvenil del Racó del Llibre. Carme Pomareda ha valorat molt positivament que l'obra hagi rebut el reconeixement dels llibreters.
4: Nosaltres, sobretot el Guillem i jo, perquè un dels llibres que va guanyar ahir és El Gegant de Ferro, amb qualitat de llibre traduït, perquè és un llibre clàssic europeu que fa molts anys que funciona, però aquesta vegada amb unes il·lustracions meravelloses. Estem molt contents perquè l'hem triat pel pròxim Club de Lectura Juvenil del Racó al setembre, sense saber que guanyaria. I vam decidir que ens agradava moltíssim. La història, tot i que fa molts anys que està escrita, és sobretot molt actual. Les guerres, llestimosament, estan actual, i demanar la pau, creiem que és molt actual de tota la vida.
0: El Premi Llibreter és un reconeixement que atorguen les llibreries agremiades de Catalunya amb l'objectiu de destacar obres de qualitat que sovint queden fora dels grans circuits comercials. I mirant cap a la Festa Major, els geganters de Rubí arribaran amb una de les principals novetats del programa d'enguany, una cercavila nocturna que s'estrenarà per primera vegada i que vol oferir una manera més desenfadada i participativa de viure la cultura popular. La proposta ha sorgit des de la mateixa colla amb la voluntat d'incorporar activitats noves i aprofitar l'impuls de la gent jove que s'ha sumat a l'entitat en els últims anys. La presidenta dels geganters de Rubí, Fina Hinojosa, ha explicat com serà aquesta activitat.
5: Pues és una passejada molt desenfadada, molt saps? Que no és com una cercavila més rígida, més així, no? Que has d'unes pautes, no? Nosaltres, vull dir, anirem a la nostra, vull dir, tot el que vulgui ballar amb nosaltres pot ballar, vull dir, és totalment desenfadada.
0: La cercavila formarà part dels actes de Festa Major i se suma a la participació dels geganters en el pregó, que la colla considera el gran tret de sortida emocional de les festes. Precisament serà durant aquest acte quan arribarà una altra de les novetats destacades d'aquest any. La geganta Paula estrenarà una nova mantellina confeccionada expressament per un taller faller de València. A més, també lluirà un mocador nou de puntes, que és un regal d'una família de Rubí. Tornem a escoltar Hinojosa.
5: La sorpresa és que el dia del pregó la geganta estrena una mantellina feta per un taller de faller de València. Se'ns va informar d'una casa que hi ha a València que fa tots els trajes i les mantellines de les falleres. I són els que s'han fet la mantellina de la Paula.
0: Els geganters també participaran en la missa solemne de Sant Pere i en la ballada posterior, que aquest any presentarà una petita modificació per adaptar millor el ball a l'espai i fer-lo més àgil, mantenint-ne el caràcter tradicional. I seguim xerrant de Festa Major perquè Ferrocarrils de la Generalitat oferirà servei ininterromput durant les quatre nits principals de les Festes Major de Rubí i Sant Cugat. El reforç estarà en funcionament entre els dies 25 i 28 de juny per facilitar els desplaçaments de les persones que participin en els actes nocturns. La mesura afectarà la línia S1, la que connecta Terrassa amb Barcelona, i consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit. Els convois faran parada a totes les estacions del recorregut entre Terrassa Nacions Unides i Plaça Catalunya. Amb aquest reforç, Ferrocarrils vol donar resposta a l'augment de viatgers que es preveu durant les festes majors de Rubí i Sant Cugat. La companyia ja ha aplicat aquesta mesura en anys anteriors amb una bona resposta per part dels usuaris. Els horaris es poden consultar al web i a l'aplicació mòbil de Ferrocarrils. La companyia també informa de qualsevol incidència o novetat a través dels seus canals habituals.

0: En informació esportiva, cap de setmana amb molta petanca a la nostra ciutat. Cisco Lara García.
1: Entre dissabte i diumenge, concentrat en un cap de setmana que es disputa el torneig internacional Ciutat de Rubí de petanca organitzat per la Unió Petanca a les Torres Rubí, amb 64 tripletes presencials en categoria masculina que disputaran demà. La competició diumenge serà la cita en categoria fèmines, en el seu cas amb un total de 32. A partir d'aquí, pel que fa als campus, hem de recordar que el de l'Olímpic de Can Fatjó tindrà enguany a l'Streamer de 13, així com també un escape room dedicat al futbol, com a reclam de cara a aquesta proposta per tenir els nens i nenes entretinguts durant el mes de juliol a l'entitat rubinenca. I pel que fa al bàsquet, el CEP Sant Jordi fa una valoració ben positiva del seu conjunt masculí després d'assolir la permanència en la Copa Catalunya, categoria en la qual mai havien jugat. Bona campanya, la qual fa ser optimistes dins de l'entitat de cara al pròxim any, en què aspiraran a alguna cosa més.

0: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat. Programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem!
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.

0: quan passen 30 minuts de les 8 del dematí, com sempre és moment de saber quina és la previsió meteorològica de la jornada d'avui. Ho fem de la mà del Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Molta calor ja al llarg de les properes hores, però sobretot serà més palès al llarg del cap de setmana. De moment, aquest divendres, una temperatura 1 o 2 graus més alta que la d'ahir, amb màximes a moltes comarques de 30 a 35 graus. També compta amb la marinada, que tornarà a reforçar-se aquesta tarda, que ve més tossut a les comarques del sud de Lleida i també de l'interior tarragoní. I avui amb una jornada simplement amb calitza, amb una mica de mala visibilitat, polsim en suspensió, però núvols importants no en tindrem. Per tant, no esperem avui que hi hagi tempestes. N'estem pendents a la xarxa.
0: I ara connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga per saber com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui divendres destacant aquest accident des de primera hora del matí a la C58, concretament al nus de la Trinitat, en sentit Barcelona, on encara es tallen dos carrils de circulació i que ha provocat tot plegat doncs 3 quilòmetres de congestió, a la C33 des de Montcada, també per la C58, o a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, a retruc, hi ha retencions també a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta. Per altra banda, hem de destacar una segona incidència. En aquest cas es tracta d'una avaria a l'altura del Bruc, que a l'A2 també en direcció Lleida talla un carril de circulació amb 2 quilòmetres de retencions. Pel que fa a retencions habituals amb intensitat, doncs destaquem el Vallès també perquè queda retencions i congestió en sentit sud, sobretot a la AP7 entre Mollet del Vallès i Barberà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Bon cap de setmana.
2: Igualment, que vagi molt bé.

L'empresa rubinenca Tuben Cup ha estat una de les protagonistes dels reconeixements empresarials de Pimec Vallès Occidental amb el guardó al creixement industrial. Els premis celebrats al pavelló de la Llana amb més de 300 assistents han reivindicat el paper de les pimes com a motor econòmic del territori. Esquerra, Junts i els Comuns han demanat al govern que reconsideri el nomenament del regidor socialista rubinenc Víctor García com a secretari de Millora Educativa. La polèmica arriba després de les declaracions que va fer sobre el català i el valencià, tot i que Educació manté la incorporació prevista per la setmana vinent.

0: L'empresa rubinenca Tubenca va ser una de les protagonistes de la quarta edició dels reconeixements empresarials de Pimec Vallès Occidental, la companyia especialitzada en la fabricació de productes de plàstic termorretràctil per als sectors del vi, l'alimentació i el gas. Va rebre el guardó al creixement industrial per la seva capacitat productiva, el seu creixement sostingut i el seu compromís amb la continuïtat empresarial. El lliurament dels premis es va fer ahir al Pavelló de la Llana, que va reunir més de 300 empresaris de la comarca en una cita que van convertir la ciutat en un punt de trobada del teixit empresarial vallesà. Durant l'acte, el president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, va posar en valor la fortalesa de les empreses de la comarca malgrat el context d'incertesa econòmica.
1: I aposten per créixer, arrisquen, contracten, s'internacionalitzen, innoven i volem posar aquests referents perquè serveixin d'exemple per a altres empreses que vulguin seguir el mateix camí, perquè vegin que sí, és possible. I sí, és possible innovar, i sí, és possible créixer en l'àmbit industrial, i sí que val la pena créixer en la formació professional i en altres dels àmbits, que el comerç, per exemple, que és molt important, per Pimec, comerç de proximitat.
0: Pujol va destacar la capacitat d'innovació, d'adaptació i la visió empresarial que caracteritzen les petites i mitjanes empreses del Vallès Occidental, a qui va definir com una de les principals locomotores econòmiques del país. L'acte va comptar amb la presència del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, el president de Pimec Catalunya, Antoni Canyete, i de l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez. Precisament, la Vallesa va reivindicar el paper de les pimes en el creixement econòmic de la ciutat i la importància de la col·laboració entre les administracions i el sector privat. Per la seva banda, Antoni Canyete va aprofitar la presència dels representants institucionals per reclamar una llei d'impuls al creixement empresarial que elimini les barreres que dificulten que petites i mitjanes empreses puguin créixer amb dimensió i competitivitat. A més de Tubencap, els guardons també van reconèixer Càrniques Merche, de Castellà del Vallès, ATF Assessors Tècnics Formatius i Beovalue de Sabadell, Lidream de Terrassa, Level Intructa de Cerdanyola i l'Associació de Directives i Empresaris del Vallès. Uns reconeixements que van servir per posar en valor empreses i iniciatives compromeses amb el desenvolupament econòmic i social del Vallès Occidental. I a la plana política, Esquerra Republicana, Junts i els Comuns han demanat al govern que reconsideri el nomenament del regidor socialista de Rubí, Víctor García, com a secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació. La crítica més contundent ha arribat d'Esquerra Republicana durant el ple del Parlament d'aquest dijous, i la diputada Marta Vilalta ha reclamat a l'executiu que aturi el nomenament.
2: Demanem al govern que no es materialitzi el nou nomenament a la Secretaria de Millora Educativa del regidor de Rubí, que és un negacionista de la unitat de la llengua i crític de l'immersió lingüística, perquè queda inhabilitat amb les seves idees per millorar res, i molt menys l'escola catalana.
0: Vilalta ha acusat el govern de falta d'ambició en matèria lingüística i li ha demanat que rectifiqui mentre encara hi és a temps. Els comuns també s'han sumat a les crítiques. La portaveu adjunta d'en Comú Podem, Susanna Segovia, ha demanat al govern que faci marxa enrere. Per la seva banda, Junts ha registrat diverses preguntes parlamentaris. El grup vol saber si la consellera d'Educació considera que García és la persona adequada per impulsar el coneixement i l'ús de les llengües al sistema educatiu català. També ha demanat explicacions al conseller de Política Lingüística perquè dubta que pugui contribuir al desplegament del Pacte Nacional per la Llengua. La polèmica es remunta al febrer de l'any passat. Durant un ple municipal a la nostra ciutat, Víctor García va acusar l'AUB de tenir una visió protoimperialista de la llengua i va afirmar que el català, el valencià i el mallorquí no són sindicats.

0: sintèticament de la mateixa llengua. Les declaracions es van fer virals a les xarxes socials i van generar nombroses crítiques. Posteriorment, tant García com el PSC van emetre un comunicat en el qual demanaven disculpes i lamentaven que les seves paraules s'haguessin interpretat d'aquesta manera. Malgrat la controvèrsia, segons ha avançat la CN, el Departament d'Educació manté el nomenament i preveu que García s'incorpori al càrrec. Fons de la Conselleria recorden que ja va demanar disculpes i asseguren que ha assegurat el procés de selecció en què va obtenir la millor puntuació per mèrits. Seguim en política perquè en Comú Podem Rubí ha definit el nou pla d'ordenació urbanística municipal, el POUM, com el POUM del dret a l'habitatge. La formació ha defensat el document en el darrer espai dels grups municipals opinant de la temporada, just abans que el test arribi al ple de dilluns per la seva aprovació inicial. El portaveu de la coalició, Andrés Medrano, assegura que el nou planejament ha de permetre un creixement moderat de la ciutat durant les pròximes dècades, garantint alhora l'equilibri i la sostenibilitat de Rubí. Un dels eixos principals del POUM, com dèiem, és l'habitatge. El regidor d'Habitatge, Jordi Arnaiz, destaca que el document permetrà ampliar l'oferta tant de venda com de lloguer. Segons ha explicat, en alguns sectors fins al 65% dels nous habitatges seran protegits de manera indefinida, una mesura que assegura ajudarà a frenar l'especulació. Arnaiz també ha avançat que el juliol començarà una nova promoció d'habitatge a l'Avinguda de Castellbisbal.
1: Si tot va bé, si les estrelles s'alineen i tot funciona bé, al juliol començarà la nova promoció d'habitatge públic a l'Avinguda de Castellbisbal i, per tant, allà farem 19 habitatges que tindran molt que veure amb això, a reforçar i el compromís que tenim com a espai polític i com a govern, no?, de continuar reforçant el parc públic de la ciutat, que és un dels nostres compromisos. També hem de tenir en compte que el nostre, nostre pacte de govern contemplava una inversió anual de com a mínim 1 milió d'euros en compra de tanteig i retracte, i això també ho estem executant. A les inversions que es van pactar ho estem posant en marxa i, per tant, esperem acabar el mandat en el compliment dels objectius que ens van marcar.
0: Més enllà del POUM, el ple de dilluns també donarà llum verda al Pla de Refugis Climàtics 2026-2030. El document preveu ampliar i millorar la xarxa d'espais preparats per fer front als episodis de calor extrema, amb actuacions com la instal·lació de tendals, la millora d'equipaments o l'increment de zones verdes. En aquesta línia, en Comú Podem presentarà una moció per reclamar millores als centres educatius davant l'augment de les temperatures.
2: El que demanem a la moció és que la pròpia administració responsable de la competència d'educació, que és la Generalitat, doncs aporti un programa de finançament que permeti, que ja ha començat a fer algun petit finançament, que permeti doncs portar a terme aquestes actuacions de transformació de patis i de millora d'edificis. Què hem fet com a Ajuntament? Doncs ja estem en aquest camí. El que estem fent és electrificar els centres, de manera que amb autoproducció d'energia puguin fer part dels consums que es deriven d'aquesta climatització. Són mesures de primera onada, com és la instal·lació de ventiladors. Ara s'han instal·lat aquests components a menjadors i biblioteques als centres i es posaran a les aules. Parlem de més de 600 ventiladors als diferents centres de la ciutat. Això serà una petita millora? Sí. Quina és la millora important que cal? Transformar els edificis i els patis.
0: Escoltàvem el portaveu dels Comuns, Andrés Medrano, que també ha fet una crida a la prudència de cara a la revetlla de Sant Joan.

0: doble és la que tenim per al cap de setmana. Sí, Escolara García.
1: El torneig internacional de petanca, organitzat per la Unió Petanca a les Torres Rubí, se celebrarà aquest cap de setmana concentrant les cites tant en nois com en noies. Demà dissabte serà la categoria masculina, la que amb 64 tripletes lluitaran per aquest títol. La categoria femenina es disputarà diumenge amb un total de 32 tripletes participants. Pel que fa a les valoracions de la temporada, el CEP Sant Jordi masculí miren amb optimisme de cara al futur després de la bona campanya disputada en Copa Catalunya, amb l'objectiu assolit, el de la permanència en aquesta categoria en la qual mai havia militat el club de la nostra ciutat. Un CEP Sant Jordi que, veient la bona feina feta, pensa en clau positiva de cara al futur. I en clau de campus d'estiu, hem de parlar del de l'Olímpic de Can Fatjó. Es tanquen les inscripcions dilluns que ve, començarà el dia 30 amb l'Streamender 13, així com també un escape room com a reclam per a les cites d'aquest any.

L'acció inicial del nou POU marcarà el ple municipal de dilluns amb un projecte que preveu 7.000 habitatges, un gran parc central i noves connexions sobre la Riera. La sessió també inclourà la renúncia del primer tinent d'alcalde Víctor García i diverses mocions dels grups municipals. Geganters de Rubí preparant una de les novetats de la Festa Major amb una cercavila nocturna pensada per acostar la cultura popular a nous públics. La colla també presentarà una nova mantellina per a la geganta Paula durant el pregó. El casino acollirà demà la sessió d'Indicool DJ dins del festival R Random. El projecte liderat per Ronald Bordonado aposta per combinar indie i electrònica amb una proposta pensada per adaptar-se al públic i convertir cada sessió en una experiència compartida. En esports, tot a punt per a l'Open de Petanca Ciutat de Rubí, que es durà a terme aquest cap de setmana a Cova Solera.

0: L'aprovació inicial del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, serà el principal punt del ple municipal del mes de juny, que se celebrarà dilluns vinent. El document tirarà endavant gràcies als vots de l'equip de govern, format pel PSC i en Comú Podem Rubí, i també de Veïns per Rubí, que ja ha anunciat el seu suport. El nou planejament urbanístic preveu la construcció d'uns 7.000 habitatges durant els pròxims anys. D'aquests, almenys 3.200 seran de protecció oficial. El POUM també contempla la creació d'un gran parc central entre l'avinguda de Pica Aguilera i la futura estació de ferrocarrils de la Generalitat de la Llana, així com la construcció de dos ponts i quatre passeres sobre la Riera. L'últim punt de l'ordre del dia serà la renúncia del primer tinent d'alcalde, Víctor García, que deixa l'Ajuntament per incorporar-se al Departament d'Educació de la Generalitat. La sessió també inclourà una modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament i el debat de quatre mocions presentades pels grups municipals. Vox tornarà a dur al ple una proposta contra el procés extraordinari de regularització de persones estrangeres impulsat pel govern espanyol. La formació ja va presentar aquesta moció al maig, però finalment la va retirar. En Comú Podem Rubí, per la seva banda, reclamarà mesures per adaptar els centres educatius als episodis de calor extrema. La proposta inclou la renaturalització dels patis escolars amb més zones d'ombra, arbres i punts d'aigua, així com l'elaboració d'un protocol municipal de confort tèrmic.
1: El que demanem a la moció és que la pròpia administració responsable de la competència d'educació, que és la Generalitat, doncs aporti un programa de finançament que permeti, que ja ha començat a fer algun petit finançament, que permeti doncs, portar a terme aquestes actuacions de transformació de patis i de millora d'edificis. Què hem fet com a Ajuntament? Doncs ja estem en aquest camí. El que estem fent és electrificar els centres, de manera que amb autoproducció d'energia puguin fer part dels consums que es deriven d'aquesta climatització. Són mesures de primera onada, com és l'instal·lació de ventiladors. Ara s'han instal·lat aquests components a menjadors i biblioteques als centres i es posaran les aules. Parlem de més de 600 ventiladors als diferents centres de la ciutat. Això serà una petita millora? Sí. Quina és la millora important que cal? Transformar els edificis i els patis.
0: L'alternativa d'Unitat Popular, la UP, també presentarà una moció a proposta de la secció sindical de Comissions Obreres sobre la situació de la brigada municipal.
2: Després, totes les vacants que hi ha, que es vagin cobrint i que obrin borses amb temps informal com perquè es puguin cobrir, de fet, ara mateix la brigada pot comptar amb només 10 treballadores operatives i d'aquestes, crec que just aquesta setmana, si ho creguéssim, encara hi hauria més baixes, o sigui, crec que estan amb 6 o 7 treballadores actives com per poder-ho fer. Després, que no es facin servir aquests plans d'ocupació per fer feines estructurals, i hi ha feina estructural que s'obrin places i que tothom tingui condicions dignes a la pública.
0: Finalment, Esquerra Republicana defensarà una proposta per preservar i recuperar el conjunt industrial del Vapor Nou i convertir-lo en un espai patrimonial, cívic i verd de referència per a la ciutat. I el llibreter rubinenc Enric Pallarès, propietari del Racó del Llibre, va assistir dimecres al lliurament dels Premis Llibreter, els guardons que cada any organitza el Gremi de Llibreters de Catalunya. Ho va fer acompanyat de Carme Pomareda, responsable del Club de Lectura Juvenil de la Llibreria. L'acte es va celebrar a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Pallarès va explicar ahir al programa Rubí al Dia que aquests premis tenen una singularitat. Són els mateixos llibreters qui seleccionen i voten les obres guanyadores. Després d'una primera tria feta per un comitè de lectura, les llibreries agremiades escullen els títols premiats. La gala també va tenir un marcat to reivindicatiu. El pregó va anar a càrrec de Xavier Vidal, de la llibreria No Llegiu de Barcelona, que va defensar el paper de les llibreries independents sota el lema Contra la distòpia, tria la llibreria.
3: Cadena del llibre, la cadena natural del llibre, des de que surt de la ploma, de l'ordinador, de la ment, diguéssim, de l'autor, fins que arriba en el lector, doncs la cadena normal i natural doncs, és que passi doncs, per l'editor, per el distribuïdor, per l'impressor, evidentment, i que per mitjà del llibreter arribi a tots els lectors. I això no sempre es respecta. Hi ha una llei del llibre doncs, que ho normalitza i tal, i que protegeix aquesta cadena normal, que hauria de ser normal, i això moltes vegades doncs, se salta.
0: Més enllà de les reivindicacions, els premis van reconèixer algunes de les obres més destacades de l'any. En literatura catalana, el guardó va ser per Suau, de Ferran García. En la categoria d'assaig, la premiada va ser Mariena Garcés, per La passió dels estranys. I en literatura infantil i juvenil, els reconeixements van caure en Cartes imprevistes, de Tina Vallès, i en la traducció del Gegant de Ferro. Precisament aquest últim títol serà la pròxima lectura del Club Juvenil del Racó del Llibre. Carme Pomareda ha valorat molt positivament que l'obra hagi rebut el reconeixement dels llibreters.
4: Nosaltres, sobretot el Guillem i jo, perquè un dels llibres que va guanyar ahir és El Gegant de Ferro, amb qualitat de llibre traduït, perquè és un llibre clàssic europeu que fa molts anys que funciona, però aquesta vegada amb unes il·lustracions meravelloses. Estem molt contents perquè l'hem triat pel pròxim Club de Lectura Juvenil del Racó al setembre, sense saber que guanyaria. I vam decidir que ens agradava moltíssim. La història, tot i que fa molts anys que està escrita, és sobretot molt actual. Les guerres, llestimosament, estan actual, i demanar la pau, creiem que és molt actual de tota la vida.
0: El Premi Llibreter és un reconeixement que atorguen les llibreries agremiades de Catalunya amb l'objectiu de destacar obres de qualitat que sovint queden fora dels grans circuits comercials. I mirant cap a la Festa Major, els geganters de Rubí arribaran amb una de les principals novetats del programa d'enguany, una cercavila nocturna que s'estrenarà per primera vegada i que vol oferir una manera més desenfadada i participativa de viure la cultura popular. La proposta ha sorgit des de la mateixa colla amb la voluntat d'incorporar activitats noves i aprofitar l'impuls de la gent jove que s'ha sumat a l'entitat en els últims anys. La presidenta dels geganters de Rubí, Fina Hinojosa, ha explicat com serà aquesta activitat.
5: Pues és una passejada molt desenfadada, molt saps? Que no és com una cercavila més rígida, més així, no? Que has d'unes pautes, no? Nosaltres, vull dir, anirem a la nostra, vull dir, tot el que vulgui ballar amb nosaltres pot ballar, vull dir, és totalment desenfadada.
0: La cercavila formarà part dels actes de Festa Major i se suma a la participació dels geganters en el pregó, que la colla considera el gran tret de sortida emocional de les festes. Precisament serà durant aquest acte quan arribarà una altra de les novetats destacades d'aquest any. La geganta Paula estrenarà una nova mantellina confeccionada expressament per un taller faller de València. A més, també lluirà un mocador nou de puntes, que és un regal d'una família de Rubí. Torna'm a escoltar Hinojosa.
5: La sorpresa és que el dia del pregó la geganta estrena una mantellina feta per un taller de faller de València. Se'ns va informar d'una casa que hi ha a València que fa tots els trajes i les mantellines de les falleres. I són els que s'han fet la mantellina de la Paula.
0: Els geganters també participaran en la missa solemne de Sant Pere i en la ballada posterior, que aquest any presentarà una petita modificació per adaptar millor el ball a l'espai i fer-lo més àgil, mantenint-ne el caràcter tradicional. I seguim xerrant de Festa Major perquè Ferrocarrils de la Generalitat oferirà servei ininterromput durant les quatre nits principals de les Festes Major de Rubí i Sant Cugat. El reforç estarà en funcionament entre els dies 25 i 28 de juny per facilitar els desplaçaments de les persones que participin en els actes nocturns. La mesura afectarà la línia S1, la que connecta Terrassa amb Barcelona, i consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit. Els convois faran parada a totes les estacions del recorregut entre Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya. Amb aquest reforç, Ferrocarrils vol donar resposta a l'augment de viatgers que es preveu durant les festes majors de Rubí i Sant Cugat. La companyia ja ha aplicat aquesta mesura en anys anteriors amb una bona resposta per part dels usuaris. Els horaris es poden consultar al web i a l'aplicació mòbil de Ferrocarrils. La companyia també informa de qualsevol incidència o novetat a través dels seus canals habituals.

0: En informació esportiva, cap de setmana amb molta petanca a la nostra ciutat. Xisco Lara García.
1: Entre dissabte i diumenge, ha concentrat en un cap de setmana que es disputa el torneig internacional Ciutat de Rubí de petanca organitzat per la Unió Petanca a les Torres Rubí, amb 64 tripletes presencials en categoria masculina que disputaran demà. La competició diumenge serà la cita en categoria fèmines, en el seu cas amb un total de 32. A partir d'aquí, pel que fa als campus, hem de recordar que el de l'Olímpic de Can Fatjó tindrà enguany a l'Streamer de 13, així com també un escape room dedicat al futbol, com a reclam de cara a aquesta proposta per tenir els nens i nenes entretinguts durant el mes de juliol a l'entitat rubinenca. I pel que fa al bàsquet, el CEP Sant Jordi fa una valoració ben positiva del seu conjunt masculí després d'assolir la permanència en la Copa Catalunya, categoria en la qual mai havien jugat. Bona campanya, la qual fa ser optimistes dins de l'entitat de cara al pròxim any, en què aspiraran a alguna cosa més.
2: Sonido Vinilo.
3: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
2: Sonido Vinilo.
3: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
2: Sonido Vinilo. Con José Verde. A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
4: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
5: Sardanes d'autor, cada dissabte a 2:15 del matí a Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local.
1: Són les 9 del matí.
0: Informatiu migdia.
2: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar demà dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
6: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y vivir la música como nunca antes lo habías hecho? Si es así, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. El programa de música experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche tienes una cita con nosotros. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Te esperamos aquí en Experimenta.
7: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
8: Vinga, Sofi, cap problema.
9: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
10: Ties, que fort. Us ho has assabentat que la meva profe de la uni?
11: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
10: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·laran el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
8: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
11: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Gildes.
12: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
13: Les Gildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
14: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

Passen 4 minuts i busques de les 9 del matí i després de la bloc informatiu. Avui al Rubí al dia tornem a donar una mica de joc a l'ordre habitual del programa per construir una segona hora que anirà de l'anàlisi de l'actualitat als hàbits quotidians que poden tenir impacte en el nostre entorn. Començarem amb una nova edició de l'escàner setmanal de l'Albert Soler, l'espai on les notícies dels últims dies prenen forma a partir d'una paraula que serveix de fil conductor per mirar l'actualitat amb un poc més de perspectiva. Després arribarà la secció d'esports amb el repàs de l'actualitat dels equips i les entitats esportives locals i tot seguit serà el moment de l'entrevista del dia. Conversarem amb Rafa Hueto, president del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, per xerrar del programa Petits Gestos, Grans Canvis, que es va presentar ahir, i entendre com aquesta iniciativa vol fomentar petits canvis d'hàbits vinculats a la sostenibilitat i la gestió dels residus. Abans de tancar aquesta segona hora, escoltarem una nova recomanació musical del Robert Fernández. A les 10 en punt obrirem el temps de debat amb la tertúlia conduïda per l'Albert Soler, que avui tindrà com a tertulians la Lídia Juste, el Joan Manuel Fernández i la Carme Pomareda per comentar alguns dels temes que han marcat l'actualitat. I a partir de les 11, Belén Tierno agafarà el relleu amb una última hora ben variada. Entrevistarà Cristina Fornós, autora del llibre El pes del cor. Després conversarà amb Anna Llepes, dels Castellers, per conèixer les activitats que preparen de cara a la festa major i tancarà el programa amb la Societat del Blues per continuar descobrint propostes culturals i musicals de la ciutat. Començant!

0: A més, amb l'anàlisi de l'actualitat, que ja sabeu que ho fa l'Albert Soler amb el seu escàner setmanal. Bon dia, Albert.
1: Molt bon dia, Pamela.
0: Què, nerviós per aquesta nit?
1: La veritat és que sí, eh? No t'ho negaré. Sí,
0: estem
1: sí.
0: Xerrant del partit del Sabadell.
1: Estem parlant del... Mira, ahir vaig anar a veure el meu pare i el meu pare em va dir, he quedat per sopar.
0: Oh.
1: Diu, no puc veure aquest tipus de partits. Vull assabentar-me al final. No miraré ni el mòbil. Imagina't com està la ciutat.
0: Déu-n'hi-do. A veure com va aquest partit, perquè està dificilillo, eh?
1: Bé, s'ha de remuntar un 1-0 i com que vam quedar a la classificació de la Lliga per sobre del Zamora, nosaltres vam quedar segons, el Zamora va quedar tercer, vol dir que en cas d'empat no hi ha penals. Per tant, si al final de la pròrroga acabem 1-0 o 2-1 o 3-2, és a dir, guanyant d'un, puja a segona divisió al Centre d'Esport Sabadell. Per tant, és complicat perquè s'ha de guanyar, però només s'ha de guanyar.
0: Uh-huh. I la part bona és que si això no passa, no empitjorau. Com a seguidora d'un equip que s'ha anat a segona...
1: que ha baixat, no? Mira, seria un gran Sabadell-Mallorca. Et portaré a veure el Sabadell-Mallorca, si passa això l'any que ve.
0: Perfecte, doncs pues, compta'n jo, eh? Compta'n jo. Passam a l'escàner setmanal després d'aquest moment de nervis per aquesta nit. Albert, no sé com t'haurà sortit aquesta setmana, perquè hi ha alguna notícia llaminera, però... i jo crec que sí que l'hauràs posada en aquest resum, però no sé com l'hauràs enllaçat.
1: La veritat és que vas molt bé. Aquesta setmana he anat directe al gra, sense tombarelles d'aquelles que faig jo a vegades. La paraula de la setmana és marxar.
0: Marxar, que no marxi el Sabadell, eh?
1: No. Com a molt ens quedarem igual,
0: Pues venga, ja ho sabia que era això. Anem a la primera notícia de la setmana.

0: Ja que m'has tret el tema del futbol, comencem per futbol. Quants rubinencs i rubinenques creus que marxaran a casa o se n'aniran a un bar la matinada del 27 al 28 de juny, concretament a les 2 de la matinada de la nit golfa de la Festa Major?
1: Concretament a les 2 de la
0: matinada.
1: Per què haurien de marxar en aquesta hora?
0: Doncs a aquella hora es jugarà el partit Espanya-Uruguai del Mundial de Futbol, que s'està disputant a Nord-Amèrica, Estats Units, Mèxic i Canadà. I el Partit Popular de Rubí ha demanat a l'Ajuntament que posi una pantalla gegant en algun espai de Festa Major per evitar que la gent marxi a casa. No sabem si li faran cas o no. Jo intueixo que ja no hi són a temps, encara que ho volguessin fer, crec, eh? Però serà interessant veure aquella nit què prefereixen els fans de la Roja de la ciutat, si una bona nit golfa o un partit d'Espanya.
1: Home, és una fase de grups. Tampoc no és un partit molt així. Si fos una final, encara. Però jo crec que la gent preferirà la gresca, no?
0: Mira, jo recordo que a l'Eurocopa del 2008, jugada a Àustria, la final entre Espanya i Alemanya es va jugar just un 29 de juny, en plena Festa Major també. Llavors, però, era horari europeu, es disputava a Àustria aquesta final, i el partit va acabar just quan començava la festa, però sí que recordo l'eufòria posterior, etc, i com es va barrejar tot, una mica la celebració amb la Festa Major.
1: Mm-hmm. Bueno, veurem a veure què passa, ja ens ho explicaràs. Albert, tu que seràs l'homo de les matinades de Festa Major, ho veuràs seguríssim. Que és el que passa.
0: Passi el que passi i t'ho explicaré.
1: Super. Segona notícia.
0: Segur que et pensaves que hauria començat amb la notícia de l'anunci de la marxa d'una persona, oi que
1: I
0: sí?
1: I tant, i tant.
0: Doncs va, aquesta setmana hem sabut que Jordi Archilla marxa com a entrenador de l'equip femení sènior de l'Esportiu Rubí de Futbol Sala. I no marxa per voluntat, sinó que el club l'ha convidat a marxar no renovant-li la confiança. Com acostuma a passar en aquests casos, l'entrenador sap que la vida dels entrenadors és així, però ha explicat a Ràdio Rubí que no li han agradat les formes, com el club ha pres la decisió i com li ho ha comunicat. Un cas molt similar al de Kiko Díaz i el 20. Però allò que es diu, el futbol és així i el futbol sala també.
1: Mm-hmm. Una cosa que jo volia dir-te és que jo no esperava aquesta notícia ara mateix.
0: Ja, però potser hauràs d'esperar una miqueta més. També ha sigut notícia aquesta setmana la quantitat d'estudiants de segon de batxillerat de la ciutat que han marxat de casa seva per anar a la biblioteca Mestre Martí Tauler per preparar les PAU, les proves d'accés a la universitat, vaja, la CL de tota la vida. Jo quan comencen a dir-li les PAU, i a més tinc el meu nebot, es diu Pau, i ha fet la CL aquest any, i sí. El Pau ha fet la PAU, ha sigut un embolic. Doncs per preparar la CL. Durant l'últim mes i mig, l'espai habilitat a la planta baixa de la biblioteca ha registrat una mitjana d'entre 70 i 80 usuaris diaris. I va haver-hi el moment amb més afluència, va tenir un pic que es va concentrar l'últim cap de setmana de maig, concretament el diumenge 31 de maig, on van arribar-hi a ser un rècord de 122 estudiants en un sol dia, clavant colzes, com es deia abans, per intentar aprovar aquesta selectivitat. De fet, en determinats moments, la gran afluència va obligar alguns joves a estudiar asseguts a terra. Escoltem Eduard Fraile, tècnic de la biblioteca.
2: Té unes places limitades i també, doncs, ara, quan hem parlat una mica de... hem fet les valoracions, clar, ens han comentat que en alguns moments de pics, de que estava tot ple, doncs hi havia estudiants asseguts pel terra, buscant endolls per carregar els mòbils o els ordinadors, tenint en compte, doncs, aquestes possibles millores per properes vegades, perquè trobo que des de la biblioteca, des de l'Ajuntament, la societat en general, hem d'ajudar els alumnes que volen estudiar, sobretot per l'ESPAU, que tinguin espais adequats, que tinguin espais adients i ben habilitats, i si pot ser també més temps per poder preparar aquests exàmens tan importants per la seva vida, perquè acabaran decidint el seu futur.
0: Doncs veurem si de cara a l'any que ve, doncs, es prenen petits retocs, petites millores per per evitar el que ha passat aquest any, que allò que se'n diu morir d'èxit, no és que hagi sigut un problema molt greu, sinó que, ostres, doncs més gent vol fer servir aquestes instal·lacions, doncs ajudem-los, com deia l'Eduard. I acabo, però, recordant que la biblioteca també és un refugi climàtic de Rubí aquest estiu. Qui vulgui marxar de casa perquè s'ofega de calor, perquè no té aire condicionat o pel que sigui, pot anar a la biblioteca totes les tardes i els divendres al matí. Aquest horari serà, o sigui, ja funciona des d'ara fins al 20 de setembre.
1: Mm-hmm. Albert, quan vas fer la CELE, tu què vas fer, estudiar a casa o a la biblio?
0: Jo crec que a la biblio hi vaig anar molt poc, perquè jo tenia un espai a casa, vaig estudiar molt a casa, i després teníem una segona residència, una casa llogada, i me'n vaig anar una setmana sencera, jo sol, allà
1: estudiar. Oh, molt bé, ben vist.
0: Sí.
1: Jo també vaig estudiar a casa. A mi m'anava malament estudiar a la biblio perquè m'entretenia amb la gent i me posava a xerrar i al final no aprofitava el temps.
0: També és cert que ja, ara els pisos són molt petits i pot ser que si tens germans, etc, et molesti, direm, la fressa que poden fer la família estant a casa, i pot ser que hi hagi gent que prefereixi marxar, i de fet els números ho diuen.
1: Mm-hmm. Estic intuint que me faràs esperar fins al final per a la notícia de la setmana, eh?
0: Potser sí.
1: Vinga, quarta notícia.
0: Els usuaris i treballadors del Centre de Salut Mental Ferran Salses i Roig fa un mes que van marxar de les instal·lacions del carrer Nou pels desperfectes que va causar la pluja i la pedra que va caure aquell 12 de maig a la ciutat, si ho recordeu. Va ser molt curtet, però va ser molt, molt intens. Això ha fet que el servei s'hagi traslladat als dos CAP que té el Consorci Sanitari de Terrassa a la ciutat, el CAP Anton de Borja i el CAP Sant Genís, o també es fa atenció per telèfon. Atenció salut mental per telèfon, imagina't.
1: Sí, el que i a nins.
0: Exacte, el que pot implicar això. Doncs tot apuntava que finalment aquesta setmana, és a dir, l'alcaldessa en el ple del mes de maig va dir abans del ple del mes de juny, que és dilluns que ve, abans del ple del mes de juny ja estarà això en marxa. Doncs tampoc. I per què? Doncs perquè després de mil i un retards, aquest cop el problema és la instal·lació d'Endesa. Sembla que el Consorci Sanitari de Terrassa no ha pagat encara l'ampliació de la potència elèctrica necessària. Escoltem Clàudia Wojski, portaveu de la Plataforma per la Defensa de la Salut Mental a Rubí.
3: No existeix transparència real. Demanem en reiterades ocasions que ens donin la informació verídica, bueno, ens anem adonant per diferents vies que la informació que nosaltres tenim no és la que ens dona, o sigui, la real, la que ens donen a nosaltres tant CCT com CatSalut com l'Ajuntament no quadra amb la que reben altres persones o altres institucions o grups.
0: Hem de dir que aquestes declaracions les vam agafar abans de saber que just aquesta tarda, a 4:45 de la tarda, l'Ajuntament i el Consorci Sanitari ha convocat a la Plataforma, per tant a la Clàudia Wojski, per explicar-los. Segurament això que hem explicat ara, explicar-los de manera formal, i no sabem si hi ha alguna cosa més. Veurem.
1: Jo no vull ser esgarria cries, però els que hem demanat alguna vegada a Endesa que ens posi la llum, he d'informar que des de que pagues fins que te la posen, passa un any.
0: Esperem que no sigui el cas.
1: No, és massa temps. Cinquena notícia, ara sí, no?
0: Vinga, va. Víctor García Correas, primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Rubí, marxa a treballar a la Generalitat. Feia dies que el rumor corria per la ciutat, però s'ha confirmat aquesta setmana, quan hem vist l'ordre del dia en el ple del mes de juny, com dèiem, que es fa dilluns que ve. García deixarà de ser aquest dilluns el regidor d'àrees molt importants, educació, ocupació i empresa, recursos humans i atenció a la ciutadania. La seva nova tasca al govern socialista català serà el de coordinador de projectes estratègics a la Secretaria de Millora Educativa de la Generalitat. És a dir, estarà a l'equip de l'exalcalde de Castellà del Vallès i expresident del Consell Comarcal del Vallès Occidental, l'Ignasi Jiménez, que és el secretari de Millora Educativa, i que és qui ara s'ha encarregat de negociar amb els sindicats de professors durant les vagues. De fet, l'Ignasi, si heu vist, veieu els telenotícies, quan acabaven una reunió amb els sindicats, sortia la portaveu d'Ustec a parlar i després sortia el representant de la Generalitat, i era ell, l'Ignasi Jiménez, per qui no li havia posat cara. Doncs el Víctor se'n va a treballar amb ell. Abans ja has explicat, diríem, la novetat que hi ha hagut sobre aquest tema és que ahir en el Parlament els tres partits polítics, concretament Esquerra, Junts i En Comú Podem, recordem, els tres partits del Parlament, no els de la ciutat. Veurem què passa demà amb el ple de l'estat de la ciutat, o dilluns quan es voti, o quan es doni compte
1: de la renúncia,
0: que no em sortia. Veurem si també hi ha debat polític o no, però en tot cas al Parlament n'hi va haver. Ja has posat els talls, ja ho has explicat, és a dir, és una tempesta, petita tempesta política, més enllà de Rubí estrictament. Però per part nostra hem de dir que desitjar-li per un costat que li vagi molt bé aquesta nova tasca. Ara toca veure, el que importa també de cara a la ciutat, és com es reestructura el govern municipal. En el ple de juliol es nomenarà Rafa Cuesta com a nou regidor, però s'haurà de refer el cartipàs per repartir les tasques que duia Víctor García, i també faltarà saber qui serà el nou primer tinent d'alcaldia. És a dir, és evident que Rafa Cuesta no agafarà aquestes carteres tal qual les tenia el Víctor García, igual que quan Moisés Rodríguez va deixar les seves responsabilitats, la Sònia García no va agafar totes les seves responsabilitats.
1: Exacte.
0: Per tant, es refarà tot el cartipàs.
1: Es va fer una reestructuració. Deies que estem pendents també de saber qui serà el primer tinent d'alcalde. Jo faig un matís: o tinenta.
0: Tota la raó, sí.
1: Bueno, això, en tot cas, ho sabrem en els pròxims dies, i Ràdio Rubí informarà de seguida que ho sapiguem, i fins i tot, si podem explicar-ho abans de que sigui oficial, també ho farem.
0: I tant que sí.
1: Albert, moltíssimes gràcies per aquesta anàlisi de l'actualitat. I
0: se'n queda només un, perquè la setmana que ve, com que farem el divendres que ve, farem un especial de Festa Major de Rubí al Dia, no farem escàner. Per tant, el del 3 de juliol serà l'últim escàner, i a veure si em dona temps de fer alguna cosa especial.
1: Vinga, a veure. L'esperam, eh?
0: Vinga.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.
1: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
2: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
3: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
1: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
4: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
5: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
6: A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
7: I was all but 22, I think at the time.
6: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
8: Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam.
6: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
9: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
10: Vinga, Sofi, cap problema.
11: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
12: Tia, és que fort, us ho has avantat plena per fer a la uni.
13: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
12: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
10: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Que a tot això, Mila, quan és això?
13: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
14: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
6: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores cada dues setmanes a Ràdio Rubí.

0: xerrar d'un tema que ens acompanya cada dia, encara que sovint no hi pensem gaire, que passa amb allò que llancem i fins a quin punt els nostres hàbits poden tenir impacte real en el medi ambient i també en el cost de gestionar els residus. Ahir el Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Consorci per a la Gestió de Residus van presentar un nou programa comarcal d'informació i sensibilització sobre residus, petits gestos, grans canvis. Una iniciativa que vol millorar la recollida selectiva, reduir la fracció resta i fomentar nous hàbits de prevenció, reutilització i reciclatge als municipis de la nostra comarca. Per xerrar de tot això, ens acompanya avui Rafa Hueto, que és president del Consorci per a la Gestió de Residus de la Vallès Occidental. Benvingut i moltes gràcies per ser-hi aquí avui amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos a poder explicar aquesta campanya. Moltes gràcies.
0: Jo vull començar amb una pregunta. Si el Vallès Occidental hagués de suspendre o aprovar avui en residus, quina nota li posaria?
1: Doncs estaríem en un aprovat molt justet, perquè sí que hi ha poblacions que compleixen amb els objectius de recollida selectiva de residus, però d'altres que no. En termes generals, aquelles poblacions que són més petites o mitjanes, doncs sí que tenen implantats sistemes més eficients de recollida, i les grans ciutats és l'assignatura pendent. És aquí on en els propers anys haurem de fer un salt qualitatiu i quantitatiu en la millora de la recollida selectiva.
0: Mm-hmm. Ahir es presentava aquest nou programa amb un missatge molt directe, el que tu fas compte, que vos ha fet decidir que ara era el moment d'impulsar una campanya com aquesta?
1: Pensem que sempre és el moment de tenir una campanya, un programa, perquè el que volem és que sigui un programa sostingut en el temps, no sigui una campanya comunicativa que tingui una durada de 2-3 mesos, sinó que és un programa que està pensat per desenvolupar durant aquest any i l'any següent, i sempre és un bon moment per recordar, doncs, això, no? Que aquests petits gestos, aquestes qüestions que fem en la nostra vida quotidiana tenen un impacte, no? Començaves l'entrada d'aquesta entrevista dient que moltes vegades no pensem, no?, en què passa després quan llancem la bossa a les escombraries, però és important tenir en compte i tenir present que qualsevol hàbit que nosaltres apliquem té un impacte, doncs, això, no?, en el tractament dels residus, que després tenen un recorregut que va molt més enllà de quan deixem la bossa al contenidor.
0: Quan xerrem de residus, es sol posar el focus en la ciutadania, però què és el que està fallant exactament? Generem massa residus, separant malament, el sistema ha tocat sostre, quin és el...
1: Jo m'agrada dir que això és una feina en equip, ciutadania, la societat civil organitzada i evidentment les administracions. Què és el que falla? Doncs, bueno, és un conjunt de coses, no? Per un costat, generem massa residus. Aquesta és una tendència que també hem d'atacar. De fet, la campanya també es centra en la prevenció de la generació de residus. És una qüestió molt important. Aquell residu que no generen és el més barat de tractar, no? És una qüestió molt evident. Falten també, doncs, certa consciència col·lectiva, no?, de que això és una qüestió no només medioambiental, també ho apuntaves tu, és una qüestió també econòmica, i que d'alguna manera, doncs, també hem de fer conscient a les persones, a la ciutadania, de que això té aquest impacte. Bueno, són diferents qüestions que s'han d'anar treballant i que és un camí que hem de recórrer, i ho hem de fer, també ho hem pensat molt en aquesta campanya, sense renyar ningú. Aquesta és una qüestió, una consciència col·lectiva que s'ha de plantejar en positiu. Són qüestions quotidianes que no cal estar sobre la gent, sinó que la gent ha d'entendre per què les ha de fer, no? I és una mica l'objectiu que tenim amb aquest programa.
0: Penseu que en les campanyes, ara que deies això de no volem renyar ningú, penseu que la gent se sent increpada, renyada amb el tema de residus?
1: Jo sóc dels que penso que la gent, més que dir-li què és el que ha de fer, li has de fer entendre el per què ha de fer una cosa, no? I aquest és l'objectiu principal o el plantejament principal que hem tingut a l'hora de dissenyar aquest programa.
0: Mm-hmm. El programa té un objectiu molt clar, que és augmentar la recollida selectiva i reduir la fracció resta. En quins indicadors esperau notar millores d'aquí a finals del 2027?
1: Nosaltres fem un seguiment anual de les dades de recollida selectiva. Són dades que estan públiques tant a la web del Consorci com a la web de l'Agència de Residus. tenim uns objectius que estan fixats per la Comissió Europea i que estan traslladats a la normativa estatal, i aquest és l'objectiu que hem de complir. En aquest 2025 hauríem d'estar en un 55% de recollida selectiva i en els propers anys arribar fins al 65%. Ens queda feina per fer, i com dèiem al principi, hi ha poblacions de la comarca que ja els compleixen sobradament i d'altres que encara tenen un camí important per recórrer.
0: La campanya xerra de petits gestos, però la pregunta que molta gent es fa és: realment separar millor a casa té un impacte tan gran?
1: Sí, sí. La primera planta de tractament de residus la tenim a casa. Separant bé les coses, que cada fracció no tingui impropis, coses que no toquen en aquella fracció. Per què? Doncs perquè tot això, quan arriba a les grans plantes de tractament, doncs és molt més fàcil i molt més barat poder-los separar, i podem enfocar-nos en una altra qüestió que és molt important, l'altra R que és importantíssima, que és la reutilització de les coses. Aquí hem de canviar aquesta dinàmica de consum irresponsable, si em permeteu, i hem d'anar cap a aquesta visió més enfocada al bé comú, no? Hem d'enfocar el consum de manera responsable, i això fa que la generació de residus sigui més petita. I per un altre costat també hi ha una altra qüestió molt important que ahir destacava també el director de l'Agència de Residus a la presentació, i és que hem de pensar en els residus com a recursos, ¿vale? No és una cosa que ja no es pot fer res, sinó que el residu que generem s'ha de convertir en un recurs. És la millor manera de cuidar el medi ambient i de fer que les coses tinguin un cost menys elevat.
0: Jo crec que principalment és aquest el clic que ens falta a la ciutadania, que pensem en residus com a residus, no pensem que després es puguin convertir en altres coses. No ho tenim tan present, això.
1: Sí, això és cert, que, i a més és una qüestió que de les generacions més joves, perquè si pensem en els nostres avis i en la gent més grans, ells estaven acostumats a reutilitzar les coses, no? Ells feien un tractament dels residus molt més eficient que el que hem fet després. Ha sigut aquesta onada de consumisme la que ha generat dinàmiques que són totalment negatives, no? I en certa manera hi ha una de les accions que volem fer és que la gent gran participi amb la gent jove per explicar experiències que ells havien tingut quan eren més joves, i que d'alguna manera hem de tornar a posar en pràctica.
0: També posareu especialment el focus en la fracció orgànica. Continua sent el gran punt feble?
1: La fracció orgànica, quan es separa, el que permet és que les restes de fraccions siguin molt més fàcils de separar. Tots els experts diuen que la clau està en començar a separar bé l'orgànica. A partir d'aquí, doncs, és molt més còmode en la nostra vida quotidiana separar la resta de fraccions. Aquí és on s'ha de fer un dels salts més importants, i de fet el Consorci, com sabeu, acaba d'adjudicar

0: menys recursos, que abans ens deies tu, la millor manera de reciclar és no generar el residu. Costa més aquest canvi cultural de generar menys residus? Estem acostumats a generar massa residus?
1: Estem acostumats a no pensar en el que generem. I el que volem tocar són les consciències, no? I que siguem, doncs això, conscients d'alguna manera que quin impacte, no? Quina és l'impacte que acaba tenint, doncs això, quan comprem en el supermercat monodosis o quan comprem coses que només són d'un únic ús, no? Doncs tot això sense renyar ningú, sinó que la gent entengui que aquesta acció, que pot ser quotidiana, que pot ser feta sense pensar, doncs té un impacte, i això és molt important.
0: Uh-huh. O fins i tot compra més del que necessites i després se te fa malbé a la gelera.
1: Correcte. Aquí, en aquest sentit, la comarca, a través del Consell Comarcal, té un projecte que ve desenvolupant des de fa molt temps, que és el projecte Recuperem, que està centrat en els menjadors escolars, perquè els infants són aquelles persones que en el futur han de ser protagonistes i és on més hem d'incidir, doncs tinguin aquesta consciència, prenguin aquesta consciència de que el que necessitem és el que necessitem, no necessitem tenir molt més, no? Per tant, bueno, malbaratar tot aquest tema alimentari, doncs és una qüestió que hem estat treballant.
0: Mm-hmm. Una altra idea interessant de la campanya és que els residus no es plantegen només com una qüestió ambiental, sinó també, abans ho deies, com una qüestió econòmica. Gestionar malament els residus ens surca?
1: Sí, totalment.
0: I com ho nota el ciutadà, això?
1: Doncs jo crec que des de fa un temps, quan hem tingut l'obligació legal de girar el 100% del cost del servei, doncs ens hem adonat de que allò que fem té, a banda d'un impacte ambiental, que ja ho sabíem, perquè no és el mateix tractar els residus en una planta de tractament que llançar-los en un abocador, doncs ens hem adonat que també té un impacte econòmic. Hem d'intentar, doncs, que tot aquest procés de tractament de residus sigui el més barat possible, i per això és molt important que la recollida selectiva, allò que fem a casa, doncs estigui fet de la millor manera possible, perquè sí, certament té un impacte econòmic també en el cost del servei.
0: Uh-huh. Passam a la campanya pròpiament dita, perquè no es quedarà només en cartells i xarxes socials. Hi haurà punts informatius, instal·lacions itinerants, presència a festes majors. Nosaltres tenim la festa major aquí a tocar. Com serà aquesta presència al carrer?
1: Doncs volem estar on passen les coses, on és la vida quotidiana, i la vida quotidiana, a banda d'anar en els habitatges, en les llars, també passa en els espais públics, no? I volem ser presents, estar presents en totes aquelles festes, en aquells esdeveniments on hi hagi concurrència i on podem llançar aquest missatge. La festa major de Rubí està a tocar i ens hi trobarem amb informadors ambientals també a la nostra ciutat.
0: Per tant, hi haurà accions, a la nostra festa major, en aquest sentit?
1: Correcte, tindrem un punt d'informació que serà itinerant en diversos espais de la ciutat i serà la primera ciutat on s'estrenarà aquesta campanya d'assessorament.
0: Mira que bé, serem pioners.
1: I tant.
0: Jo tinc la sensació que aquestes campanyes de vegades de sensibilització acaben impactant sobretot en la gent que ja està conscienciada. Com ho fareu per arribar a la gent que no recicla o la gent que no es molesta en absolut, no s'interessa en absolut per aquest tema?
1: Hi ha una tercera pota, un tercer eix d'aquesta campanya, que es tracta d'acompanyar els projectes de dinamització, de generació de nous hàbits, i ho volem fer de la mà de les entitats culturals, entitats esportives, en aquells espais on es produeix molta part de la nostra vida, com poden ser els equipaments esportius, que moltes famílies passen setmanalment pels equipaments esportius, i volem incidir en aquestes dinàmiques, no? En els centres educatius ja tenim un programa de sensibilització que portem a les escoles al centre de tractament de residus del CTR Vallès, de Vacarisses. 16.000 alumnes de la comarca han passat per aquell espai en l'últim any, i volem ampliar tot això, no? Tant els centres de centres educatius, com els equipaments esportius, com els centres per la gent gran, no? Vull dir, volem estar a tot arreu on passen coses.
0: Mm-hmm. M'agradaria aturar-me

0: també en una idea que heu remarcat, que és l'acompanyament persona a persona. Encara necessitau explicar molt que va a cada contenidor?
1: Sí, mai és suficient. Sí. Sí que és veritat que jo crec que, i els més petits, jo crec que ja tenen aquesta consciència, aquest coneixement, però és una feina que hem d'insistir, que hem de seguir explicant, i volem fer d'una manera el més amable possible, no? De fet, en aquests punts itinerants que tindrem per les ciutats, doncs hi ha una sèrie d'activitats que tenen a veure, doncs, això, amb activitats de joc que ens aporten aquest coneixement i que fa que per una estona els infants i la seva família, doncs, estiguin pendents de la qüestió dels residus.
0: Mm-hmm. Jo, com a nota positiva, he de dir que jo tinc dos infants, un de 5 i un de 2. El de 2 ja va als poals que toca per reciclar, és a dir, amb 2 anys sap on va cada cosa. I això crec que és una bona feina que s'està fent.
1: És una feina bàsica la que es fa amb els infants perquè ells ja ho assumeixen com a tal, és un coneixement que ja tenen, una sensibilitat que ja tenen i que a més, com bé dius, traslladen a les famílies, a casa seva, i això és important.
0: Mm-hmm. Quin col·lectiu creieu que avui té més potencial per generar el canvi? Estàvem xerrant ara dels infants, són aquest el col·lectiu?
1: Jo crec que és la societat en general. Jo crec que aquí el que hem de fer és trobar aquells espais on puguem traslladar aquest missatge, no? I per això insistim en no només fer les campanyes típiques de sensibilització posant cartells a les ciutats o en els autobusos o on toqui, sinó que el que volem és acompanyar i estar present en aquells espais on passa la vida. I per això aquesta estratègia diferent en aquest programa que va a, doncs, això, equipaments, a espais que són públics, a festes majors, a esdeveniments locals. Bueno, una mica aquest és l'objectiu que tenim, no? Estar presents on passen les coses, on passa la vida.
0: Mm-hmm. Jo, hi ha una frase que sent moltíssimes vegades i que segurament l'hauràs sentit de tu moltíssimes, i és que jo reciclo, però després tot acaba barrejat en el mateix lloc i això no serveix per res. Encara heu de combatre aquesta desconfiança?
1: Bueno, hi ha certs clichés i a més hi ha certes corrents ideològiques que alimenten aquestes qüestions, que encara estan negant el canvi climàtic, no? I s'ho creuen. Jo convido a tothom que pensi això a que es posi en contacte amb el consorci i faci una visita al centre de tractament de residus, que veurà realment què és el que passa amb els residus, amb allò, amb la bossa que deixem al contenidor del nostre carrer, que és el que passa després. I el cost, i el volum i la dimensió que té tot això.
0: Mm-hmm. També hi ha una altra crítica habitual, que és que se li està demanant molt a la ciutadania, però en canvi se'ls demana però poc als fabricants i al model de consum. Com respondríeu des del Consorci en això?
1: En certa manera, aquesta crítica té una part de raó, és veritat. La llei 7/2022... que és la llei estatal de residus, posava diferents tasques, diferents deures tant a la ciutadania com a les administracions i també als productors. Segurament les empreses, els productors, són els que tenen més camí per recórrer i és aquí on segurament en els propers anys es centrarà l'actuació en l'àmbit dels residus.
0: Mm-hmm. Heu fet la campanya, l'heu dissenyat de manera compartida entre els municipis. Què aporta fer-ho de manera comarcal i no de manera individualitzada a cada municipi?
1: Doncs entendre que aquesta és una qüestió que afecta a tothom, no? D'entrada, tenir una campanya a nivell comarcal, pensem que és una qüestió important. Hem de tenir en compte que molts dels municipis de la comarca van delegar la gestió del tractament dels residus al Consell Comarcal i aquest ja va ser un primer pas important. I després, aquest disseny conjunt també pensem que és molt important. És important que siguem capaços que aquest programa sigui adaptable a cadascuna de les realitats dels municipis del Vallès Occidental. Pensem que tenim ciutats com Sabadell i Terrassa que sobradament sobrepassen els 200.000 habitants i tenim ciutats o poblets com Rellinars, no? que són molt poqueta gent. Bueno, doncs hem de ser capaços d'adaptar-nos a cadascuna de les realitats.
0: Mm-hmm. Una pregunta més política. Si d'aquí un any i mig haguessin de tornar a fer aquesta entrevista, quin seria el titular que li agradaria poder donar?
1: el Vallès Occidental incrementa el seu percentatge de recollida selectiva.
0: I si avui hagués de quedar una sola idea en els oients, quina seria?
1: Doncs que els petits gestos, allò que fem sense pensar en la nostra vida quotidiana, té un impacte i genera grans canvis, i és important que siguem conscients.
0: Mm-hmm. Molt bé, Rafa, pues, esperant que aquestes idees de futur s'acabin complint, et donem les gràcies per haver vengut avui a explicar-nos aquest programa i la necessitat que tenim tots plegats d'aprendre a reciclar i aprendre a fer-ho bé.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-nos i donar-nos l'oportunitat de poder explicar aquest programa, i estem a la vostra disposició.
0: Gràcies.
1: Gràcies.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe
2: sobre... Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat. Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal La Sala.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
4: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y vivir la música como nunca antes lo habías hecho? Si es así, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. El programa de música experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche tienes una cita con nosotros. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Te esperamos aquí en Experimenta.

0: els esports un dia més aquesta setmana, que l'hem tingut cada dia, el Cisco Lara. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Doncs sí, aquí estem, un dia més.
0: Així m'agrada. A mi m'agrada molt, que estiguis aquí.
1: Bé, com sempre, i com és normal, no? No ens queda un altre, també es podria dir, però vaja. També estarem el cap de setmana, per aquí, donant voltes, perquè ens toca mirar i molt cap a la petanca, cap a la Unió Petanca, les Torres Rubí, Cova Solera, aquest espai amb, sobretot, la zona coberta i el torneig internacional Ciutat de Rubí, que doncs, se celebrarà durant aquest cap de setmana. Demà dissabte tenim les cites en categoria masculina, un total de 64 tripletes que lluitaran pel títol. Hi ha diners en joc, per tant, és una competició, diguem-ne, que força important, de renom, i de fet arribaran tripletes d'arreu, Hi ha unes quantes preparades per... Vaja, no sé si han arribat o no, s'hauria de preguntar a nivell personal, però que arribaran des de França per disputar aquest torneig en categoria masculina. És demà, arrenca a 9:15 del matí, ben d'hora, però és que són moltes i moltes i moltes partides per acabar al voltant de les 9.
0: Del vespre.
1: Sí, hi ha hagut anys en què... Tot plegat és una estimació, perquè la petanca, a excepció de quan ja s'arriba el moment del tempos, que marquen doncs, les partides, es poden allargar molt. Depèn de quines partides, perquè és un tope de punts que se sumen. Per tant, doncs aquí tot plegat que no se sap exactament, però vaja, ha oscil·lat des de l'any més matiner, que ha acabat cap a 9:15, a les 8, i d'altres que les 10 llargues que encara hi eren jugant. O sigui que no se sap ben bé, però vaja, s'estima que cap a les 9 que es posarà el punt i final a l'edició masculina, que és demà dissabte. Tot el dia, allà a Cova Solera. Diumenge, versió femenina. En aquest cas són 32 tripletes les que participen.
0: La meitat?
1: La meitat, i per tant, més o menys és la meitat, cap al migdia, que finalitza la versió femenina d'aquesta competició de petanca, i per tant, doncs, aquesta altra opció que hi ha. És l'única prèvia de la qual parlem, del cap de setmana, perquè és l'únic que tenim. Ja s'acosta aquest estiu d'aturada, com és habitual, de l'esport, però... S'atura l'esport de competició, arrenca l'esport d'entreteniment per als nens i les nenes amb els campus. Ahir, doncs, que parlàvem del Club Natació Rubí, la seva doble versió. Avui que parlem de l'Olímpic de Can Fatjó. Mm-hmm. Dilluns es tanquen les inscripcions, per tant, avui aprofitem per explicar una mica les opcions que hi ha a una entitat de la qual en parlarem dels campus matinals, Hi ha una altra de fèmines de cara... també aquest estiu, però en aquest cas serà en horari de tarda amb el Jona Alonso, que parlem, que és el responsable del campus de l'Olímpic de Can Fatjó. Per fer-nos una idea, és si fa no fa com tots, horari de matí, amb doncs, una versió multiesport, en aquest cas una mica més encaminada, evidentment, al futbol, i que es realitza al municipal de Can Fatjó, i gairebé totes, que comencen a les 8, a les 9, però a les 8 tenen sempre el servei d'acollida per si alguns pares necessiten deixar una mica abans als nens i les nenes.
0: Sempre molt necessari aquest servei, perquè molts pares començam a treballar abans i els hem de deixar abans i els nens estan perfectament allà, s'ho passen bomba, o sigui que cap problema.
1: Això tu que ho saps, perquè jo com no tinc, doncs em costa una mica més saber-ho. I ja per acabar, doncs avui també ens toca revisar, que és una altra de les qüestions que fem durant aquesta arribada o aquest tram final de la programació, que és resums de temporada. Avui parlem amb els entrenadors, el primer que és el Joaquim Sánchez, el seu ajudant el Rafa Hernández del CEP Sant Jordi masculí, gran temporada, permanència a Copa Catalunya. Revisarem el que ha estat un altre any espectacular, mirant cap al futur, en el seu cas de manera molt positiva.
0: Molt bé. Doncs, Cisco, moltíssimes gràcies per dur-nos aquestes prèvies. Gaudeix de la petanca i el cap de setmana.
1: Sí, això intentarem, a veure com va tot plegat. Que vagi bé.
0: Que vagi bé, adéu.

0: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat. Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem!
1: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.

I ara no marxin, perquè arriba la tertúlia avui amb l'Albert Soler conduint-la i nosaltres vos deixam amb la recomanació musical del Robert Fernández.

Hola, molt bon dia, què tal? Com esteu? Avui rock, rock i més en rock. Sí, sí, recomanació rockera la musical d'avui. Per què? Perquè aquesta nit el Ruby Sound tanca temporada. Sí, tanquem la temporada 2025-26 i ho farem a ritme de la Festa Major i a ritme de rock de l'agenda Ruby Rock, que presentarà la seva programació per la Festa Major el dia inaugural, el dia 26, a l'espai de la plaça Pep Rovira, entre tu i jo, la plaça del Porro. En aquell espai, doncs, hi haurà rock, rock i més en rock. Tota la programació, tots els artistes que hi figuren, doncs aquests seran protagonistes avui en el Ruby Sound. Per això tindrem com a convidats el Guillem Oliver i el Xisco, tots dos integrants de l'entitat Ruby Rock, i que t'ho explicaran absolutament tot. Les hores, els artistes, de què van, fins i tot un retorn d'una banda mítica que feia molts anys que no s'ajuntava i que la gent de Ruby Rock ha aconseguit ajuntar-los de nou. Sí, forever de momento. Tot això i molt més, i sobretot la relació d'artistes rubinencs i entitats musicals rubinenques a la Festa Major 2026 aquesta nit. Què? T'ho perdràs? És The Last Dance. The Last Dance de la temporada, eh? Perquè, que sabem, la propera temporada retornarem al Ruby Sound per promoure tota l'escena musical rubinenca. I ara, per escalfar l'ambient i deixar, doncs, una peça musical perquè la gaudiu i no us perdeu el programa d'aquesta nit a partir de les 21 hores al Ruby Sound, què tal si escoltem I Am Wild, un dels caps de cartell d'aquest festival Ruby Rock a la Festa Major de Ruby. En aquest cas fent una versió d'un mític tema de les Pointer Sisters, I'm So Excited.

0: Sonido Vinilo.
1: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
0: Sonido Vinilo.
1: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
0: Sonido Vinilo. Con José Verde.
2: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
3: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
4: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Albert Soler.
1: Passen 2 minuts de les 10 del matí i comencem la tertúlia del divendres ja 19 de juny. Després del repàs de l'actualitat de la ciutat que ens ha portat la Pamela Martínez, ara toca l'espai per a la reflexió i l'opinió. Parlarem del Víctor García, del local del CESMIG, del ple de l'estat de la ciutat i, si queda temps, una miqueta de Zapatero. Som-hi!
0: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
1: Avui tenim amb nosaltres a l'estudi Lídia Juste de Ràdio Rubí. Avui no hi és la Lídia Juste, però tenim el Joan Manel Fernández i la Carme Pomareda. Molt bon dia als dos.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
1: Com esteu?
2: Bé.
3: Bé, anar fent. Sí. Nan i nan.
1: Sembla que a la Carme li feia una mica de mandra que parlem de Zapatero, no?
2: De tot el que has dit, em feia mandra parlar.
1: També parlem de cultura, també parlem de cultura
2: no,
1: al final.
2: No, home, no, home,
1: aquest... També parlem de cultura. Però, home, hi ha una miqueta de tot, una miqueta de tot. I, en tot cas, el tema de la setmana és el que és la marxa de Víctor García, perquè no sé si sabíeu que ahir al Parlament de Catalunya es va parlar de Rubí.
2: Mm. Sempre sortim Rubí, sempre.
1: Sempre sortim Rubí.
3: O sigui, algú dolent va passar Rubí, doncs.
1: Bueno, no, això,
3: ah, això, sí, això, això. Víctor, vale,
2: no,
3: això,
2: el tema no és dolent. Encara. A veure, no és una cosa dolenta.
3: Que seria per Rubí, alguna...
2: que passa que...
3: Sí. Alguna tragèdia.
1: Se n'ha fet una miqueta de polèmica política, que d'aquestes que veurem si dura poc o dura més.
2: No.
1: Concretament, es va parlar, com dèiem, no?, del nomenament de Víctor García, que és regidor de l'Ajuntament de Rubí, que serà el nou coordinador de projectes estratègics de la Secretaria de Millora Educativa de la Conselleria d'Educació. Una conselleria on el secretari d'aquesta conselleria és l'Ignasi Jiménez, exalcalde de Castellà i expresident del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Doncs els grups parlamentaris d'Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya i d'En Comú Podem, ahir en el ple, diríem, que es va fer al Parlament de Catalunya, van demanar-li al govern català que es repensi aquest nomenament perquè consideren que les seves famoses declaracions sobre la unitat de la llengua l'inhabiliten per al càrrec. Poseu-vos un moment als auriculars, que escoltarem com a exemple el que en deia la diputada d'Esquerra, Marta Vilalta.
4: Demanem al govern que no es materialitzi el nou nomenament a la Secretaria de Millora Educativa del regidor de Rubí, que és un negacionista de la unitat de la llengua i crític de l'immersió lingüística, perquè queda inhabilitat amb les seves idees per millorar res, i molt menys l'escola catalana.
1: Més enllà del que pensi cadascú de les famoses declaracions aquelles, del protoimperialisme que va dir en el ple del mes de gener de l'any 2025, ara fa un any i mig, cal dir que la contractació de Víctor García no és un fitxatge polític clàssic, no és un fitxatge dit, que si ho fos tampoc seria cap problema perquè n'existeixen, però en aquest cas no ho és perquè ell ha superat un procés de selecció pels mèrits i amb una entrevista, i a més, segons ha pogut saber Ràdio Rubí, García ja s'havia presentat a altres càrrecs del departament amb el mateix procediment i no els havia superat. Mm-hmm. És a dir, aquests sí i altres no. A partir d'aquí, això és la informació, això és el que ha passat. No sé què us sembla tot plegat aquesta polèmica.
2: Vinga, jo, Carme, penso que s'havia de fer, s'havia de dir, però ja ho tallaria, perquè ja s'espavilaran, jo què sé, què voleu que us digui? I el coneixem, sabem el que va dir, la seva trajectòria a les escoles de Rubí, si ha superat unes oposicions amb uns barems, què podem fer? No?
1: És a dir, no són oposicions,
2: bueno,
1: un procés de selecció.
2: Un procés de selecció, perdona. Llavors, doncs, bueno, no sé què dir. Ja està.
3: Jo és que no recordo el que va dir en el seu moment.
2: Bueno.
1: Jo ho explico així una mica per sobre. Arran del... Era una moció perquè l'Ajuntament de Rubí fes una aportació a l'escola Bressola de la Catalunya Nord, d'acord? I diguem, l'Ajuntament no va votar a favor d'aquesta moció, i dins de la dialèctica política normal en un ple entre la Marina Dolcet i el regidor d'Educació, el Víctor García, va haver-hi un moment que el Víctor va dir que el català, el valencià i el balear no eren la mateixa llengua o no tenien la mateixa arrel sintàctica, no recordo les paraules, però una cosa per l'estil. No? És a dir, va posar en dubte el que es considera la unitat de la llengua. A partir d'aquí, ell és filòleg de filologia hispànica, etc. Bueno, i llavors això es va fer molt gran i va ser bastant polèmic en el seu moment. Havia passat, però clar, amb aquest nomenament ha tornat a recordar-se aquelles paraules.
2: Jo també penso que aquests, que el departament, tots, sobretot el d'educació, haurien de vigilar una mica, no?, la gent, perquè si estem, a més, amb un any tan convuls, que ha sigut un any per plorar, per no dir una altra cosa, o per agafar les maletes i marxar del país, perquè és que no té una altra solució allò de l'ensenyament, això està fent mal. El nomenament d'aquest senyor està fent mal.
3: Perquè està fent mal aquí?
2: Fa mal a l'escola.
3: A l'escola?
2: Sí, sí, Joan Manel, fa mal.
3: Als quatre interessats...
2: No, als quatre interessats no, són moltes...
3: A buscar això
2: no.
3: per atacar.
2: Jo crec
3: buscar-se
2: que no.
3: Una base per sortir,
2: bueno,
3: amb alguna cosa.
2: No sé, bueno, és igual.
3: És que lo de la Bressola aquesta...
2: Ara no estem parlant de la Bressola, estem parlant del
3: que
2: ha passat.
3: És que, bueno, tu pots subvencionar o no.
2: No, clar.
3: Clar, i després ens queixem que a les escoles Bressol de Rubí falta no sé què i falta no sé quanto.
2: Però aquest no
3: era... És una cosa, en principi, que no té per què ser en contra de la llengua. Però, clar,
2: és que no anava
3: seguida,
2: per aquí.
3: Els que són independentistes de seguida s'agafen a la llengua.
2: Jo crec que no, perquè...
3: És la seva base i només la llengua, la llengua i no pensen en...
2: La persona, la regidora que es va... li va parlar i li va explicar, i jo penso que va parlar molt bé, la Marina, jo no sé, no sé el seu currículum, no sé què pensa, però penso que l'independentisme... ho té una mica lluny, penso, eh?
3: No sé,
2: va parlar molt, molt correctament, li va dir tal com és, però ja està. Però és ara, en aquests moments, que no s'està parlant de la Bressola, s'està parlant de l'escola en català, de la nostra escola, que l'estem perdent, o l'estan perdent, ja no sé, la que m'he perdut he sigut jo. Llavors, no sé, home, aquest
3: però,
2: senyor, si ha passat...
3: La Generalitat de Catalunya és de Catalunya.
2: De tothom.
3: No, no, sí, però no dels països catalans, ens agradi o no ens
2: bueno,
3: agradi.
2: Però és que ara no estem parlant dels...
3: I que tu puguis recolzar una cosa o l'altra, home, si pots recolzar, millor, però ja no és obligació, i ja no és per
2: dir que... No, si va sortir que no, en el ple.
3: De lo que sigui, no?
1: Però, Manel, no, el tema
2: no és
1: de la Bressola,
2: això,
1: o sigui, jo l'he citat perquè va ser l'excusa pel qual es va parlar d'això, és a dir, el tema està...
2: És el punt d'inflexió.
1: Exacte, però el tema és que es va acabar parlant de la unitat de la llengua, de si el valencià, el balear i el català eren la mateixa llengua o no. Clar, aquest és un tema de disputa entre molt política, però també entre acadèmics.
2: Sí.
1: De si ho és o no ho és. En general, sembla que hi havia un consens en que sí que era la mateixa llengua. Hi ha gent que surt que pensa que no, i aquí és on està una mica el tema, no la Bressola.
2: No, la Bressola va passar en aquell moment i ja està.
1: Exacte,
3: és això. Però no és tan sols polític, sinó és a nivell del ciutadà de peu, això de que tu agafes a un valencià i li dius tu parles el català, el català no, el valencià. O vas a Mallorca, a Balears, i et passa
2: que...
3: el mateix. Ah.
2: Però la gent no es baralla per això. Jo parlo amb gent de València, parlem en català i ens entenem, i a Mallorca hi vaig cada any i no hi ha cap problema.
3: Que em sembla molt bé.
2: I parlem la llengua,
3: ja
2: la nostra llengua, que és la meva, és la seva.
3: Amb aquesta normalitat que dius tu amb això, tindria que ser la normalitat també
2: dels
3: polítics. Ja està,
2: i parlem normal.
3: Uns pensen que el valencià no és català, sinó és valencià. I...
2: Però la gent...
3: La gent què?
2: La gent de peu, la gent normal, que no és els acadèmics... No hi ha cap problema.
3: Els quatre que van d'intel·lectuals per la vida... Clar.
2: És igual, Joan Manel,
3: i
2: ens entendrem.
3: I després és tota la població. Home, és que dels intel·lectuals aquests de tota la vida ja és per estar fins als nassos.
2: Però és que ningú diu els intel·lectuals. Estic parlant de la gent normal, que no són intel·lectuals.
3: D'aquesta gent que parlen teòricament i que són, i poden arribar a ser uns teòrics de putíssima mare, però després a la pràctica merda no han fotut res a la seva vida.
2: Però no estem parlant d'això ara. Estem parlant d'una llengua comuna i que tots ens hi podem entendre perfectament. Jo mateixa treballo amb gent de València, cap problema.
3: Que sí, que...
2: I no els porto a Rubí al teatre perquè val molts diners portar-los, si no, cap problema. I amb els de Mallorca igual. I
3: clar, però és que jo estic d'acord totalment amb tu. Jo el que defenso és que pot haver-hi gent que no pensi igual
2: bueno,
3: que tu o jo, i mentre que no sigui una cosa que dius, hòstia...
2: Però clar, que si tu estàs parlant d'una persona que anirà a ocupar un lloc, penso que en aquest moment important, el Departament d'Educació, el Departament o d'Ensenyament.
3: Tu creus que no defensarà la llengua catalana amb Víctor García?
2: No ho sé.
3: Bueno.
2: No ho sabem.
3: És una opinió.
2: Home, clar.
1: Això, diem, aquí és on hi ha... Jo crec que poden passar les dues coses. És a dir, una cosa és la discussió sobre si, diem, el valencià, el balear i el català són la mateixa llengua, que tenen, evidentment, tenen varietats i, per tant, se'ls anomena de diferent manera, però en el fons és la mateixa llengua, o no ho és, diguem. Igual que el castellà, diríem, que es parla a Sud-amèrica, entenem que és el castellà, tot i que hi hagi moltíssimes varietats. Home, crec que ningú ha posat en dubte que és castellà.
3: I,
1: no?
3: I jo diria, a més, perquè sóc defensor, l'andalús no és el castellà.
1: Ah, dius que no és la mateixa llengua.
3: Tenen la mateixa arrel, però per mi no és el mateix.
1: Bueno. Però una cosa és el que opini un ciutadà i l'altra és el que diu, diguem, el que en diem els científics o els acadèmics. El problema és que hi ha científics i acadèmics que estan polititzats segurament per les dues bandes i ho utilitzem. I en certa manera... Sí, mira, abans de seguir, el nostre José, el nostre tècnic, el José Malagón, ens ha trobat el tall exacte del que va dir el Víctor en aquell ple, perquè entenguem el que va dir, d'acord?
5: Mm-hmm. La Filole, la companya Dulcet, té una visió protoimperialista de la llengua, per tant, el que fa és assegurar que el català és el mateix que el valencià o que el mallorquí. Sintàcticament no ho són i tenen diferències grans i, per tant, hauríem de parlar en un altre, evident, en un altre foro, que no és aquest. Bé, continuem en aquesta qüestió, que és que quan tinguem una altra situació pressupostària, doncs en parlem.
1: Sí, sí. Això és el que va dir.
2: El president Illa fins i tot li va dir que rectifiqués.
1: Exacte. Sí, sí, sí.
2: En aquest cas. Jo ho he llegit a les notícies. Llavors, bueno, és igual.
3: És igual.
2: Ja...
3: És que jo no haig de comulgar el 100% el que diu la resta del món.
1: I més enllà de si ho pensa o no ho pensa, és això l'inhabilita per la tasca de la qual ara l'envien, perquè en part el que farà és ajudar l'Ignasi Jiménez en les negociacions amb aquestes, les vagues dels docents, les millores per evitar que hi hagi més vagues al curs que
2: algú
1: ve.
2: De... És una de les... cosa molt, com ho diuen, creativa, d'innovacions... Que...
1: Sí, millora, bueno, educativa, bueno. Exacte.
3: I foten uns títols que...
2: Tornaré, jo que no sé què deu voler dir això, però bueno, és igual. Ja se les tindran ja tindrà l'altre cantó de la taula algú ben preparat per rebatre. Ja ho veurem el setembre què passarà. El dia 8 comença l'escola. Veurem, 8 de setembre el dia de les Mares Déus trobades. Mira, a veure si troben un consens entre tots.
1: Santa Núria i Santa Meritxell i altres. Sí. Doncs el dilluns, aquest dilluns que hi ha ple del mes de juny, diguem, es fa oficial la seva renúncia i el seu comiat, i ja el dimarts, el 23 al matí, ja comença a treballar al departament. Perquè
2: molts dels nostres regidors han marxat cap a...
3: I no els critiquem, i els podrien criticar, alguns. I tant.
1: Vols fer-ho?
3: No.
1: Dic, ja m'has donat pas.
3: No, perquè per no tenir ganes,
2: No, ja està.
1: Molt bé, vinga, va. Doncs tanquem la carpeta Víctor García. Veurem si en parlem més o no en les properes tertúlies. Però canviem de tema, però seguim aquí a Rubí, perquè el trasllat del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, el conegut com CESMIG, en el nou local del barri del Progrés, doncs està encallat ara en el tràmit per donar d'alta la instal·lació elèctrica. El CatSalut i el Consorci Sanitari de Terrassa parlen d'incidents tècnics amb Endesa, però la companyia ha assegurat o ha explicat a Ràdio Rubí que l'expedient d'alta, a la llum, diríem, tot just s'acaba d'iniciar i que els falta rebre un pagament per poder continuar amb el procés. De fet, és el pagament per l'ampliació de la potència. Però que van anar a fer una revisió, la potència que s'havia demanat no era suficient, se n'ha de donar més, i per tant Endesa diu, fins que no pagueu aquest augment de potència, no podem seguir avançant. Això és el que ha fet que el centre no pugui obrir aquests dies, com s'havia avançat. Es va dir que seria aquesta setmana i no podrà ser. Cal recordar que el Centre de Salut Mental Ferran Salses i Roig, on s'estava donant aquest servei, fa gairebé un mes que està tancat pel mal... Digue'm, perdó.
2: Està obert.
1: Però hi ha treballadors, però no hi van...
2: Vale, d'acord, no... perdona. És sí, que com sí, que sí. Jo he vist davant, per això dic que està obert.
1: Clar, sí, perquè es fan atenció telefònica, però no es rep diguem, no es reben usuaris, perquè, diríem, el que va passar el 12 de maig, que va haver-hi una pedregada i molta, una pluja molt, molt intensa, doncs va provocar desperfectes a l'edifici, que ja estava vell, que ja tenia altres sí. problemes agreujats. I les visites als 1.300 pacients d'aquest CESMIG s'estan fent provisionalment els CAP Anton de Borja i el CAP Sant Genís i altres per telèfon, que és segurament el que dèiem.
2: D'acord.
1: Cal dir que avui a la tarda l'Ajuntament i el Consorci Sanitari de Terrassa es reuneix amb la plataforma d'usuaris afectats per explicar-los la situació i a veure com continua i més o menys quins són els terminis que es preveuen a partir d'ara.
2: És que estem... Ui.
1: Sí, endavant. No, anava parlant, a donar-te pas.
2: És que estem parlant de salut mental de nens i joves. No estem parlant de si ens prenem una cervesa o no. És que és una cosa molt sèria. A part que cada vegada hi ha més canalla que una seseta, cada vegada la cosa de la salut mental va empitjorant, i aquests pares, com pots parlar del teu fill que té un problema de salut mental per telèfon? Aquell professional l'ha de veure en aquest nen, en aquesta noia. Ha de parlar amb aquesta criatura, perquè per telèfon tu com a pare pots tenir una visió, unes impressions que són les del teu fill, no? Però és el professional que quan el veu, quan parla amb ell, quan li fa les proves que li hagi de fer, pot diagnosticar o pot seguir la medicació o el pot enviar a un altre lloc que ho necessiti més, però per telèfon és que no ho entenc. I clar, el cap Anton Borja o el cap Sant Genís, no sé si aquests professionals que han atès aquests nens i aquestes noies també hi han anat, o són uns altres que són els que toquen allà. No sé, ho trobo molt greu. Jo ho trobo gravíssim. Ja sé que el centre d'orientació és un centre de moltes dependències. Jo veig gent des de fa més, potser fa uns 30 anys que està aquest centre, i veig de tot, però veig moltíssima canalla, matí
3: i
2: tarda.
3: I toquen més que la salut mental, no?
1: Sí,
2: tot és salut mental, perquè...
1: Sí, les drogodependències...
2: Bueno, és drogodependències, dependències.
1: O dependències.
2: Més sí. que drogodependències. De tot tipus, de tot tipus. I la salut mental dels joves és una dependència, perquè aquests nanos aquestes estan malalts i se'ls ha d'ajudar. I, bueno, i cada vegada n'hi ha més. Les escoles van enviant... El CDIAP no dona més, és petit, no dona més, no hi ha més professionals. Vull dir, una de les coses, no sé si els mestres ho reclamen, però penso que això fa falta. I a la població de Rubí, jo ho veig, és que vist davant, i veig la quantitat de pares i mares que han de portar els seus fills. És que fa pena. Bueno, fa pena. Sí, fa pena. Penses, aquests nanos, qui els tracta ara? Ja s'ha acabat el curs, els mestres ja no poden fer res per aquesta canalla, psicòlegs de les escoles ja no hi van, evidentment, ja s'ha acabat la seva feina. Vull dir que fa falta un CDIAP o un CESMIG gran i que puguin, i molts més professionals, evidentment. No sé, veig que
3: és
2: un drama.
3: I qui és el que ha de pagar la pujada aquesta de potència?
1: El consorci.
3: El consorci.
1: Consorci.
2: Clar, és que... No sé si cabran tots, jo no sé, però que s'ha d'augmentar seguríssim. Rubí s'ha fet gran, la població s'ha fet gran, la població infantil i juvenil s'ha fet gran, i els problemes de salut mental estan proporcionalment altíssims. El per què no el sé, però que existeix segur. Llavors obliguen a moltes famílies, com algunes famílies, exfamílies que m'he trobat, que se'n van a una privada. Però no tothom se pot costejar això. I a més, per què? Si tenim una sanitat pública, ha de donar la cara per aquesta canalla. Bueno, no sé.
3: I tot això ho té parat, llavors, el consorci pel no pagament de,
1: o sigui,
3: de la pujada.
1: Hi ha hagut molts problemes burocràtics, sí, tècnics, arquitectònics, els que tu vulguis. Vale? Això, diguem, s'ha anat retreçant, no hi havia manera, tal, tal. I ara semblava que ja s'havien superat tots aquests problemes i s'han entopat amb aquest darrer. Que, bueno, veurem si és el darrer, esperem que sí, perquè el que és l'edifici, tot ja està preparat. Ja ha passat totes les inspeccions, tot el que ha de ser, i ja està preparat per treballar. De fet, la reunió avui es fa allà, precisament, en aquesta que dèiem, es fa
2: allà,
1: en aquella...
2: Aquí on serà el CESMIG.
1: Bueno,
2: a veure si ho poden solucionar i poden donar cobertura a tota aquesta canalla i a les famílies, perquè m'imagino que ha de ser un patiment molt bèstia, molt. No m'agradaria estar en aquesta tessitura. Quan tens un fill o una filla amb aquests problemes, que alguns són gravíssims, que ningú se'n fa càrrec.
3: Bueno, mentre que El poder el tingui gent com Endesa en aquest, en aquest país, o empreses com el Consorci Hospitalari al nivell nostre, malament anirem. Bueno. Aquests són els que manen, en realitat. I després li fotem unes bulles i unes bronques als polítics, als pobres.
2: A veure què passarà.
3: I són aquests els que manen.
2: En aquest, que ara tothom li diem el cos, perquè, clar, sempre ha sigut el cos.
3: Sí, sí.
2: Diu que faran uns pisos. Diuen que el tiraran a terra.
1: On ara hi ha el Ferran Salses, diguem, eh?
2: El cos, que li diem als de
3: Rubí. Allò és municipal?
2: No ho sé.
3: No se sabe.
1: No, la veritat és que no ho sabem. Sembla que sí, eh? Sembla que sí, i té la gestió al consorci, diguem, però crec que la propietat és municipal, però ara parlo de memòria de quan alguna altra notícia anterior.
3: Amb lo mínimament bé que funcionava quan era municipal.
2: Molt bé, funcionava, i tant. Sí, sí, ho sé. A més, era un centre que, com a veïna, i molts veïns, clar, en aquell moment era molt més drogodependències, no? I tenien problemes amb els veïns, perquè hi havia algun personatge, però si tu anaves a parlar, entraves i explicaves, m'he trobat amb aquest problema, m'he trobat amb... Aquella gent te tenien, i aquests problemes s'acabaven. Era de tu a tu, no? Hi havia anat moltes vegades, tenia la canalla molt petita i a vegades hi havia situacions una mica heavies, però podien parlar. Això es va acabar.
1: Molt bé. Doncs... deixem el tema aquest aquí, veurem si
2: ens
1: avui...
2: Ens anirem explicant.
1: Exacte, sí, no, anirem explicant les novetats, perquè, com deies, pot semblar un tema, diguem, d'un edifici, etc,
2: no.
1: Les conseqüències que té, i com molt bé deies, és molt important.
2: Molt important.
1: Aquest retard. El retard ja era important, però mentre el Ferran Salses funcionava, doncs mira, vas fent, però si a sobre ho tens tancat, doncs les necessitats es multipliquen. Canviem de tema, tornem una miqueta a la política, tot i que en el fons
2: tot és política.
1: Sí. Oi que sí? Demà, no sé si ho sabíeu, no sé si ho teníeu a l'agenda, si teníeu previst assistir-hi o no, però demà hi ha un ple de l'estat de la ciutat. És un ple especial que se'n diu ple de l'estat de la ciutat, és el segon del mandat, se n'han de fer dos en cada mandat, un es va fer l'any passat i l'altre es fa aquest, normalment es fan en dissabte al matí, fora dels plens ordinaris, i es fa aquest, coincideix gairebé un any, un poc menys d'un any abans de les pròximes eleccions. Són aquells plens on que són molt polítics, amb discursos, no? Cada partit fa el seu discurs i diu això, quin és l'estat de la ciutat segons
2: el seu
1: punt de vista. Parla l'alcaldessa primer, després parlen tots els grups municipals i inclòs el de l'alcaldessa, diríem, el PSC, que és, en aquest cas és qui tanca la ronda, pot haver-hi algun torn de rèplica i ja està. Acostumen a durar un parell d'hores o
2: així. Ja està.
1: Sí, no s'aprova res, és només un debat polític i ja està. Dilluns ja tindrem l'ordinari on hi haurà, diguem, ara en parlarem, hi haurà més coses que s'aprovaran, però aquest és de, diríem, bàsicament de valoració política. No us diré què penseu d'aquest ple, perquè no hi ha cap opinió, però sí que us puc dir, si vosaltres estiguéssiu allà, per vosaltres, quin és l'estat de la ciutat? Què em creieu que està la ciutat? Va.
3: Ostres.
1: Pregunta complicada.
3: Vaja, no, complicada no, millor que mai, per començar.
1: Està millor que mai.
3: Millor que mai.
2: Això coses no... millors i altres coses.
3: Bueno, però això no vol dir que hi hagi deficiències, que s'han de solventar, que jo per mi que la ciutat va un pas endavant que els polítics.
2: Què vols dir?
3: Sí, que la ciutat va evolucionant, no para d'evolucionar.
2: No, que això segur.
3: I la política es queda bastant enrere. I,
2: ara explica't, perquè això...
3: Això crea uns desequilibris.
2: Eh?
3: Bueno, el que sigui, en qualsevol tema, amb educació, amb habitatge, saps? Ara estàvem parlant del cos. Hòstia, això no era previsible?
2: Òbviament.
3: Bueno, el que va caure en el cos, no.
2: Bueno.
3: Entre cometes. Però una vegada que això ha passat, això s'ha de solucionar.
2: Evidentment. I possiblement aquest centre fa molts anys que està fet i potser no hi ha hagut la cura pertinent de vigilar-lo, no? Perquè es van ensorrar, no sé si es van ensorrar el sostre, això no ho sé, o hi van haver unes goteres bestials, no?
1: Sí, hi ha una part del sostre que arran de la pluja es van desprendre. Sí, sí.
2: Jo ja fa anys que està fet, tot s'ha de mantenir, tot. Llavors, en aquest cas, jo crec que no hi havia manteniment suficient. Penso, jo no ho sé.
3: Bueno, això és un altre dels problemes que dic jo sempre.
2: Que no tenim... No, ja,
3: que
2: no,
3: els polítics sempre estan a la guai de que es puguin inaugurar coses.
2: Però hi ha coses que les tenim. Per exemple, la biblioteca.
3: I ho fan, però després no compten amb el manteniment, no?
2: La biblioteca.
3: Aquell edifici o d'aquell...
2: La biblioteca és un edifici fantàstic, meravellós, però falta personal. I en vegades, com fa poc, havien de tancar sales perquè la que una persona dels treballadors, es posa malalt i agafa la baixa, que això és dret a llei, no hi ha prou gent per substituir-lo. Llavors han de tancar sales. I dius, som més de 85.000 habitants, tenim una biblioteca. Caram, tu, hauria d'estar oberta matí, tarda i nit, i a més amb tot el personal disposat, perquè si una persona o aquell dia està en una formació, que això també pot ser, qui el substitueix? Ningú. Perquè els altres són quatre. No sé, dic quatre perquè no sé exactament els que són.
3: Això és un exemple de com està evolucionant la societat.
2: Pues necessiten personal. Llavors, els polítics...
3: A la nostra època, si un agafava la baixa, els que estaven la cobrien.
2: Però és que si són quatre, no pots estar cobrint. Perquè tu també estàs en la teva feina.
3: Que no dic que estigui bé, no? Perquè me'n recordo treballar aquí a la ràdio 14 hores seguides.
2: Sí, sí,
3: perquè,
2: sí. Anaves a treballar a l'escola que estaves...
3: I no cobràvem de
2: com
3: més,
2: aquell qui diu que vas de parir i anaves a treballar, perquè, és clar, què havies de fer, no? Al teu lloc, no. Això ha canviat, per sort.
3: Sí, sí.
2: Ha canviat per bé.
3: Sí, estem d'acord.
2: Però, clar, necessitem molt personal. La biblioteca fa falta gent, molta gent. Perquè, a més, hi ha un volum de gent allà que fan coses, no sé quants clubs de lectura, no sé quants clubs de no sé què. Tot això és un pes que l'han de suportar els quatre que hi són. Dic quatre perquè no sé exactament els
1: sí,
2: que són.
1: Sí, però sembla que no són molts.
2: Són molt poquets. No, llavors no poden tot el volum de feina. Jo sóc molt usuària i m'haig d'esperar moltes vegades per parlar amb la persona responsable dels clubs de lectura perquè no arriba tot, perquè tothom li anem a demanar el mateix. Cada un el seu club de lectura. Clar, tots volem que el nostre sigui el millor, no? Perdona. I t'has de posar a la cua i tal, perquè no dona l'abast. Perquè o és una persona que porta els clubs de lectura. I, no, i si està fent això, no pot atendre el públic. I si està atendent el públic perquè el company o la companya no hi és, no pot... I això és un desgavell. Falta personal. A la biblioteca de Rubí, que és pública, ens falta personal. A part que ens faltarien altres biblioteques, però bé, de moment ens falta... Això és culpa d'aquí. De la ciutat? No.
3: No hi ha... A veure, una cosa. Vull dir, tot, i no parlo ara de la biblioteca, tot no és possible.
2: No, clar.
3: Tot al 100% no és possible.
2: No, però...
3: I si sigués possible, el millor seria que ens tinguessin que pujar els impostos.
2: Ah, això ningú ho vol.
3: Per això.
2: Ah, això
3: llavors,
2: no.
3: Jo crec que si escolleixes els polítics és per prioritzar aquest munt de coses que han de tirar endavant. Quines coses?
2: Clar, cada un veu les...
3: el barem de que això sí, clar. Això fins aquí, això no...
2: Ja.
3: Qui ho posa? Perquè amb això tindrien que estar d'acord la societat i els polítics.
2: Però bueno,
3: clar,
2: en aquest cas, en aquest cas hi ha una divergència.
3: Ens podem queixar de tot, de qualsevol cosa. Seguríssim. Com ho solucionem, això?
2: Sí,
3: perquè
2: sí.
3: És molt fàcil també criticar els polítics, que el polític també, per molt bon tio, molt bona tia que sigui, i amb moltes ganes, vull dir, té un tope també.
2: D'acord.
3: Llavors, què prioritza?
2: Bueno, potser s'està prioritzant altres coses a Rubí, no? No sé.
3: Que potser també són molt importants, no?
2: Segurament.
3: Podria ser, no?
2: No, diria que no.
3: No? Mm-hmm.
2: No ho sé.
1: Una coseta, que el José és un gran tècnic i ens ha buscat quants treballadors té la biblioteca actualment. En una entrevista que li vam fer a l'Adrià Martín, que és el director, parlava d'11. Són 11 treballadors per sota dels mínims establerts. Val? És a dir,
2: amb els seus torns corresponents, perquè no tots treballen a la mateixa hora.
1: Òbviament.
3: Qui paga les nòmines de les biblioteques?
2: L'Ajuntament.
3: L'Ajuntament.
1: En aquest cas, crec que menys el director... tots els treballadors són de l'Ajuntament. El director és de la Diputació.
3: De la Diputació.
1: Diria, que va per aquí la cosa. En tot cas, com molt bé deies, Joan Manel, diguem, l'art de la política és aquest, no? És a dir, és, no hi ha recursos per tenir el 100% de tot el que vol tothom i s'ha de prioritzar. I llavors es prioritza per criteris polítics X. Llavors hi ha els d'esquerres i de dretes, o els de més esquerres i els de més de dretes.
3: I després t'agrada o no t'agrada i a les properes votes a no sé qui.
1: Correcte.
3: Clar, és que hi ha una altra...
2: Mira, el 23 de maig.
1: Del 2027.
2: Ens queda un mes, un any. Just.
3: Menys d'un any.
1: Correcte. I al final és...
2: Dimarts que ve ens faltarà un any. Bueno, com que serà la Revella i estarem amb la Coca de...
1: No, faltarà un any, no? El 23 de maig va ser... 11 mesos. El 23 de maig ja el vam passar.
2: Sí. Que estem al juny, estem al juny. Perdó. Ja no sé ni el que em dic.
1: 11 mesos faltaran. D'acord. Doncs això, cadascú opinarà, direm, si la ciutat està bé o no està bé i amb el que cregui. I si us han quedat ganes de ple, si dissabte al matí dieu, ostres,
3: no en
1: vull més,
3: res a fer, no?
1: En vull més.
2: No, gràcies.
1: Dilluns, sí, igual. 22
3: gràcies,
1: de juny,
3: Albert,
1: a les 5 de la tarda. T'espero, Joan Manel. Jo hi vaig a tots, t'espero allà amb mi, al meu costat. Doncs el dilluns 22 de juny, a les 5 de la tarda, s'avança el ple del mes de juny. Hauria de ser el dijous 25, sempre és l'últim dijous de mes, però ja, mentre Sant Joan i l'inici de Festa Major, s'ha avançat al dilluns. I vaja, hi haurà bastantes votacions importants, la veritat, però la que més important, amb diferència, és la del POUM.
3: Els plens de l'Ajuntament es fan els dijous, no?, normalment.
1: L'últim dijous a cada mes.
3: Ara, anècdota. No sóc la... Com es diu aquella? La Rosario Flores? Ai. Sempre anècdota. Això es va canviar els plens hi ha uns quants anys, es feien sempre els divendres, però va haver-hi un regidor que es va queixar. Hòstia, el divendres ja cap de setmana a la tarda...
1: Sí.
3: I va ser així com es va canviar de divendres a dijous.
2: Sí, sí.
1: Bé, bueno, això depèn... Hi ha moltes ciutats, cada ciutat ho fa en dies diferents.
2: El dia que
1: li va bé. No, les ciutats que en general els regidors no cobren com per estar al 100%, sobretot l'oposició, que sempre són per la tarda, perquè així treballes i ben...

0: els veïns per Rubí, que amb ells hi ha la majoria absoluta, per tant ja està, però veurem exacte. Si algun altre s'hi suma o no. No sé, del que hagueu vist, del que hagueu llegit del POUM, què en destaqueu, què us agrada?
1: Vaig llegir molt fa molts anys, o sigui que no sé com
2: no
1: està.
2: Jo llegit, però sí que vaig escoltar les declaracions de veïns per Rubí, em va semblar coherent el que deia. Em va semblar.
1: Ojalà es tiressin endavant. No sé ben bé el contingut, no el conec.
2: Però que faria falta, no?
1: Però ja estaria bé.
0: De fet, en tot cas, hi haurà ara 3 mesos, que en realitat seran 4. O sigui, són 3 mesos d'exposició pública, que no compta l'agost, per tant, diguem, són
2: setembre.
0: 4, fins al novembre, si no m'equivoco. O sigui, a partir del ple, quan s'aprovi dilluns, o sigui, passaran 2-3 dies, i a partir de llavors estarà a exposició pública, tots els ciutadans podran consultar. És un totxo considerable, vull dir que segurament caldrà que algú ajudi a entendre-ho, però en tot cas les persones que els interessen i els agraden. De fet, l'altre dia el Josep Milà va explicar aquí a la tertúlia que ell intentarà fer com un manual per entendre el POUM. És a dir, bueno, doncs gràcies.
1: S'agraeix.
2: Sí, sí.
0: I veurem, i llavors es podran presentar al·legacions, després vindran tots els tràmits a nivell ambiental i urbanístic a nivell de la Generalitat. És a dir, és un tràmit que potser 3-4 anys no els treu ningú, però vaja, si ja hi ha un acord polític aquí, doncs ja podem començar a caminar.
2: Tirar endavant,
0: sí, sí. Què us agradaria que tingués el POUM, diguem-ho d'una altra manera? Què us agradaria que tingués el POUM, que digués el POUM?
1: Dos ponts.
0: No, això ja ho té, això ja ho té. De fet, compte, coses cridaneres, que és amb el que, diguem, des de Ràdio Rubí ho hem titulat així. Vam fer dues notícies per explicar. Per un costat, hi havia el tema de l'habitatge protegit, que està previst la construcció de... O sigui, que es permeti la construcció. És a dir, el POUM és una eina, llavors s'han d'executar, no? Però la previsió és que pugui haver-hi fins a com a mínim 3.200 habitatges de protecció oficial, és a dir, es compta uns 7.000 habitatges més, mínim 3.200 seran de protecció oficial, una protecció oficial que, a més, és important, que van explicar, que serà permanent, és a dir, no caducarà mai, ni als 10 anys, com està passant amb alguns, ni els 20, ni els 30, ni els 90. És a dir, no caducarà mai.
1: Ni el podràs revendre, ni coses d'aquestes,
0: bueno, sí,
1: que s'ha fet fins ara.
2: El preu que
0: però a preu de protecció oficial.
1: Ah, sí?
0: Clar. Evidentment, clar que el pots vendre,
1: vale.
0: Però a preu protegit,
1: sí.
0: No a preu lliure de mercat.
1: Vale.
0: Perquè això és un canvi que es va fer a la llei a nivell espanyol, diguem, sí. A nivell de l'Estat, i només hi ha 3 comunitats que han decidit fer-ho. Que això, diguem, aplicar-ho, és una llei que és a nivell espanyol, però que cada comunitat decideix si l'aplica o no.
2: A veure.
0: País Basc, Navarra i Catalunya. És a dir, que tot allò que sigui de protecció oficial de venda, diguem, sigui sempre protegit, no caduqui mai. I les altres comunitats no han volgut, o almenys de moment, no han volgut aplicar aquesta prerrogativa que et dona la llei de l'habitatge.
1: S'entén.
0: Llavors, però això són 3.200 com a mínim, perquè després es preveuen que es permetran, per exemple, divisions de cases grans, no? Per tenir dos, convertir un habitatge unifamiliar gran en un habitatge compartit. Si això es fa, el segon ha de ser protecció oficial, és a dir, el que es faci ha de ser protecció oficial. També es permetia, em sembla, augmentar l'alçada. Si era els llocs on és planta més 2, doncs que sigui planta més 4, també tot això que sigui extra protecció oficial, convertir locals comercials en vivenda.
1: Habitatge.
0: En zones, en carrers, diríem, el POUM el que fa és et marca quins carrers són comercials, per tant, aquí sí que ha d'haver-hi baixos comercials, aquí no es permet, però tot el que sigui fora d'aquests eixos que estan marcats en el POUM, un local comercial es pot convertir en habitatge, també ha de ser de protecció oficial. És a dir, totes aquestes coses estan ben explicades. I després hi ha la part del... Ah, bueno, i que la majoria d'aquesta transformació es faria per la zona de Can Pujol. Per allà a Can Genís, diguem, per on hi ha el CAP i tota la zona de Can Genís, doncs diuen que la zona de Can Pujol, doncs allà és on està permès diguem, on creixi la ciutat, amb aquests 7.000, bueno, menys de 7.000 en aquesta zona, i es preveu que això, que un creixement de la ciutat fins a 91.000 habitants l'any 2040, 45, o així, més o menys, és la previsió. Però és el creixement natural,
2: és que no,
0: és el
2: no
0: creixement
2: hi
0: natural. Llavors, clar, també hi ha reserves d'espai, de sòl, per construir escoles,
2: Zones verdes?

0: També, també. Hi haurà la... es farà una anella verda, aprofitant, hi ha corredors que existeixen, i llavors es connectaran els corredors, diríem, tipus Torrent dels Alous, per entendre'ns,
1: sí,
0: amb l'altra banda de la Riera, doncs es farà un connector perquè tu puguis fer uns 20 quilòmetres, més o menys, donar la volta a la ciutat, tot per zona verda.
1: Bueno.
0: També eixos verds, que et diuen, que és haver eixos amb arbres, no?, per poder caminar i moure't per la ciutat, que siguin eixos verds i que tinguis arbres sempre en aquests eixos.
2: Necessitem moltes zones de colesterol, eh?
1: No cal.
0: Rutes del colesterol, com la de la llana, eh?
1: Sí. N'hi ha.
0: Sí, sí,
1: pots anar embarcant Oriol, si els senglars et deixen.
0: No, has de fer una pel·lícula per poder anar per Canoria.
1: Això sí.
0: No ho saps, no ho sabies.
1: Sí, sí, ho sé,
2: aquí,
1: ho sé.
2: Aquí, en el pont, no entra temes de promoció de la ciutat, per exemple?
0: Jo diria que no, és sobretot tema urbanístic. És a dir, el ja, que fa és... Però... et deixa el mapa arreglat perquè després ho facis. Però allò es pot fer o no es pot fer. És a dir, no és obligatori fer tot sí, això sí, que estic explicant.
2: Deixa espai per fer un museu de...
1: No.
2: De la indústria o una cosa d'aquesta.
1: No,
0: no,
1: jo crec que...
0: No, bueno, quan,
2: sí, quan, sí
0: es, quan es deixen equipaments, clar, o sigui, quan es diu en aquest sòl o aquesta zona ha de ser, diguem, ha de tenir sí, aquesta qualificació. Doncs,
1: llavors sí, sí, pot ser que hi hagi un museu del que sigui.
0: Exacte. No, no, no de quina cosa en concret, sinó això sí que ho permet.
1: Ja ho pots començar a preparar.
2: El què?
1: Pues aquest futur museu industrial o de la dansa
2: sí,
1: o del que tu creus.
2: Faltaria,
1: de la música.
2: Això sí, però s'han de buscar arrels. Rubí necessita buscar la seva identitat d'una punyetera vegada.
0: I després hi ha el tema del...
2: I saber-la vendre després, òbviament.
0: Clar, que és el més difícil sí, de tot. I després hi ha el tema dels ponts, que havíeu dit. Els ponts, sí, doncs el POM també preveu la construcció de dos ponts més, per cotxes, diríem, i tres passeres més. O sigui, ara mateix només tenim la passera dels ferrocarrils, diríem, sí, quan travessen els ferrocarrils la via, ai, la riera, doncs es preveu tres passeres més, que és això, igual només se n'acaba construint una o cap, però en tot cas, i els llocs on es poden construir també estan definits. Per un costat hi ha la passera de la B. Brown, que ja que és la construiran ells directament, sí, entre les seves
2: aquesta
0: dues
2: ja
0: fàbriques,
2: anunciat,
0: aquesta ja està anunciada. Llavors hi ha la passera que fa anys que se'n parla, que és la del Marquès de Barberà Escardívol,
1: sí.
0: Fa anys que està sobre la taula i a veure si en algun moment es pot acabar realitzant. I l'altre està entre la plaça de la Sardana i la Llana, i la ruta del colesterol sí, que dèiem de la Llana, doncs sí, entre la plaça de la Sardana i la Llana. I després els ponts per cotxes, com dic, passeres, parlem només de vianants sí, i bicicletes sí. Els ponts on poden passar vianants però també cotxes, estem parlant de el pont de Can Claverí, és a dir, l'alçada del pont de Can Claverí, bàsicament perquè allà està previst la construcció de la segona estació, darrere del pont de Can Claverí, sí, la segona estació dels ferrocarrils, i per tant per facilitar l'arribada, perquè es vol que allò sigui un... Hi haurà un aparcament gran perquè sigui la gent de les urbanitzacions o d'altres punts de la ciutat, vagin allà, deixin el cotxe i agafin el tren. I l'altre pont està pensat més per la indústria, en aquest cas, més per les fàbriques, a Rubí Sud, a l'alçada del compositor Wagner, al final del carrer compositor Wagner, i vaig mirar-ho al mapa i tal, i vaig veure que més o menys, clar, tot el que és el polígon Rubí Sud només té la sortida del pont aquell que van tancar durant un temps
1: sí,
0: pels fonaments, per això era tan important, perquè només tenien una sortida, sí, i l'altre pont ja te'n vas al de l'avinguda de l'electricitat, aquell tan estret,
2: sí,
0: la Can Vallhonrat. Per tant, estem parlant de fer un altre pont enmig d'això per donar una sortida més a les fàbriques.
1: A veure.
0: Sobre el paper, doncs, bueno, segur que hi ha molts detalls, que aquests són les grans xifres, sí, sí, els grans números, eh? Després hi ha molts detalls, hi haurà segurament moltes al·legacions, i veurem al final doncs, com acaba. Però aquest és la proposta del govern, i veurem fins
2: on... Llavors aquí no està contemplat el soterrament de la Riera, no?
0: No.
2: Parcialment, com a mínim.
0: No. Això ho va dir el dilluns el Jordi Margarit, va recordar-ho i va dir...
1: Jordi?
0: Sí, el Jordi Margarit va parlar del soterrament, va dir els ponts han de ser una cosa provisional. Sobretot la part més cèntrica, el que s'ha de fer és soterrar. No, ara mateix el POM això no ho contempla.
2: Ostres, però si no ho contempla, vol dir mai més.
0: Ja, potser algun dia sí, algú
2: ho
0: rectifica, això. Doncs tanquem el tema de l'estat de la ciutat i del ple de dilluns amb el POM i vinga, va, anem a parlar una miqueta de Zapatero. En poc més de 24 hores des que José Luis Rodríguez Zapatero es va seure davant el jutge de l'Audiència Nacional, ja s'havien filtrat els àudios de la declaració, allò que es diu o no se podia saber o sorpresa. Se l'acusa...
2: Perdona, i això no té responsabilitat ningú.
0: Bueno, tenim un fiscal general que està inhabilitat per haver fet això, o suposadament haver fet això. Bueno, sense suposadament, si està acusat i està ja sentenciat, doncs ho va fer. Sí. Però ho fa tothom. Segurament per això la injustícia del que va... o la sensació d'injustícia amb el que va passar amb el fiscal general és que no ha deixat de fer el que fa tothom, però amb ell l'han enganxat.
2: Bueno, home, tampoc ho va passar ell, eh?
0: Bueno, en tot cas, està jutjat. Això ja està jutjat i condemnat, per tant.
2: Però ja està, el jutge se l'ha de fotre...
1: En aquest cas no...

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. Els geganters de Rubí arribaran a la Festa Major amb una de les principals novetats del programa d'enguany. Una cercavila nocturna que s'estrenarà per primera vegada i que vol oferir una manera més desenfadada i participativa de viure la cultura popular. La proposta ha sorgit de la mateixa colla amb la voluntat d'incorporar activitats noves i aprofitar l'impuls de la gent jove que s'ha sumat a l'entitat en els últims anys. La presidenta dels geganters de Rubí, Fina Hinojosa, ha explicat com serà aquesta activitat.
2: Pues és una passejada molt desenfadada, saps? Que no és com una cercavila més rígida, més així, no? Que has d'unes pautes, no? Nosaltres, vull dir, anirem a la nostra, vull dir, tot el que vulgui ballar amb nosaltres pot ballar, vull dir, és totalment desenfadada.
1: Precisament serà durant aquest acte quan arribarà una altra de les novetats destacades d'aquest any. La geganta Paula estrenarà una nova mantellina confeccionada expressament per un taller faller de València i a més també lluirà un mocador nou de puntes, regal d'una família de Rubí. Els geganters també participaran a la missa solemne de Sant Pere i a la ballada posterior dilluns 29 de juny.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I com cada any per la Festa Major, l'Ajuntament ha muntat el dispositiu de prevenció, informació i atenció davant de possibles violències masclistes i LGTBI-fòbiques, amb l'objectiu de garantir que la celebració sigui un espai segur, inclusiu i respectuós per a tothom. Hi haurà diversos punts liles d'informació i atenció especialitzada repartits en diferents espais mentre duri la festa. Un estarà a l'Escardívol i l'altre a la Fira d'Atraccions del Rubiforma. En cas de necessitar ajuda, l'Ajuntament també recorda que es pot trucar al telèfon d'emergències, al 112 o al 900 900 120, que és la línia d'atenció contra la violència masclista, que és gratuïta i confidencial i que funciona les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. A més, en aquesta Festa Major s'estrenarà la campanya Sense Respecte, No Hi Ha Festa, que posa l'accent en la responsabilitat compartida de totes i de tots.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: Doncs tornem a les dues, a l'espai de l'informatiu migdia. Avui resumirem les principals notícies d'aquest divendres 19 de juny.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Bon dia i bon divendres 19 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 19 de juny arribem a instàncies finals de temporada i és quan s'hi juguen les garrofes als equips que han arribat a aquests moments. Per exemple, el Sabadell, que juga avui l'ascens, el retorn al futbol professional, l'ascens a segona divisió, amb el partit de tornada de la final del play-off d'ascens contra el Zamora. Ha de remuntar un 1-0 al conjunt arlequinat, que en tindria prou amb guanyar també per un gol de diferència al final de la pròrroga. I creu, després sobretot també de les semifinals, en què va remuntar un 2-0 contra el Real Madrid Castilla, també a una nova creu alta que, com avui, serà plena a vessar, amb gairebé 12.000 entrades exhaurint la capacitat de l'estadi. També parlarem de, i repassarem els resultats d'ahir i l'agenda d'avui del Mundial Masculí de Futbol i l'actualitat de la selecció espanyola i dels catalans. Per exemple, Marco Corella, que ha parlat, ahir ho va fer en roda de premsa, del seu fitxatge per al Real Madrid i del que ha comportat en plena concentració al Mundial. Aquesta tarda, per cert, compareix un altre dels catalans d'aquesta selecció espanyola, Pau Cubarsí. També molt futbol i també bàsquet, perquè avui, ahir, el Barça va guanyar el primer punt de la final de l'ACB, amb un partidàs, en parlarem, 112-113, rècord de notació en una final de l'ACB contra el València, demà el segon partit, i avui també en hoquei patins es juga el tercer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre Igualada i Liceo, amb el conjunt igualadí obligat a guanyar 3 partits consecutius al conjunt gallec si vol ser campió d'aquesta hoquei lliga. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triador, Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Mundial masculí, ahir ja va començar la segona jornada de la fase de grups.
1: Amb l'empat a 1 entre la República Txeca i Sud-àfrica i la victòria de Mèxic en 3-2 contra Corea del Sud. Els mexicans, una de les seleccions anfitriones, lideren en solitari el grup A amb 6 punts. El grup B, golejades de Suïssa, 4-1 contra Bòsnia i Herzegovina, i de Canadà, 6-0 contra Qatar. Canadà i Suïssa són primer i segon amb 4 punts cadascun.
0: I pel que fa a l'agenda d'avui, Alba, juguen als partits dels grups C i D.
1: Al grup C, a la mitjanit a les 12, començarà l'Escòcia-Marroc amb els catalans Aibari i Maimouni, el combinat marroquí, i a 2:45 de la matinada jugarà el Brasil-Haití. I al grup D, a les 9 de la nit, jugarà l'altra selecció anfitriona als Estats Units, ho farà contra Austràlia, mentre que a les 5 de la matinada, òbviament hora catalana, tindrem un Turquia-Paraguai.
0: La selecció espanyola jugarà diumenge a la tarda contra l'Aràbia Saudita, després del decebedor empat a 0 en la primera jornada contra Cap Verd. Per cert, ahir vam saber el destí d'un dels 9 catalans de cara al curs vinent d'aquesta selecció espanyola.
1: Sí, es tracta de l'extrem Víctor Muñoz, que deixarà l'Osasuna per fitxar pel Liverpool, que entrenarà la temporada que ve el tècnic basc Doni Iraloa. El club anglès pagarà la clàusula de 40 milions d'euros a l'entitat navarresa per endur-se el futbolista nascut a Barcelona fa gairebé 23 anys. La meitat, això sí, seran per al Real Madrid, que posseïa el 50% dels drets del jugador que havia passat per la base del club blanc.
0: Més enllà d'això, pel que fa als clubs, avui és el dia. Avui al Sabadell es juga el retorn al futbol professional 5 anys després.
1: El conjunt arlequinat rep a partir de les 9 de la nit a la nova Creu Alta el Zamora, entrenat per l'ex-Sabadell Òscar Cano, en la tornada de la final del play-off d'ascens. L'equip de Ferran Costa en tindria prou amb una victòria per la mínima a la final de la pròrroga per remuntar l'1-0 de l'anada en terres castellanes. S'espera un gran ambient a l'estadi Vallèsà, amb totes les entrades exaurides i gairebé 12.000 persones animant l'equip.
0: Seria, per cert, el segon ascens consecutiu del Sabadell, que la temporada 24-25 jugava a la segona federació. En bàsquet, el Barça s'endú el primer punt de la final de l'ACB en superar el València al Roig Arena en un partidàs.
1: Un triple de Will Klimborn i una gran defensa del nord-americà van forçar la pròrroga d'un partit igualadíssim. Amb temps extra, el Barça va acabar guanyant per 112-113, el que significa el rècord d'anotació en la història de les finals de l'ACB. Amb aquest triomf, el conjunt blaugrana situa l'1-0 a la sèrie i reverteix el factor pista. El segon partit es jugarà demà mateix, de nou al Roig Arena, a les 8 del vespre, abans que l'eliminatòria viatgi cap a Barcelona.
0: A dilluns serà el tercer partit, que segur que jugarà en aquest cas al Palau Blaugrana. En hoquei patins, avui es disputa el tercer partit de la final, també el millor de 5 de l'hoquei lliga masculina, que enfronta Igualada i Liceo.
1: És el primer a les comes, després de dues dures derrotes del conjunt arlequinat a la Corunya, amb idèntic resultat, 8-2. Toca reaccionar davant l'afició per forçar el primer quart i després un hipotètic cinquè partit que jugaria de nou a Galícia. El d'avui arrencarà a les 7 de la tarda i en cas de victòria de l'Igualada, diumenge jugaria el quart, també a les comes.
0: En futbol sala també estem en finals i amb un equip català, el Barça, que ja té el 2-0 a la final de Lliga contra el Pozo de Múrcia.
1: Els blaugranes, després de patir de Llomés i aixecar un 0-3 i un 1-4 en el primer partit, dimarts passat, ahir van golejar el conjunt murcià per 6-1 amb un nom destacat, el de Mamadou Touré, que va fer 4 dels 6 gols blaugranes. D'aquesta manera, el Barça tindrà 3 match balls per endur-se aquest títol de Lliga. El primer serà a Múrcia, dimarts vinent, 23 de juny, en el tercer partit de la sèrie.
0: En motor, ja tenim en marxa el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP.
1: En els primers entrenaments lliures disputats aquest matí, Marc Márquez ha fet el millor temps per davant del francès Fabio Quartararo i el madrileny Raúl Fernández. Pel que fa a la resta de catalans, Àlex Rins ha marcat el 12 millor registre, Maverick Viñales el 13è i Àlex Márquez, que torna després de perdre's els últims grans premis per la dura caiguda de fa aproximadament un mes amb un meló, ha estat el 18è.
0: En tennis, Paula Badosa disputa aquest migdia els quarts de final del 8-500 de Berlín.
1: L'empordanesa s'enfronta a la txeca Linda Noskova després de superar a vuitens a la número 7 del rànquing mundial la nord-americana Coco Gauff. Badosa es prepara per al proper Gran Slam a Wimbledon, que arrencarà d'aquí 10 dies a Londres.
0: Encara no ha començat, ho ha de fer d'aquí uns minuts aquest partit entre Paula Badosa i Linda Noskova. I un últim apunt, avui mateix comença la tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina.
1: La primera etapa de 92 quilòmetres sortirà i arribarà a la localitat maresmenca de Santa Susana a partir de 3:45 de la tarda. D'entre les favorites destaca la neerlandesa Marin Vos, campiona de la primera edició el 2024 i la corredora d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, vigent campiona de la Vuelta a Espanya i que ve d'endur-se la setmana passada al Tour dels Pirineus. El pilot de la prova catalana està format per 21 equips, 5 dels quals són de la màxima categoria World Tour.

0: I és divendres i aquest cap de setmana encara tindrem retransmissions esportives de la xarxa de final de temporada. Serà diumenge, Alba, amb futbol.
1: Amb la tornada de la final del play-off d'ascens a segona federació masculina, el municipal de Badalona, en què el conjunt escapulat mirarà de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela per aconseguir pujar. El duel arrencarà 1:45 del migdia, des de 5 minuts abans de la prèvia a les televisions locals i a la xarxa més.

0: Divendres 19 de juny, 11 minuts gairebé, 12 passen de la una. Comencem parlant de futbol. Ahir ja va començar la segona jornada de la fase de grups del Mundial masculí, amb l'empat a 1 entre la República Txeca i Sud-àfrica i la victòria de Mèxic 3-2 contra Corea del Sud. Els mexicans, una de les seleccions anfitriones, lideren en solitari el grup A amb 6 punts i, per tant, seran primers, passi el que passi en l'última jornada. El grup B, golejades de Suïssa 4-1 contra Bòsnia-Herzegovina i de Canadà 6-0 contra Qatar. Canadà i Suïssa, que són primer i segon, amb 4 punts cadascun. Pel que fa a l'agenda d'avui, el grup C, a la mitjanit, a les 12, començarà l'Escòcia-Marroc, amb els catalans Saibari i Amaimuni, el combinat marroquí. A 2:45 de la matinada jugarà el Brasil-Haití. I el grup D, a les 9 de la nit, jugarà l'altra selecció anfitriona, els Estats Units, contra Austràlia, mentre que a les 5 de la matinada, òbviament, hora catalana, tindrem un Turquia-Paraguai. A tot això, la selecció espanyola tornarà a jugar diumenge, a la tarda, contra l'Aràbia Saudita, després del decebedor empat a 0 contra Cap Verd. Aquesta tarda compareix en roda de premsa Pau Cubarsí, i ahir ho va fer un altre dels catalans, Marco Corella, que evidentment va haver de parlar molt més del seu fitxatge del Real Madrid pel Real Madrid i ho va fer ben poc de la selecció. El maresmenc destacava l'haver-ho pogut tancar abans de començar la competició.
1: Creo que lo mejor que me ha pasado es que el Madrid vino con mucha fuerza, que prácticamente no salió de ningún lado. Cuando salió ya estaba todo cerrado y creo que eso para mí fue una cosa muy importante porque no era fácil la situación que tenía en estar dentro de un Mundial y tener que pensar cosas o no tener el foco 100% en este Mundial. Creo que no se lo merecía ni mis compañeros ni el equipo, y tener la oportunidad de dejarlos cerrado antes de que empezase creo que fue un punto muy importante. Cuando un equipo como el Real Madrid te viene, es muy difícil o prácticamente imposible decirle que no, y no tuve ninguna duda. Y
0: un Marco Corella que va assegurar que respectava aquells aficionats del Barça que poguessin estar molestos per aquest fitxatge per l'etern rival.
1: Bueno, al final hay que respetar las opiniones, cada uno tiene su opinión. Yo estoy muy agradecido a todo lo que he vivido y todo lo que me han dado en la cantera del Barcelona, pero al final, como todo en la vida, son etapas, y creía que este era mi paso más oportuno o el que tenía que tomar. Al final, cuando un equipo como el Madrid te viene, te insiste, te dice que te quiere, creo que es muy difícil de rechazarlo, y no tuve ninguna duda de que era el paso oportuno y el que tanto yo como mi familia queríamos tomar, y muy feliz de la decisión que he tomado.
0: Marco Corella, que s'incorporarà un cop acabi la participació d'Espanya en aquest Mundial, al Real Madrid a les ordres de José Mourinho. Recordem que el Madrid també ha fet oficials ja els fitxatges de Bernardo Silva i Konaté. I en el futbol de casa nostra, avui és el dia. Avui el Centre d'Esports Sabadell es juga a l'ascens a segona divisió, o el que és el mateix, es retorna al futbol professional. El conjunt arlequinat ha de remuntar, recordem, l'1-0 de l'anada contra el Zamora, dirigit per l'ex-Sabadell Òscar Cano. Però per fer-ho comptarà amb el suport de tota una ciutat i de les gairebé 12.000 persones que ompliran avui la nova Creu Alta. A partir de les 9, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Una fita que passa per completar una última missió, guanyar el Zamora. Qualsevol resultat, mentre sigui en forma de victòria, li val al Centre d'Esports per ascendir. Això sí, si el triomf fos per la mínima, s'hauria de disputar la pròrroga, i si el resultat global de l'eliminatòria continués igualat després dels 120 minuts, no hi hauria tanda de penals i pujaria el Sabadell per haver quedat més ben classificat durant la fase regular. Escoltem Ferran Costa.
3: El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada. I com tinc el privilegi de representar una afició molt experta, amb una cultura futbolística molt, molt gran, sé que ells entenen el que necessita l'equip en el partit de demà.
2: Ferran Costa, a priori, podrà comptar amb tota la plantilla. La gran novetat serà el davanter Agustín Costia, que es va perdre el partit d'anada per sanció. A Zamora, per altra banda, també s'ha instal·lat la il·lusió per veure el seu equip pujar. Les entrades del sector visitant també s'han esgotat, i a la plaça major de la ciutat muntaran una pantalla gegant. Un basc, Aymar Velasco Arbaiza, serà l'encarregat d'arbitrar el partit. El xiulet inicial a la nova Creu Alta, avui a les 9 de la nit, però des de molt abans que hi començarà a haver moviment. Al matí l'equip fa una última sessió d'entrenament d'activació, després es concentrarà a l'hotel Sabadell i allà passarà el dia. A partir de les 7 anirà amb autocar cap a l'estadi, on s'espera que hi torni a haver una altra gran rebuda per part de l'afició.
0: Gràcies, Sergi. Avui a les 9, aquest Sabadell-Zamora, a la nova Creu Alta, com dèiem. Diumenge al migdia serà el torn del Badalona, que creu en una nova remuntada, en aquest cas d'un 3-0 contra el Compostela, per pujar, en aquest cas, a la segona federació masculina. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
4: El Badalona disputarà aquest diumenge el darrer partit de la temporada amb la missió de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela. Els escapulats intentaran apurar les seves opcions de pujar a segona federació. El conjunt de Miquel Azparren no llença la tovallola malgrat el resultat contundent del primer partit. Igual que contra el Cornellà, el Badalona mirarà de fer un partit èpic amb un patró de joc ben dissenyat, però amb els condicionants que vagin sortint. El Compostela va demostrar ser un equip amb molt d'ofici i difícilment donarà el seu braç a torcer. Però els 90 minuts a l'estadi municipal, a 30 graus de temperatura, se li poden fer molt llargs.
5: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
4: L'enfrontament de tornada entre el Badalona i el Compostela es disputarà diumenge a 1:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
0: Gràcies, Aleix. D'altra banda, un apunt més de futbol. La tercera federació masculina competirà l'Atlètic Lleida amb un Juan Carlos Beltrán a la banqueta que vol fer un projecte guanyador i amb identitat a la categoria. Anem a UAU Ràdio, Sergi Guiu.
6: L'era Juan Carlos Beltrán al capdavant de l'Atlètic Lleida ja ha començat dilluns. Es va anunciar que seria el capità del vaixell a la temporada vinent i ahir va atendre per primera vegada els mitjans de comunicació. Un entrenador que ha enllaçat moltes temporades a segona federació i que la vinent liderarà un projecte a tercera. Per Beltrán, això no és una passa endarrere perquè no analitza, diu, l'Atlètic Lleida per categoria, sinó que ho fa veient a un projecte guanyador.
7: A nivell de categoria, evidentment, das un pas atrás, però si tu lo miras como proyecto, que es como yo lo he empezado a mirar desde hace unas semanas, pues para mí es un reto el poder venir a un folio en blanco y poder construir desde cero algo que tenga sentido a nivel futbolístico y si encima tiene el soporte de club a nivel de estructura de club y tiene también el soporte de ciudad y de estadio y de campo, pues creo que se dan todos los parámetros para que si hacemos las cosas bien aquí pueda salir algo que sea chulo, ¿no?
6: I avui l'Atlètic Lleida ja ha confirmat la primera peça. Jordi Ortega és la primera renovació confirmada per part del conjunt lletà de cara a la temporada vinent. Serà la tercera temporada del migcampista a la capital del Segrià.
0: Gràcies, Sergi. Ara sí, anem amb bàsquet. El Barça es va endur el primer punt de la final de la Lliga CB en guanyar ahir el Roig, generant un partidàs contra el València, en què es va decidir a la pròrroga. Will Clyburn amb un triplàs i un tap en l'última defensa va provocar el temps extra en què el Barça va ser millor per acabar guanyant d'un punt, 112-113. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pasqual.
8: Sí, l'equip està fort, estem bé. Els dos equips estem bé. La veritat és que avui podia haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable. Nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar. Però bé, hem tingut la baixa dels aturants, que aquí també l'hem notat bastant, però l'APRO cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim. En aquesta recta final hem trobat molt a faltar durant 3 mesos. Ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem. I estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
0: El Barça, que com sentíem, posa l'1-0 i reparteix el factor pista. Per tant, amb aquesta victòria, el segon partit, també el Roig Arena, es jugarà demà dissabte a les 8 del vespre.

0: En hoquei patins, avui comença el tercer partit de la final de l'hoquei lliga masculina que enfronta l'Igualada i el Liceo. És el primer a les comes, després de dues derrotes dures del conjunt arlequinat a la Corunya, amb idèntic resultat de tots dos 8-2. Toca reaccionar davant de l'afició per forçar primer el quart i després un hipotètic cinquè partit que jugaria de nou a Galícia. Aquí a l'enjoc n'hem parlat amb el davanter de l'Igualada, Joel Roma, que reconeixia que els dos primers partits havien estat cops durs per a l'equip.
1: Bueno, jo crec que han sigut dos cops durs perquè venien de fer molt bona temporada i de fer molt bons resultats i han sigut dos cops, bueno, que ningú s'esperava. Però bueno, jo crec que han passat uns quants dies, hem pogut fer un reset i estem preparats per aquesta tarda donar-ho tot i anar a tope. Perquè crec que ho hem de fer per l'afició, per nosaltres i per demostrar que si hem arribat fins aquí és per alguna cosa.
0: Un Joel Roma que també destacava la importància del factor pista i d'aprofitar els partits a casa per sumar punts en aquesta final.
1: Segur, perquè al final també va haver-hi molta gent d'ells, eren no sé si 4.000 persones, a l'estadi, doncs, bueno, vulguis o no, es fan forts a casa, ells es van motivar molt. A més, és una pista diferent, perquè la nostra és de terrazo i la seva de parquet. Tot això influeix al final, perquè totes aquestes costums ells les tenen, nosaltres no. Però bueno, ho hem deixat enrere el que ha passat, i ara amb l'afició d'aquí Igualada, que l'hem tingut durant tota la temporada, al front a veure-hi tothom, doncs que estiguem a tope des del primer moment fins l'últim, i ja no només ho fem per nosaltres, sinó també per l'afició que vingui, donar-li una bona alegria i pues, poder tindre el quart partit diumenge.
0: I un últim document del davanter de Vilassar de Mar, que no continuarà a l'Igualada, per cert, després d'aquesta final la propera temporada, ja ho ha anunciat el club, en aquest cas sobre una de les claus que ha de canviar l'equip respecte als dos primers enfrontaments, el de no rendir-se.
1: Bueno, jo crec que és en cap moment rendir-se, que va haver-hi moments que molts jugadors van baixar el cap, sempre ficat donar la cara, i si et fan un gol, seguir amb el pla de partit i fer les coses bé, que crec que això, en un moment, els jugadors ens van bloquejar, i és, si hi ha un gol, no ens estabilitzi, seguir, tindrem l'afició que ens ajudarà a aixecar-nos, i jo crec que som capaços de fer això i més, i bueno, tenim alguna lesió dels jugadors de l'equip, però crec que això ens ha d'ajudar a tots, per encara fer-ho, no per no, els que estem o pels que no hi, no, per l'afició, sinó també pels que no hi són, també demostrar que l'equip funciona i que tot tira endavant.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest Igualada Liceo, tercer partit de la final d'hoquei lliga masculina. En cas de victòria catalana es jugaria el quart partit diumenge al vespre també a les comes, i en cas que l'Igualada també guanyés el de diumenge, el títol es decidiria ja la setmana vinent, de nou a la Corunya. En futbol sala, el Barça ja té el 2-0 a la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes, després de patir d'allò més i d'aixecar un 0-3 i un 1-4 en el primer partit, dimarts, ahir van golejar el conjunt murcià amb un nom destacat, el de Mamadou Touré, que va fer 4 dels 6 gols blaugranes en el 6-1 final. Escoltem el francès després del partit.
2: Desde que llegué aquí hace 5 años ya, todo el mundo me ha cogido como su hermano pequeño. Y para mí es algo que me ayuda mucho cada día, y con los drags están ahí cada partido, en casa, fuera de casa, lejos, cerca, y para mí si meto un gol y es normal celebrar con ellos. El equipo está bien, pero es normal, estamos cansados, jugamos cada dos días, pero ahora tenemos que descansar, ir a Pozo para ganar el tercer partido del martes.
0: El Barça que tindrà 3 match balls per endur-se aquest títol de Lliga. El primer serà a Múrcia, dimarts vinent, com sentíem, 23 de juny, amb el tercer partit de la sèrie. I encara en futbol sala, diumenge al migdia, somia el Linyola en continuar fent història amb el partit decisiu del play-off d'ascens a primera divisió femenina. El conjunt del Pla d'Urgell té una gesta molt complicada, remuntar a Galícia, a la pista de l'Estrella Cortegada, un equip fet per pujar l'1-4 de l'anada. Ràdio Ponent Mollerussa, Julien Andrés.
3: Dels rivals que li podia tocar en aquesta final del play-off d'ascens, sense dubte, és el més complicat. Un equip confeccionat per pujar amb jugadores internacionals i que va donar un cop d'autoritat a la pista de Linyola, on aquesta temporada cap equip havia guanyat. Això sí, també és cert que l'1-4 pot ser fins i tot injust, i el Linyola es mereixia més, però tot i la dificultat, les del Pla d'Urgell tenen clar que no donen res per perdut. N'ha parlat a Ràdio Ponent la seva capitana, la Montse Carles.
4: És difícil, però amb ganes de morir la batalla, no? I d'intentar fins al final. I hem trobat força el joc de 5 i a veure què ens trobem amb el rival. És la seva pista, és una pista més gran que la de Linyola. Se'ns fa de vegades difícil, però a la vegada també es creen més espais i a veure si podem aconseguir capgirar el resultat. Difícil, però ningú ha dit que sigui impossible.
3: A més, una pista on passa com a la de Linyola. Cap equip ha estat capaç de guanyar a l'Estrela com a local. El desenllaç d'aquesta temporada és aquest diumenge, a les 12 del migdia.
0: Gràcies, Andrés. I un últim apunt abans d'acabar. Avui mateix comença la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya, amb la primera etapa que té sortida i arribada a Santa Susana, 92 quilòmetres, a partir de quarts de 4 de la tarda. D'entre les favorites destacaran la neerlandesa Marianne Vos, campiona de la primera edició del 2024, i la corredora d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, vigent campiona de la Vuelta a Espanya i que ve d'endur-se també la setmana passada al Tour dels Pirineus. El pilot de la prova estarà format per 21 equips, 5 dels quals són de la màxima categoria World Tour. Com dèiem avui, sortia i arribada a Santa Susana, al Maresme, demà a la volta que va a la Molina, que puja a la Molina diumenge, la tercera i última etapa amb sortida a Mataró i arribada a Barcelona.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: Orgull de L, orgull de G.
3: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
4: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
5: Sabies que...
6: Els equidnes són un dels mamífers més primitius que hi han. Pertanyen a l'ordre dels monotremes, les espècies dels quals es caracteritzen per mantenir actualment algunes de les característiques reptilianes ancestrals, com la reproducció ovípora o la presència d'una cloaca, és a dir, d'un orifici on conflueixen el tracte digestiu, l'urinari i el reproductor. Actualment hi ha 4 espècies d'equidnes i es coneixen fins a 4 espècies extintes. Totes elles habiten a l'illa de Nova Guinea i posseixen algunes característiques que ho fan veritablement estrany. Tant que fins i tot just fa uns 200 anys, molts taxònoms inclouen els equidnes i altres monotremes a classe dels rèptils, creient que es tractava de rèptils amb pèl. Aquest mamífer monotrema emparentat amb l'ornitorrinc neix com aquest, d'ous. No mostra un bec com el seu parent, però el seu tan característic musell, de la mateixa naturalesa, està dotat d'uns electroreceptors que serveixen per detectar els cucs dels que s'alimenta, els quals arponeja amb una letal llengua espinosa i després absorbeix per la boca sense dents com si fossin espaguetis. Els equidnes de musell llarg també presenten un cos molt musculós, robust i cobert per una mena de pèls modificats, durs i gruixuts, que no arriben a cobrir les pues o espines de les quals també estan dotats. Pel que fa a la reproducció, cal destacar el penis dels mascles equidnes, un aparell reproductor quàdruple amb 4 glandes i alhora 4 sortides que es presenta com una característica única al regne animal, encara que no tots són funcionals alhora. Les femelles, per la seva banda, també mostren certes particularitats. Concretament, no tenen mugrons i la llet per alimentar les seves cries emana d'uns petits porus distribuïts per la seva zona ventral, on les cries s'agafen dels pèls per poder alimentar-se. Cosa que, no obstant, entra al camp de la suposició, ja que fins ara ningú ha observat mai una cria d'equidna de musell llarg.
0: La xarxa de comunicació local.
7: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
8: Vinga, va, que ens posem en marxa. Benvingudes i benvinguts a l'emissora municipal Informació Rubinenca, amb els esports, avui amb un detall en clau de cap de setmana. Parlem de petanca i el torneig Ciutat de Rubí organitzat per la Unió Petanca a les Torres Rubí, però aprofundim. En bàsquet masculí, resum de la temporada del CEP Sant Jordi amb els protagonistes, els seus entrenadors al costat nostre, així com també mirem cap a un altre campus, el de l'Olímpic de Can Fatjó, que tancarà inscripcions el pròxim dilluns. Són els temes que posem sobre la taula que per aquest programa que arrenca. Sigueu benvinguts ara mateix.
7: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
8: Abans de parlar de bàsquet masculí, també d'aquest campus de l'Olímpic de Can Fatjó, el que fem és recordar que tenim un cap de setmana espectacular de petanca amb els dos tornejos Ciutat de Rubí, el Domes, demà des de quarts de nou i fins al vespre, i diumenge des de ben entrat al matí fins al migdia. Torneig Ciutat de Rubí organitzat per la Unió Petanca a les Torres Rubí, una data marcada en el calendari, com ens recorda sempre el vicepresident, secretari Luis Julián.
9: Cada any amb molta il·lusió, perquè és el nostre torneig, un torneig a més que està, bueno, tot el món de la petanca realment volen venir a participar amb aquests tornejos i bueno, és una gran responsabilitat i una gran il·lusió per part nostra.
8: Festa de la petanca. Sense cap mena de dubtes, convidem a tothom que s'acosti a Covasolera aquest cap de setmana a gaudir d'aquesta modalitat esportiva.
7: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
8: Estem amb el Joaquim Sánchez, l'entrenador, i el seu ajudant, el Rafa Hernández, del CEP Sant Jordi, del primer equip masculí, per fer resum de la temporada. Com esteu, per començar?
5: Hola, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
8: Suposo que tranquils i orgullosos amb el que heu fet, no?
5: Doncs sí, ara sí, la veritat és que sí. Portem unes setmanes que, abans d'acabar, ens costava molt, no sabíem exactament si acabaria la temporada mantenint la categoria, però estem més tranquils, sí que és veritat.
8: Tranquil·litat absoluta, tot i que sembla ser que no voleu plegar, no? Perquè em deia el Joaquim, em deia Rafa, que de moment continuo entrenant, preparant temporada, que no teníeu pressa per agafar vacances.
10: Sí, bueno, a veure, no, pressa no en tenim, no? Però sí que volem ja parar, però clar, abans de parar hem de deixar tot engestit de cara a la temporada vinent, clar.
8: Clar, és que s'ha de preparar, en parlem, en els pròxims minuts, però abans de parlar del futur anem a parlar d'aquest present. Quina temporada més maca, bienestar lo que bien acaba, cert, perquè també ha estat patida, no?
5: Sí, perquè vam començar molt bé, la veritat és que no ho esperàvem, els tres primers partits vam acabar amb victòria, i això doncs va fer créixer una mica, bueno, la moral dels jugadors, no? Perquè era una temporada potser de dubtes, sobretot al començament. El que passa és que després es va trencar una mica amb lesió de Rubén i la sortida de l'equip de Richard per qüestions de feina, no? I això ens va trencar una mica la dinàmica, però bueno, sí que és veritat que el que bien acaba bien estaba, no? Però sí que és veritat que hem patit una temporada.
8: Clar, és que diu el Joaquim, tres primers partits, tres primeres victòries. Jo us vaig seguir aquells tres primers partits, perquè a més per horari va ser dies que vaig poder estar una mica més. Clar, jo no pertanyo a dins de l'equip, però és que jo vaig pensar, això serà una festa tota la temporada. Clar, no sabíem el que vindria després, no?
10: Bueno, a veure, una festa nosaltres sabíem que no seria, no? Sabíem que havíem de treballar, però sí que és veritat, com diu el Joaquim, que la lesió del Rubén, la pèrdua del Richard, després es van juntar amb les lesions del Dani i unes ausències importants per part del Sergio, ens van, bueno, trastocar una mica tot l'equip, i fins que no vam poder tornar a recomposar-se, pues, bueno, hem patit, però una festa no seria, i no serà l'any que ve tampoc, estigui segur.
8: I jo crec que, i ara em corregiu si voleu, però a mi em fa la sensació que el que va venir després, que van ser, em sembla que 8 derrotes seguides, si no m'equivoco, va ser molt dur, i això potser és el que va fer més fort a l'equip, pot ser?
5: Bueno, jo sempre hem dit que, nosaltres sempre hem dit que l'equip no es va trencar, hi ha equips que es trenquen i després no es pot recuperar durant la resta de temporada, no? I ells, suposo que al ser molts jugadors d'aquí de Rubí i que veien que era una cosa com seva, de dir, bueno, hem de mantenir els entrenos, la intensitat, perquè arribarà un punt que donarem la volta a aquesta situació. El ritme d'entrenos no va baixar i vam esperar el nostre moment. Va costar que arribés, perquè no s'hagués agradat que fos abans, però bueno, al final doncs van trobar la recompensa.
8: Una recompensa que va arribar al final, o sigui, vau començar molt bé, vau acabar molt bé per assolir l'objectiu de la permanència.
10: Sí, sí, després del partit del Bellpuig, que va ser el punt d'inflexió, que van perdre 2 a casa, amb un partit molt disputat, és veritat que havien competit gairebé tots els partits, tot i perdre 8 o 9 jornades consecutives, però sí que és veritat que vam notar que l'equip estàvem jugant millor i només ens mancava fer aquest clic, no? I afortunadament el vam fer al final i vam guanyar 4 partits als últims 5, perdent només al camp del Barça, i un partit que vam tenir fins i tot opcions de guanyar.
8: Mm-hmm. Clar, però vosaltres per dins vostre veieu que la permanència era assolible, o aquella sensació de mirar els números i on ens trobàvem es veia massa complicat?
5: Bueno, nosaltres veiem el calendari, el que ens quedava, i veiem que el rush final podia ser nostre. Nostre perquè, a més, ens enfrontàvem amb equips que eren rivals directes i que el bàsquet average era favorable a nosaltres, que només havíem d'anar, bueno, o era favorable o teníem bastant a prop, no? En el cas del Sabadell, per exemple, no? Sí que és veritat que durant la temporada havíem dit coses que parlàvem nosaltres al cotxe de quan acabava un partit o un entreno, que el bàsquet, ho he dit diverses vegades, que no estava sent

0: vostra primera temporada, teniu una segona, manteniu aquesta visió d'aquesta entitat, que crec que és el més important. Abans ho apuntava el Joaquim, el fet que els jugadors són de Rubí, això els fa creure molt més en el projecte. Com esteu? De moment suposo que tot va pel mateix camí, no?
1: No, nosaltres estem encantats. La veritat és que hem tingut sempre, des del primer moment, amb els bons moments i, molt més important, amb els pitjors moments, el suport de tot el club, no? Ja no només a la junta directiva, sinó als propis... les pròpies persones que venen a veure els partits i ens donaven ànims i, bueno, i no podem estar més contents. A més, ja som una mica grans. Si no estiguéssim a gust, no hi seríem, segur, eh?
0: Sense cap mena de dubte. Som, a deia, les persones més enllà dels membres de l'entitat, de la junta directiva, que les graderies, l'últim partit contra l'Almeida va ser un espectacle, vaja, més enllà del que s'estava veient a la pista, eh?
2: Sí, normalment la pista del Sant Jordi la veritat és que està sempre plena, no? Però la veritat és que l'últim partit, nosaltres estàvem concentrats pel partit, eh? Però sí, és veritat que després a les fotos veus que el pavelló està ple, no? Però això és el que hem tingut aquests dos anys que portem al Sant Jordi, no? La veritat és que la gent té ganes que suposo que estan identificats amb l'equip perquè hi ha un grup de jugadors que són d'allà de Rubí, a més pugem jugadors de la cantera, els fem jugar minuts, i això sempre és un reclam perquè el públic o la gent que vingui a veure bàsquet li pugui agradar.
0: No ha canviat, no?, en aquest sentit, tota aquesta feina que feu vosaltres habitualment del primer equip i tots els que ajuden de sota, que a més els encoratgeu perquè facin feina dins de la pista.
1: Sí, és que els clubs modestos han de mirar sempre a baix. O sigui, evidentment, si tinguéssim un pressupost amb el que poguéssim fitxar el que volguéssim, a lo millor tampoc ens agradaria, eh? Però bueno, lo important i lo maco és que tu juguis amb un bloc important de gent de casa, tinguis els dos o tres retocs que et donguin el que necessites i que no et pots trobar a casa, i després esperonar la gent de baix, perquè clar, si la gent que ve de baix veu que no té les possibilitats d'entrar en rotacions, pues es demoralitza i acaba marxant, i nosaltres sempre tenim puesto, de fet no fem equip de 12 fitxes mai, i no ho fem perquè volem justament tenir dos, tres, quatre jugadors que estiguin en rotació i en dinàmica de veritat amb el primer equip.
0: Amb aquests jugadors esteu treballant o esteu buscant també de fora aquests dies que encara esteu entrenant?
2: Bueno, estem treballant amb ells, però també estem buscant algun jugador que es pugui reforçar, no? Com ha dit el Rafa, és veritat que ens ha ajudat durant la temporada. De fet, sempre diem que, per exemple, nosaltres als entrenos portem 2 anys i no hem fet mai, a un equip amateur, no hem fet mai un entreno per sota de 10 jugadors. I això al bàsquet és molt important perquè... bueno, et facilita agafar una dinàmica d'entrenaments més ràpid que no potser altres equips que els hi costa més sumar jugadors. I sí que és veritat que nosaltres, com ha dit ell, mira, hem de reforçar, tenir els jugadors de la casa, però mira, de reforçar les posicions que necessitem, que creiem que són importants per nosaltres.
0: Clar, perquè l'any que ve podem pensar en que l'equip pot funcionar bé, però... normalment, amb molts equips, amb molts, amb moltíssims, i en qualsevol modalitat esportiva, el segon any en una categoria que han pujat és sempre molt complicada. No sé si en això, vosaltres que teniu experiència, també en sou conscients.
1: Bueno, aquest és un dels motius pel que volem reforçar un parell de posicions amb les que considerem que necessitem aquest punt una miqueta més... que ens ajudi a mirar una miqueta més amunt cap a la classificació, no començar mirant cap a baix, no? O sigui, creiem que veritablement hem fet una progressió important dintre la categoria i hem de refrendar-ho, intentant assolir el primer objectiu quan vam arribar aquí, que era mantindre una categoria mirant cap amunt, no mirant cap a baix.
0: I això ho mantindreu? Teniu molt clar aquestes peces? Ja s'estan treballant perquè estiguin l'any que ve?
2: Sí, hem tingut, per això hem continuat fent entrenos, perquè convoquem a jugadors perquè vinguin, a veure si ens interessa. Nosaltres fem un seguiment durant l'any de jugadors que es poden interessar, perquè clar, és el que parlàvem abans, Rubí no és una plaça bona per venir, no és una ciutat bona per arribar, i sí que és veritat que hi ha altres equips que tenen tenen una part econòmica que és important. Nosaltres aquesta part no la tenim, el club fa el que pot, però no la tenim. Llavors hem de mirar jugadors que ho tinguin més fàcil per arribar aquí i poder jugar i entrenar nosaltres.
0: Així que de cara a l'any que ve intentem passar-nos-ho bé de nou, no? En Copa Catalunya, nois?

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, Noia Distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. En un món on les lesions poden decidir una carrera, on un mal gest pot trencar un somni, hi ha professionals que no surten a la foto, però que són imprescindibles. Una futbolista no només juga partits. Corre, salta, es gira, xuta, rep cops, cau i s'aixeca. Té cicles hormonals que afecten l'estabilitat dels lligaments, el control muscular i la recuperació. Té menys suport estructural que els seus companys al masculí. Té menys visibilitat i sovint menys atenció. I quan alguna cosa no va bé, no sempre es troba resposta dins del club. És llavors quan apareix ell o ella, l'osteòpata. Aquell o aquella professional que no només pregunta on et fa mal, sinó que et diu el teu cos. Que escolta la respiració, les tensions ocultes, la pelvis que no es mou com hauria, el maluc que arrossega un gest mal après fa anys i hi posa les mans. Amb respecte, amb coneixement i sobretot amb temps, que és el que més falta en el futbol d'èlit. La diferència entre una jugadora que pot continuar jugant i una que s'ha d'aturar sovint no és un tractament espectacular ni una màquina nova. És algú que entén que el cos és un tot, que el dolor no sempre és on sembla, que una sobrecàrrega pot venir d'un mal recolzament, d'una vèrtebra que es bloqueja, d'un cicle menstrual que s'ignora, i això molts clubs encara avui no ho tenen integrat, ni pressupostat ni prioritzat. El futbol femení ha crescut, ha omplert estadis i ha canviat mirades, però dins del vestidor, en la intimitat de les lesions, encara queda molt per fer, i una d'aquestes coses és donar valor, espai i recursos a la figura de l'osteòpata, perquè cuidar el cos d'un esportista no és un luxe, és una responsabilitat, i perquè quan una jugadora s'asseu davant d'un osteòpata no està demanant cap favor, està defensant la seva carrera. Darrere de cada gol, de cada acceleració, de cada retorn d'una lesió, hi ha feina, molta feina. I a vegades aquesta feina no la veiem. No surt al marcador, no omple titulars, però és clau. Aquesta setmana m'ha agafat el micròfon per parlar amb una figura que cada vegada té més pes en el món de l'esport d'elit, però que encara no té prou reconeixement, la de l'osteòpata. I ho hem comprovat amb el Toni, un professional de cap a peus.
1: Toni, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Com vas iniciar-te en el món de l'osteopatia i què et va portar doncs, també a aplicar-la en l'àmbit esportiu?
2: Doncs jo vaig començar primer fent massatge esportiu, massatge estructural profund, però llavors te'n dones compte de quan tractes en les persones, les dones, relacions amb l'esport, que fa falta sempre alguna més, perquè te venen lesions més complicades i llavors has d'intentar estudiar més per arribar a la lesió.
1: Com comencem a entendre el paper de l'osteòpata en el futbol? Quina és la seva importància?
2: Bueno, l'osteopatia, miré el cos en general en els tres plans, en lo visceral, l'emocional, l'estructural i muscular. I llavors al final tot té una relació, tot el cos té una relació en tot, no va el cos per parts.
1: Uh-huh. Quines diferències has notat en el teu treball amb dones esportistes respecte doncs, als homes, tant a nivell físic com també doncs, en la resposta a l'hora de fer el tractament?
2: Bueno, les dones en general... aguanten molt més el dolor que els homes i a l'hora de la cadera, en tot relacionat amb tot lo de la dona, la menstruació, tot això, tenen altres dolors i tenen altres, com una estructura diferent. Llavors, per tractar tot això, desinflamar a vegades els òrgans, tot això, perquè la cadera els funcioni millor.
1: Quines són les lesions més freqüents en dones futbolistes en aquest cas?
2: A mi m'han vingut molt per genolls i per lumbars. El que és cadera, sacro...
1: Quins tipus de disfuncions o desequilibris corporals tracteu més sovint en jugadores de futbol i una mica quins són els factors que les provoquen? No sé si l'exigència o...
2: Bueno, al final, jo tot lo... Per mi el tractament, tot el que és fer un bon estirament, un bon tractament del cos després de l'esport. Però el que pateix més, jo per mi, són genolls i cadera.
1: Per tant, entenc que la manera de prevenir una mica aquestes lesions de genoll que comentes seria una prevenció,
2: Prevenció, doncs, muscular, però treballar més que la força i fer un bon estirament.
1: I de quins estiraments estem parlant? Una mica per aquella persona que vagi molt perduda.
2: Bé, jo sempre el recomano és tractar la planta del peu, una pelota de golf, perquè s'afluixi molt bé tota la musculatura de la planta del peu, perquè tot va en relació amb el genoll, el sòleo, que també és molt important, i isquios i quadríceps. Per mi això, tota la pressió que fa l'isquio al genoll pot provocar dolors a vegades que només són dolors musculars, no és cap lesió.
1: Quin paper juga l'osteopatia en la fase de readaptació després d'una lesió greu? Quina és la seva importància?
2: Bueno, quan hi ha una lesió greu, depèn del tipus de lesió, potser el millor és fer un tractament de fisioteràpia. Depèn de la lesió, però si té un edema ossi, coses que són més complicades, a vegades la magnetoteràpia o depèn lo que digui un fisio, és millor.
1: Parlem una mica de les tècniques. Quines són les més habituals i les que es fan servir més?
2: Bueno, jo tot el que faig servir és manual. Jo no faig servir cap tipus de màquina. Sí que és més dolorós, però no, jo no faig servir màquines.
1: Amb tota aquesta prevenció que estem parlant, suposo que també és important en el futbol base, però hi ha molts equips que no disponen d'un osteòpata dins del seu equip. No sé fins a quin punt és important incorporar aquesta figura.
2: Bueno, aquí entrem en un tema complicat, perquè a Espanya el que manen és la fisioteràpia. Nosaltres estem per sota sempre. Llavors, això és un tema... Clar, això està en judicis i en un munt d'històries que fora d'Espanya l'osteopatia està superimplantada a tot arreu. Hasta quan neixen nadons en cesària, és molt important fer un crani sacral. Però aquí a Espanya això no es fa.
1: I això què es deu?
2: La medicina està perdent molt de tot això. No, crec que no interessa.
1: I creus que encara hi ha com aquesta... que no es té prou consciència de la importància per part de la ciutadania? I si és una mica tabú el tema?
2: Bé, jo crec que sí, la gent no coneix el que és l'osteopatia. Hi ha moltes escoles molt importants aquí a Catalunya, per exemple, jo vaig estudiar a Villa Magna, a Barcelona, que està lluitant molt per que treure endavant l'osteopatia, però no interessa.
1: Ja per acabar, parlant-nos de tu una mica de la formació i una mica de la trajectòria.
2: Bueno, jo vaig començar tard, perquè jo abans de tot això tenia una carpinteria, però el 2008 en la crisi vaig tenir que tancar, i em vaig reinventar i vaig començar a fer tot això. I vaig fer massatge esportiu, vaig fer massoterapia spa, vaig fer diferents tipus de tècniques de massatge i tall de columna, massatge esportiu i Rolfing, que és un massatge de profund, vaig anar ampliant estudis.
1: Doncs gràcies, Toni.
2: A vosaltres.
0: El Toni ha posat paraules a allò que passa dins els vestidors, però que queda fora dels titulars, com ja hem dit. El que ens ha explicat no és només una qüestió de músculs, ni d'ossos, ni de tècniques. És una qüestió de mirada, de respecte, d'igualtat real. I és dur, molt dur sentir que hi ha jugadores d'èlit que ho han guanyat tot i que, tot i això, encara han de pagar de la seva butxaca per rebre el tractament que necessiten per no jugar amb dolor. Perquè quan una futbolista arriba a la teva consulta, no només hi arriba amb una contractura o una lesió, i arriba amb un missatge no dit pel sistema. Cuida't tu, perquè nosaltres encara no ho farem prou. I això, sigui el Barça, sigui el Llevant, el Sabadell o qualsevol equip de primera, no hauria de passar. I el futbol base tampoc. Ja no toca. No en un moment en què el futbol femení ha demostrat tot, amb escreix i sense excuses. Els osteopates com ell feu una feina que no es veu però que es nota. I potser el que toca ara és això, visibilitzar-la, donar-vos espai, escoltar-vos, perquè cuidar el cos d'un esportista no és una despesa, és una inversió, en salut i en justícia. Gràcies des d'aquí per parlar clar i per fer allò que molts no volen fer, posar les mans on els altres posen silencis. Nosaltres seguim i ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és divendres, és 19 de juny i repassem els titulars d'avui amb la Paula Iglesias. Abans de celebrar la revetlla de Sant Joan el pròxim dimarts, tenim dues cites polítiques importants a nivell local. Demà dissabte, a partir de les 9, el ple de l'Estat de la Ciutat i dilluns, la sessió plenària del mes de juny amb un tema molt important, oi, Paula?
2: Doncs sí, perquè es porta aprovació inicial al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Tirarà endavant segur pels vots de l'equip de govern, però el document també rebrà el vistiplau de veïns per Rubí. Les formacions polítiques presentaran 4 mocions sobre el procés de regularització d'immigrants, sobre la brigada municipal, sobre la climatització d'escoles i sobre el vapor nou.
1: I ahir a la tarda es van lliurar els reconeixements empresarials del Vallès Occidental, la que es va fer al Pavelló de la Llana, i una de les empreses premiades va ser la rubinenca Tuvencap, guardonada en aquest cas pel seu creixement industrial.
2: A l'acte també van assistir el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, i el conseller d'Empresa, Miquel Samper. Per part de la ciutat hi va assistir el govern municipal en ple i alguns regidors de l'oposició. La trobada va aconseguir reunir més de 300 empresaris i empresàries de la comarca.
1: I de seguida escoltem la previsió de Luismi Pérez com cada dia, però aquest matí el Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any, d'aquest 2026. En el cas de la nostra comarca, l'avís és per dilluns.
2: Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts. I, a més, les nits també seran caloroses. En el cas de la nostra ciutat, tant diumenge com dilluns, les temperatures màximes pujaran fins als 36 graus. Des de Protecció Civil es demana a la ciutadania extremar les precaucions i seguir una sèrie de recomanacions.
1: I sobre la Festa Major, que començarà just avui en una setmana, us expliquem que la colla de Castellers ja ho té tot a punt per aquesta Festa Major. Els escarlats faran 3 castells de 6 a la seva diada de dissabte 27 de juny.
2: La jornada començarà a les 5 amb una cercavila des de la plaça de l'11 de setembre cap a la plaça de l'Ajuntament, on es farà la Diada Castellera. Els escarlats estaran acompanyats pels xiquets i xiquetes del Delta, els laietans de Gramenet, els bailets de Gelida i els castellers del Plic, una colla en formació que s'ha sumat a darrera hora.
1: I sobre el temps, el que dèiem, acabem setmana amb moltíssima calor, abans que arribi diumenge aquesta onada, la primera onada de calor de l'estiu. Ens ho explica Luismi Pérez, des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs també, especialment a les comarques del Pirineu, i per tant aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud, i si ve del sud, ve del Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la terra ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent i arran de mar molta xafogor, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: El ple del mes de juny, que es farà el dilluns, tindrà com a tema central l'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Una aprovació que tirarà endavant amb els vots de l'equip de govern, és a dir, del PSC i en Comú Podem Rubí, però també de Veïns per Rubí, que avançava fa uns dies el seu vot afirmatiu aquest document, el POUM. A més, el darrer punt de l'ordre del dia serà la renúncia del primer tinent d'alcalde del PSC, Víctor García, que se'n va a treballar, en principi, al Departament d'Educació. Recordem que el POUM, que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal preveu, entre altres coses, ho resumim molt, la construcció de 7.000 nous habitatges, d'aquests un mínim de 3.200 seran de protecció oficial. També parla aquest document d'un parc central entre Pic Aguilera i la futura estació dels ferrocarrils de la Llana, o també de la construcció de dos ponts, i 4 passeres sobre la Riera. Si voleu conèixer amb més detall aquest document, a radiorubí.cat podeu llegir algunes notícies sobre en què consisteix el POUM i quins són els seus principals trets. Units. I més qüestions de l'apartat de tràmits del ple de dilluns. A banda de modificacions de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament o també pressupostàries, s'aprovaran els preus privats per la prestació dels serveis als cursets de natació de cara a la pròxima temporada 2026-2027 i, a més, també es farà l'aprovació definitiva dels horts de la Masia de Can Sant Joan, dels horts urbans i del pla de refugis climàtics per al període 2026-2030. I pel que fa a les mocions que presenten els diferents partits polítics, n'hi ha quatre que es posaran sobre la taula. Vox torna a portar a la sessió plenària una moció per rebutjar el procés de regularització impulsat pel govern espanyol i que finalitza el 30 d'aquest mes de juny. Recordem que la formació ja la va presentar al ple del mes de maig, però finalment la va retirar i, per tant, dilluns, doncs, en principi, s'hauria de debatre aquesta moció. En Comú Podem, Rubí, per la seva banda, demana que els centres educatius s'adaptin a l'estiu, aquestes onades de calor, com la que us estem explicant que ve diumenge. Per la formació cal impulsar un pla de renaturalització dels patis escolars, posant arbrat, ombra i punts d'hidratació. També és necessari un protocol municipal de confort tèrmic i, a més, un mapa de diagnosi dels centres educatius rubinencs. Andrés Medrano és el portaveu d'En Comú Podem, Rubí.
0: El que demanem a la moció és que la pròpia administració responsable de la competència d'educació, que és la Generalitat, doncs aporti un programa de finançament que permeti, que ja ha començat a fer algun petit finançament, que permeti doncs, portar a terme aquestes actuacions de transformació de patis i de millora d'edificis. Què hem fet com a Ajuntament? Doncs ja estem en aquest camí. El que estem fent és electrificar els centres, de manera que amb autoproducció d'energia puguin fer part dels consums que es deriven d'aquesta climatització. Són mesures de primera onada, com és la instal·lació de ventiladors. Ara s'han instal·lat aquests components a menjadors i biblioteques als centres i es posaran a les aules. Parlem de més de 600 ventiladors als diferents centres de la ciutat. Això serà una petita millora? Sí. Quina és la millora important que cal? Transformar els edificis i els patis.
1: Més mocions. L'Alternativa d'Unitat Popular també presenta un text a instàncies, en aquest cas, de la secció sindical de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Rubí sobre la situació de la brigada municipal. La Marina Dolcet és la portaveu de la UP.
4: Després, totes les vacants que hi ha, que es vagin cobrint i que obrin borses amb temps informal com perquè es puguin cobrir, de fet, ara mateix la brigada pot comptar amb només 10 treballadores operatives i d'aquestes, crec que just aquesta setmana, si acreditéssim, encara hi hauria més baixes, o sigui, crec que estan amb 6 o 7 treballadores actives com per poder-ho fer. Després, que no es facin servir aquests plans d'ocupació per fer feina estructural, i hi ha feina estructural que s'obrin places i que tothom tingui condicions dignes a la pública.
1: Finalment, el grup municipal d'Esquerra Republicana vol debatre sobre la preservació, recuperació i posada en valor del conjunt industrial del Vapor Nou com a espai patrimonial, cívic i verd de referència per la nostra ciutat. En el text, la formació demana, per exemple, elaborar un pla director del Vapor Nou i impulsar la creació del parc del Vapor Nou com a projecte estratègic de la ciutat. Com dèiem, la sessió plenària de dilluns finalitzarà amb aquesta presa de coneixement de la renúncia del primer tinent d'alcalde, el socialista Víctor García, que, com us hem explicat aquests dies, se'n va a treballar al Departament d'Educació. I precisament ahir, Esquerra Republicana, Junts i els Comuns van demanar al govern català que repensi aquest fitxatge de Víctor García. Ho van fer a través de diverses preguntes, també intervencions, al ple del Parlament de Catalunya. Per començar, la diputada d'Esquerra, Marta Vilalta, va demanar al govern que no materialitzi aquest nomenament de Víctor García a la Secretaria de Millora Educativa del Departament d'Educació. Vilalta feia aquesta petició en el marc del debat d'una moció de la CUP sobre drets lingüístics.
5: Demanem al govern que no es materialitzi el nou nomenament a la Secretaria de Millora Educativa del regidor de Rubí, que és un negacionista de la unitat de la llengua i crític de l'immersió lingüística, perquè queda inhabilitat amb les seves idees per millorar res, i molt menys l'escola catalana.
1: La portaveu republicana va acusar el govern de manca d'ambició, però també de deixadesa o mala fe, fins i tot. I Junts, per la seva banda, també demanaven explicacions ahir al govern a través de les preguntes que els grups presenten per escrit. Van preguntar a la consellera d'Educació si creu que Víctor García té el perfil adequat per impulsar el coneixement i l'ús de les diferents llengües que es fan servir al sistema educatiu català. Junts també va registrar una pregunta adreçada, en aquest cas, al conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vilà, en la que dubten que el regidor rubinenc sigui un bon aliat per impulsar el Pacte Nacional de la Llengua. Segons explica i indica l'Agència Catalana de Notícies, fons de la Conselleria d'Educació han confirmat que està previst que García s'incorpori a la secretaria el dilluns. Sobre la polèmica, aquestes mateixes fonts han dit que ja va demanar disculpes Víctor García i que el regidor ha superat un procés selectiu que es va presentar a una plaça i que va ser el primer per mèrits. Seguim parlant de plens. En aquest cas ens referim al que hi haurà demà dissabte a partir de les 9 del matí. Serà un ple municipal extraordinari sobre l'estat de la ciutat. Es farà a la sala de plens de l'Ajuntament de Rubí. Es tracta d'una sessió plenària que es fa una vegada l'any i que serveix per fer balanç de la gestió del govern municipal, però també de l'oposició en els darrers anys, en aquest cas en els darrers 3 anys. De fet, és el darrer ple d'aquestes característiques d'aquest mandat perquè, recordem, el maig de 2027 hi ha eleccions municipals. L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, serà l'encarregada d'obrir el torn de paraula per fer una diagnosi sobre la ciutat i saber i també sobre l'acció de govern que ella encapçala. Hem de recordar que l'any passat, el juny, també es va fer el ple de l'estat de la ciutat i llavors Martínez va parlar sobre seguretat, sobre manteniment de la ciutat i també sobre equipaments esportius o el casino. Després de la intervenció de la primera edil, seran els portaveus de les formacions polítiques que tenen representació a l'Ajuntament els encarregats de donar la seva visió sobre Rubí, començant per Andrés Medrano, que és el portaveu d'En Comú Podem Rubí i que és el soci del PSC en el govern municipal. Després, per part de l'oposició, han d'intervenir per aquest ordre Marina Dulcet, portaveu de l'Alternativa d'Unitat Popular, Antoni García, de Veïns per Rubí, Juan José Giner, del Partit Popular, Nerea Andrés, de Vox, Montse Soler, d'Esquerra Republicana i, en darrer terme, Rafael Hueto, que és el portaveu del PSC de Rubí. La sessió plenària extraordinària d'aquest dissabte començarà a les 9 i la podreu seguir en directe a radiorubí.cat.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Parlem ara de qüestions econòmiques, perquè el Pavelló de la Llana va acollir ahir al vespre la quarta edició dels reconeixements empresarials de Pimec Vallès Occidental. 300 empresaris i empresàries vallesans van assistir a aquest lliurament dels guardons. L'acte va distingir iniciatives empresarials referents i compromeses amb el desenvolupament econòmic i social de la comarca. El president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, va tornar a explicar que les empreses vallesanes viuen amb certa incertesa el seu dia a dia, però que són valentes i que aposten per seguir creixent, innovant i assumint reptes.
7: I aposten per créixer, arrisquen, contracten, s'internacionalitzen, innoven i volem posar aquests referents perquè serveixin d'exemple per a altres empreses que vulguin seguir el mateix camí, perquè vegin que sí és possible, i sí és possible innovar, i sí és possible créixer en l'àmbit industrial, i sí que val la pena créixer en la formació professional i en altres dels àmbits, el comerç, per exemple, que és molt important per Pimec, comerç de proximitat.
1: Per la seva banda, el president de Pimec Catalunya, Antoni Canyete, va recordar que el Vallès i Rubí són territoris de petita i mitjana empresa, majoritàriament industrial. Canyete va parlar d'activisme empresarial i de l'aposta dels empresaris per seguir sent motor de l'economia del país. A l'acte també hi assistien ahir el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, i el conseller d'Empresa, Miquel Samper. Per part de la ciutat estava també el govern municipal en ple i alguns regidors de l'oposició. I a més, Tuem Cap, una empresa rubinenca especialitzada en la fabricació de productes de plàstic termoretràctil per als sectors del vi, l'alimentació i el gas, va rebre un d'aquests guardons. Tuvencap va ser reconeguda per la seva solidesa i la seva capacitat productiva. A més, Pimec destacava també el seu creixement i la seva continuïtat. I, d'altra banda, ahir també, el Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental presentava el nou programa comarcal de sensibilització sobre residus. Petits gestos, grans canvis. Una iniciativa que vol augmentar la recollida selectiva, reduir la fracció resta i promoure, a més, nous hàbits de consum i de reciclatge als municipis de la comarca, per tant, a Rubí també. El president del Consorci, el rubinenc Rafa Hueto, admetia ahir que la situació actual encara té marge de millora i també assegura que les grans ciutats continuen sent el principal repte.
8: Estaríem en un aprovat molt justet, perquè sí que hi ha poblacions que compleixen amb els objectius de recollida selectiva de residus, però d'altres que no. En termes generals, aquelles poblacions que són més petites o mitjanes, doncs sí que tenen implantats sistemes més eficients de recollida, i les grans ciutats és l'assignatura pendent. És aquí on en els propers anys haurem de fer un salt qualitatiu i quantitatiu en la millora de la recollida selectiva.
1: La campanya es desplegarà durant aquest any i el següent amb punts informatius, activitats itinerants, presència en festes majors i accions en escoles. escoles, equipaments esportius i espais comunitaris. L'objectiu és acostar el missatge a la vida quotidiana i reforçar la idea que la gestió dels residus és una responsabilitat compartida. Des del Consorci també remarquen que reduir residus i separar millor no només té un impacte ambiental, sinó també econòmic. Així ho ha resumit Rafael Hueto.
8: És que els petits gestos, allò que fem sense pensar en la nostra vida quotidiana, té un impacte i genera grans canvis, i és important que siguem conscients.
1: Amb aquest programa, el Consorci confia millorar els resultats de la recollida selectiva i avançar cap als objectius marcats per la normativa europea.
6: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: Ahir a la tarda, dins del programa per commemorar el Dia Internacional de les Persones Refugiades, que per cert és demà, que és 20 de juny, tenia lloc a la plaça Pere Aguilera una concentració organitzada, com sempre, per l'ONG Rubí Solidari, que a més comptava amb el testimoni de l'activista i refugiada afgana Nadia Ghulam. És també escriptora i el que va fer ahir és bàsicament donar el seu testimoni sobre la lluita pels drets de les dones i la infància al seu país, a l'Afganistan, i va explicar per què és tan important que una ciutat com Rubí organitzi activitats de sensibilització. Escoltem a la Nadia Ghulam.
9: Per treballar per la pau es comença per l'escoltar, i el Rubí escolta a la gent. Llavors, i per això donar espai, lloc, per poder parlar dels refugiats, de totes aquestes persones que no poden viure a casa seva, que cada dia el número de refugiats està augmentant al món, que cada vegada s'estan normalitzant, estan criminalitzant aquestes persones que venen cap a les nostres ciutats i cap als nostres barris sense pensar que per què qüestionar aquestes guerres i violències que estan augmentant. Llavors jo agraeixo moltíssim espais com aquest.
1: Encara hi ha més activitats programades. Aquesta mateixa tarda, a partir de les 7, la plaça de la Constitució acollirà la projecció d'un vídeo mapatge fruit del treball participatiu comunitari dels infants d'aquest barri, de les Torres. I avui també s'ha fet la visita al projecte Top Manta dins de la programació municipal Viu la vida en gran. I demà, com dèiem, és el Dia Internacional de les Persones Refugiades i la façana de l'Ajuntament s'il·luminarà com un gest simbòlic de suport a les persones refugiades d'arreu del món. I parlem ara de la Festa Major, però d'un tema molt concret, perquè l'Ajuntament de Rubí ha muntat el dispositiu de prevenció, informació i atenció davant de possibles violències masclistes i LGTBI fòbiques, amb l'objectiu de garantir que la celebració sigui un espai segur, sigui també inclusiu i, a més, respectuós per totes les persones. Hi haurà diversos punts liles d'informació i atenció especialitzada repartits per diferents espais. Per exemple, en trobareu un a l'Escardívol i l'altre al la Fira d'Atraccions del Rubí Forma. En aquests punts s'oferirà informació sobre violències masclistes, també assessorament a les persones que ho necessitin i acompanyament en cas que es produeixi alguna agressió. En cas de necessitar ajuda, l'Ajuntament vol recordar que es pot trucar al telèfon d'emergències al 112 o al 900 900 120, que és la línia d'atenció contra la violència masclista. És una línia, recordem, gratuïta i confidencial que funciona tots els dies les 24 hores. I a més, en aquesta Festa Major s'estrenarà la campanya Sense Respecte, No Hi Ha Festa, que posa l'accent en la responsabilitat compartida de tots i de totes. La campanya es desplega a través de diversos missatges que interpel·len directament a la ciutadania i conviden, a més, a reflexionar sobre conductes que sovint normalitzem en els espais d'oci i de festa.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I atenció, perquè el Servei Català de Trànsit preveu que uns 610.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona entre avui, el cap de setmana i el pròxim dimarts per celebrar la Revetlla de Sant Joan. Segons aquests mateixos càlculs, dimecres podrien tornar al voltant de 300.000 vehicles. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha dissenyat un dispositiu especial que comença aquesta mateixa tarda, de fet, en pocs minuts. Les carreteres de la costa, òbviament, concentraran bona part de les complicacions d'aquests dies, en concret dues autopistes, l'AP7 i la C32, que són les vies amb més densitat de circulació ja aquesta tarda. I per això Trànsit el que ha fet és desplegar tota una sèrie de mesures des d'avui i fins al dimecres, que és 24 de juny, dia, en teoria, de tornada de molta gent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, parlava aquesta mateixa setmana d'aquest dispositiu especial.
10: Tenim un cap de setmana previ, que és el del 19 al 21, cap de setmana previ a la Revetlla, és a dir, aquest cap de setmana, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles. Després tenim la Revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i uns i 240.000 de vehicles de retorn. També tindrem doncs, els controls habituals de campanyes de drogoalcoholèmia del 22 al 28 de juny amb 678 controls previstos en les àrees regionals de trànsit i també els controls específics per conductors vulnerables, motoristes amb el Premot. Ja ho hem començat a fer el cap de setmana passat, aquest cap de setmana passat, i el 20 i 21 de juny en col·laboració també de les policies locals.
1: A banda de seguir aquesta informació del trànsit, especialment entre aquesta tarda, el cap de setmana i principis de la pròxima setmana, com deia, més important també aquests dies seguir la informació del temps. Per què? Perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor, una onada de calor, vaja, precisament coincideix diumenge amb l'inici oficial de l'estiu, concretament comença a 11:15 d'aquest diumenge. Les comarques que s'inclouen en aquest avís només per diumenge són el Segrià, el Pla d'Urgell i la Noguera, però aquest avís s'amplia a un total de 26 comarques de cara a dilluns, inclòs el Vallès Occidental, per tant, també la nostra ciutat. Hem de dir que aquesta situació es podria allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid dilluns. A més, també des del Meteocat avisen que les nits també seran molt caloroses, que tindrem mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors. Perquè us feu una idea, en el cas de Rubí, tant diumenge com especialment dilluns, les temperatures màximes podrien arribar als 36-37 graus en el cas de dilluns. En aquest sentit, des de Protecció Civil es demana a la ciutadania extremar les precaucions i seguir una sèrie de recomanacions que són molt fàcils. Per exemple, hidratar-se bé, tenir molta cura, especial cura dels infants, de la gent gran o de la gent amb malalties cròniques, intentar fer aquests dies menjars doncs, més lleugers i rics en aigua, com per exemple fruites o verdura. Al carrer, evitar, lògicament, sortir a les hores de més calor i no fer activitats físiques intenses quan faci més calor, en especial les que requereixen més esforç físic, i a casa doncs, utilitzar ventiladors i aire condicionat si és que en tenim, i controlar també la temperatura baixant persianes, per exemple. Finalment, el cotxe. Cal evitar també viatjar durant les hores de més calor, portar líquids per hidratar-se i també el mateix, mai deixar a infants o a persones vulnerables a l'interior dels vehicles. És important destacar també que en cas de deshidratació cal avisar els serveis mèdics o el 112.
6: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: Anem a la cultura. Comencem parlant de la comunicadora audiovisual i escriptora de novel·la criminal Cristina Fornós, que presenta avui mateix al Racó del Llibre la seva segona novel·la. Es diu El pes del cor i torna a explicar un assassinat que es produeix, en aquest cas, a la Riera de Cambrils. Fornós va començar a escriure ficció durant la pandèmia i el 2023 va publicar La terra del silenci trencat. Les seves novel·les estan molt ben documentades i barregen diferents èpoques. En El pes del cor es parla de l'antic Egipte, de principis del segle XX i de l'actualitat també. Els inspectors dels Mossos d'Esquadra, Sagi i Vidal, han d'investigar amb l'ajuda de la periodista Lara Peña dos assassinats que s'han produït a la Costa Daurada. El pes del cor fa referència a la mitologia egípcia que explica que el judici d'Osiris, el déu pesava el cor dels difunts per saber com havia estat la seva vida. Escoltem com ha explicat aquest matí la Cristina Fornós a Rubí al dia.
11: A mi em va agradar moltíssim la metàfora, també una mica, a part del judici moral que representa, que és això el que deies tu, no? O sigui, tots els personatges de la novel·la jo crec que ens hem de preguntar pues, quan pesa el seu cor, no? si passen el judici o no, però també el lector, no? Al final de llegir el llibre jo crec que la pregunta que s'ha de fer és esta, no? Si a tu portessin el judici d'Osiris, quan pesaria el teu cor i si passaries al paradís o no, no?
1: La presentació d'aquesta novel·la serà a les 7 de la tarda al Racó del Llibre i comptarà amb l'autora i la dinamitzadora del Club de Lectura Criminal de Rubí, Isabel Mercader. Anem cap a la festa, o més aviat tornem a la festa major, perquè els castellers ja estan preparats per celebrar-la. Els escarlats, que estan treballant per tornar a ser colla de ple dret, faran 3 castells de 6 a la seva diada dissabte, que és dia 27 de juny. La cap de colla, Anna Yepes, ha explicat a Rubí al dia que està només a 5 construccions a tornar a ser colla de ple dret, una mena de primera divisió dels castells que els permet tenir veu i vot a la coordinadora i formar part, a més, dels rànquings. Necessiten fer 18 castells de 6 pisos i en porten 13. Escoltem a l'Anna Yepes.
12: Són els 3 castells de 6, que fa poc van tenir un petit tastet bastant bo el dia 7 de juny, que vam tenir dia de Sant Adrià, i van portar dos, el 3 i el 4, i van sortir genial. Llavors això va ser un punt de motivació per la colla i va ser un ei que els tenim. I ara pues, ens falta afegir el 3 de 6 amb agulla i ja està, que estem treballant perquè surti tot genial i així podem portar una diada amb els 3 de 5 de 6.
1: A banda del 3 de 6, el 4 de 6 i el 3 de 6 amb agulla, els escarlats també tenen prevista una altra novetat per aquesta festa major. És entrar a la plaça amb un pilar de 4 caminat. La jornada començarà a les 5 de la tarda de dissabte 27 de juny amb una cercavila des de la plaça 11 de setembre fins a la plaça de l'Ajuntament, on a les 6 arrencarà oficialment aquesta dia de castellera. Els escarlats estaran acompanyats en aquesta ocasió pels xiquets i xiquetes del Delta, els laietans de Gramenet, els bailets de Gelida i els castellers del Plic, una colla en formació que s'ha sumat a darrera hora. Un cop passada la festa major, tindran dues oportunitats més de completar el nombre de castells de 6 que necessiten per tornar a ser colla de ple dret, com dèiem, una diada a principis del mes de juliol i la festa de Sant Roc al setembre. Si tot va bé, podrien aconseguir aquesta fita a casa, a l'anomenada Festa Major Petita.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Comencem la informació comarcal d'avui amb el ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que ahir aprovava la modificació del pressupost d'inversions per aportar 3,2 milions d'euros per accelerar la transformació de Mercavallès. Ens ho explica la Lourdes Sarrión, del Canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
13: El Consell Comarcal del Vallès Occidental fa un pas decisiu en el procés de modernització del mercat comarcal Mercavallès. El projecte global de transformació està valorat en gairebé 12 milions i mig d'euros i compta amb una subvenció europea de prop de 5 milions. Per garantir el compliment dels terminis i requeriments vinculats al finançament europeu, el Consell Comarcal avançarà 3,2 milions d'euros. Aquesta aportació ha de permetre accelerar la licitació de les obres. La primera fase se centrarà principalment en la retirada de l'actual coberta de fibrociment amb contingut d'amiant i la seva substitució per una de nova. Aquesta nova estructura estarà preparada tècnicament per acollir en una fase posterior la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
1: No abandonem encara Terrassa perquè és una de les quatre úniques ciutats de tot l'estat amb un servei de funerària municipal. Les altres són Reus, Màlaga i Palma de Mallorca. La demanda de professionals d'aquest sector és constant i, per tant, també és necessària la formació de futurs treballadors. En aquest sentit, a partir del setembre, l'Institut Montserrat Roig de Terrassa començarà a impartir el primer cicle de grau mitjà en serveis funeraris. Ens ho explica el Ramon Vilajosana, també del Canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
14: Aquests estudis, pioners en tot l'estat, han despertat un gran interès. Ho demostra el fet que a la preinscripció s'hi han registrat un total de 96 sol·licituds per una oferta de només 30 places. Ara dependrà bàsicament de la nota de tall de l'ESO per determinar quins estudiants podran accedir a la formació. Un grau mitjà de dos cursos i en bona part pràctica. Així ho explicava la regidora de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Terrassa, Laura Ribas.
15: Serà molt ampli perquè podran fer des de la qüestió més operativa del dia a dia, també el tema de l'acompanyament a les famílies, no? Amb el tema més de gestió emocional o intel·ligència emocional, també el tema de la tanatoestètica, és un sector desconegut però que està despertant molt interès i pots començar doncs, això des de portar les instal·lacions, no? Una cosa més operativa, fins a anar creixent en el sector i anar a fer més de gestió, no? I de tecnificació del sector.
14: A finals d'aquesta mateixa setmana, el personal docent del grau mitjà durà a terme una formació interna a les instal·lacions de la funerària de Terrassa. Els nous estudis obren una perspectiva de futur en un sector que fins ara no tenia cap formació específica reglada.

0: En pocs segons arribarem a 2:45 de la tarda, moment d'escoltar les notícies de la xarxa. A partir de les 4 tornen els serveis informatius d'aquesta casa, com sempre, amb la informació local, i a partir de les 8 del vespre, com sempre, a l'informatiu vespre. I ja sabeu, podeu entrar a radiorubí.cat per llegir-nos, escoltar-nos o veure'ns i seguir-nos a les xarxes socials. Que passeu un bon cap de setmana i calorós, per cert.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Temperatures de fins a 40 graus en la primera onada de calor d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill a partir de diumenge que afectarà especialment les comarques de Ponent i l'Ebre. A les nits, els termòmetres no baixaran dels 20 graus i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment la nit de Sant Joan.
4: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
2: Tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat pel final de curs i la proximitat amb la Revetlla. Més de 610.000 vehicles han de començar a sortir avui de l'àrea metropolitana. L'AP7 i les carreteres cap a la costa seran les més complicades. És divendres 19 de juny de 2026 i tenim més titulars. Alumnes d'escoles i instituts diuen adeu a les aules abans de les vacances d'estiu.
5: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
6: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
7: Ja no ens veurem tant.
8: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
9: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
2: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
10: Els sindicats majoritaris amenacen a reprendre les mobilitzacions després de les vacances si no hi ha cap avenç.
2: Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió.
10: L'eina redueix el dolor i l'estada a l'hospital permetrà fer més de 300 operacions a l'any.
2: Els Estats Units i l'Iran aturen les converses de pau.
10: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el post del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats.
2: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
10: El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús.
2: En esports, el Barça de bàsquet va guanyar el primer partit de la final de la Lliga, Jordi Cochran.
11: Els blaugranes van superar el València a la pròrroga per 112-113, liderats per un espectacular Will Clyburn. I en futbol sala, el Barça va sumar el segon punt de la final amb la golejada contra el Pozo Murcia per 6-1.
2: Previsió del temps per les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs també, especialment a les comarques del Pirineu i, per tant, aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud. I si ve del sud, ve al Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la Terra Ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent i arran de mar molta xafogor, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luismi. Al control de so, Ivan López. Us parlem, Albert Güell i Sònia Kerr.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Catalunya es prepara per la primera onada de calor, coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. A partir de diumenge, durant 3 dies, es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i fregant els 38 a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la revetlla de Sant Joan. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Una calor, aquesta onada de calor que no s'aturarà durant 3 dies, per això des de Protecció Civil fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Ima Soler és la subdirectora d'Emergències.
4: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
0: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
2: Temperatures tòrrides, com deies, Carina, que mantenen en alerta els agents rurals i els cos de bombers, que en les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. Un escenari, la simultaneïtat d'incendis, que preocupa especialment a les comarques de l'Alt Pirineu, on els bombers afronten la campanya d'enguany amb un dispositiu similar al de l'any passat. Ràdio Trem, Júlia García.
13: Aquest divendres s'ha presentat a Trem la campanya forestal d'aquest 2026 a l'Alt Pirineu i Aran. Tot i un hivern plujós, la falta de pluges de la primavera ha encès les alarmes en uns boscos on l'evolució dels incendis preocupa especialment per la simultaneïtat. El cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Ballostes, ho detalla.
14: En quant al dispositiu, és l'habitual de doncs, temporades anteriors. Sí que doncs, hem augmentat en tecnologia, doncs, tenint a disposició doncs, una flota de drons que ens permet veure en una situació sanitària quina és la situació de l'incendi i quines són les zones doncs, amb major temperatura. I doncs, la resta de dispositiu és l'habitual doncs, per campanya forestal.
13: Per protegir aquesta zona que compta amb els boscos més extensos de Catalunya, el dispositiu d'enguany reforça el personal als parcs de la regió i incorpora noves tecnologies com drons de visió zenital. Un desplegament clau davant d'uns focs

0: En dues operacions sortida. La primera ha arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir entre les 5 i les 7 d'aquesta tarda i també demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la Revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a la P7 entre a Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant i també es limitarà la velocitat a 80 km/h de 5 a 10 de la nit a la B23 i la P7 fins a Martorell, a la B20 fins a Alella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
1: Evitar les hores de més intensitat de vehicles on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren. I el dimarts, que és la nit de la Revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren. D'acord? Per tant, evitar sempre aquests moments de la tarda fins a entrada la tarda, que seria una mica la recomanació. Però programar-se, mirar quin és l'estat del trànsit.
0: Durant la Revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
2: Dispositiu de mobilitat també de cara al Tour de França, el seu pas per Granollers, que causarà grans afectacions a la mobilitat urbana i interurbana el dilluns 6 de juliol. El recorregut de la sortida neutralitzada per fer un passeig pel nucli urbà comportarà el tall de trànsit de bona part de la ciutat aquell dia i també l'eliminació de més de 3.000 places d'aparcament. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
3: L'Ajuntament de Granollers treballa incansablement amb ASO, l'organitzadora del Tour, i els serveis sanitaris i policials per poder tancar bona part de Granollers i amb afectacions a la resta de la ciutat i alhora garantir l'atenció de possibles emergències. I és que entre els granollerins que sortiran a veure el Tour i la gent que vindrà de fora de Granollers es poden ajuntar desenes de milers de persones als carrers de la capital del Vallès Oriental. El Tour és el tercer esdeveniment mundial i tot ha de sortir a la perfecció, i això té una afectació general, segons el director de Transició Energètica de l'Ajuntament de Granollers, Josep Lluís Castell.
4: Una sèrie de solucions perquè aquesta afectació sigui la mínima possible.
3: Els ciclistes sortiran del carrer de Ramon Llull a les 12:10 del dilluns dia 6 de juliol i a 1:15 ja sortiran cap a Canovelles. L'aparcament per als vehicles que vinguin de fora serà als pàrquings del circuit de Barcelona-Catalunya, d'on sortiran busos llançadora fins al nucli urbà cada 20 minuts.
5: Notícies en xarxa.
2: 20 minuts i arribarem al punt de les 3, avui que és l'últim dia de classe, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. Avui, però, els protagonistes són els nens i nenes que diuen adeu a les aules, alguns entre llàgrimes per haver-se de separar dels companys o perquè tanquen una etapa, en el cas d'infantil, 6è de primària o 4 de l'ESO. Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'escola Pirineu de Campdevano per copsar-ne l'ambient. Laura Segú, endavant.
6: Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'escola Pirineu. Col·locar la senyalització de regulació de trànsit, l'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
7: Ens sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
8: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
9: Ja no ens veurem tant.
10: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
11: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
12: Sí, mullarem els profes.
13: Content perquè s'acaba el col·le i avui ens ho passarem genial perquè i al final mullarem els profes.
6: L'estiu encara era amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada casa expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
7: Tenen gràcies que jo sóc, que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
8: Aquesta setmana es va a un campus, si no m'han de vigilar.
9: Em quedo amb la iaia a vegades.
11: Anirem de càmping.
9: En sort que sóc bastant autònom.
13: I aniré al casalet de bàsquet.
6: El pati de l'escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, en una zona d'esbarjo ben fresca, on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
2: Us ho dèiem en titulars, l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa

0: opera un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a l'hospital i el dolor. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
2: Al tercer dia o al segon ja és millor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal.
3: ¿De la operación?
2: Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
1: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
4: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per a nosaltres la possibilitat de treballar fent el menys dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
1: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
0: I encara en l'àmbit sanitari, l'Institut d'Assistència Sanitari de Girona ha impulsat un projecte per millorar l'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual a les consultes mèdiques. A banda de la formació dels professionals per tractar d'una manera més adequada els pacients, s'han creat unes eines de comunicació adaptades per facilitar les visites. Televisió de Girona, Marc Guibas.
5: Els pacients mitjançant una sèrie de pictogrames hauran de ratllar el pas que hauran fet i veure el següent. D'aquesta manera es redueix l'ansietat que suposa la visita i també, a través d'una explicació prèvia per part dels acompanyants, la visita es podrà fer com pertoca. Facilias va néixer l'any 2020 i s'ha anat implementant progressivament a les consultes de les diferents especialitats mèdiques de l'Hospital Santa Caterina, com ara oftalmologia o otorrinolaringologia, fins a estendre's progressivament a la resta d'especialitats. Tanmateix, projectes com aquests poden derivar-se d'altres col·lectius, com els pacients pediàtrics, la gent gran o inclús les persones que s'atenen al servei amb barrera idiomàtica.
0: I atenció a aquestes propostes del govern per millorar la conciliació. Teletreball total en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses.
6: Són només dues de la 50ena de plantejaments recollits a l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper pretén impulsar canvis reals en l'organització dels temps. Del temps, escoltem Miquel Samper.
7: L'instrument que tenim per nosaltres des del Departament d'Empresa i Treball ajudar a que això sigui una realitat és a base del diàleg social. Nosaltres hem de ser els que impulsem que tant les patronals com els sindicats això ho posin en el calendari, estiguin als convenis i que es discuteixi ben poc, perquè és que això no s'hauria de discutir.
0: Això el mateix dia que hem sabut que 3 de cada 10 treballadors han de fer canvis a la feina per poder conciliar.
6: Segons una enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística, l'11,9% creu que la jornada laboral és massa llarga, un 10,7% que els horaris són impredictibles i un 11,7% expressa altres dificultats. D'altra banda, el 15% dels pares fa servir serveis professionals per a la cura dels fills, mentre que la resta prefereix organitzar-se sol, amb la parella o bé amb els avis.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Titular també destacat de la jornada, els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia d'assignar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat.
6: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armada s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
9: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
0: Mentrestant, a Catalunya, avui, acte institucional per commemorar els 15 anys de la Constitució dels òrgans de govern de l'AMB, l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Un acte al Parlament de Catalunya ha servit per enaltir la dècada i mitja de l'ens metropolità, que s'ha consolidat com un model de presa de decisions per consens. Judit Vallès, bon dia.
3: Bon dia. El Parlament de Catalunya ha acollit l'acte de commemoració del 15è aniversari de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, un instrument que es va constituir el 2011 fruit del consens polític i que en l'actualitat permet centralitzar serveis públics d'una àrea de més de 600 quilòmetres i 3 milions d'habitants. Durant l'acte al Parlament s'ha recalcat la capacitat d'acord estratègic i la consolidació d'un instrument que ha esdevingut essencial per desenvolupar i simplificar la governança dels municipis metropolitans. Així ho ha explicat Jaume Collboni, president de l'AMB.
10: Justament avui, en el context polític en el que estem, hem de posar més de relleu que mai la capacitat d'acord, de consens, fins i tot d'unanimitat, com s'ha vist, que el país reclamava i que el país reclama, crec jo, avui també en altres àmbits. I, per tant, la celebració és doble, pel reconeixement d'una realitat que no és la de la Barcelona metropolitana, és la de la Catalunya metropolitana.
3: L'acte ha convidat a parlar alguns dels seus principals artífexs, com Anna Simó, Xavier Trias, José Montilla i Jordi Hereu, també amb la presència dels presidents Josep Rull i Salvador Illa, qui ha definit l'AMB com un exemple a seguir de federalisme municipal.
8: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a Tarragona perquè el conseller Miquel Samper es troba reunit amb els treballadors de Daun després de l'anunci de reestructuració de l'empresa. Preveu acomiadar 138 treballadors a Espanya, la majoria justament a Tarragona. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
11: El conseller d'Empresa i Treball afirma que el govern està al costat dels treballadors afectats. Recorda que actualment el mercat laboral, tot i estar en auge, es troba en una situació de revolució tècnica i industrial. Diu que acompanyaran les persones que en pateixin les conseqüències perquè puguin trobar una nova feina.
12: Però estem vivint aquesta revolució que generarà un sacseig i que nosaltres, com a departament, el govern de la Generalitat, el que ha de fer és acompanyar aquests treballadors a modificar els seus perfils professionals perquè puguin treballar amb les noves feines que ens venen ara com a conseqüència d'aquesta robotització, automatització i l'impacte que té la intel·ligència artificial.
11: Prèviament, Miquel Samper ha presidit a la URB l'acte de presentació del Pacte Nacional per la Indústria.
0: I és moment de repassar altres notícies d'avui. La Creu Roja ha acompanyat 7.506 persones sol·licitants d'asil el 2025 a Catalunya.
6: Del total, el 64,7% són homes. L'entitat dels oferta acollida, suport jurídic, atenció psicològica i accés a l'ocupació, amb més de 2.700 places d'acollida. Veneçolans i ucraïnesos continuen sent majoritaris i es consolida un tercer perfil provinent de Mali.
0: A la Bisbal de l'Empordà, una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua.
6: La previsió és que pugui quedar reparada a mitja tarda i que la recuperació del servei sigui progressiva.
0: Troben el cos sense vida d'un jove de 20 anys que s'hauria accidentat a Artés.
6: El noi va sortir a córrer i en no tornar a casa es va donar l'avís i se'n va iniciar la recerca. Hi han participat 7 dotacions dels parcs de Cardona, Manresa, Torelló, Berga i Vic, el grup Caní de Recerca i l'equip de drons de la unitat de mitjans aeris. A 3:45 de la matinada els bombers han localitzat el cos sense vida del noi a una zona propera a la Font de les Tàpies. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.
0: I és moment per la cultura. El MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte Un museu fora del museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Martí Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
14: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és.
13: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
15: Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
13: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
0: I abans dels esports, dues propostes per aquest cap de setmana que ens arriben des de Ràdio Tremp i UAU Lleida Ràdio.
16: Aquest cap de setmana neix el Festival de Curtmetratges de la Vall Fosca a les antigues escoles d'Espui. Hi haurà projeccions aquesta tarda a les 7 i demà a la mateixa hora. Un dels plats forts és que el públic en serà el jurat. Ho explica l'organitzador Martí Boneta.
17: Podran visualitzar els 30 curtmetratges, també podran votar aquells curtmetratges que més els han agradat de cada sessió.
16: La decisió final es coneixerà de cara a l'estiu en el lliurament de premis previst per al 21 d'agost.
18: El recinte final de les Firetes de Lleida acull avui la primera gran jornada central del magnífic fest. Joan Dausà, Lori Meyers i The Molotov són els reclams principals d'una programació que també compta amb noms com Esbetlana, Kitai o Balissa, entre d'altres. Santi Salvador, un dels impulsors del magnífic, ens explicava a UAU Lleida Ràdio com ha anat el ritme de venda d'entrades per l'edició d'enguany.
19: Sí que creixerem respecte a l'any passat, estem en torn d'un 8-9%, i el ritme d'aquest de vendes d'entrades aquests dies està sent brutal, estem molt satisfets.
18: Demà el cinquè magnífic fest afronta el seu segon gran dia amb Love of Lesbian com a caps de cartell.
0: I arriben els esports. Que avui ens porta Jordi Cochran. Jordi, benvingut. Victòria del Barça de bàsquet a la pista del València en el primer partit de la final.
20: Bon dia, Sònia. Els blaugranes van donar el primer cop sobre la taula amb el triomf a la pròrroga per 112-113 en un partit que quedarà per la història amb la major puntuació sumada en una final entre els dos equips amb 215 punts en total. Will Clyburn va ser el jugador més destacat amb el triple que va forçar el temps extra i com a màxim anotador dels culers, 21 punts. Pel blaugrana Nicola Provitola, aquesta victòria és una demostració de caràcter.
21: Estamos jugando una final, entonces extra motivación, hablar de una cosa a la otra. Lo que hay que hacer es dar todo en la pista, dejarse todo, no guardarse nada. Fue un poco el discurso con el que Xavi terminó esta mañana y fue así, ¿no? Creo que dimos todo.
20: Demà a les 8 del vespre serà el segon partit a la Fonteta i encara en clau blaugranà amb fitxatges al Barça i, segons ha pogut saber la xarxa, està molt interessat en la incorporació del base nord-americà Justin Robinson, que aquesta temporada ha jugat al París i que a l'Eurolliga ha tingut una mitjana de 14,6 punts per partit. I en futbol sala, el Barça que va sumar el segon punt de la sèrie amb la golejada per 6-1 davant del Pozo Múrcia. Mamadou Touré amb 4 gols va ser l'artífex de la remuntada del gol inicial dels Múrcia. En Sergio González i Adolfo, que tornava a jugar després d'estar quasi 3 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla, van arrodonir el marcador.
22: El dia que m'operaron me dijeron, bueno, no contábamos que pudiera estar, me dijeron que no iba a jugar en todo el año ya, y el poder estar ya disponible en toda la serie y hacerlo con un palado así y yéndonos a Murcia con 2-0 es algo que no se puede escribir con palabras, y si encima tienes el premio en este caso de gracias a la ayuda de todos mis compañeros a hacer un gol, pues es algo que no se puede escribir con palabras.
20: Sentíem a Adolfo Fernández. I en futbol, el Sabadell i la Nova Creu Alta viuran aquesta nit a partir de les 9, un partit a caixa o faixa en el play-off d'ascens a la segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per pujar a la segona categoria del futbol estatal. I també qui té un partit a caixa o faixa és l'Igualada en el tercer duel de la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo a les Comas, en què els igualadins han de guanyar sí o sí per mantenir viva la sèrie.
0: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho deixem aquí, però ens retrobem dilluns puntuals, com sempre, a les 2. Bon cap de setmana.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
23: Continguts en xarxa.
13: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet, que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Canes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13, i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
24: El teu cosí és que no sé
1: s'està com obsessionant amb mi.
2: Jo ho vaig notar com electricitat.
13: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
1: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
4: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
5: ¿Qué estás haciendo?
24: Soy yo, Joel, tu hijo.
13: A Habitación número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
5: Pensé que tu moriries antes.
25: Forky, acceptes la cara amb Beverly com a legítima esposa?
26: ¡Lliga! Així us declaro marit
5: i
26: obert. Mm. Oh! Qui ha enverinat la dama d'honor?
27: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
25: Gràcies, gràcies!
28: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
29: Un altre cop l'extinció, no!
13: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipat, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
30: Pues queda't aquí. Ja hi vaig jo.
31: No m'hi veus capaç, oi?
32: Que tens una mica en mi.
31: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
33: Oh, i tant que sí.

0: Ràdio Rubí, notícies. El ple del mes de juny, que tindrà lloc el pròxim dilluns, tindrà com a tema central l'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, POUM. Una aprovació que tirarà endavant amb els vots de l'equip de govern, PSC i En Comú Podem Rubí, i Veïns per Rubí, que ja ha avançat el seu vot afirmatiu al POUM. A més, el darrer punt de l'ordre del dia serà la renúncia del primer tinent d'alcalde del PSC, Víctor García, que se'n va treballar al Departament d'Educació. Les formacions polítiques amb representació a l'Ajuntament de Rubí posaran sobre la taula quatre qüestions a debatre al ple del mes de juny. Vox tornarà a portar a la sessió plenària una moció per rebutjar el procés de regularització impulsat pel govern espanyol i que finalitza aquest 30 de juny. Recordem que la formació ja la va retirar del ple de maig i ara hi tornen. En Comú Podem Rubí, per la seva banda, demana que els centres educatius s'adaptin a l'estiu a les onades de calor com la que tindrem a partir de diumenge segons les previsions meteorològiques. Per la formació, cal impulsar un pla de renaturalització de patis escolars amb arbrat, ombra i punts d'hidratació, un protocol municipal de confort tèrmic i un mapa de diagnosi dels centres educatius rubinencs. Andrés Medrano és el portaveu d'En Comú Podem Rubí.
1: El que demanem a la moció és que la pròpia administració responsable de la competència d'educació, que és la Generalitat, doncs aporti un programa de finançament que permeti, que ja ha començat a fer algun petit finançament, que permeti doncs, portar a terme aquestes actuacions de transformació de patis i de millora d'edificis. Què hem fet com a Ajuntament? Doncs ja estem en aquest camí. El que estem fent és electrificar els centres, de manera que amb autoproducció d'energia puguin fer part dels consums que es deriven d'aquesta climatització. Són mesures de primera onada, com és la instal·lació de ventiladors. Ara s'han instal·lat aquests components a menjadors i biblioteques als centres i es posaran a les aules. Parlem de més de 600 ventiladors als diferents centres de la ciutat. Això serà una petita millora? Sí. Quina és la millora important que cal? Transformar els edificis i els patis.
0: I l'alternativa d'Unitat Popular a UP també presenta una moció a instàncies de la secció sindical de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Rubí sobre la situació de la brigada municipal. Finalment, el grup municipal d'Esquerra vol debatre sobre la preservació, recuperació i posada en valor del conjunt industrial del Vapor Nou com a espai patrimonial, cívic i verd de referència per a Rubí.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I el Servei Meteorològic de Catalunya, Meteocat, ha emès per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Precisament coincideix amb l'inici oficial de l'estiu, concretament a les 10:24 d'aquest diumenge. Les comarques que s'inclouen en aquest avís per diumenge són el Segrià, Pla d'Urgell i la Noguera, i de cara a dilluns l'avís s'amplia a un total de 26 comarques, inclòs el Vallès Occidental. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid dilluns. A més, les nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors. En el cas de la nostra ciutat, tant diumenge com dilluns, les temperatures màximes pujaran fins als 35 o 36 graus.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I en esports, una cita doble és la que tenim per al cap de setmana. Sisko Lara García.
3: El torneig internacional de petanca, organitzat per la Unió Petanca a les Torres Rubí, se celebrarà aquest cap de setmana concentrant les cites tant en nois com en noies. Demà dissabte serà la categoria masculina, la que amb 64 tripletes lluitaran per aquest títol. La categoria femenina es disputarà diumenge amb un total de 32 tripletes participants. Pel que fa a les valoracions de la temporada, el CEP Sant Jordi masculí miren amb optimisme de cara al futur després de la bona campanya disputada en Copa Catalunya amb l'objectiu assolit, el de la permanència en aquesta categoria en la qual mai havia militat el club de la nostra ciutat. Un CEP Sant Jordi que, veient la bona feina feta, pensa en clau positiva de cara al futur. I en clau de campus d'estiu, hem de parlar del de l'Olímpic de Can Fatjó. Es tanquen les inscripcions dilluns que ve, començarà el dia 30, amb l'Streamender 13, així com també un escape room com a reclam per a les cites d'aquest any.
0: I això és tot per ara. Tornem amb més informació d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Aquest dissabte, a partir de les 9, tindrà lloc el ple municipal extraordinari sobre l'estat de la ciutat a la sala de plens de l'Ajuntament de Rubí. Es tracta d'una sessió plenària que es fa un cop l'any i que serveix per balanç de la gestió del govern municipal i també de l'oposició en els darrers 3 anys. De fet, és el darrer ple d'aquestes característiques d'aquest mandat, perquè al maig de 2027 se celebraran les eleccions municipals. L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, serà l'encarregada d'obrir el torn de paraula per fer una diagnosi sobre la ciutat i sobre l'acció del govern que encapçala. El juny de 2025, Martínez va parlar sobre seguretat, el manteniment de la ciutat, sobre equipaments esportius i sobre el casino, que llavors estava en obres i que es va poder inaugurar el desembre de 2025. Després de la intervenció de la primera edil, seran els portaveus de les formacions polítiques que tenen representació a l'Ajuntament els encarregats de donar la visió de Rubí, començant per Andrés Medrano, portaveu d'En Comú Podem Rubí, soci del PSC en el govern municipal. L'any passat, Medrano va resumir les accions fetes per les àrees que estan a les seves mans, és a dir, medi ambient o habitatge.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha presentat el nou programa comarcal de sensibilització sobre els residus Petits Gestos, Grans Canvis, una iniciativa que vol augmentar la recollida selectiva, reduir la fracció resta i promoure nous hàbits de consum i reciclatge als municipis de la comarca. El president del Consorci, Rafa Gueto, admet que la situació actual encara té marge de millora i assegura que les grans ciutats continuen sent el principal repte.
2: Estaríem en un aprovat molt justet, perquè sí que hi ha poblacions que compleixen amb els objectius de recollida selectiva de residus, però d'altres que no. En termes generals, aquelles poblacions que són més petites o mitjanes, doncs sí que tenen implantats sistemes més eficients de recollida, i les grans ciutats és l'assignatura pendent. És aquí on en els propers anys haurem de fer un salt qualitatiu i quantitatiu en la millora de la recollida selectiva.
1: La campanya es desplegarà durant aquest any i el següent amb punts informatius, activitats itinerants, presència en festes majors i accions en escoles, equipaments esportius i espais comunitaris. L'objectiu és acostar el missatge a la vida quotidiana i reforçar la idea que la gestió dels residus és una responsabilitat compartida. Des del Consorci també remarquen que reduir residus i separar millor no només té un impacte ambiental, sinó també econòmic. Amb aquest programa, el Consorci confia a millorar els resultats de recollida selectiva i avançar cap als objectius marcats per la normativa europea.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en informació esportiva, cap de setmana amb molta petanca a la nostra ciutat. Xisco Lara García.
3: Entre dissabte i diumenge, concentrat en un cap de setmana que es disputa el torneig internacional Ciutat de Rubí de petanca organitzat per la Unió Petanca a les Torres Rubí, amb 64 tripletes presencials en categoria masculina que disputaran demà. La competició diumenge serà la cita en categoria fèmines, en el seu cas amb un total de 32. A partir d'aquí, pel que fa als campus, hem de recordar que el de l'Olímpic de Can Fatjó tindrà en guany a l'Streamer de 13, així com també un escape room dedicat al futbol, com a reclam de cara a aquesta proposta per tenir els nens i nenes entretinguts durant el mes de juliol a l'entitat rubinenca. I pel que fa al bàsquet, el CEP Sant Jordi fa una valoració ben positiva del seu conjunt masculí després d'assolir la permanència a la Copa Catalunya, categoria a la qual mai havien jugat. Bona campanya, la qual fa ser optimistes dins de l'entitat de cara al pròxim any, en què aspiraran a alguna cosa més.
1: I això és tot per ara. Tornem amb més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
4: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
5: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen a la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
1: la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
6: I visca la Festa Major.
1: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.
7: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Al Sendes ja som a punt per explicar-vos, com cada setmana, tres propostes per conèixer món. Es tracta d'una visita a un indret interessant, una ruta senderista i un viatge a algun lloc del planeta. I tot plegat, comprimit en els propers 25 minuts. Un programa que us preparem amb molta estima des de Ràdio Martorell i per les emissores sindicades a la xarxa. Els tres continguts del dia els repassem abans que res en el nostre sumari. Deixar-te la taronja, diu una dita. Però aquesta localitat del Baix Ebre també hi destaquen tot un seguit d'edificacions i construccions històriques que n'han marcat el passat i el present. Són 17 punts que cal conèixer del poble i que s'agrupen a través de la ruta audioguiada del Xerta Tour. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, en parla tot seguit. Ens traslladarem cap a l'oest. El Xavi Tió parla d'un dels edificis més recòndits que tenim al país, una torre de guaita anomenada Les Conclues, a la que s'hi arriba per una ruta senderista lineal des del petit poble de Corçà, a Àger. I l'Helena Merín segueix parlant de Sri Lanka en el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger. A més, va aprofitar també aquest viatge per, recordem-ho, passar per les Maldives, i avui nosaltres també farem el salt cap a aquest país paradisíac i molt turístic. Tot això configura el Sendes d'avui. Què tal? Què us sembla? Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem. Xerta, una caseria estirada sobre un meandre, amb un airós campanar, envoltada d'una verda i fèrtil plana, poblada d'horta i d'uns tarongers que tenyeixen el primer pla de verd i de taronja. I molt a prop del nucli, el riu. L'Orriu, l'Ebre, majestuós, ample en aquest tram. I de fons sobresurt el cim de la Creu de Santos, a la Serra de Cardó. I a l'oest del poble, diverses torrenteres que davallen dels ports connecten aquests amb la fèrtil plana. Aquesta podria ser la postal de Xerta, al Baix Ebre, l'antiga Osiquerda, poblada pels ilercabons, una vila que es va independitzar de Tortosa l'any 1628 i que avui tanca la llista de municipis catalans per ordre alfabètic. L'agricultura en sobresurt i l'Ebre l'ha condicionada, com també la seva personalitat i el seu patrimoni. I més enllà de viure'l, els xertolins, fent gala d'aquest esperit acollidor que tenen els ebrencs, el mostren a tothom. Avui ho comprovem amb una iniciativa de l'Ajuntament, el Xerta Tour, una audioguia descarregable al mòbil que parla de 17 punts d'interès. Roger Avinyó, alcalde de Xerta i gran apassionat de la història local, autor del llibre 1910, La reconstrucció d'un símbol, el campanar de Xerta, ens en parlarà tot seguit. Primer, ens defineix el projecte que es coneix com el Xerta Tour.
1: En una base, en una pàgina web, poder tenir les explicacions com si fos una guia de cada punt turístic a senyalitzar, no? Llavors, tenim d'una banda les cases senyorials, tenim també elements d'edificis públics que també són d'interès, tenim també espais com és el cas de la Sud o com és el cas de les Trinxeres, fora del nucli urbà, i el que es fa és, d'alguna manera, fer com una mena de guia, audioguia, per a les persones que ens visiten, i que d'aquesta manera puguen fer la ruta pels 17 punts que tenim del municipi i que així puguen conèixer la història del nostre poble. Aquesta audioguia està en català i castellà i també en anglès i francès.
0: El Xerta Tour neix l'any 2019 per complementar la informació dels panells informatius i els codis QR que estaven col·locats in situ, proposant una visita guiada per compte propi. El nucli antic amb l'església parroquial, les cases senyorials, les trinxeres de la Guerra Civil, molins, capelles i una estació de tren formen el repertori, però de totes elles en sobresurt la Sud, una gran obra d'enginyeria hidràulica que ha estat clau pel poble i per tot l'Ebre.
1: És el monument estrella, no, del municipi, una Sud que està construït al riu Ebre, que eleva les aigües del riu i és on neixen els canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre, que són els que permeten el cultiu de l'arròs al delta de l'Ebre, no? També és cert que també reguen un tram d'horta, però sobretot la seva funció principal és aquesta, no? De poder convertir tot el que és els camps del delta en camps aptes pel cultiu de l'arròs.
0: La Sud de Xerta és una presa construïda en diagonal, de banda a banda de l'Ebre, al llarg de 310 metres i que en fa 6 d'alçada. Desvia l'aigua cap a la central hidroelèctrica i cap als canals de la dreta, a Xerta, i el de l'esquerra, cap a Tivenys. S'inicià en època islàmica i es va acabar el 1411, però, com explica en Roger Avinyó, encara faltava molt de temps perquè comencés a funcionar.
1: Però això, paradoxalment, no s'aconsegueix fins a 400 anys després. El canal de la dreta, el 1850, aproximadament, i el canal de l'esquerra, el 1912. Perquè o sigui, va ser una obra inacabada. Mentrestant, només es van construir uns molins fariners a la part de Xarta i a la part de Tivenys, no? El marge del marge esquerre, que el de Xarta encara es conserva i és un element que actualment està en vies de ser declarat com a bé cultural d'interès nacional, perquè és l'únic edifici industrial de l'època del Renaixement que es conserva a Catalunya. Recentment també l'Ajuntament l'hem adquirit i ara estem en tràmits per a restaurar-lo i poder-lo ficar en valor.
0: Sortim de l'Assut. Circulant pel carrer de l'Àngel o per l'avinguda de Martí Martí, accedirem al nucli antic, amb força punts inclosos, al Xerta Tour.
1: És el centre neuràlgic de la vila. És una plaça molt gran, on hi ha l'església parroquial, hi ha l'Ajuntament, hi ha diferents serveis. L'església és un edifici interessant, no?, perquè és una església del segle XVI, es va començar a construir el segle XVI, destaca el campanar, que té quatre escultures de gossos al capdamunt, no?, que és un tret singular que el fa únic a Catalunya.
0: Lucero, Marino, Turco i Leal són els noms dels quatre gossos de pedra que fan de guardians del poble sota un parallamps de forja modernista. I sota l'església hi veurem la reproducció en rajola d'un limnígraf que marca els nivells de les principals crescudes de l'Ebre registrades des del segle XVII. Seguirem la visita per unes quantes cases senyorials.
1: Del carrer Santana cap endins, entrem dins cap al casc antic del municipi i aquí cal admirar les cases senyorials, que són les cases que eren d'una part de famílies nobles i de famílies burgeses que van haver el municipi tant al segle XVIII, segle XIX i segle XX, no? Fins al segle XX. Les més destacades, Casa Senemines, que també és un estil més senyorial, tot i que també té trets del modernisme, que es va reformar en aquella època, Casa Rabanals.
0: I encara una altra casa senyorial, però aquesta, com diu el seu nom, una mica apartada del nucli, Villa Retiro, també dita Torre del Milionari, i és un pintoresc palauet dels Martí, una família xertolina d'indians construït al llarg del segle XIX i acabat el 1892.
1: I Villa Retiro, que no està tant al centre del poble, està més als afores, que actualment és un restaurant amb estrella Michelin i també un hotel de 5 estrelles, i és un edifici molt interessant perquè és de l'època colonial. És una família d'indians que van fer fortuna a l'Argentina i al tornar van construir aquest palauet.
0: La Guerra Civil, que tants estralls va causar en aquestes terres del sud del país, també és molt present a la ruta, sobretot per les trinxeres del barranc dels Fornets, al sud-oest del poble. Un fossar o passadís construït l'any 1938 de 110 centímetres d'alt i 70 centímetres d'ample que ressegueix el perímetre del tossal.
1: De fet, al terme de Xarta tenim molts quilòmetres de trinxeres, però aquestes en particular fa uns anys que l'Ajuntament les van decidir recuperar perquè estan molt a prop de la Via Verda i, per tant, és fàcil que una persona o una família que faci la ruta de la Via Verda les pugui anar a visitar perquè estan a menys de 200 metres de la via i estan damunt d'un turonet i que fortifica tota la muntanya, no?, amb diferents pous de tirador i està molt ben construïda, no? Llavors està molt ben conservada i des de l'Ajuntament vam decidir posar-la en valor, no? I aprofitar per explicar una mica aquest episodi que va estar molt marcat, no?, a la nostra zona, que va ser la Guerra Civil.
0: L'alcalde Roger Avinyó encara destaca dos punts més dels 17 que composen el Xerta Tour, la Peixera i l'Era, i tot el verd i ho fa que l'envolta.
1: Els punts 15 i 16, que són la Peixera i l'Era, és la zona del passeig del fluvial de Xerta, que és molt bonic. Tenim l'embarcador, tenim el canal de la dreta, el riu. És una zona que té molt d'interès, en una importància, jo crec, natural, que crec que també s'ha de visitar. Quan vens a veure Xerta, a part de perdre pels carrers del casc antic, és molt important poder visitar el passeig fluvial i gaudir de les vistes que ens dona el riu Ebre a la façana fluvial de Xerta.
0: Ja descrits els principals punts d'aquesta ruta audioguiada, no podem marxar de Xerta sense parlar de la seva gastronomia. Cal posar en valor un plat que, malauradament, costa de trobar als restaurants, però que ha estat tradició a les cases. És l'arròs de plana.
1: L'arròs de plana era un arròs que es feia quan la gent anava a la plana, a la muntanya, a collir les olives. Era un arròs de pobre, que es feia, era arròs, verdures i bacallà. Perquè llavors, en aquella època, el bacallà era un menjar de pobre, que ara es menja de ric, el bacallà. I és en bacallà aquest de salat, se desmolla i es fica l'arròs, i la veritat que està molt bo, l'arròs amb verdures i el bacallà.
0: I per rematar-ho, xalarem amb les coquetes, els ametllats, les coques i els cocs, i sobretot amb les casquetes, que és el nom que a Xerta serveix per denominar els pastissets. I per fer baixar tot plegat i fer una mica de salut, la fruita tan directament associada al poble, la taronja, especialment bona per les aigües que reguen els camps dels tarongers, com explica l'alcalde.
1: Els cítrics, la taronja de Xerta, que té molta fama, tenim marca pròpia, no? I que sempre ha estat molt apreciada pels consumidors. Hi ha punts de venda al llarg de la carretera, ja que la gent ve expressament a buscar les taronges de Xerta. A Xerta tenim una de les grans riqueses, és l'aigua que ens baixa de les fonts de Paüls. Són les fonts que hi ha a la muntanya. Sí que és cert que a l'estiu, quan baixa poca aigua, en episodis de sequera, s'ha de regar en aigua del canal de la dreta que ve del riu. Però, de normal, quasi tota l'horta s'arrega en aquesta aigua de les fonts de Paüls, que és aigua de manantial.
0: Doncs entreu a la www.xertatur.com per conèixer més sobre els imprescindibles de Xerta. En ple eix de l'Ebre, marcada pel riu, pels tarongers i, com hem pogut comprovar, per un patrimoni que podem escoltar i contemplar.

0: Sendas.
1: Si la setmana passada vam anar cap a terres empordaneses a fer una mica de senderisme, avui em sembla que, Xavi Tió, què tal com estem?
2: Ah, Maria, adéu, guiquart.
1: Em sembla que avui ens anem més cap a l'interior, oi?
2: Ah, això mateix, de la costa que estàvem la setmana passada, saltem a l'interior. Ens n'anem cap al Montsec, als confins del país, als antics dominis d'Arnau Mir de Tost guanyats als sarraïns, per anar a fer un recorregut que ens portarà a un indret màgic, un cul de sac ja de per si naturalment aïllat i que n'ha quedat encara més amb la construcció de l'embassament de Canelles. És un turó on al final del segle XIII s'hi va construir un castell amb una torre de guaita que servia per defensar un pas estratègic important com era el Congost de Fet, a la Noguera Ribagorçana, en especial a partir de l'any 1300, en què Jaume el Just va incorporar la Ribagorça a la Corona d'Aragó i, per tant, el riu va esdevenir frontera entre els dos regnes. Estem parlant de la Torre de les Conclues i, si recordeu, fa 4 anys vam proposar pujar a una talaia d'excepció com és el Puig de Millà i quan en aquella ocasió vam treure el cap al mirador que hi ha poc més enllà del cim, ens va cridar l'atenció l'existència cap al nord d'una torre penjada al cim d'un espadat sobre el Congost de Fet. Era la Torre de les Conclues i d'aquella vista s'originà l'excursió que avui us proposo. El que farem és, des de Corçà, una ruta lineal que ens passarà per diversos masos, ens baixarà a traspassar un petit barranc i després de saltar la carena dels Espins ens pujarà fort fins al capdamunt del turó on s'alcen, encara imponents, les restes de la Torre de les Conclues.
1: M'encanta quan anem a llocs confinats, remots, remotíssims, com és el cas del d'avui. Per tant, ens hi posem en matèria. Vinga, per on comencem?
2: Doncs anem a començar a caminar a la Masia de Cuixet, als afores de Corçà, el Corçà d'Àger, no el Corçà del Baix Empordà. I ja a peu continuem per la mateixa pista per on hem arribat amb el cotxe, passem per la bassa de Cuixet i comencem una llarga baixada pel costat de Camps de Sembrat. És el camí de la Salada que un tros enllà va traspassar el torrent que baixa pel barranc de les Colomines, ja dins d'una roureda jove molt bonica. Ja de pla anem pel costat d'un camp de cereals, a l'ombra de l'Obaga de Badia, amb vistes una mica endarrere cap al poble de Corçà i les parets del Montsec d'Ares al darrere. I quan l'Obaga s'acaba, passem entre els dos petits edificis del Mas del Joaquim i ens endinsem en un tram àrid, el Solell, que ens puja al final de la pista en un camp abandonat. Aquí trobem el darrer pal indicador i una gran fita ens marca l'inici d'un corriol que es posa dins d'una agradable pineda de repoblació, acompanyats de boixos, i que ens mena per l'Obaga fins a un collet a l'extrem de la Serra de los Espins. Aquí veiem les aigües de l'embassament que tenim a tocar, fem un colze marcat, ens posem a sud i contemplem per primera vegada la torre objectiu de la ruta d'avui, llunyana encara, al capdamunt d'un turó. El que fem és anem a baixar una mica per traspassar el barranquill dels Espins i per l'altra marge, entre pins romanins i ginebrons, continuem en baixada per anar a buscar l'extrem d'una altra serreta on un trau natural a la carena ens permet traspassar-la. És el pas dels Espins, gairebé tallat a la roca. Aquí tenim vistes de la impressionant Crestallera de Savinós, a l'altre cantó del Congost de Fet, ja en terres administrativament aragoneses. És una successió de 5 clinals encinglerats que es despengen fins a capbussar-se a les aigües del pantà de Canelles. Des d'aquest punt fem una petita baixada per la vertical cara sud de la serreta que hem traspassat i un primer tram planer entre brolla i pins ens porta a un collet i d'aquí ens queda la forta pujada final per terreny obert i relliscós fins a assolir la torre. L'edifici rectangular, imponent, alçat en un indret impossible, voltat d'espadats, encara conserva els gruixuts murs d'1,20 m, quasi del tot sencers, i ocupa tot l'espai del petit cim. El que fem és hi entrem per l'esbotzada obertura de la cara nord, per contemplar a l'interior l'únic arc apuntat que queda dels 3 originals que aguantaven un terrat avui desaparegut per sobre del primer pis. I ens sortim per una altra obertura a la cara sud, una bonica porta gòtica que dona accés a una petitona terrassa natural de roca penjada 200 metres a plom sobre les aigües de l'embassament, amb unes vistes espaterrants del congost, de fet, que tanca un estret pas en forma de zeta, del Puig de Millà, de la Crestallera de Sabinós, parets verticals per tot arreu on mirem. És un espai que convida a seure una estona i contemplar el paisatge i el vol dels voltors que nien a la zona, i si és l'època i el nivell de les aigües és alt, el pas de la barca que porta els turistes a veure la muralla de Finestres, propera aigües avall, i el congost de Mont-rebei, aigües amunt. I si la cara sud és per treure el cinglot, les vistes de la cara nord no desmereixen en absolut. A ponent, a l'altre cantó de l'embassament, tenim sobre una llarga cinglera d'arenisca vermella el despoblat de fet, amb l'església a la punta. Cap a nord, la formidable paret del Montsec d'Estall, sobre el gran casalici de l'alberg de Montfalcó. Veiem l'entrada del congost de Mont-rebei i les parets del Montsec d'Ares fins al Sant Alís, alçada màxima d'aquest tram del Montsec. Bé, quan el castell va quedar abandonat militarment, un altre ús de la torre fou tancar-hi el bestiar afectat per la tinya, i per això també s'anomena la Torre de les Tinyoses, i encara també un altre nom és la Torre de Porta Closa, amb el sentit original de pas estret o pas tancat. I per acabar de confirmar la màgia d'aquest lloc que dèiem al començament, resulta que la Torre de les Conclues és considerat l'edifici més aïllat i remot de Catalunya, segons un estudi experimental que utilitzava tecnologia geoespacial i Big Data.
1: Déu-n'hi-do, eh? L'edifici més remot de tot Catalunya. No ho hagués dit mai, que era aquest. N'hauria pensat en d'altres, però bé, en qualsevol cas, aquesta és la designació. Anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Doncs, en aquest cas, estem parlant d'entrenada i tornada, 7 km i mig.
1: Desnivell.
2: 330 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
2: Unes 4 horetes, només, perquè, bàsicament, la pujada final és força entretinguda.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi també un 9 i mig sobre 5.
1: Internet.
2: Doncs a internet, avui a Wikiloc trobareu un munt de rutes només buscant Torre de les Conclues.
1: És una ruta lineal, no té pèrdua, bàsicament. I això sí, tenim bibliografia.
2: Sí, avui deixeu-me recomanar un llibre magnífic que es diu Serra del Montsec, 101 propostes, del David Chacobo i la Cristina Papell, dos enamorats d'aquestes terres, on una de les propostes és aquesta de la Torre de les Conclues.
1: Doncs una proposta molt i molt interessant, remota, com ha quedat prou clar, sobradament en terres de la Noguera. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república.
0: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Doncs encara ens queden algunes cosetes per conèixer de Sri Lanka de la mà de l'Helena. En concret, l'interior del país, les seves terres altes i molts altres consells pel viatger. A més, com dèiem, farem el salt cap a les Maldives, una petita república situada al sud-oest de la Índia, a una hora en vol de Sri Lanka. Tot seguit, el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger.
0: Les terres altes de Sri Lanka estan situades al centre de la illa. Crec que arriben fins als 2.000 metres. És una zona de bastant altura, relativament per una illa. I són conegudes per les seves terrasses de te. Llavors, és una zona on podem visitar diverses ciutats, com Ella o Kandy, i és una de les destinacions més populars també a Sri Lanka. Jo crec que entre Sirigilla i les terres altes serien els highlights del viatge, d'un viatge a Sri Lanka. Ella i Kandy són ciutats petites. En general, totes les ciutats de Sri Lanka són petites. No estem parlant d'una ciutat tipus Índia com Nova Delhi o grans ciutats així. Són ciutats petites. I des d'aquí és fàcil, doncs, podem llogar un cotxe. Nosaltres vam seguir amb tuk-tuk i desplaçar-nos, doncs, per diverses zones, per veure els camps d'arròs, per veure molts més temples i moltes més experiències. L'allotjament a Sri Lanka és molt econòmic. Una habitació amb bany privat, que és un estàndard, pot costar uns 30 euros en total, dic, una habitació per dues persones, 30 euros en total, i la majoria d'allotjaments oferien esmorzar. I eren esmorzars bastant contundents, amb productes locals, que te'ls feien els propis cuiners dels allotjaments. Molts cops nosaltres vam utilitzar aquesta fórmula d'hotel amb esmorzar, i de fet a vegades al migdia preníem un pica-pica perquè ja havíem esmorzat prou contundent, doncs, per seguir el nostre viatge a 40 km per hora amb el tuk-tuk. En un viatge a Sri Lanka el menjar, doncs, també és protagonista. L'arròs, les carns, alguns plats de peix fregits són típics del país. Tinguem en compte que és una illa i que al final, doncs, són productes que tenen a l'abast, i molt d'arròs. És un menjar semblant al de la Índia. Pots demanar-lo no spicy, no picant, i s'intenta, i de fet nosaltres vam menjar bastant bé i no gaire picant. Quan dius que no és picant, no és gaire picant, realment sí que ho intenten adaptar, perquè un menjar picant a un país com la Índia o Sri Lanka pot ser molt, molt, molt, molt picant. A Sri Lanka també podem prendre cerveses, són bastant populars, refrescos, potser és més complicat trobar vins o licors, perquè no és el que acostumen a prendre, però si voleu fer una cerveseta al final del dia del viatge, nosaltres en algun allotjament ho vam fer, no hi ha cap problema. La interacció amb els habitants de Sri Lanka va ser fàcil. Parlen anglès molts, ja que tenen, doncs, una influència britànica. De fet, crec que Sri Lanka havia estat colònia, abans es deia Colombo, al país, i nosaltres també, la nostra interacció va ser tot mitjançant el tuk-tuk, doncs, perquè a vegades en algun punt vaig necessitar ajuda perquè escalava, llavors em veien amb dificultats i venien i m'ajudaven. Però la veritat és que és gent molt tranquil·la, no t'agobien quan vas pel carrer per vendre't coses. Ho vaig trobar una experiència, doncs, una mica més tranquil·la que potser la que vaig viure a l'Índia, que és un país amb moltíssima densitat de població, on segurament molts cops, doncs, et veus rodejat de gent que et vol vendre coses, de nens que demanen menjar. Tot això a Sri Lanka no ho vaig trobar. Ho vaig trobar, doncs, un país més tranquil i més còmode en aquest sentit. Si parles en anglès, viatjar per Sri Lanka no té gaire dificultat, doncs, perquè ells l'entenen i estan habituats al turisme. Normalment, quan he viatjat a països on el budisme és una de les religions principals, normalment es nota això també en la gent. És gent propera, gent tranquil·la, no s'enfaden, i això crec que deriva una mica de la religió. És una experiència que també és interessant de conèixer a Sri Lanka. La combinació Sri Lanka i Maldives és molt popular. És una combinació que és fàcil de fer perquè hi ha diverses aerolínies que connecten Sri Lanka i Maldives i al contrari. De fet, nosaltres vam trobar bastants viatgers per Maldives que ja havien visitat Sri Lanka. És una combinació fàcil perquè està a poc més d'una hora en avió. I és molt recomanable perquè passes d'un país selvàtic, no?, amb verd, budista, a un país on la religió principal és musulmana, són musulmans, i on tot és blau turquesa, llavors és un canvi bastant xulo. A Maldives el que trobarem són platges, són moltes illes repartides per un gran territori. Per arribar a aquestes illes s'ha de fer normalment o bé amb bots públics, que són econòmics, que poden costar un dòlar o dos, però que triguen bastant, o també tens l'opció, normalment, de fer algun speedboat, com li diuen allà, que són, doncs, ja més vaixells ràpids, que van molt més ràpid, boten una mica més, però que et faciliten el fet de traslladar-te per les illes. Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen als hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, d'Igurap, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, d'Igurap és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any.

Doncs acabem aquí, no tenim temps per més. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest recorregut que ens ha portat a Xerta, al Montsec, a Sri Lanka i a les Maldives. La setmana vinent encara una miqueta més. Salutacions de l'Andreu Ortega, del Xavi Tió i de qui us ha parlat, en Jaume Monés. Recupereu aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa. Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Avui al POU parlem d'un projecte que combina tecnologia, salut i acció humanitària, el dirigible Manaki, una proposta que planteja portar serveis sanitaris complets, incloent consultes, diagnòstic i fins i tot cirurgia, a zones remotes o sense infraestructures. El projecte, amb mirada posada especialment en territoris com Colòmbia, recupera la idea dels dirigibles com a alternativa de transport sostenible i els converteix en plataformes mèdiques aèries capaces d'arribar a qualsevol punt sense necessitat d'infraestructures. Per entendre com funciona, fins a quin punt és viable i quin impacte pot tenir, parlem avui amb l'investigador de l'UPC, Xavier Álvarez. Molt bon dia, Xavier.
1: Hola, molt bon dia.
0: Per començar, què és exactament el dirigible Manaki i quin problema concret voleu resoldre?
1: Molt bé, nosaltres som un grup de dissenyadors de la càtedra UNESCO de Sostenibilitat que treballem en transport sostenible. Una de les nostres línies de treball que vam treballar, hem estat treballant amb el Ministeri de Salut de Colòmbia, és un dirigible. Un dirigible és un transport aeri que gasta un 80% menys d'energia, combustible líquid, que l'aeronau equivalent convencional. I això vol dir un 80% menys d'emissions de CO2, perquè la sustentació de l'aeronau la fa al principi d'Arquímedes, com els barcos, no? Pues el dirigible, clar, el fluid no és líquid, és un fluid que és l'aire, no?, que és gaseós, però tu pots dissenyar una cosa amb prou volum que desallotgi prou aire com per això tingui una sustentació de franc. I a partir d'aquí només l'has de moure. Llavors, aquí de què es tracta? Nosaltres havíem dissenyat un dirigible lligat a la biorruta transversal de Calgas per transportar 45 tones de càrrega. Un dirigible convencional, 180 metres de llarg. Però el Ministeri de Salut del Govern de Colòmbia ens va dir: escolta, necessitem una cosa d'aquestes per portar la salut. En realitat van dir d'ambulància per arribar a l'Amazonia, a l'Orinoquia, llocs de molt, molt difícil accessibilitat. I llavors això ens va motivar especialment. I vaig dir: escolta, una ambulància, no. També, no? Però portarem la salut de qualitat. Llavors hem dissenyat un dirigible, el tenim aproximadament un 75% dissenyat. Ara ens falta un punt d'inversió. El dirigible portarà un container, com de les dimensions d'un container gran de tràiler o de barco, un container a on sigui, i aquest container, el primer container, són quatre containers diferents. El primer és un centre d'atenció primària, no? És un container que, a més, es despleguen les parets, etcètera, es fa tres vegades més gran in situ, i llavors allà aixeques històries clíniques, estarà en comunicació amb un hospital de referència. Si això, etcètera, viatjarà una doctora o un infermer, per exemple, no? O una doctora, dos infermers, i aixecaran el que fa un cap. Mm-hmm. Un cop se sap què li passa en aquesta població, ve el dirigible, s'emporta el cap, i porta, això poden ser dos dirigibles i es fan paral·lel, però bueno, porta un centre especialitzat, no? Oftalmologia, odontologia, cardiologia, ginecologia, etc. No? Llavors, llavors tractarà malaltia per malaltia, no? Patologia per patologia. I després això pot marxar i pot venir en casos d'emergència, per exemple, un quiròfan de campanya, o, per exemple, pot venir també una ambulància, que la nostra ambulància està dissenyada per 6 o 7 persones. No? I aquesta és la idea. El fem de combustible fòssil perquè vam calcular, per fer-ho elèctric, amb bateries, etc., però les bateries, 4 tones de bateries per fer 600 quilòmetres i transportar 7 tones. No? Se'n mengen la flotabilitat. Quan tu dissenyes una cosa que vola, el pes és molt important. I, per tant, per exemple, per al centre d'atenció primària. Hem buscat el millor material amb el pes més petit. Per què? Perquè el nostre dirigible, a diferència de molts altres dirigibles que existeixen, no? Per exemple, el següent que vindria després nostre medeix 120 metres. El nostre, tot just, són 45 metres de longitud, que això per un dirigible és molt petit. I pesa, en total, 7 tones. En total vol dir tot el dirigible, més el container. Hem fet containers, els hem dissenyat a toc. És ultralleuger. Està fet amb estructura tubular de ser aeronàutic, és molt resistent i molt lleuger. El nostre dirigible té una velocitat de creuer de 150 km per hora, i és a dir que 600 km els fa en 3 hores, 4 hores, no? Té una autonomia fins a 1.200 km. Clar, llavors aquí, en el seu desenvolupament, nosaltres això ho hem treballat amb el Ministeri de Salut de Colòmbia i per la nostra agradable sorpresa els va agradar tant la idea que, de fet, ja estan fent barcos fluvials per portar la sanitat a zones a Colòmbia que no arriba mai, però arriben a través dels rius navegables. I vaig dir, escolta, estic tan content, tan orgullós,

0: combustible que el que seria el nostre dirigible, no? Per tant, és molt econòmic, és petit. Per què? Perquè ha de poder aterrar amb el camp de futbol que tenen totes les poblacions al món, podríem dir, no? Però, bueno, Amèrica Llatina especialment i a Colòmbia. Encara que estiguis al mig de l'Amazonia, tens un camp de futbol relativament a prop, no?
1: Per tant, no necessita aeroports, eh? Que no necessita infraestructura aeroportuària.
0: No necessita infraestructura aeroportuària, efectivament. No, perquè aterra en un camp de futbol, deixa el container, deixa la carga i se'n va, no? I llavors necessita res.
1: I dins el dirigible, llavors van els sanitaris també, i quan arriba el dirigible al terreny, s'obre, es desplega, i entenc que el pacient puja en aquest contenidor on és un servei mèdic.
0: Efectivament, sí, deixa un habitacle molt gran on els metges i el personal sanitari pot fer la seva feina.
1: I en quin punt es troba? Deies, està fet el 75%, el que cal és fer ara trobar la inversió. Per tant, és una proposta absolutament realista que només necessita ara desenvolupar la part més d'infraestructura material per poder-ho tirar endavant?
0: Sí, està tot dissenyat, ens falta una part molt concreta, però jo els enginyers, perquè continuïn treballant, els haig de pagar, no? Sobretot aquests que falten, que és tota la part d'aviònica. I llavors, fet això, pues, amb una inversió de 5 milions, nosaltres el podríem desenvolupar. De fet, haig de confessar que aquest estiu, cap a mitjans d'agost, em van trucar, perquè jo havia anat al mes de juliol a parlar amb uns possibles inversors, em van dir que sí, a Colòmbia, vaig dir que estic parlant, i llavors em van dir que sí, em van trucar, suposa't, un dilluns, dient, escolta, munteu alguna estructura d'empresarial que nosaltres puguem fer una inversió per 5 milions. De fet, van dir 10, per fer dos dirigibles. Escolta, fantàstic, no? Es va muntar una empresa que es diu Albatros, Albatros Airship, Societat Limitada, i bueno, no és tan immediat, no? Una empresa necessita almenys 15 dies per fer-ho tot. Va, molt bé. I en Donald Trump va posar les fragates davant de Colòmbia i de Venezuela, i Colòmbia va amenaçar el president de Colòmbia, i l'inversor va dir, fins que tot això no s'arregli, no em quedem les ganes. Això és com anècdota, I ara estem de nou en converses amb l'inversor, a veure si tot això podem fer realitat, però necessitem més inversors.
1: Per tant,
0: ja que estic a la ràdio, la veritat ho vaig dir, sí.
1: Clar, i tant, perquè entenc que els principals reptes tècnics estan tots...
0: Tot solucionat, i a més hem posat en simulació per ordinador, i a nivell d'aerodinàmica funciona perfectament, no dona vibracions, té un coeficient aerodinàmic molt bo, i per tant funciona bé. Hi ha una altra qüestió, que nosaltres volem fer en aquest mateix dirigible. Volem fer una versió de turisme. Podríem fer el Girona, per no dir Barcelona, saps? El Girona, Castell de Peralada, anem a suposar, no? Castell de Peralada, Menorca o Mallorca en 2 hores. I però la diferència amb un dirigible és que, clar, quan tu viatges amb un avió convencional a 9.000 metres, el dirigible és com si fos una bombona de butano, és a dir, està pressuritzat a temperatura amb oxigen, perquè fora fa menys 40 graus centígrads, i a dins estàs tranquil·lament a 25, amb l'humitat, amb l'oxigen que es necessita, però fora no hi ha oxigen, no? El dirigible pot anar, anem a suposar, exagerant, a 50 metres per sobre del mar, o a 100 metres, o a 400 metres. Jo l'he dissenyat perquè pugui arribar amb tranquil·litat a 3.200 metres, que és l'alçada que té una vall als Andes centrals de Colòmbia, on passen totes les avionetes, avions, etc. No? Pues jo, perquè m'arribi aquí. Però, clar, per a Mallorca no cal pujar a 3.200 metres. No? Llavors pots anar tranquil·lament a 100 metres. Pots baixar a la finestra, estic exagerant, perquè això no es pot fer, perquè la gent es llançaria alguns. No? Llavors, però podries baixar a la finestra i saludar el vaixell que hi ha sota. És a dir, i pots fer, com ja existeix, que es diu Airlander, però de 180 metres de longitud, molt més exagerat que nosaltres hem fet un disseny òptim. I aquesta és la diferència amb el que ja existeix en el mercat. I llavors tu pots posar el terra de vidre i veure com estàs volant, no? Per de vidre o del polímer que fos transparent, que fos necessari. No? És a dir, que també hi ha una versió, o per exemple a Colòmbia, ja n'hem parlat també, això li interessava a l'inversor, que és remuntar tot el Magdalena. El Magdalena és el riu per al qual

0: els castellans, perquè eren castellans, no eren espanyols, eren castellans, era castellà, va entrar a Amèrica del Sud, que desemboca a Barranquilla, van pujar a Magdalena, i és navegable tranquil·lament més de 800 quilòmetres. Seria com el Rin, però més a lo tropical i llatinoamericà. I això són coses que són desconegudes aquí a Europa. Bueno, doncs, podries fer, des de Barranquilla, podries fer un viatge turístic remuntant tot el Magdalena. No? Llavors, bueno, vull dir que també hi ha, tenim una versió que està pensada per posar passatgers. Ja han fet els costos, i en 3 anys, portant viatgers d'aquí a allà, no, clar, clar, no pots competir, no és qüestió de competir amb el low cost, perquè però sí que serien viatges de gent que vol donar-se el gust, per no dir el luxe, no, de navegar per sobre del Mediterrani des de l'aire i contemplar els paisatges i els barcos, no? Bueno, té una vessant visual i lúdica molt potent, no? De fet, ja va sortir a La Vanguardia fa 3 o 4 anys, encara, el que passa és que encara no ho he vist, uns empresaris catalans que havien comprat 2 Islanders per fer el Barcelona-Mallorca. Això nosaltres volem fer el Girona-Mallorca. I llavors el que passa és que encara no ho he vist, i els Islanders és un monstru de 180 metres. El nostre, insisteixo, té 45 metres, perquè és possible, és la nostra tecnologia, que aquí en públic no penso parlar.
1: Parleu sobretot del tema de que consumeix menys i a menys emissions, tot i no haver-ho pogut fer elèctric. Quin seria realment l'estalvi respecte a altres mitjans aeris, com si fos un helicòpter o una avioneta medicalitzada?
0: Bueno, mira, aquest llibre, que ja he dit el títol, no el repetiré, perquè qualsevol pot obrir el podcast i escoltar-ho. Aquest llibre de les Nacions Unides, és a dir, no som nosaltres, que podríem ser part interessada, relativament, perquè som UNESCO, Però aquest llibre ens diu, aquest document, ens diu que un dirigible té un 80% menys de despesa que un avió convencional. I és lògic, i t'ho explicaré molt ràpidament. Quan tu tens un, suposa't, un Boeing 747, són 500 tones d'alumini, que has de fer que no es noti la gravetat, és a dir, l'has de fer volar. Això, si el poses a prou velocitat, 500 km per hora, llavors, si inclines les ales, com quan tu treus la mà pel cotxe, no? I la finestra del cotxe comença a pujar, diguem que la densitat aparent de l'aire és com si fos mantega i puja com per una pista de mantega, la mecànica de fluids em renyaran, però clar, estic parlant a la ràdio, no a classe. Llavors, i puja, però esclar, posar 800 tones, m'he equivocat, 800 tones d'alumini a 500 km per hora, és un consum energètic brutal. Després, quan estàs a 9.000 metres, ja és una altra qüestió, no? Perquè hi ha menys aire, hi ha menys fregament, etc. Però el despegue i l'aterratge és una cosa fora de mida. Llavors, i la sustentació de la nau, no? Clar, el dirigible flota, no gastes res, zero. I aquí està la diferència. I no ho diem nosaltres, sinó que diuen els experts de les Nacions Unides, que parlen d'un consum 80% menor, no? Sí?
1: Déu-n'hi-do. Amb ganes de que aquest finançament que cerqueu sigui trobat finalment i que aquest hospital volador i sostenible acabi convertint-se en una realitat, Xavier.
0: Sí, la veritat és que estem molt esperançats, perquè permanentment estem rebent trucades. Bueno, és que és una cosa que en el món actual és necessària. Sí, per exemple, tota la conca sud d'Àfrica, del Mediterrani, tota la conca sud del Mediterrani, això seria tan útil, ja no parlem d'Amèrica Llatina, qualsevol indret d'Amèrica Llatina.
1: Perfecte, doncs restarem a l'espera de saber si aquest nou projecte també evoluciona favorablement. Hem parlat del dirigible manaquí amb Xavier Álvarez, investigador de la UPC. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: continguts en xarxa.
1: Cada residu compta.
0: Com esteu? Benvingudes, benvinguts al Cada Residu Compta. Marta Rubio, què tal, com estàs?
2: Hola, què tal?
0: Ja vas arreglar la terrasseta?
2: Ja sí, la tens sí, a punt, sí, sí, vaig fent cosetes.
0: Vas fent cosetes, sí. Molt bé. I el canvi d'armari, què?
2: El canvi d'armari és que...
0: Què?
2: Alguna cosa se'm resisteix encara, sí.
0: És d'aquelles que vas procrastinant el canvi d'armari?
2: Sí, o coses que baixes de dalt de l'armari pensant que potser en algun moment et posaràs i estic decidint a veure què fem.
0: Molt bé, escolta, fa uns dies amb la Tere parlàvem de... d'aquesta iniciativa que s'està fent al municipi de Rubí com a prova pilot a tot Catalunya, de fomentar encara més el reciclatge de la roba. I dèiem, no?, que només ens posem el 40% de la roba que tenim a l'armari. O sigui, és...
2: Ja m'ho crec,
0: És escandalós, sí. Per tant, avui volíem parlar de com donar una segona vida a la roba. No cal llançar-la només perquè tingui un petit defecte, això ja ho tenim clar, aquí a Cada Residu Compta ho hem dit mil vegades, però anem a anar a coses concretes, Marta.
2: Sí.
0: Vinga.
2: Doncs... tenim moltes maneres de reparar-la, personalitzar-la i fer que la roba torni a ser útil i única. I, a més, així posem a prova la nostra creativitat, que és una cosa que sempre diem i ens agrada molt. El primer pas és identificar allò que no ens posem i detectar el motiu, sobretot. Si és perquè té una taca, si és perquè té un foradet o és perquè no encaixa amb el nostre estil actual.
0: Hi ha un motiu més, eh? L'altre dia vaig llegir, perquè vaig estar buscant temes sobre la roba... El lligam emocional.
2: Uf, jo sóc d'aquestes, eh?
0: Allò que et van regalar. Allò que et van regalar però no t'agrada i no t'ho has posat mai.
2: És que a mi fins i tot em costa de vegades anar a canviar la peça de roba si m'ho han regalat, perquè és com, ai, és que ho has escollit per mi.
0: I llavors què fas? Te la deixes a l'armari amb aquest 60% que no et poses?
2: Sí, sí, sí, culpable. Fatal, fatal.
0: Molt bé. El tema emocional també entraríem aquí amb el tema de la roba.
2: O que ens queda petit, de cop, o alguna cosa així, sí.
0: Molt bé, doncs si és un petit defecte, què fem?
2: Sovint es pot arreglar a casa amb fil i agulla, que és un tema que a mi se'm resisteix encara, però ara anirem dient més coses. Si no saps cosir, que és el que em passa a mi, sempre pots portar-ho a que t'ho arreglin a una botiga local i així dones suport al comerç de tota la vida... i fomentes un consum més responsable. Això està genial.
0: I fem aquesta R del reparar, que entra dins aquest conjunt d'erres relacionades amb els residus, doncs el reparar també l'hem d'exercir. Molt bé. Què més?
2: Ah, i també, si tens algun familiar, en el meu cas és la meva àvia, jo li vaig dient, això m'ho pots arreglar? També...
0: Quina sort!
2: Sí, ja.
0: Això,
2: sí, sí,
0: la vora, el botó...
2: Sí.
0: Jo saps que faig fatal? Jo ho poso en una bossa. Això ho arreglaré, això ho arreglaré, això ho arreglaré...
2: Però si ho portes, al final, és el que importa, no? Encara que tardis una mica
0: llavors
2: més.
0: Llavors porto la bossa sencera, però igual han passat tants mesos que hi han camises que eren d'hivern i ja som a l'estiu,
2: bueno,
0: o ja
2: m'he
0: oblidat, o fins i tot em demostro a mi mateixa que allò no calia que ho reparés perquè no ho he trobat a faltar. La Tere, que està aquí, ens acompanya des de l'altra banda de l'estudi, ens va fent que sí amb el cap, la Tere Zamora, col·laboradora també del programa, i va fent que sí amb el cap perquè ens som conscients de que tenim coses que no fem servir. Què més? Podem crear, no?
2: Sí, podem crear i podem personalitzar. Amb les peces que veiem que tenen un forat però que potser li volem donar una volta al disseny, doncs busquem aplicacions cosides, podem brodar retalls de tela també i transformar la peça que semblava inútil en aquell moment en una nova i personalitzada, que això és molt guai.
0: O fins i tot allò que vas explicar l'altre dia, quan parlàvem de les terrasses i dels balcons, que la gent feia amb roba que ja no utilitza fundes de coixí. Això és molt divertit.
2: També. Sí, sí, de coixí. També he vist fundes per les tabletes electròniques.
0: O estotxos
2: pels bolígrafs. Sí, també. I els ordinadors, també. Molt guai.
0: És a dir, que això... I si no, una altra idea, però és que ara em mataré perquè falta molt, però coses per Nadal.
2: Decoracions. Sí, sí, sí, això és un tema que quan arribi el moment tornarem a parlar perquè a nosaltres les coses així creatives i de decorar ens encanten.
0: Molt bé, per tant, el do it yourself aquest que diuen, que és la traducció de fes-t'ho tu mateix, és ideal per això. I llavors, si de cap manera veig que això m'ho torni a posar. Perquè m'ho va regalar el meu ex i no ho vull veure. Què faig?
2: A veure, el que estaves dient era una manera perfecta de desfer-te una mica de...
0: No, no, no, me'n vull desfer del tot. Què faig? Ho porto a algun lloc, no? Que algú pugui aprofitar.
2: Sí, de vegades ho hem dit, que sempre tenim amigues, familiars, algú a la feina, companyes de feina, que segurament el que a tu no t'agrada li pot interessar a aquella persona i és completament el seu estil i estarà agraïda per sempre.
0: Escolta, fem un últim recordatori, Marta, perquè a banda de reparar, personalitzar, redissenyar la teva roba i la teva vida, si vols, com deia aquell anunci d'una casa de mobles, fem això de pensar que llancem el contenidor de la roba. No ha de ser només roba en bon estat. Exacte. Hem de tenir clar que la roba que llancem al contenidor es pot fer servir a posteriori per diferents usos. És a dir, la que no està en bon estat es fa servir com a recurs per a produir noves peces, però la que està en bon estat sí que s'aprofita doncs, a través d'entitats socials per repartir allà on faci falta.
2: Molt important.
0: Recordem també... Això no sé si ho saps, però en aquests contenidors també s'hi pot llançar roba de la llar. Tovalloles, draps de cuina.
2: Mai hi penso, llençols. La roba de la llar.
0: Clar,
2: sí.
0: Els draps de cuina, per exemple, es fan molt malbé, perquè si es fa servir...
2: Sí.
0: Que hauríem de ser així, és a dir, hauríem de fer servir el drap de cuina de tota la vida, de roba, no pas els de paper, perquè estem produint més residus.
2: Sí, fatal.
0: Clar, el drap de cuina, al final, o es taca, o es fa, o es gasta... doncs també el podem llançar al contenidor de la roba. Els llençols que ja no ens van, les tovalloles, el que sigui. Complements. Un cinturó, per exemple. Un mocador. Ara que estan tan de moda els mocadors...
2: Jo he recuperat tu en portes un,
0: Sí, avui sí. He recuperat mocadors de la meva mare i la meva àvia, però clar, quan els he anat a recuperar algun, jo mateixa m'he dit, Txell, això no cal. Doncs el contenidor de la roba.
2: L'enyorança que parlàvem.
0: L'enyorança. Aquell lligam emocional. Déu-n'hi-do, Marta, moltes idees avui per la roba. Gràcies, ens veiem la setmana que ve.
2: A vosaltres.
0: Vinga, adéu a tothom.
1: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

0: Ràdio Rubí, notícies. El ple del mes de juny, que tindrà lloc el pròxim dilluns, tindrà com a tema central l'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, POUM. Una aprovació que tirarà endavant amb els vots de l'equip de govern, PSC i En Comú Podem Rubí, i Veïns per Rubí, que ja ha avançat el seu vot afirmatiu al POUM. A més, el darrer punt de l'ordre del dia serà la renúncia del primer tinent d'alcalde del PSC, Víctor García, que se'n va treballar al Departament d'Educació. Les formacions polítiques amb representació a l'Ajuntament de Rubí posaran sobre la taula quatre qüestions a debatre al ple del mes de juny. Vox tornarà a portar a la sessió plenària una moció per rebutjar el procés de regularització impulsat pel govern espanyol i que finalitza aquest 30 de juny. Recordem que la formació ja la va retirar del ple de maig i ara hi tornen. En Comú Podem Rubí, per la seva banda, demana que els centres educatius s'adaptin a l'estiu a les onades de calor com la que tindrem a partir de diumenge segons les previsions meteorològiques. Per la formació, cal impulsar un pla de renaturalització de patis escolars amb arbrat, ombra i punts d'hidratació, un protocol municipal de confort tèrmic i un mapa de diagnosi dels centres educatius rubinencs. Andrés Medrano és el portaveu d'En Comú Podem Rubí.
1: El que demanem a la moció és que la pròpia administració responsable de la competència d'educació, que és la Generalitat, doncs aporti un programa de finançament que permeti, que ja ha començat a fer algun petit finançament, que permeti doncs, portar a terme aquestes actuacions de transformació de patis i de millora d'edificis. Què hem fet com a Ajuntament? Doncs ja estem en aquest camí. El que estem fent és electrificar els centres, de manera que amb autoproducció d'energia puguin fer part dels consums que es deriven d'aquesta climatització. Són mesures de primera onada, com és la instal·lació de ventiladors. Ara s'han instal·lat aquests components a menjadors i biblioteques als centres i es posaran a les aules. Parlem de més de 600 ventiladors als diferents centres de la ciutat. Això serà una petita millora? Sí. Quina és la millora important que cal? Transformar els edificis i els patis.
0: I l'alternativa d'Unitat Popular a UP també presenta una moció a instàncies de la secció sindical de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Rubí sobre la situació de la brigada municipal. Finalment, el grup municipal d'Esquerra vol debatre sobre la preservació, recuperació i posada en valor del conjunt industrial del Vapor Nou com a espai patrimonial, cívic i verd de referència per a Rubí.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I el Servei Meteorològic de Catalunya, Meteocat, ha emès per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Precisament coincideix amb l'inici oficial de l'estiu, concretament a les 10:24 d'aquest diumenge. Les comarques que s'inclouen en aquest avís per diumenge són el Segrià, Pla d'Urgell i la Noguera, i de cara a dilluns l'avís s'amplia a un total de 26 comarques, inclòs el Vallès Occidental. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid dilluns. A més, les nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors. En el cas de la nostra ciutat, tant diumenge com dilluns, les temperatures màximes pujaran fins als 35 o 36 graus.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I en esports, una cita doble és la que tenim per al cap de setmana. Siscu Lara García.
3: El torneig internacional de petanca, organitzat per la Unió Petanca a les Torres Rubí, se celebrarà aquest cap de setmana, concentrant les cites tant en nois com en noies. Demà dissabte serà la categoria masculina, la que amb 64 tripletes lluitaran per aquest títol. La categoria femenina es disputarà diumenge amb un total de 32 tripletes participants. Pel que fa a les valoracions de la temporada, el CEP Sant Jordi masculí miren amb optimisme de cara al futur després de la bona campanya disputada en Copa Catalunya amb l'objectiu assolit, el de la permanència en aquesta categoria en la qual mai havia militat el club de la nostra ciutat. Un CEP Sant Jordi que, veient la bona feina feta, pensa en clau positiva de cara al futur. I en clau de campus d'estiu, hem de parlar del de l'Olímpic de Can Fatjó. Es tanquen les inscripcions dilluns que ve, començarà el dia 30, amb l'Streamender 13, així com també un escape room com a reclam per a les cites d'aquest any.
0: I això és tot per ara. Tornem amb més informació d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
2: I visca la Festa Major.
1: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 2:15, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
3: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre de 10 a 11 del matí.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, contents i feliços de tornar a compartir una nova estona de ràdio a prop en vostra. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles avui serà amb la formació La Coixinera, que ens venen a presentar el que és el seu nou disc, que porta per títol Quanta Ballera. I la segona entrevista amb l'Arturo Galla, dels Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, que també tenen nou disc al mercat, Jota per Copla. Comencem. Joan Dausà i Mama Douxa, dos dels artistes més interessants del país, s'uneixen en una sorprenent col·laboració a Papi, posa-la al disc, una cançó que es posiciona per ser un dels temes d'aquest estiu. L'escoltem, Papi, posa-la al disc, Joan Dausà i Mama Douxa. Veus

0: Tina, porta l'UQLL.
1: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
2: Ja tenim aquí també les efemèrides per la propera setmana de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
3: Bones, Joan Manuel. Comencem el nostre repàs de les efemèrides del 22 al 28 de juny. El 22 de juny de 1991 es va celebrar el Festival Rock and Reus amb sopa de cabra, els pets, sau, tancat per defunció, Tradivarius, Nats, Lats amb Busto, Detectors i Terratrèmol. El 22 de juny, però de 2023, va morir el pianista de jazz Lucky Guri. El 23 de juny de 1982 va néixer a Manacor la cantautora Joana Gomila. El 23 de juny, però de 1985, neix Josep Montero, vocalista d'Oques Grases. El 23 de juny de 2004 va començar la primera edició del Festival de la Veu de Banyoles en l'actuació d'en Jaume Sisa.

Seguim amb el nostre repàs, perquè el 24 de juny de 1981 se celebra el Festival Som una Nació, organitzat per la Crida a la Solidaritat al Camp Nou, amb les actuacions de Lluís Llach, Marina Rossell, El Tall, Manuel Gerena i La Trinca. El 25 de juny de 1950 neix el cantant més jove dels 16 jutges, el seu membre número 12, Maria Amèlia Pedrerol. El 26 de juny de 1971 va morir el virtuós del violí i compositor Joan Manén Planes, i el 26 de juny, però de 1967, va néixer el cantant i lletrista de Brahms, Francesc Rivera. El 27 de juny de 1979 neix l'acordionista Guillem Anguera, i el 27 de juny, però de 2018, l'Smithsonian Folklife de Washington convida Catalunya en la seva edició d'aquell any amb actuacions de Maria Arnal i Marcel Bagés, Les Anxovetes, Cobla dels Sons Essencials i Alidé Sans.

0: Més efemèrides. El 28 de juny de 1967 es du a terme el segon concert d'en Raimon al Palau de la Música Catalana de Barcelona. D'aquí sortiria el seu primer disc en directe titulat El Palau.
1: Gràcies, Pamela, i fins aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
1: Ens trobem ara aquí amb un dels membres de la formació La Cuixinera, en Jaume Punsola, per tal de presentar-nos el que és el nou disc, un disc que porta per títol Quanta Ballera. Jaume, hola i benvingut aquí a Actualicat.
3: Moltes gràcies.
1: Primera pregunta, Jaume, d'on ve el vostre nom, La Cuixinera?
3: La Cuixinera, doncs mira, això és el nom que rep la cornamusa al Maresme. En principi, segons tenim entès, o sigui, el sac de gemecs, vaja, cornamusa, els hi posaven una funda de roba, que era com una cuixinera del coixí o de la bossa del pa, per protegir la pell. I a partir d'aquí, per això en van dir La Cuixinera.
1: Jaume, a part de tu mateix, en l'actualitat, qui forma La Cuixinera?
3: Doncs mira, actualment La Cuixinera hi ha l'Alba Logan, que toca el sac, o La Cuixinera, toca la viola de roda, la gralla i la viola. Després tenim en Fèlix, que toca la tarota i la gralla, l'Ariadna, que toca el baix, l'Uri, que està amb la bateria, en Dani, que és toca l'acordió diatònic i el flabiol, i jo mateix, que toco la guitarra elèctrica.
1: Mm-hmm. El vostre repertori, Jaume, és de gènere tradicional, però què és el que aporteu de diferent vosaltres?
3: Bé, nosaltres des de l'inici, serà 25 anys que vam començar, i ja vam apostar per una mica a un repertori tradicional, però afegint una base més rockera. O sigui, de fet, sí que és veritat que alguns teníem, o sigui, el nostre origen musical venia més del rock, potser, i d'altres eren tradicionals, i vam pensar que, ostres, el fet de poder fer un ball tradicional i autòcton d'aquí estava molt bé i el podíem fer perfectament, afegint-hi aquests instruments de base més rockera, però que en un moment donat, dius, a veure, no sempre tenim un públic disposat a ballar, una jota o una sardana curta o el ball corresponent, sinó que és una cosa com més desenfadada o més punky, no?, que dèiem nosaltres. Aleshores, doncs, per això també era una mica el fet aquest, de fer una sonoritat més contundent i més, bueno, així...
1: Més rockera, no? Més
3: sí,
1: rockera.
3: Mm-hmm.
1: Jaume, en aquest nou disc, de manera especial, recolliu les cançons de Mataró i també del cançoner de Pineda, Tireu cap a casa, no?
3: Sí, sempre ha estat una de les coses que hem intentat potenciar, que és el repertori d'aquí del Maresme, donar-lo a conèixer, i com has dit tu, o sigui, agafar el cançoner de Pineda de Llorenç, un dels referents que tenim, igual que les cançons de Mataró que van estar recollides, i sí, o sigui, una mica és dinamitzar-ho, donar-li la importància que es mereix i donar-los a conèixer, perquè en definitiva és un llegat que no volem que es perdi, o volem que perduri, i per això hem apostat per posar, i de fet sempre anem o enllaçant temes o afegint, encara que hi hagi composicions pròpies, intentem afegir trossos o parts d'aquestes melodies.
1: On ha estat enregistrat el disc Quanta Ballera i qui l'ha produït?
3: L'hem enregistrat amb en Pau Vinyoles, que és un músic, tècnic i gran amic, que té l'estudi al so.cat, i està ubicat a l'Espluga... a Esplugues de Llobregat. Mm-hmm. I llavors ell ha fet tot el que és l'enregistrament, edició, mescles i producció, i després, un cop el va tenir fet, l'ha masteritzat en Ferran Conangla, per acabar doncs, de donar-li l'arrodoniment que es mereix el disc.
1: Els vostres espectacles són normalment amb la voluntat de muntar el Sarau. Com serà el nou espectacle després d'aquest disc, Quanta Ballera?
3: Doncs la idea és fer un ball, tal com diria en Josep Vicent Forxina, que fa el pròleg, diguem, del disc. O sigui, volem que sigui un espectacle per ballar, de ball, i, a més, com ja et dic, com diria en Josep Forxina, que sigui per catalano ballant. Sí, sempre parlem del català, com hem de vehicular-ho tot en català per temes de llengua, doncs en el ball una mica també. És a dir, hem agafat tots els pals, que diríem, catalans i autòctons d'aquí, bueno, per preservar-los també i donar-los a conèixer i evitar una mica el fet de, bueno, que estan molt bé i que s'han d'anar seguint fent, però que no ens pertanyen tant com seria el Borrer o un cercle circassià. I ens hem tirat doncs, a fer una jota, la sardana curta, una bolangera, el ball pla i corranda, o sigui, són tot peces ballables i de, ja et dic, balls d'aquí.
1: Ja per acabar, Jaume, heu començat fa unes setmanes ja a presentar el disc en directe. Quins seran els diferents llocs on podem trobar a partir d'ara en directe a la Coixinera?
3: Bé, doncs ara tenim en cartera, hi hauria el concert del 12 de juliol a Roda de Ter. Després, el 8 d'agost, anem a Roda de Barà. El 20 d'agost també ens anem cap a les Festes de Gràcia. I ara mateix, així de memòria, ja no en recordo cap. Sé que n'hi ha algun altre, però no sé on és. Mm-hmm. Quin dia ara?
1: Doncs tindrem ben informats dels propers concerts des d'aquí, de la Coixinera. Hem estat parlant amb el Jaume Ponsola, guitarra i veu de la Coixinera, per tal d'apropar-nos un xic més al que és el seu nou treball titulat Quanta Ballera. Ja ho sabeu, només el títol us predisposa a que si aneu a veure un concert de la Coixinera heu de tenir molt en compte que heu de ballar una miqueta com a mínim, no?
3: Mm-hmm. I tant. Això sobretot.
1: Gràcies, Jaume, i que vagi tot el millor possible.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest cap de setmana. Comencem per divendres. A partir de les 8 del vespre, Pep Lladó i Carlitos Miñarro al Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona. També a la mateixa hora, Sidonell, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi, entre d'altres, a la platja gran de l'Estartita de Torroella de Montgrí. Una hora més tard, a les 9, Auxili al Parc de la Festa de Reus. A 11:15, Esther i la Fúmiga a la plaça de la Constitució de Xàbia. I una hora més tard, a 11:45 de la nit, Hipnosi a la plaça Guillemot d'Andorra la Vella. Passem a dissabte, a partir de les 6 de la tarda, Sau a la Faràndula de Sabadell. A les 7 de la tarda, Obeses, Cel Obert, Increscendo i Dona del Sac a la plaça de la Serra de Montblanc. A les 8 del vespre, Penalba i Gené a la plaça Abat Oliva de Sant Miquel de Fluvià. També Clara Pella, a la mateixa hora, a la plaça del Castell de Sant Pere de Ribes, i també a les 8 del vespre, la Ludwig van a la platja gran de l'Estartit de Torroella de Montgrí. Mitja hora més tard, a 9:15, Arjau i Mariners de Riera, al Port Vell de Barcelona. A les 9 del vespre, els Catarres, al Parc de la Festa de Reus. A les 10 de la nit, al Casino de Rubí, la DJ Trapella. I acabem amb un parell de recomanacions pel diumenge. A 8:15, Maria Jaume a la finca El Vell Esguard de l'Arbós i Sexeni a les 9 del vespre a la platja fluvial del Dover.
0: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Avui, de nou, és tot un plaer el compartir els propers minuts de ràdio amb l'Arturo Galla, músic, compositor i un dels components de la formació Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Hola, Arturo, i benvingut de nou aquí, a Actualicat.
1: Què tal, com estem? Gràcies per pensar sempre en els nostres projectes.
0: Avui l'Arturo ens ve a presentar el nou disc dels Quico, que es diu, porta per nom, Jota per Copla. Primer de tot, Arturo, aquest disc és un homenatge també a Jesús Ventura, director, intèrpret i compositor de sardana. És així, no? Per què aquest homenatge?
1: Sí, és així, perquè el Jesús Ventura fa uns quants anys mos va sorprendre, primera, en que era un seguidor nostre, que desconeixíem, però era molt seguidor del Quico el Celio, el Noi, el Mut de Ferreries. I un dia ens va vindre amb la idea de que li agradaria arranjar cançons nostres, però és que en va arranjar moltes. Va arranjar fins i tot allò que es diu una cara B, no? Aquelles cançons. Uh-huh. I que era molt, molt fan, no?, dels Quicos. Uh-huh. Llavors, a través d'un altre amic comú, van proposar-nos un espectacle

0: testimoni algun dia en una gravació, en un disc. Allò ja ho farem, no? I, bueno, llavors ja, com coneixeu, pues de manera sobtada va morir el Jesús Ventura i això va quedar com una assignatura pendent. No? I pues, fa uns mesos vam tornar a intentar recuperar-la, no? Vam dir, això no, això s'ha d'escoltar, ha de quedar un testimoni, això ho hem de convertir en un concert, perquè realment significa una fusió molt interessant de la música popular a Catalunya. Mm-hmm. I per això, ara que hem tingut l'oportunitat de fer-ho, pues, evidentment és un homenatge, és un, en la memòria del nostre amic, de l'estimat Jesús Ventura, que va tindre aquesta idea, no? de que la música, de que els gèneres del sud se poguessin escoltar a través de la sonoritat d'una cobla.
1: Arturo, en aquest disc, doncs, sí que hi ha connexió total Tortosa-Reus, no? Els Quicos de Tortosa, la cobla Reus Jove, òbviament, de Reus.
0: Sí, sí, sí. Quan vam voler fer el projecte, no? de gravar el disc i recuperar-ho com a concert, vam pensar en el Marcel Casellas, perquè és un vell amic, estimat també, que coneix els dos mons, coneix molt el nostre circuit, diríem circuit folk, i coneix molt bé el món de la cobla. Per tant, ell era la persona idònia com per recuperar el vell projecte, no? per enllaçar aquell món que va pensar el Jesús Ventura i convertir-lo en lo que volíem fer, no? Però una de les coses que vam pensar conjuntament amb el Marcel va ser que la cobla havia de ser la cobla original que havia treballat amb el Jesús Ventura. I, per tant, sí, és la proposta és Reus-Tortosa, no? És Catalunya Nova, absolutament. Mm-hmm. I amb el nexe, amb aquesta unió tan important que ens ha aportat el Marcel Casellas.
1: Mm. O sigui que connexió Baix-Ebre, Baix-Camp i també Baix-Llobregat, no? Perquè el Marcel és de Esplugues de Llobregat.
0: Exacte, exacte.
1: Arturo, la Reus Jove és coneguda per la seva versatilitat i també per no tenir por de saltar-se, podríem dir, les parets de la sardana clàssica. Ha estat fàcil encomanar-los la picardia al ritme, la gamberrada de la jota o del fandango de l'Ebre?
0: Jo crec que sí, ha estat fàcil, bueno, també en bona part perquè ja venien de la feina que havia fet en ells el Jesús Ventura. I jo crec que ell els va encomanar això molt, molt bé, no? Perquè ell s'hi va implicar moltíssim i ell coneixia molt el nostre món. Penso que el Jesús va ser una peça clau. I sí, la cobla Reus Jove pues, ha mostrat aquesta versatilitat i bueno, fins i tot quan ara, ja es veurà, no? Quan puguem fer els concerts, aquesta manera de treballar, d'això d'implicar-se molt i convertir-se també els músics en una miqueta en actors, jo crec que sí, s'ha aconseguit. No ha sigut gens difícil. Evidentment, tots aquests projectes requereixen il·lusió i crec que ells l'han tingut, que això és el més important, i en il·lusió pues, ja, això és el pas previ per aconseguir qualsevol cosa que pugui semblar laboriosa o difícil.
1: Arturo, quins han estat els criteris que heu seguit per triar els temes d'aquest nou disc?
0: Bueno, els temes que va arranjar el Jesús Ventura i són tots. Ell va triar uns criteris on hi havia la jota, hi havia el fandango, hi havia la habanera, que és un gènere no només del sud, sinó és un gènere que no és el gènere de la

0: cobla sardanística, però que és un gènere de música popular d'arreu de Catalunya, que l'Havanera arriba des del nord fins al sud del país, i molt més al sud encara, perquè al País Valencià també hi ha havaneres molt boniques. Crec que el Jesús va escollir uns quants gèneres en molt bon criteri, i ell també va ser el que va fer una peça on la sardana esdevenia una jota. Per tant, la part que va arranjar el Jesús Ventura és tota la original, i llavors hi ha unes aportacions. El Marcel Caselles, evidentment, ha vingut no només a dirigir, no només a unir les dues formacions sota la seva direcció, sinó que també hi ha posat el seu segell personal i ha arranjat també alguns temes, que no formaven part del repertori arranjat pel Jesús. I en aquest aspecte pues, també hi ha hagut experiments importants, no? Com el de convertir un pas doble d'estos catalans, no? de festa major, convertir-lo en sardana, i coses més modernes, alguns experiments que, bueno, sabem que el Marcel Caselles ja sabeu que fa molts anys que experimenta, no? en la mescla, en el mestissatge de músiques. Ell ja ha fet moltes coses a partir de la sardana, no? I aquesta saviesa del Marcel pues, també l'ha posat al servei de l'arranjament d'alguns temes nous, més actuals, que tenen fins i tot una sonoritat més moderna, com el No tinc diners, no? No tinc diners, on també hi apareixen, a part de la cobla i la rondalla, pues, hi apareixen altres instruments i altres sonoritats més actuals.
1: El Marcel Caselles, com tu deies, tot un innovador, entre d'altres coses, darrerament coneixem que ha estat l'impulsor d'una formació com la Copla Catalana dels Sons Essencials, no? La connexió, però, molt bona amb ell, no?
0: Sí, la connexió ha estat excel·lent. Nosaltres, Quico Alcelio i el Nadeu de Ferreries, ja havíem treballat, havíem fet espectacles junts amb el Marcel Caselles i la Cobla Catalana dels Sons Essencials, i este record i esta experiència tan bonica va ser definitiva per pensar ràpidament amb el Marcel per recuperar i per tirar endavant este projecte, no? La gravació, el disc, tota la producció. Per tant, sí, jo, ja que estem parlant del tema, aprofito per dir que el Marcel se l'hauria de tindre molt més en compte, no?, quan se parla d'estos experiments, d'estos mestissatges, d'estes fusions que s'estan fent avui en la música catalana. Penso que ell ha estat dels pioners, ha estat una persona arriscada, valenta, i que ha fet moltíssimes coses per això, però a nosaltres és un luxe poder treballar en ell.
1: En definitiva, Arturo, després de tants anys de picar pedra defensant la jota com a cant nacional, sentiu que vestir-la ara amb la Copla Reus Jove és una mena de graduació, podríem dir, o de celebració de la majoria d'edat del gènere?
0: Jo crec que aquesta fusió ha enriquit a les dues parts, als dos gèneres, no? Penso que per a nosaltres ha estat una sorpresa veure com sonen els gèneres del sud. Quan parlem de jota, el nom del disc, jota per cobla, quan parlem de jota és una manera que tenim de batejar tots aquests gèneres, no? Que aquests aires del sud, de jota, fandango, bolero, cants de treball, habaneres, tot això a través de la sonoritat, de la brillantor que li dona la cobla, se revestix, bueno, penso que se manifesta com una música essencialment mediterrània. El so mediterrani de la mescla és fabulós per a nosaltres, eh? Jo crec que el públic ho dirà quan ho pugui escoltar, però és un descobriment. I jo crec que les dues parts s'enriqueixen molt, perquè estem molt acostumats a escoltar només la... Ja sabem que les cobles fan moltes coses, però bona part de la gent de Catalunya identifiquem el so de la cobla amb el gènere de la sardana. I crec que descobrir com pot arribar a sonar un gènere del sud amb una cobla i al mateix temps descobrir quines possibilitats també té una cobla, crec que és un enriquiment per a les dues parts. Nosaltres, en aquest aspecte, sí que, pel que tu has dit, Joan, quan hi ha un tema que li diem la jota més bella. O sigui, quan sí. Jugant amb la paraula, amb l'expressió de la sardana, és la dansa més bella entre les danses que es fan i es desfan, nosaltres amb el Quico Alcel i el noi Almut de Ferreries ara diem que amb l'aportació de la cobla anem a fer la jota més vella. Per tant, jo crec que, evidentment, bueno, nosaltres com a pares de les criatures n'estem molt satisfets, però i qui ho ha de dir, si realment han fet la jota més vella, serà ara el públic.
1: I Arturo, sé tanta gent a dalt de l'escenari canvia completament la dinàmica. Com s'ho faran als quicos i per mantenir per un cantó la comicitat i la proximitat amb el públic davant d'aquest, podríem dir, mur de so de cobla?
0: Bé, aquí ha estat el laboriós, la il·lusió que li han posat i el sobreesforç que fan els companys de la cobla Reus Jove en no mostrar-se, com tu dius, com un mur, sinó tot el contrari, no? En integrar-se absolutament a estos guions de vegades que fem, que ens agrada fer el Quico Alcel i el noi Almut de Ferreries, que ens agrada fer molt més que música, explicant bé les coses, explicant d'on venen i explicant-ho en humor, en ironia. I jo crec que aquí és on tant el Marcel li agraden molt aquestes coses, també, aquestes aventures, i crec que aquí és on hi ha este sobreesforç de tothom per això, no? per integrar-nos en esta escenificació especial que suposa fer un concert de Quico Alcel i Almut de Ferreries amb 11 músics més i un senyor que fa de director, que no són només uns músics que estan allà a l'escena, sinó que hi participen activament. I crec que el resultat és d'una integració molt, molt bonica. Bueno, mos ho passem molt bé i crec que la intenció és que la gent també s'ho passa molt bé escoltant-nos.
1: Ja per acabar, Arturo, quan podrem veure ja en directe aquest jota per cobla?
0: Bé, hem tingut alguna oportunitat de fer-lo, perquè abans de gravar el disc el món de la cobla ja es va interessar, perquè vam estar un festival a Palamós que es diu Amb So de Cobla, i l'han pogut fer a alguns llocs, una petita part, una mostra, la vam poder fer també a la Fira Mediterrània de l'any passat, però ara tot l'espectacle ja com a presentació del disc, perquè ara ja tenim el disc i per primera vegada fem un vinil,
1: molt bé.
0: El que també ens fa molta il·lusió. Pues la presentació del disc com a tal tindrà lloc en la primera de les dates que tenim, serà el dia 11 de juliol al Festival Roda Folk a Roda de Ter, allà al costat de Vic, un festival ja amb molts anys de tradició, i allí serà el primer lloc on podrem presentar aquest disc.
1: Doncs ja ho sabeu, el disc dels Quico Alcel i el noi Almut de Ferreries, jota per cobla, el podeu trobar ja a les diferents plataformes digitals. i tal com deia el mateix Arturo, també en format vinil. A partir de l'11 de juliol esperem que rodi i molt la música en directe dels Quicos. Arturo, gràcies de nou per compartir una estona amb nosaltres i us desitgem els millors dels desitjos per aquesta nova producció.
0: Moltes gràcies. Ja saps, Joan, que sempre és un plaer estar xerrar amb tu i compartir amb tu. Gràcies, de veritat.
1: Abraçada, Quico.

0: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Tornarem d'aquí 7 dies, ja ho sabeu. Mentrestant, si podeu i feu l'esforç possible, escolteu música en català i en directe. Adeu-siau.
1: L'actualitat de la música en català tornarà amb Actualicat.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Aquest dissabte, a partir de les 9, tindrà lloc el ple municipal extraordinari sobre l'estat de la ciutat a la sala de plens de l'Ajuntament de Rubí. Es tracta d'una sessió plenària que es fa un cop l'any i que serveix per balanç de la gestió del govern municipal i també de l'oposició en els darrers 3 anys. De fet, és el darrer ple d'aquestes característiques d'aquest mandat, perquè al maig de 2027 se celebraran les eleccions municipals. L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, serà l'encarregada d'obrir el torn de paraula per fer una diagnosi sobre la ciutat i sobre l'acció del govern que encapçala. El juny de 2025, Martínez va parlar sobre seguretat, el manteniment de la ciutat, sobre equipaments esportius i sobre el casino, que llavors estava en obres i que es va poder inaugurar el desembre de 2025. Després de la intervenció de la primera edil, seran els portaveus de les formacions polítiques que tenen representació a l'Ajuntament els encarregats de donar la visió de Rubí, començant per Andrés Medrano, portaveu d'En Comú Podem Rubí, soci del PSC en el govern municipal. L'any passat, Medrano va resumir les accions fetes per les àrees que estan a les seves mans, és a dir, medi ambient o habitatge.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha presentat el nou programa comarcal de sensibilització sobre els residus Petits Gestos, Grans Canvis, una iniciativa que vol augmentar la recollida selectiva, reduir la fracció resta i promoure nous hàbits de consum i reciclatge als municipis de la comarca. El president del Consorci, Rafa Gueto, admet que la situació actual encara té marge de millora i assegura que les grans ciutats continuen sent el principal repte.
2: Estaríem en un aprovat molt justet, perquè sí que hi ha poblacions que compleixen amb els objectius de recollida selectiva de residus, però d'altres que no. En termes generals, aquelles poblacions que són més petites o mitjanes, doncs sí que tenen implantats sistemes més eficients de recollida, i les grans ciutats és l'assignatura pendent. És aquí on en els propers anys haurem de fer un salt qualitatiu i quantitatiu en la millora de la recollida selectiva.
1: La campanya es desplegarà durant aquest any i el següent amb punts informatius, activitats itinerants, presència en festes majors i accions en escoles, equipaments esportius i espais comunitaris. L'objectiu és acostar el missatge a la vida quotidiana i reforçar la idea que la gestió dels residus és una responsabilitat compartida. Des del Consorci també remarquen que reduir residus i separar millor no només té un impacte ambiental, sinó també econòmic. Amb aquest programa, el Consorci confia a millorar els resultats de recollida selectiva i avançar cap als objectius marcats per la normativa europea.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en informació esportiva, cap de setmana amb molta petanca a la nostra ciutat. Xisco Lara García.
3: Entre dissabte i diumenge, concentrat en un cap de setmana que es disputa el torneig internacional Ciutat de Rubí de Petanca, organitzat per la Unió Petanca a les Torres Rubí, amb 64 tripletes presencials en categoria masculina que disputaran demà. La competició diumenge serà la cita en categoria fèmines, en el seu cas amb un total de 32. A partir d'aquí, pel que fa als campus, hem de recordar que el de l'Olímpic de Can Fatjó tindrà enguany a l'Streamer de 13, així com també un escape room dedicat al futbol, com a reclam de cara a aquesta proposta per tenir els nens i nenes entretinguts durant el mes de juliol a l'entitat rubinenca. I pel que fa al bàsquet, el CEP Sant Jordi fa una valoració ben positiva del seu conjunt masculí després d'assolir la permanència en la Copa Catalunya, categoria a la qual mai havien jugat. Bona campanya, la qual fa ser optimistes dins de l'entitat de cara al pròxim any, en què aspiraran a alguna cosa més.
1: I això és tot per ara. Tornem amb més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
4: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
5: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Bon vespre. Òscar Ordeig justifica el rodatge de The Last Druid a l'antic camp de golf perquè compleix els requisits de protecció. Després de mesos de polèmica popular, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha explicat que la gravació de la pel·lícula compleix els requisits de seguretat. Recordem que la Generalitat i l'Incasòl van autoritzar la gravació del film protagonitzada per Russell Crowe al febrer. I el ple del mes de juny, que tindrà lloc el pròxim dilluns, tindrà com a tema central l'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Una aprovació que tirarà endavant amb els vots de l'equip de govern, PSC i En Comú Podem Rubí, i Veïns per Rubí, que ja ha avançat el seu vot afirmatiu al POUM. I el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha presentat el nou programa comarcal de sensibilització sobre residus, Petits Gestos, Grans Canvis. Una iniciativa que vol augmentar la recollida selectiva, reduir la fracció resta i promoure nous hàbits de consum i reciclatge a la comarca. I sobre el temps, acabem la setmana amb molta calor a les portes del que ens arriba diumenge, la primera onada de calor d'aquest estiu. Ens ho explica, com cada dia, el Lluís Mi Pérez de la xarxa.
1: Bona tarda, calor i xafogó, la que estem tenint aquest divendres, i una altra vegada tenim alguns ruixats que estan molt arrapats. A l'Alt Pirineu, gairebé tots ells estan ja al vessant francès del Pirineu, però algun ruixadet molt local tenim a l'Alta Cerdanya, també a l'extrem nord de l'Alt Urgell o del Pallars Sobirà, a l'Aran, alguns racons del Principat d'Andorra. Gran part del país simplement té alguns núvols prims, un palet de polsim en suspensió i aquesta calor i xafogó, que és evident a molts indrets de Catalunya. Atenció, perquè aquesta nit i matinada ens arribarà alguna tempesta seca, sobretot per les comarques de Ponent i de l'interior. Demà al matí acabaran sortint pel Pirineu, poca pluja, quatre trons i un ambient molt xafogós, i ja el dissabte acabarà sent una jornada més tranquil·la una altra vegada, més vent al sud de Lleida i la temperatura que pujarà una mica, però sens dubte que el diumenge ja s'acabarà desbocant. Arribarà l'estiu astronòmic amb unes temperatures de molt rigorós estiu, més de 40 graus a Girona i a Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Després de mesos de polèmica popular, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, ha explicat que la gravació de la pel·lícula The Last Druid a l'antic camp de golf compleix els requisits de seguretat. Recordem que la Generalitat i l'Incasòl van autoritzar la gravació del film protagonitzada per Russell Crowe al febrer. Tres mesos després es va aturar el rodatge perquè la productora no complia els requisits de protecció per evitar la propagació de la pesta porcina. Ara el conseller diu això.
2: Les restriccions d'accés al medi natural eren per l'esbarjo i el lleure. Les activitats econòmiques estan permeses, però sempre i quan es compleixin uns requisits, un tancament. Un tancament i un control i desinfecció de les entrades i sortides.
0: El conseller ha justificat d'aquesta manera que s'estiguin fent activitats al medi natural mentre la ciutadania té restringit el pas. Ho ha fet en un reportatge de TV3 del periodista rubinenc Rubén Cabús. Segons explica Cabús, la productora ha implementat algunes mesures per garantir la seguretat. S'ha posat una tanca abans del set de rodatge per impedir el pas de porcs senglars i tots els vehicles que entren a l'espai són desinfectats abans i després. Així doncs, el rodatge s'ha recuperat i fins i tot s'han creat nous sets i localitzacions per al film. El reportatge de TV3 també ha recollit els testimonis d'alguns ciutadans i la majoria d'ells no veuen amb bons ulls que s'hagi autoritzat aquesta gravació, mentre la població té prohibit anar a l'espai natural de les zones restringides.
3: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: El ple del mes de juny, que tindrà lloc el pròxim dilluns, tindrà com a tema central l'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM. Una aprovació que tirarà endavant amb els vots de l'equip de govern, PSC i En Comú Podem Rubí, i Veïns per Rubí, que ja ha avançat el seu vot afirmatiu al POUM. A més, el darrer punt de l'ordre del dia serà la renúncia del primer tinent d'alcalde del PSC, Víctor García, que se'n va treballar al Departament d'Educació. Les formacions polítiques amb representació a l'Ajuntament de Rubí posaran sobre de la taula quatre qüestions a debatre al ple del mes de juny. Vox torna a portar a la sessió plenària una moció per rebutjar el procés procés de regularització impulsat pel govern espanyol i que finalitza aquest 30 de juny. Recordem que la formació la va retirar del ple al maig i ara hi tornen. En Comú Podem, Rubí, per la seva banda, demana que els centres educatius s'adaptin a l'estiu i a les onades de calor, com la que tindrem a partir de diumenge segons les previsions meteorològiques. Per la formació cal impulsar un pla de renaturalització de patis escolars amb arbrat, ombra i punts d'hidratació, un protocol municipal de confort tèrmic i un mapa de diagnosi dels centres educatius rubinencs. Andrés Medrano és el portaveu d'En Comú Podem Rubí.
4: El que demanem a la moció és que la pròpia administració responsable de la competència d'educació, que és la Generalitat, doncs aporti un programa de finançament que permeti, que ja ha començat a fer algun petit finançament, que permeti doncs, portar a terme aquestes actuacions de transformació de patis i de millora d'edificis. Què hem fet com a Ajuntament? Doncs ja estem en aquest camí. El que estem fent és electrificar els centres, de manera que amb autoproducció d'energia puguin fer part dels consums que es deriven d'aquesta climatització. Són mesures de primera onada, com és l'instal·lació de ventiladors. Ara s'han instal·lat aquests components a menjadors i biblioteques als centres i es posaran a les aules. Parlem de més de 600 ventiladors als diferents centres de la ciutat. Això serà una petita millora? Sí. Quina és la millora important que cal? Transformar els edificis i els patis.
0: I l'Alternativa d'Unitat Popular, AUP, també presenta una moció a instàncies de la secció sindical de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Rubí sobre la situació de la brigada municipal. Finalment, el grup municipal d'Esquerra vol debatre sobre la preservació, recuperació i posada en valor del conjunt industrial de Vapornou com a espai patrimonial cívic i verd de referència per a Rubí. I aquest dissabte, a partir de les 9, tindrà lloc el ple municipal extraordinari sobre l'estat de la ciutat a la sala de plens de l'Ajuntament de Rubí. Es tracta d'una sessió plenària que es fa un cop l'any i que serveix per fer balanç de la gestió del govern municipal i també de l'oposició en els darrers 3 anys. De fet, és el darrer ple d'aquestes característiques d'aquest mandat perquè al maig de 2027 se celebraran les eleccions municipals. L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, serà l'encarregada d'obrir el torn de paraula per fer una diagnosi sobre la ciutat i sobre l'acció del govern. Després de la intervenció de la primera edil, seran els portaveus de les formacions polítiques els encarregats de donar la visió de Rubí, començant per Andrés Medrano, portaveu d'En Comú Podem Rubí i soci del PSC en el govern municipal. Per part de l'oposició intervendran per aquest ordre Marina Dolcet, portaveu de l'Alternativa d'Unitat Popular, Antoni García, de Veïns per Rubí, Juan José Giner, del Partit Popular, Nerea Andrés, de Vox, Montse Soler, d'Esquerra Republicana de Catalunya i, en darrer terme, Rafael Gueto, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya de Rubí.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I el Servei Català de Trànsit preveu que uns 610.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona entre avui al cap de setmana i dimarts 23 de juny per celebrar la Revetlla de Sant Joan. Segons aquests càlculs, dimecres tornaran 290.000 vehicles. S'ha dissenyat un dispositiu especial que comença precisament aquesta mateixa tarda. Les carreteres de la costa concentraran bona part de les complicacions d'aquests dies. En concret, les autopistes AP7 i la C32 seran les vies amb més densitat de circulació. Per això, Trànsit desplegarà mesures especials com carrils addicionals i la restricció de vehicles pesants. La consellera d'Interior, Núria Parlom, parlava aquesta setmana d'aquest dispositiu.
5: Tenim un cap de setmana previ, que és el del 19 al 21, cap de setmana previ a la Revetlla, és a dir, aquest cap de setmana, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles. Després tenim la Revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. També tindrem doncs, els controls habituals de campanyes de drogoalcoholèmia del 22 al 28 de juny, amb 678 controls previstos en les àrees regionals de trànsit i també els controls específics per conductors vulnerables, motoristes, amb el Premot. Ja ho hem començat a fer el cap de setmana passat, aquest cap de setmana passat, i el 20 i 21 de juny, en col·laboració també de les policies locals.
0: Hem de recordar també que la Generalitat afronta aquesta Revetlla de Sant Joan en un context d'alerta per incendis després d'un cap de setmana marcat per diversos focs simultanis. Les autoritats adverteixen del risc afegit que comporta l'ús de pirotècnia, especialment en zones properes a vegetació. Per fer-hi front, els bombers de la Generalitat reforçaran el dispositiu amb un 50% més del personal, amb especial atenció a possibles incendis, tant urbans com forestals. I el Servei Meteorològic de Catalunya, a més per diumenge, el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any, que coincideix amb l'inici oficial de l'estiu. Les comarques que s'inclouen en aquest avís per diumenge són el Segrià, Pla de l'Urgell i la Noguera. I de cara a dilluns, l'avís s'amplia a un total de 26 comarques, inclòs el Vallès Occidental. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid dilluns. A més, les nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors. En el cas de la nostra ciutat, tant diumenge com dilluns, les temperatures màximes pujaran fins als 35 o 36 graus. En aquest sentit, des de Protecció Civil es demana a la ciutadania extremar les precaucions i seguir una sèrie de recomanacions. Per exemple, hidratar-se bé, tenir especial cura dels infants, de la gent gran o de la gent amb malalties cròniques, o fer menjars que siguin lleugers i rics en aigua, amb fruites, verdures i hortalisses, per tal de recuperar les sals minerals perdudes per la suor. En cas de deshidratació, cal avisar urgentment als serveis mèdics o al 112, situar-se en un indret més fresc i beure aigua fins que arribin els professionals de la salut.
3: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
0: I el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha presentat el nou programa comarcal de sensibilització sobre residus, petits gestos, grans canvis. Una iniciativa que vol augmentar la recollida selectiva, reduir la fracció resta i promoure nous hàbits de consum i reciclatge a la comarca. El president del Consorci, Rafa Hueto, admet que la situació actual encara té marge de millora.
6: Estaríem en un aprovat molt justet. Molt justet, perquè sí que hi ha poblacions que compleixen amb els objectius de recollida selectiva de residus, però d'altres que no. En termes generals, aquelles poblacions que són més petites o mitjanes, doncs sí que tenen implantats sistemes més eficients de recollida, i les grans ciutats és l'assignatura pendent. És aquí on en els propers anys haurem de fer un salt qualitatiu i quantitatiu en la millora de la recollida selectiva.
0: La campanya es desplegarà durant aquest any i el següent, amb punts informatius, activitats itinerants, presència en festes majors i accions en escoles, equipaments esportius i espais comunitaris. Des del Consorci també remarquen que reduir residus i separar millor no només té un impacte ambiental, sinó també econòmic. Així ho resumeix Cueto.
6: És que els petits gestos, allò que fem sense pensar en la nostra vida quotidiana, té un impacte i genera grans canvis, i és important que siguem conscients.
0: Amb aquest programa, el Consorci confia en millorar els resultats de recollida selectiva i avançar cap als objectius marcats per la normativa europea.
3: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: I els castellers de Rubí ja estan preparats per la festa major. Els escarlats, que estan treballant per tornar a ser colla de ple dret, faran 3 castells de 6 a la seva diada de dissabte, 27 de juny. La cap de colla, Anna Llepes, ha explicat al magazín Rubí al dia que estan només a 5 construccions de tornar a ser colla de ple dret, una mena de primera divisió dels castells que els permet tenir veu i vot a la coordinadora i formar part dels rànquings. Necessiten fer 18 castells de 6 pisos i en porten 13. Escoltem Anna Llepes.
7: Són els 3 castells de 6, que fa poc van tenir un petit tastet bastant bo el dia 7 de juny, que vam tenir dia de Sant Adrià, i van portar 2, el 3 i el 4, i van sortir genial. Llavors això va ser un punt de motivació per la colla i va ser un ei que els tenim. I ara pues, ens falta afegir el 3 de 6 amb agulla i ja està, que estem treballant perquè surti tot genial i així podem portar una diada amb els 3 castells de 6.
0: A banda del 3 de 6, el 4 de 6 i el 3 de 6 amb agulla, els escarlats també tenen prevista una altra novetat per la festa major, entrar a la plaça amb un pilar de 4 caminat. La jornada començarà a les 5 amb una cercavila des de la plaça de l'11 de setembre cap a la plaça de l'Ajuntament, on a les 6 arrencarà oficialment la Diada Castellera. I fins aquí l'informatiu vespre de Ràdio Rubí. Són gairebé un quart de nou del vespre i podeu continuar amb la programació de l'emissora municipal amb els esports del Cisco Lara García. No us ho perdeu.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Vinga, va, que ens posem en marxa. Benvingudes i benvinguts a l'emissora municipal Informació Rubinenca, amb els esports, avui amb un detall en clau de cap de setmana. Parlem de petanca i el torneig Ciutat de Rubí organitzat per la Unió Petanca a les Torres Rubí, però aprofundim. En bàsquet masculí, resum de la temporada del CEP Sant Jordi amb els protagonistes, els seus entrenadors al costat nostre, així com també mirem cap a un altre campus, el de l'Olímpic de Can Fatjó, que tancarà inscripcions el pròxim dilluns. Són els temes que posem sobre la taula que per aquest programa que arrenca. Sigueu benvinguts ara mateix.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Abans de parlar de bàsquet masculí, també d'aquest campus de l'Olímpic de Can Fatjó, el que fem és recordar que tenim un cap de setmana espectacular de petanca amb els dos tornejos Ciutat de Rubí, el Domes, demà des de quarts de nou i fins al vespre, i diumenge des de ben entrat al matí fins al migdia. Torneig Ciutat de Rubí organitzat per la Unió Petanca a les Torres Rubí, una data marcada en el calendari, com ens recorda sempre el, doncs, vicepresident secretari Luis Julián.
2: Cada any amb molta il·lusió, perquè és el nostre torneig, un torneig a més que està, bueno, tot el món de la petanca realment volen venir a participar amb aquests tornejos i bueno, és una gran responsabilitat i una gran il·lusió per part nostra.
1: Festa de la petanca. Sense cap mena de dubtes, convidem a tothom que s'acosti a Covasolera aquest cap de setmana a gaudir d'aquesta modalitat esportiva.
0: Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
1: Estem amb el Joaquim Sánchez, l'entrenador, i el seu ajudant, el Rafa Hernández, del CEP Sant Jordi, del primer equip masculí, per fer resum de la temporada. Com esteu, per començar?
3: Hola, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Suposo que tranquils i orgullosos amb el que heu fet, no?
3: Doncs sí, ara sí, la veritat és que sí. Portem unes setmanes que, abans d'acabar, ens costava molt, no sabíem exactament si acabaria la temporada mantenint la categoria, però estem més tranquils, sí que és veritat.
1: Tranquil·litat absoluta, tot i que sembla ser que no voleu plegar, no? Perquè em deia el Joaquim, em deia Rafa, que de moment continueu entrenant, preparant temporada, que no teniu pressa per agafar vacances.
4: Sí, bueno, a veure, no, pressa no en tenim, no? Però sí que volem ja parar, però clar, abans de parar hem de deixar tot engestit de cara a la temporada vinent, clar.
1: Clar, és que s'ha de preparar, en parlem en els pròxims minuts, però abans de parlar del futur anem a parlar d'aquest present. Quina temporada més maca, bienestar lo que bien acaba, cert, perquè també ha estat patida, no?
3: Sí, perquè vam començar molt bé, la veritat és que no ho esperàvem, els tres primers partits vam acabar amb victòria, i això doncs va fer créixer una mica, bueno, la moral dels jugadors, no? Perquè era una temporada potser de dubtes, sobretot al començament. El que passa és que després es va trencar una mica amb lesió de Rubén i la sortida de l'equip de Richard per qüestions de feina, no? I això ens va trencar una mica la dinàmica. Però bueno, sí que és veritat que el que bien acaba, bien estava, no? Però sí que és veritat que hem patit una temporada.
1: Clar, és que diu el Joaquim, tres primers partits, tres primeres victòries. Jo us vaig seguir aquells tres primers partits, perquè a més per horari va ser dies que vaig poder estar una mica més. Clar, jo no pertanyo a dins de l'equip, però és que jo vaig pensar, això serà una festa tota la temporada. Clar, no sabíem el que vindria després, no?
4: Bueno, a veure, una festa nosaltres sabíem que no seria, no? Sabíem que havíem de treballar, però sí que és veritat, com diu el Joaquim, que la lesió del Rubén, la pèrdua del Richard, després es van juntar amb les lesions del Dani i unes ausències importants per part del Sergio, ens van, bueno, trastocar una mica tot l'equip, i fins que no vam poder tornar a recomposar-se, pues, bueno, hem patit, però una festa no seria, i no serà l'any que ve tampoc, estigui segur.
1: I jo crec que, i ara em corregiu si voleu, però a mi em fa la sensació que el que va venir després, que van ser, em sembla que 8 derrotes seguides, si no m'equivoco, va ser molt dur, i això potser és el que va fer més fort a l'equip, pot ser?
3: Bueno, jo sempre hem dit que, nosaltres sempre hem dit que l'equip no es va trencar. Hi ha equips que es trenquen i després no es pot recuperar durant la resta de temporada, no? I ells, suposo que al ser molts jugadors d'aquí de Rubí i que veien que era una cosa com seva, de dir, bueno, hem de mantenir els entrenos, la intensitat, perquè arribarà un punt que donarem la volta a aquesta situació. El ritme d'entreno no va baixar i vam esperar el nostre moment. Va costar que arribés, perquè no s'hagués agradat que fos abans, però bueno, al final doncs van trobar la recompensa.
5: Una recompensa que va arribar al final, o sigui, vau començar molt bé, vau acabar molt bé per assolir l'objectiu de la permanència.
4: Sí, sí, després del partit del Bellpuig, que va ser el punt d'inflexió, que van perdre 2 a casa, amb un partit molt disputat, és veritat que havien competit gairebé tots els partits, tot i perdre 8 o 9 jornades consecutives, però sí que és veritat que vam notar que l'equip estàvem jugant millor i només ens mancava fer aquest clic, no? I afortunadament el vam fer al final i vam guanyar 4 partits als últims 5, perdent només al camp del Barça, i un partit que vam tenir fins i tot opcions de guanyar.
5: Mm-hmm. Clar, però vosaltres, per dins vostre, veieu que la permanència era assolible o aquella sensació de mirar els números i on ens trobàvem es veia massa complicat?
3: Bueno, nosaltres veiem el calendari, el que ens quedava, i veiem que el rush final podia ser nostre. Nostre perquè, a més, ens enfrontàvem a equips que eren rivals directes i que el bàsquet a Vereix era favorable a nosaltres, que només havíem d'anar, bueno, o era favorable o teníem bastant a prop, no? En el cas del Sabadell, per exemple, no? Sí que és veritat que durant la temporada havíem dit coses que parlàvem nosaltres al cotxe de quan acabava un partit o un entreno, que el bàsquet, ho he dit diverses vegades, que no estava sent just en nosaltres, perquè la veritat és que la ritme d'entrenos era bo i les ganes i la intensitat dels nois era bona. El que passa és que sigui nosaltres, com a entrenadors, veiem que el rush final era l'important. Si quèiem al final, doncs mira, baixaríem de categoria, però clar, vam fer un rush final increïble.
5: Bé, això no ha passat, per tant, estem de nou en Copa Catalunya. L'important, de nou en aquesta temporada, encara me'n recordo, quan fa un any, si fa no fa, vau estar els dos aquí, va ser doncs, que anàveu molt contents del que us havíeu trobat al CEP Sant Jordi, era la vostra primera temporada, teniu una segona, manteniu aquesta visió d'aquesta entitat, que crec que és el més important. Abans ho apuntava el Joaquim, el fet que els jugadors són de Rubí, això els fa creure molt més en el projecte. Com esteu? De moment suposo que tot va pel mateix camí, no?
4: No, nosaltres estem encantats. La veritat és que hem tingut sempre, des del primer moment, amb els bons moments i, molt més important, amb els pitjors moments, el suport de tot el club, no? Ja no només a la junta directiva, sinó als propis... les pròpies persones que venen a veure els partits i ens donaven ànims i, bueno, i no podem estar més contents. A més, ja som una mica grans. Si no estiguéssim a gust, no hi seríem, segur, eh?
5: Sense cap mena de dubte. Som, deia, les persones més enllà dels membres de l'entitat, de la junta directiva, que les graderies, l'últim partit contra l'Almeda va ser un espectacle, vaja, més enllà del que s'estava veient a la pista, eh?
3: Sí, normalment la pista del Sant Jordi la veritat és que està sempre plena, no? Però la veritat és que l'últim partit... Nosaltres estàvem concentrats pel partit, eh? Però sí, és veritat que després a les fotos veus que el pavelló està ple, no? Però això és el que hem tingut aquests 2 anys que portem al Sant Jordi, no? La veritat és que la gent té ganes que... Suposo que estan identificats amb l'equip perquè hi ha un grup de jugadors que són d'allà de Rubí, a més pugem jugadors de la cantera, els fem jugar minuts, i això sempre és un reclam perquè el públic o la gent que vingui a veure bàsquet li pugui agradar.
5: No ha canviat, no?, en aquest sentit, tota aquesta feina que feu vosaltres habitualment del primer equip i tots els que ajuden de sota, que a més els encoratgeu perquè facin feina dins de la pista.
4: Sí, és que els clubs modestos han de mirar sempre a baix. O sigui, evidentment, si tinguéssim un pressupost amb el que poguéssim fitxar el que volguéssim, a lo millor tampoc ens agradaria, però bueno, lo important i lo maco és que tu juguis amb un bloc important de gent de casa, tinguis els 2 o 3 retocs que et donguin el que necessites i que no et pots trobar a casa, i després esperonar la gent de baix, perquè clar, si la gent que ve de baix veu que no té les possibilitats d'entrar en rotacions, pues es demoralitza i acaba marxant, i nosaltres sempre tenim puesto, de fet no fem equip de 12 fitxes mai, i no ho fem perquè volem justament tenir dos, tres, quatre jugadors que estiguin en rotació i amb dinàmica de veritat amb el primer equip.
5: amb aquests jugadors esteu treballant o esteu buscant també de fora aquests dies que encara esteu entrenant?
3: Bueno, estem treballant amb ells, però també estem buscant algun jugador que es pugui reforçar, no? Com ha dit el Rafa, és veritat que ens ha ajudat durant la temporada. De fet, sempre diem que, per exemple, nosaltres als entrenos portem 2 anys i no hem fet mai, a un equip amateur, no hem fet mai un entreno per sota de 10 jugadors. I això al bàsquet és molt important perquè bueno, et facilita agafar una dinàmica d'entrenaments més ràpid que no potser altres equips que els costa més sumar jugadors. I sí que és veritat que nosaltres, com ha dit ell, mira, hem de reforçar, tenir els jugadors de la casa, però mira, de reforçar les posicions que necessitem, que creiem que són importants per nosaltres.
5: Clar, perquè l'any que ve podem pensar en que l'equip pot funcionar bé, però normalment, amb molts equips, amb molts, amb moltíssims, i en qualsevol modalitat esportiva, el segon any en una categoria que han pujat és sempre molt complicada. No sé si en això, vosaltres que teniu experiència, també en sou conscients.
4: Bueno, aquest és un dels motius pel que volem reforçar un parell de posicions amb les que considerem que necessitem aquest punt una miqueta més que ens ajudi a mirar una miqueta més amunt cap a la classificació, no començar mirant cap a baix, no? O sigui, creiem que veritablement hem fet una progressió important dintre la categoria i hem de refrendar-ho. I hem de refrendar-ho intentant assolir el primer objectiu quan vam arribar aquí, que era mantindre una categoria mirant cap amunt, no mirant cap a baix.
5: I això ho mantindreu? Teniu molt clar aquestes peces? Ja s'estan treballant perquè estiguin l'any que ve?
3: Sí, sí, hem tingut, per això hem continuat fent entrenos, perquè convoquem a jugadors perquè vinguin, a veure si ens interessa. Nosaltres fem un seguiment durant l'any de jugadors que es poden interessar, perquè, clar, és el que parlàvem abans. Rubí no és una plaça bona per venir, no és una ciutat bona per arribar, i sí que és veritat que hi ha altres equips que tenen una part econòmica que és important. Nosaltres aquesta part no la tenim. El club fa el que pot, però no la tenim. Llavors, hem de mirar jugadors que ho tinguin més fàcil per arribar aquí i poder jugar i entrenar nosaltres.
5: Així que de cara a l'any que ve intentem passar-nos-ho bé de nou, no? En Copa Catalunya, nois?
4: Sí, sí, és que això és el principal. Aquí hem de treballar per passar-nos-ho bé. Si no ens ho passem bé, malament rai, o sigui que sí.
5: Aquesta. Perquè és un missatge important, tenint en compte que el club, ho parlàvem abans de començar, està en un moment important, està en un moment maco, ja no només vosaltres, sinó que les noies han pujat també, Primera Catalana, els nois, el filial va estar a punt també de pujar de categoria, el 3x3 ha estat una nova mostra de la posició sana que hi ha del bàsquet a la nostra ciutat. No sé, en aquest sentit, ara mateix fa goig, no?, com parlar de bàsquet a Rubí.
3: Bueno, i això, que el premi aquest que han guanyat amb la Débora Valdivia del tema de bàsquet girl, jo crec que és important. Estan en pujada, hi ha èpoques, els clubs hi ha èpoques que agafen una embrancida cap endavant, ara estan en pujada i ho han d'aprofitar. Aprofitar la pujada i després mantenir-se. I crec que el Sant Jordi de Rubí està intentant fer això.
5: Molt bé, doncs gràcies per venir. No sé quan comenceu temporada, ja ho teniu pensat?
4: Bueno, ara anirem de vacances. Primer ens acomiadarem dels nois, els deixem descansar i ja cap al setembre tornarem segurament.
5: Doncs Rafa, gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
5: Gràcies, Joaquim.
3: Vinga, moltes gràcies.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Estamos con Jona Alonso, uno de los responsables del campus del Olímpic Can Fatjó. Jona, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, buenos días, Cisco.
1: Bueno, pues queríamos charlar contigo para que nos expliques. Campus del Olímpic de Can Fatjó para este verano. Así, en cuestiones generales, explícanos un poquito cómo irá, luego iremos profundizando.
6: Bueno, pues como cada verano en julio, el Olympic Can Fatjó organiza el campus de verano dentro de un horario de 9 a 2, siempre con un buen día de 8 a 9, con una acogida para aquellos papás que de alguna manera pues empiezan a trabajar antes y necesitan llevar al niño antes, pero realmente las actividades son de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, es un campus de fútbol, porque al final es una entidad deportiva de fútbol, y bueno, donde sí que es verdad que en verano y debido también a las altas temperaturas, pues organizamos muchas otras actividades, sobre todo lo que tenga que ver con agua, que al final es muy necesario. Entonces, bueno, siempre dividimos las sesiones o los días en franjas, donde, bueno, hacemos una parte futbolística de tecnificación o de tareas de fútbol, y luego siempre una parte más lúdica, donde hacemos actividades, juegos de agua, y una última parte donde normalmente pues buscamos lo que más les gusta a los niños, que es jugar partidos de fútbol.
1: Se trata, por lo tanto, de un campus en el cual, y pese a que si no eres de fútbol te puedes apuntar igual, sobre todo está destinado a eso, ¿no? Al fútbol, que para eso estáis en el campo del Olympic.
6: Sí, sí, totalmente. Al final es verdad que aunque, bueno, si te gusta el deporte, debe de ir muy enfocado al fútbol. Hay otros campus que son multisport. Nosotros hacemos, intentamos variar, y como te digo, hay una zona siempre, una franja horaria dedicada a otro tipo de actividades y otros deportes, pero realmente el 70% del campus se trata de enfocarlo mucho al fútbol.
1: Un campus que decías será durante el mes de julio, es decir, se estirará desde aproximadamente, supongo que ese martes 30 de junio hasta que acabe el mes de julio.
6: Sí, es del 30 de junio al 31 de julio, sí, casi 5 semanas.
1: ¿Y qué precios tenemos?
6: Pues mira, los precios son variables también en función de cuántas semanas se apunten. Por ejemplo, pues creo, bueno, hay una promoción de si un niño o niña se apunta las 5 semanas, o si hace semanas sueltas. Los precios oscilan entre, bueno, la semana en que es normal de 5 días, de 75 euros, los 5 días. Bueno, la primera semana, si no recuerdo mal, son 4 días, son 60 euros. Y a partir de aquí, bueno, pues el campus completo son 300 euros, que hay un pequeño porcentaje de descuento. También tenemos la opción a nivel de hermanos, que tenemos un 10% para el hermano, para el hermano del niño que se apunte, el segundo hermano. Y en principio, pues por ahí oscilarían los precios.
1: Uh-huh. Perfecto, pues como último, para aquellos que les pueda interesar, en caso de que quieran apuntarse, ¿hay algún sitio, página web donde pueden ir? ¿Tienen que ir directamente al campo, allí al municipal de Can Fatjó? Cuéntanos un poco cómo la gente puede acceder a la información en concreto para ya apuntarse.
6: Pues mira, las inscripciones serían hasta el 22 de junio, es decir, este lunes, próximo lunes de la semana que viene. Y hay dos formas. Una es, pues, yendo a la entidad, al Olympic Can Fatjó, en horario de oficinas, que es de 6 a 8, de lunes a viernes. Y lo otro es contactando a través del teléfono, vía WhatsApp incluso, 695-19-97-67.
1: Perfecto, pues Jonah, gracias por atendernos y que os lo paséis muy bien, que a fin de cuentas es de lo que se trata en un campus, sobre todo los niños, pero ya que estáis los monitores también, ¿no?
6: Sí, tanto, al final lo más importante, siempre lo decimos, es pasarlo bien. La temporada ha acabado, las exigencias competitivas, toda esa parte donde, bueno, de alguna manera se mira mucho lo futbolístico, aquí también, pero sobre todo lo más importante es la diversión, el que se lo pasen bien, el compañerismo también, el respeto, el inculcar esos valores que dentro de un campus también son importantes, y que cuando el niño acabe el campus pues quiera volver, que al final es una parte importante. Déjame que te diga, Siscu, que este año, bueno, tenemos alguna novedad en cuanto a alguna actividad, porque durante la segunda, donde en la segunda semana hacemos un escape room, que nos viene una empresa desde fuera, donde va a montar todo un circo futbolístico con diferentes pruebas, competiciones, juegos, etc. Y bueno, este año tenemos la colaboración también, pues, de algún youtuber como de 13, que vendrá algún día a explicarnos su experiencia y hacer ese feedback con los niños, ¿no? Que a ellos siempre les gusta también, pues, saber un poquito de estas figuras que hoy en día pues asoman fuerte al escaparate futbolístico, ¿no? Así que, bueno, pues lo demás, lo dicho, lo importante es que vengan, que se diviertan, que se lo pasen bien, que hagan amigos incluso, o alguien que venga nuevo, pues que se integre dentro de este, sobre todo socialmente, de este, dentro de este mundillo, y nada, y disfrutar, y bueno, que al final sea una buena experiencia.
1: Muchas gracias.
6: Pues de nada, sisco a vosotros por darnos un poquito de visibilidad.
1: Ja sabeu que totes aquestes informacions les teniu a la nostra pàgina web. Rebeu una salutació del Toni Bravo Rodríguez i d'un servidor, Siscolar García. Bon cap de setmana.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. En un món on les lesions poden decidir una carrera, on un mal gest pot trencar un somni, hi ha professionals que no surten a la foto, però que són imprescindibles. Una futbolista no només juga partits. Corre, salta, es gira, xuta, rep cops, cau i s'aixeca. Té cicles hormonals que afecten l'estabilitat dels lligaments, el control muscular i la recuperació. Té menys suport estructural que els seus companys al masculí. Té menys visibilitat i sovint menys atenció. I quan alguna cosa no va bé, no sempre es troba resposta dins del club. És llavors quan apareix ell o ella, l'osteòpata. Aquell o aquella professional que no només pregunta on et fa mal, sinó que et diu el teu cos. Que escolta la respiració, les tensions ocultes, la pelvis que no es mou com hauria, el maluc que arrossega un gest mal après fa anys i hi posa les mans. Amb respecte, amb coneixement i sobretot amb temps, que és el que més falta en el futbol d'èlit. La diferència entre una jugadora que pot continuar jugant i una que s'ha d'aturar sovint no és un tractament espectacular ni una màquina nova. És algú que entén que el cos és un tot, que el dolor no sempre és on sembla, que una sobrecàrrega pot venir d'un mal recolzament, d'una vèrtebra que es bloqueja, d'un cicle menstrual que s'ignora, i això molts clubs encara avui no ho tenen integrat, ni pressupostat ni prioritzat. El futbol femení ha crescut, ha omplert estadis i ha canviat mirades, però dins del vestidor, en la intimitat de les lesions, encara queda molt per fer. I una d'aquestes coses és donar valor, espai i recursos a la figura de l'osteòpata. Perquè cuidar el cos d'un esportista no és un luxe, és una responsabilitat. I perquè quan una jugadora s'asseu davant d'un osteòpata, no està demanant cap favor, està defensant la seva carrera. Darrere de cada gol, de cada acceleració, de cada retorn d'una lesió, hi ha feina, molta feina. I a vegades aquesta feina no la veiem. No surt al marcador, no omple titulars, però és clau. Aquesta setmana hem agafat el micròfon per parlar amb una figura que cada vegada té més pes en el món de l'esport d'elit, però que encara no té prou reconeixement, la de l'osteòpata. I ho hem comprovat amb el Toni, un professional de cap a peus.
1: Toni, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Com vas iniciar-te en el món de l'osteopatia i què et va portar doncs, també a aplicar-la en l'àmbit esportiu?
2: Doncs jo vaig començar primer fent massatge esportiu, massatge estructural profund, però llavors te'n dones compte de quan tractes en les persones, les dones, relacions amb l'esport, que fa falta sempre alguna cosa més, perquè te venen lesions més complicades i llavors has d'intentar estudiar més per arribar a la lesió.
1: Com comencem a entendre el paper de l'osteòpata en el futbol? Quina és la seva importància?
2: Bueno, l'osteopatia, miré el cos en general en els tres plans, en lo visceral, l'emocional, l'estructural i muscular. I llavors, al final, tot té una relació, tot el cos té una relació en tot. No va el cos per parts.
1: Uh-huh. Quines diferències has notat en el teu treball amb dones esportistes respecte doncs, als homes, tant a nivell físic com també doncs, en la resposta a l'hora de fer el tractament?
2: Bueno, les dones, en general, aguanten molt més el dolor que els homes i a l'hora de la cadera, en tot relacionat amb lo de la dona, la menstruació, tot això, tenen altres dolors i tenen una estructura diferent. Llavors, per tractar tot això, desinflamar a vegades els òrgans, tot això, perquè la cadera els funcioni millor.
1: Quines són les lesions més freqüents en dones futbolistes en aquest cas?
2: A mi m'han vingut molt per genolls i per lumbars. El que és cadera, sacro...
1: Quins tipus de disfuncions o desequilibris corporals tracteu més sovint en jugadores de futbol i una mica quins són els factors que les provoquen? No sé si l'exigència o...
2: Bueno, al final, jo tot lo... Per mi el tractament, tot el que és fer un bon estirament, un bon tractament del cos després de l'esport. Però el que pateix més, jo per mi, són genolls i cadera.
1: Per tant, entenc que la manera de prevenir una mica aquestes lesions de genoll que comentes seria una prevenció, eh?
2: Prevenció, doncs, muscular, però treballar més que la força i fer un bon estirament.
1: I de quins estiraments estem parlant? Una mica per aquella persona que vagi molt perduda.
2: Bé, jo sempre el que recomano és tractar la planta del peu en una pelota de golf perquè s'afluixi molt bé tota la musculatura de la planta del peu, perquè tot va relació amb el genoll, el sòleo, que també és molt important, i isquios i quadríceps. Per mi això, tota la pressió que fa l'isquio al genoll,

0: Jo tot el que faig servir és manual. Jo no faig servir cap tipus de màquina. Sí que és més dolorós, però no, jo no faig servir màquines.
1: Tota aquesta prevenció que estem parlant, suposo que també és important en el futbol base, però hi ha molts equips que no disponen d'un osteòpata dins del seu equip. No sé fins a quin punt és important incorporar aquesta figura.
0: Bueno, aquí entrem en un tema complicat, perquè a Espanya el que em van és la fisioteràpia. Nosaltres estem per sota sempre. Llavors, això és un tema... Clar, això està en judicis, hi ha un munt d'històries que fora d'Espanya l'osteopatia està superimplantada a tot arreu. Hasta quan neixen nadons en cesària, és molt important fer un crani sacral. Però aquí a Espanya això no es fa.
1: I això què es deu?
0: La medicina està perdent de tot això. No, crec que no interessa.
1: I creus que encara hi ha com aquesta... que no es té prou consciència de la importància per part de la ciutadania i si és una mica tabú el tema?
0: Bé, jo crec que sí, la gent no coneix el que és l'osteopatia. Hi ha moltes escoles molt importants aquí a Catalunya, per exemple, jo vaig estudiar Vila Magna a Barcelona, que està lluitant molt per que et surti, treure endavant l'osteopatia, però no interessa.
1: Ja per acabar, parlant-nos de tu una mica de la formació i una mica de la trajectòria.
0: Bueno, jo vaig començar tard, perquè jo abans de tot això tenia una carpinteria, però el 2008 en la crisi vaig haver de tancar. I em vaig reinventar i vaig començar tot això. I vaig fer massatge esportiu, vaig fer massoterapia i spa, vaig fer diferents tipus de tècniques de massatge i tall de columna, massatge esportiu i rolfing, que és un massatge de profund, vaig anar ampliant estudis.
1: Doncs gràcies, Toni.
0: A vosaltres.
1: El Toni ha posat paraules a allò que passa dins els vestidors, però que queda fora dels titulars, com ja hem dit. El que ens ha explicat no és només una qüestió de músculs, ni d'ossos, ni de tècniques. És una qüestió de mirada, de respecte, d'igualtat real. I és dur, molt dur sentir que hi ha jugadores d'èlit que ho han guanyat tot i que, tot i això, encara han de pagar de la seva butxaca per rebre el tractament que necessiten per no jugar amb dolor. Perquè quan una futbolista arriba a la teva consulta, no només hi arriba amb una contractura o una lesió, i arriba amb un missatge no dit pel sistema. Cuida't tu perquè nosaltres encara no ho farem prou. I això, sigui el Barça, sigui el Llevant, el Sabadell o a qualsevol equip de primera, no hauria de passar. I el futbol base tampoc. Ja no toca. No en un moment en què el futbol femení ha demostrat tot, amb escreix i sense excuses. Els osteopates com ell feu una feina que no es veu però que es nota. I potser el que toca ara és això, visibilitzar-la, donar-vos espai, escoltar-vos, perquè cuidar el cos d'un esportista no és una despesa, és una inversió, en salut i en justícia. Gràcies des d'aquí per parlar clar i per fer allò que molts no volen fer, posar les mans on els altres posen silencis. Nosaltres seguim i ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos, el partit acaba de començar.

0: Rubí Sang amb Robert Fernández.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts, benvinguts una vegada més a l'únic programa radiofònic destinat íntegrament a promoure tota l'escena musical rubinenca. Això torna a ser...
0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Últim programa de la temporada 2025-26. Quina emoció. Sí, sí, avui tanquem un nou curs radiofònic del Rubí Sound i ho farem a ritme de la festa de les festes. La festa gran de Sant Pere, la festa major de Rubí, està a punt d'arribar. Del 26 al 29 de juny s'ompliran els carrers i les places de Rubí de bones vibracions i millor música. Música, per exemple, protagonitzada pels artistes rubinencs o entitats de Rubí City que volen difondre la seva filosofia associacionista i musical. Totes elles, sí, les entitats, han passat pel nostre programa. Bé, totes no. Faltaven els amics i amigues de Rubí Rock i de seguida arreglarem aquest petit problema. Donarem la benvinguda al Guillem Oliver i al Xisco per desgranar la proposta pensada per la jornada del divendres 26 a la plaça Pep Rovira. Rock, rock i més Rubí Rock. Però avui també us farem un petit resum de tot allò que ja hem desgranat anteriorment en els darrers programes de la temporada. Sí, sí, a més de petits detalls que no havien de passar totalment desapercebuts. Una repassada ràpida i esquemàtica per no perdre'ns cap actuació musical dels artistes o entitats rubinenques. Aquí continuem, sí, rebentant el tòpic de que no hi ha música a Rubí, doncs de que no hi ha protagonisme musical a la Festa Major de Rubí. Qui ho diu, això? Qui ho diu? Doncs qui ho digui, que s'ho faci mirar. O millor dit, que escolti un nou capítol de l'autèntic i genuí...
0: Rubí Sound.

0: La Festa Major de Rubí i Rubí Rock, dues constants inseparables que una vegada més ompliran la plaça Pep Rovira del millor rock. La propera nit del divendres 26 de juny i la matinal del 27 portaran l'empremta de la mítica entitat musical rubinenca. Una programació que desgranarem en profunditat gràcies al Guillem Oliver i al Xisco. Què tal, nois? Com esteu?
1: Hola, què tal?
2: Bona tarda.
0: Benvinguts, que feia temps que no us veia.
1: Sí.
0: Què tal van les coses per Rubí Rock, nois?
1: Bé, molt, amb moltes ganes de continuar fent coses. I bé, a tope.
2: I enxufadíssims en la Festa Major.
0: Us teniu una mica perduts, eh? Com no heu estat molt actius últimament a la 14-13, em teniu preocupat. Jo estava pensant, què està passant amb aquests nois?
1: Bueno, el que passa amb la 14-13 és que l'espai considerem que no està adequat i vam decidir no voler continuar allà, doncs perquè hi ha moltes mancances en l'equipament i després de demanar moltes vegades pues no veiem bé continuar. Senzillament per això, perquè hi ha moltes mancances a l'equipament i l'Ajuntament s'hauria de fer càrrec. I vam decidir parar-ho i ja quan estigui tot arreglat, doncs endavant.
2: Quan estigui tot solventat, continuarem.
0: Que de fet vosaltres ja vau doncs fer tot el possible perquè aquell espai estigués prou dinamitzat, vau fer un esforç
1: sí,
0: espiritual, físic, sí, logístic, fins i tot, perquè hi hagués una programació pròpia regular de Rubí Rock allà, però arriba un punt que dius, vale, si això no acaba d'evolucionar, si no acabem de veure que això té una pinta que va cap a millor, doncs,
1: bueno, no, és més que
0: què
1: res...
0: fem? Ens ho replantegem i per això heu tingut aquest moment, entre cometes, de relativa tranquil·litat,
1: sí,
0: especialment allà, no?
1: Clar, sobretot en allà, perquè les mancances que n'hi ha ja no depenen de nosaltres, és a dir, hi ha lavabos trencats, portes trencades, hi ha coses que a nivell d'allò pues, ens fa quedar, en certa manera, malament, i a l'Ajuntament també, perquè és un espai municipal i crítica constant amb això, llavors... Sí que és veritat que no és que nosaltres estem reivindicant res, sinó simplement, escolta, jo crec que l'espai el podíem
2: fer... Estem posant una realitat a sobre de la taula.
1: Clar, sí, podem... Volem fer-ho bé, però sí, hi ha coses que d'allò no depenen de nosaltres.
2: Doncs... Perquè quedem nosaltres malament, tal com diu Guillem,
1: i el propi
2: com a entitat i el propi ajuntament. Quan estigui millor, estigui adequat, doncs ja continuarem.
0: De
2: amb
0: fet,
2: totes les ganes, clar, totes les forces que hem tingut
1: sobretot
2: fins ara.
1: Sobretot és de manteniment i infraestructura,
0: sí,
1: simplement.
0: De fet, ja sabeu que nosaltres hem fet dos festivals Rubí Sounds allà, entre altres coses per demostrar que allò es podria omplir, que es podria dinamitzar, han sigut un èxit, gràcies a vosaltres, a tothom, també a l'Ajuntament, gràcies,
1: clar,
0: a la ràdio,
1: clar,
0: i també sabíem que hi havia una possible evolució, que semblava que hi hagués una petita inversió que no era tan petita i que dinamitzaria i faria que tot fos millor, i tots estaven prou entusiasmats, il·lusionats, i ens han quedat una mica en stand-by. No dic que no es pugui fer,
1: clar,
0: però sí que ens ha quedat tot una mica...
1: Clar, i entenem
0: que... Entre tu i jo,
1: manera...
0: ara que no ens escolta ningú.
1: No, ara que no. Però...
2: No.
0: Una mica destrampats.
1: Bueno, entenem també que...
0: Que no és fàcil, que no és fàcil, ja, que ja sabem d'acabar perquè treballem a l'administració pública, ja
1: que,
0: ho sabem,
1: i que sabem
0: però...
1: d'acabar molt més lent del que a tu t'agradaria anar, no?
0: Llàstima,
1: llavors,
0: sí.
1: És una llàstima, però bueno, quan estigui arreglat, evidentment...
2: Sí, continuarem.
0: Jo crec que arribarem a aquell punt.
1: Sí,
0: però,
1: sí.
0: Però, clar, sí que és veritat que
1: passa que no
0: esperàvem
1: és
0: que fos abans.
1: Amb la celeritat que voldríem, saps?
0: Bueno. Però esteu actius.
1: Ui, ton.
0: I preparant coses, a més a més,
1: I tant.
0: Nova Festa Major, nou repte, això de l'experiència és un grau, ajudarà, i també us posa pressió extra, perquè com ja sabeu com va i voleu més, i voleu perfeccionar, i voleu que aquells detalls que ens complicaven la vida doncs acabin funcionant millor, succeeix això, que d'altra banda, bé, ho tenim apamat i sabem d'acabar el rotllo, però, ostres, com ho fem aquest any? Perquè cada any, a uns mesos, doncs, per preparar-ho, és allò de dir, què? Aquest any què farem?
1: El pas més gran que hem tingut ha sigut l'experiència mateixa, és a dir, del primer any que anàvem amb bolquers,
2: sí,
0: amb bolquers,
1: la segona amb Conredines, i ara en aquesta una miqueta més laxa, en el sentit que ja sabem... No? Com treballar-ho tot.
2: Com treballar-ho tot i, sobretot, el que també trobem a l'ampliar el grup de treball, no? L'experiència que ja tenien ells els primers anys, els cops se'ls van emportar a ells, no? Se'ls van dur a ells, però ara pues, bueno, tenim més múscul, tenim més força i més ganes i, bueno, clar, l'experiència sempre, això és un gran
1: problema. Aquest és la gran avantatge. Sí. Evidentment, els reptes continuen havent-hi cada any.
2: I que tots
1: fixa't que aquest any... Doncs compartim plaça, que està molt bé amb els companys de la Sònica.
2: Correcte.
1: I simplement el tema de quadrar bars ja és una cosa innovadora que ho hem fet i amb tota facilitat sí. del món i molt bé, perfecte.
0: No, i que hi ha bona entesa que són entitats que han treballat, sí. caramba, si han treballat doncs, a l'Espai 14-13, entre totes les entitats, fent festivals Rubisons, si ens hem entès, com no podria ser així? Però clar. Tot i així són aquells detalls que la gent no sap, que de vegades m'agrada burxar una miqueta i afortunadament sí, m'ho expliqueu sí, sí, i sí, ho expliqueu sí, als oients perquè la gent entengui que no és tan senzill com sembla, que no és que llegui a una plaça i està muntat tot aquí, sinó que doncs, ha tingut que coordinar-se durant prou temps i, a més, són amb gent mesos. Que treballa per l'amor a l'art, sí, sí, que vull sí. dir que vosaltres tampoc us dediqueu extremadament professionalment a fer això.
1: No,
2: són molts mesos enrere treballant al grup de treball, o sigui, tots els membres treballant amb això, diguéssim, preparant-lo, que tot surti bé, mirant totes les idees, inclòs, no?, dels membres, de mirar d'incorporar-les, de fer... És molta feina. Afortunadament, doncs, bueno... clar, tenim una certa experiència allà.
1: Sí,
2: no?
1: És veritat que si això ens ajuda, llavors ens permet doncs, dedicar-nos a altres coses, no? És a dir, coses que també fem, és que és el que va anar malament l'any passat per també. Poder arreglar, històries d'aquestes.
0: I cercant això, què va ser, quin va ser el mal de cap més important de l'any passat o dels darrers anys? Allò que dius, ostres, sisplau, fem el que podem per no repetir aquell instant, perquè és que no, jo en la vida clar. Quiero repetir-lo, eh? I t'ho dic jo també, que moltes vegades hem estat junts tu i jo en espais compartits i hem viscut aventures com el que aquí tiene que haver una pantalla para que se proyecten imágenes de Ninja Pastor. ¿Y dónde está la pantalla? ¿Quién la tiene que montar? Ah, yo no sé nada, tú qué sabes cómo va esto. Sí, I això és un mal de cap que tres hores abans dius, a veure què passarà, la liarem part. De tot aquestes anècdotes, no sé si podeu recuperar alguna de l'any passat o de les darreres edicions, quina és la divertida i aquella que dius, por favor, que no llegó a passar o que passó, però que no se repita.
2: Aviam, no, jo, que va anar malament, que no va ser per culpa nostra, està claríssim, això ja són inclemències del temps. Allà. La gran onada de calor que va fer.
1: Clar, la gran calorada.
2: Va ser horrible.
1: Sobretot perquè les proves de so comencen molt d'hora, evidentment, perquè volem fer moltes bandes i llavors, clar, han de començar molt d'hora les proves de so, etcètera.
0: Són maratons.
1: Són maratons.
0: Maratons sí. físiques.
1: Inclús pels propis tècnics, que són una joia, la gent que està a nivell tècnic i tot això treballant, una joia.
2: Sí.
1: Però és veritat que, clar, una onada de calor l'any passat va ser excepcional i
0: i aquest any fa pinta de que també.
2: Eh?
0: No sé si arribarà tant, però bueno. Fresqueta no ho tindrem, em sembla. Però mira, la part bona és que sembla que no plourà ni una gota.
1: Sí,
0: i però... I que no hi haurà vendavals. Clar, hi ha ventades.
1: Aquesta és una de les coses que és qüestió del temps, que dius, mira, és que això ve com va, no? Una de les que jo recordo l'any passat. I és simplement de decisió de si es fa o no es fa, no? És que nosaltres com a entitat, que som músics, com ens agrada a nosaltres tindre un backstage, no?
0: Amigo.
1: Jo què faig en el backstage? Hòstia, si tingués un tirador de cervesa...
0: Oh...
1: Eso es un backstage y trato con los músicos de lujo.
0: També perillós, eh?
1: I molt perillós.
0: Potser sortirem tombats els músics abans de temps.
1: I l'any passat pues, ens va passar una miqueta que se nos fue un poco de las manos el tema del tirador en el backstage.
0: Ah, vale.
1: Decidir...
0: No ho sabia, perdona.
1: Bueno,
0: no tenia ni idea.
1: Però en canvi, el primer any va anar tot com una roda. Llavors, clar, és a dir, tot depèn també després de dir, bueno, aquest any què? Posem el tirador una altra vegada o no el posem? O a veure com ho fem?
2: Sí, ho vam estar discutint i al final...
1: I són aquestes coses que al final, bueno, vamos con los tickets.
0: I ho heu decidit?
1: Tickets.
0: Això està bé, perquè en el fons tothom és conscient del que veu i sobretot els que organitzeu vosaltres són encara més conscients del que estan bevent ells.
1: Clar, no, i sobretot perquè després d'actuar la idea és que tingui una mica de cortesia amb el seu sopar i una, saps? I d'allò, però clar...
0: Endreçar-ho, això una mica.
1: I quan hi ha el tirador, al final surt que hi ha més gent fora... Bueno, hi ha més gent al backstage que no...
0: Què està passant?
1: Digues, on està? Les manos,
0: hi ha vosaltres, la banda, no sé què.
1: I estan tots...
0: Que no salen. Ah, que estaven fent aquí...
1: Aquesta és una de les anècdotes que...
0: Sí. Bé.
2: I després, el gran festival que ho van passar... Ells, primer, quan van tocar, Vulgarcitos, a l'escenari, va ser impressionant, però després la intrahistòria és dins dels camerinos i tal, a més, allà xerrant, tal. Bueno, no, allà molt bé, un bon rotllo, risses, tal, allà veiem a més comptant, no sé, són uns catxondos, jo no els coneixia, i la veritat és que vaig gaudir de la seva companyia allà aquell dia, perquè vaig flipar molt.
1: Vulgarcitos.
2: Sí.
0: Bueno, i aquest any també, ara ho explicarem, aquest any també tenim un Remember, tenim una recuperació d'una banda mítica, un momentazo.
2: Momentazo.
0: Un momentazo.
1: Para siempre.
2: De momento.
1: Para siempre.
0: Pero para siempre, forever. Forever momento.
2: Ahí estamos.
0: De seguida us explicarem, perquè direm actuació, actuació. Recordeu que això serà el dia inaugural de la Festa Major, el divendres, eh? Que siempre le da un punto de emoción, ¿eh? Ha llegado aquello, no ha llegado, está todo montado, no, estará todo apamadísimo. Aparte, aquí a los colegas ya saben bien al Camp de Fe, especialmente al Guillem, que lo ha disfrutado y sufrido en sus carnes, ¿eh? Y entonces comenzarán los concerts. ¿Y los concerts a quina hora comienza el primer de los concerts, Guillem?
1: A les 21:30, oi, era?
2: Correcte.
0: És 21:30, és correcte. T'he xampat allà, dic, a veure. Le voy a poner en un compromiso.
1: 21:30, sí, i comencem l'inaugurant.
0: Espera, que poso música d'ells. Poso un vídeo a més.
2: Molt bé.
0: A la formació que inaugurarà aquest moment Ruby Rock, a la Festa Major. Ruby Rock i Festa Major ja són inalienables. Van juntets de la mà. Juntitos por la vida del rock. Vamos, venga.

0: El Ojo de l'Huracán. Això que estem escoltant és un dels temes d'una formació que porta per nom Mono. Atenció, amb dièresis a la primera O.
1: Correcte.
0: No sé ben bé per què. Ho sabeu vosaltres?
1: Tindré que preguntar-hi a la banda.
0: Pregunta estúpida del presentador no, locutor de ràdio.
1: Li preguntarem però ja t'ho direm.
0: M'ha passat ara pel cap i com hi ha confiança, doncs us la faig, però és allò totalment intranscendent. Per lo que tinc jo aquí, a més està penjat en el web de l'Ajuntament on teniu tota la informació de tots els concerts de Rubí Rock i, com no, a la web de Ràdio Rubí, faltaria més, també la tindreu. A part dels Rubí Sounds que repassem i que cada setmana doncs amb les entitats ho fem de forma exhaustiva. Mono és un power trio de rock clàssic en castellà nascut entre Rubí i Terrassa, l'essència del qual batega entre la nostàlgia dels 70 i la potència actual. L'Àlex és la veu i la guitarra i el Ruiz, el José Ruiz, RQR i moltes més aventures, mare meva, si n'hem viscut aventures amb el José, el Damián, tots tres fan aquesta proposta dels quals fonamenta aquests tres instruments reivindicant l'essència més directa del rock. Tu escoltes i dius, això és rock?
2: És terrible.
1: Sense concessions, sí.
0: Són nous, no?
2: No.
0: Com a mínim jo no els tenia localitzats. De sobte, un dia m'arriba un missatge del José, diu, oye, que estoy en la banda tal y cual, esto, lo otro, escúchatelo, i no sé, potser és que ell s'ha incorporat més tard?
2: No,
0: o
2: mira...
0: O com similar? Expliqueu-me coses, perquè...
2: L'Àlex tenia la banda que es deia de Raíz, em sembla que es deien.
0: Sí.
2: Junt amb el Damián, que em sembla que també hi era, i Damián també s'ha dit... Tots tres són músics d'aquí Rubí, per dir alguna cosa, on han tocat amb moltíssimes bandes d'aquí Rubí, també. Mira, el Ruiz, per exemple, el José Ruiz, pues, bueno, RQR, Reversibles, el bueno, fotiment de gent.
0: Sí.
2: I s'han juntat aquest any, bueno, aquest any passat, sorpresa també per tots, i han creat un power trio que és...
0: Per això us dic,
1: fantàstic.
0: Que la banda és nova, ells no.
2: Sí.
0: Ells tenen més tiros pegats.
2: Tenen un bagatge molt gran i crec que ara han coincidit i la suma de cadascú... El resultat ja el veieu, és potentíssim.
1: Bueno, vam participar fa poc al concurs de bandes de l'Aurora, també.
0: És veritat, sí, és correcte, sí.
1: O sigui, és a dir, que ja han tocat per aquí, no són nous amb els escenaris
2: a Rubí. No, però és...
0: El que jo deia és que la banda, com a tal, jo no la coneixia, no tenia la referència de que existís, fins i tot quan en converses amb el José, que ja molta confiança, deia, és nova, tal i qual. I vaig pensar, que guai, mira, una altra banda per poder entrevistar el Rubí Sound, no? Que no creguis que no és gens fàcil, perquè de tant en tant han cercant noves bandes, que ens encanta que hi hagin nous projectes amb bandes que ja han vingut al programa i que tornen a venir les vegades que faci falta, però descobrir noves bandes i nous artistes és una de les coses, és un dels plaers, és un goig per un servidor i per la gent de la ràdio.
2: És veritat que les bandes que es creen amb temes propis, per exemple, que hi treballen picant pedra, tot això, pues, també és molt xulo, i és molt xulo també per l'entitat d'una conèixer aquestes bandes amb aquestes iniciatives.
1: Que tenen material propi, que tenen idees que donar a la gent i que compartir-les.
2: Sí, això és genial.
0: I que piquen a la porta de Rubí Rock, pom, pom, què tal? Som rockeros.
2: Sí,
0: i vosaltres penseu, mira, va, vinga, hombre, si és el José, si és el
2: Pasqual. Però igualment que és molt xulo veure, pues, aquests, és a dir, també la filosofia del Rubí Rock és també donar aquest plaer, o diguéssim, clar, aquesta d'allò empenta, amb les bandes que s'han creat noves i que formen part de tot l'univers col·lectiu de Rubí i de Rubí Rock.
0: Magnífic. Doncs això succeirà a 9:15 del dia 26 a la plaça Pep Rovira. Olé. Tothom la coneix com la plaça del Porro. No passa res. Hi ha bon rotllo.
1: Del Porró.
2: Del Porró no.
0: Potser també...
1: No.
0: Potser podeu innovar en el backstage i posar un porró, encara que... Potser serà pitjor, fins i tot, que el vinillo sube más rápido, que el vinillo fresquete sube más rápido. I després, momentazo.
2: Momentazo, tia.
0: Mira, jo pensava que no tindria l'oportunitat de poder punxar música d'aquesta banda mítica, que també serà doncs, una de les sorpreses de la proposta de Rubí Rock a la Festa Major. Però sí, perquè aquí el Xisco m'ha dit, no preocupis, jo tinc aquí un compartit, aquí un drive, t'ho comparteixo.
1: I
0: jo estic molt content, estic joiós, perquè podem escoltar música d'As Forever Momento. Que momentazo. I aquesta foto és d'aquests joves també, déu-n'hi-do, Si ha passat el temps... Rock. Madre mia, és el Rubí Rock mític.
1: Sí, això és el 1994.
0: Oi. Escoltem una miqueta d'això que ara sona. Galimaties. I de seguida parlem d'aquesta actuació de Forever Momento.
1: De momento.
0: Forever de momento. És correcte, molt bé. Ben fet, Xisco. Has de corregir sempre que vulguis i sobretot quan tinguis raó. Sí.

0: Forever de momento. És una altra de les bandes importants. Jo crec que, com a mínim, la banda més nostàlgica, la que li dona aquell toque, aquell vulgarcito,
1: Això mateix.
0: Del 2026.
1: Això mateix.
0: Què m'expliqueu? Perquè segur que en sabeu moltíssimes coses d'ells.
1: Bueno, una de les premisses que volien muntar en el festival, el que és de Festa Major, és això, sí. Buscar aquesta banda que és nova, buscar la banda que tingui també, ara ho parlarem, que tingui una presència molt xula, una altra que sigui molt més de temes reconeixibles, i una, sobretot, és buscar aquest grup vintage, com tu li has dit, no diria vintage, però sí intentar fer aquestes bandes que estan dissoltes, de dir, ei, tenéis lo que hay que tener para volver
2: sí.
1: a contar para un bola?
2: Sí, picar-se l'ullet i dir-li, sou capaços de fer-ho o què?
0: Clar, perquè aquí estem ajuntant, no sé si gent que encara estava en actiu amb altres bandes o que estaven totalment desconnectats.
1: Totalment desconnectats.
0: Això encara té més mèrit.
1: I feia, no sé, una dècada que no es parlaven, no?
2: Sí.
0: Una dècada que no es parlaven.
1: Però, bueno, crec que va per aquí.
2: Que no tenien, diguéssim, que no tenien contacte.
0: Vale,
2: que
0: no hi havia contacte...
1: Bueno, ja m'entens, que no, ni s'havia ajuntat, ni parlaven de
2: correcte.
1: Música, ni havien deixat la música tots tres.
2: Havien deixat tots tres, sí.
1: I llavors, clar, lo xulo és això, perquè dins de la... dins de la seva història, en l'any 94, no? En el disco aquest?
2: Això va ser... No, el 98 van gravar,
1: vale,
2: crec.
1: Doncs, vale.
2: El 94 van començar fins que van arribar al 98.
1: En aquella època del 96, clar, jo a nivell personal pues, estava superenganxat amb ells, perquè eren dins de tota la... que hi havia aquí Rubí, tota aquella Rubí Rock i tota la...
0: tota allò la que estava coent...
1: Hi havia molta cosa, hi havia molts grups, i tu també ho coneixes, perquè també estaves tu per aquí. I allò va ser un antes i un després de Forever de momento. Va haver un moment que van finalitzar, van acabar...
2: El 99.
1: I moltes ganes i molt il·lusionats de que tornin a fer aquest bolo. I
0: que subidón, quin subidón,
1: jo,
0: no?
1: Mira...
0: Tant
1: mira.
0: Per ells, sí, gallina de piel, no? Tant per ells com pels seguidors, famílies, amics i conocidos, que gaudiran d'un moment...
1: Molta gent d'aquí Rubí ens ha dit, ostres, los Forever de momento.
0: ¡Qué momento! ¡Qué momentazo! ¡Clar que sí! Que bé, que bé, fantàstic. Doncs això, a partir de...
1: Dos quarts d'onze,
0: aproximadament. Hi ha una hora d'impàs entre un concert i l'altre, tenint en compte els canvis de...
1: No, Raiders. Bueno, menys un tets. Van juntets, són quarts de deu,
2: sí.
1: Quarts d'onze...
0: Ah, no, clar, no.
1: Una horeta, sí.
0: Sí, més d'una hora i mitja, no? Sí.
2: Esperem que els canvis de...
0: Ah, no,
2: entre banda i banda.
0: Quarts d'onze.
2: Sí. Els canvis de banda seran ràpids.
0: Vale. Que xulo, que guai, que fantàstic. Me alegro moltíssim. Doncs Forever de momento, momentazo. Ja sé que queda... És un tòpic dir-ho, però...
2: Si vols que tingui una anècdota...
0: Dirà, clar que sí, digue-la.
2: El Juan Carlos, a la bateria dels Forever de momento, és el meu nebot.
0: Ah, amigo, hi ha connexió familiar i tot.
2: Sí, senyor. Caramba. Bueno, és el nebot de la meva dona, clar.
0: Clar,
2: però, sí
0: bueno.
2: És un nebot polític.
0: Bueno, no és directe.
2: Per tant, tinc una... a més, un carinyo, no? Sí, una d'allò especial perquè toquin, tornin i que estiguin aquí a Rubí donant el seu show, no? Per una altra vegada.
0: Magnífic. Doncs segur que ho gaudirem. Recordeu, serà el dia 26 quan comença la Festa Major a la plaça Pep Rovira amb la gent de Rubí Rock.

0: Doncs aquí ho tenim, rock clàssic dels 80, en aquest cas amb una versió d'un clàssic que està reinterpretada amb una clau més pròpia de rock, de AOR, no? Allò que li deien d'Adult Oriented Rock.
1: Correcte.
0: Rock orientat pels adults dels 80.
1: Correcte.
0: Ara ja som més que adults. Bueno, em podeu mirar a mi, que una miqueta també sóc aquest perfil, potser una miqueta per sota, però gairebé igual. I aquest rotllo de Ian Wild, que és un vocalista, segons diu la pàgina web, de vocalista enèrgic de rock i metal, originari de Barcelona, reconegut per haver estat cantant principal i cofundador de la banda de metal Wild Freedom. I bé, és un tio que té una trajectòria artística brutal, no? Per Espanya, Europa, Rússia, donant suport a altres artistes, etc. Però expliqueu-m'ho vosaltres, perquè segur que el coneixeu millor que jo, seguríssim.
1: Sí, jo el conec des de l'època en què estava en Wild Freedom, i ja vaig notar que la veritat és que el noi despuntava com a vocalista, a més molt enèrgic, tocant la guitarra i cantant a la vegada, no parava. La veritat és que s'ha de reconèixer que és un gran frontman, no? De cara al públic, jo crec que gaudiran sobretot això de la seva actuació com a frontman. I a més s'ha envoltat d'una molt gran banda que són els, són una miqueta el cachondeo aquest, els Our Force One.
0: Amigo.
1: Oh, clar, sí, ho han clavat. Que són una banda que la veritat ho fan molt bé també, i bueno, tot en conjunt tenen un show molt i molt bono, molt bo. I a més ha estat tocant, déu-n'hi-do, al Rockfest aquí a Barcelona, crec que va ser l'any 2022 que va estar ja tocant. També ha fet de taloners de bandes mítiques que han vingut, quan han vingut aquí a Espanya, no? Com pot ser els Hardline o els Riot Five, o sigui, bandes que estan actualment, que són bandes potents, i allà ha estat el tio, i molt bé, molt bé.
0: No sé com seran en directe, però tal com sona, sona superxulo, sona molt, molt comercial, com a mi, això,
1: sí,
0: no?
1: Sí, això és un tema, com ja has dit, és una versió, però els temes seus propis, té un disc que ho va gravar ara farà 3-4 anys, sí, el 2022, correcte, que es diu Dream Hunter, un tema, un LP amb 10 temes, que és una meravella també, tot propis també, o sigui, ara sí, últimament ha tret un EP, uh-huh, amb 5 temes, 4 són versions, un també propi, bueno, va fent cosetes,
0: Canela fina,
1: i el portem aquí a Rubí, clar que sí.
0: Magnífic, molt bé, doncs al tercer dels concerts ja la plaça estarà ja plena, a tope, de fet, des del gairebé el primer moment ja hi haurà prou ambient. Aquesta plaça ja la teniu com a vostra.
2: No és nostra, però...
0: Ja, sí, ho sé, que... però en quant a relació emocional,
1: sí.
0: Esteu contents amb la plaça? Us agradaria canviar-la en el futur? Dius, coses bones o dolentes de la plaça? A mi m'agrada, fins i tot.
2: També,
0: sembla que sigui bastant més petita del que acaba sent. No només per metres quadrats, sinó
1: molt,
0: per...
1: És molt entranyable.
0: No,
1: és...
0: i les grades que té, sí, també, i això, el fet que la gent et pugui veure també des del damunt del carrer. Hi ha un rotllo així com una mena d'amfiteatre que no ho és.
2: Sí, pensa que aquesta plaça, doncs, de fa 4 anys que no es feia res, fins fa que vam començar a Rovira Cala, no es feia aquesta plaça. Uh-huh. És xula perquè està en el Rovell de l'Ou, és xula perquè és petita però no és gran, no és massa gran ni és massa petita... S'agrada molt, i també ens agrada, per exemple, l'any passat el comentari era anem a la plaça del Rubí Rock, saps què vull dir?
1: Sí.
2: Ja ho deien,
1: sí,
2: així.
0: Clar. Llavors, això vol dir que està arrelant com a tal.
2: Sembla que dius, hòstia, està xulo. Ens agrada, sí, s'agrada aquesta plaça, i tot és millorable, evidentment. Ens agradaria l'Escardívol, evidentment, però... però amb...
0: Sí, però l'Escardívol també és una arma de doble fil. Moltes vegades.
2: No sé què dir-te. No sé què
0: dir-te. Tens ganes d'Escardívol, eh? Ganazes d'Escardívol. Bueno, ja... Tot arribarà.
1: Mai diguis no.
0: Home, clar, l'Escardívol ple amb un dissabte a hora punta, doncs, clar, és inenarrable, no?
2: Clar.
0: Però jo crec que també el rotllo, aquesta proximitat, aquest caliu que dona aquesta plaça, i t'ho dic perquè el primer any vam ser-hi tots dos junts, perquè també doncs, vam fer el Festival Ruby Sound,
2: sí,
0: l'últim que hi havia a la Festa Major, i la veritat és que doncs, sí que li dona un caliu, un rotllazo,
2: jo crec que
0: un rotllo molt xulo.
2: Crec que és això, que està feta com a mida, no? És a dir, no és massa gran ni és massa petita, i ho tenim, doncs... Pues... molt a gust i estem superbé encantats.
0: Sí. I allà trobes a tothom, eh? Tota l'escena rockera rubinenca i no rockera està per allà. Dius, vaig a veure els col·legues, i te'n vas allà, i segur que gairebé
2: tindràs,
0: encertaràs de ple. Escolteu, i ja per tancar la nit, això que ara mateix escoltarem, Black Moors Rising. He rescatat d'internet, de YouTube, un vídeo que hi ha el muntatge de la música inicial, on, original pròpia, i amb fotos que si esteu ara a RadioRubí.cat les esteu veient, i també amb part d'una actuació d'ells d'aquesta banda que serà la que posarà la cirereta al damunt del pastís de la nit de rock de Rubí Rock. Què em podeu explicar d'aquests nois?
1: Jo?
2: Sí,
1: bé, aviam, és una banda que sobretot rendeix el tribut a Ritchie Blackmore amb la seva època a Deep Purple i a Rainbow. Què més es pot dir? Ja ho veus, toquen de meravella, fan remembrança d'aquells anys de tota aquesta música dels anys 70, i ho fan fantàsticament bé. S'ha de reconèixer que són impressionants.
0: Això que sona, ara ja són ells, eh? Ho dic perquè jo era la gravació original, i això, que gairebé sona gairebé igual que l'original, doncs són ells tocant rock de qualitat.
2: Sí, la veritat és que això té moltíssima qualitat, té molta trempera, ens agrada aquests temes clàssics també, i crec que per tancar el festival, què millor.
0: Doncs ja ho sabeu, Blackmore Rising ja serà entrada a la matinada, ja estarem de fet el dissabte, i serà un dels grans moments del Rubí Rock Festival a la plaça Pep Rovira, recordeu, el dia que s'inaugura la Festa Major de Rubí. I el dia següent, pel matí, també tenim una proposta musical, una proposta, un vermut musical. Així, no?
2: Sí, correcte.
0: Qui seran els protagonistes?
2: Mira, una banda que fa també versions de rock, rock, es diuen La Puig Band, són també socis del Rubí Rock i superencantats de donar aquesta amenització més rockera, no tan heavy, no tan, bueno, més rockero.
1: Sí, més rockera,
2: més de festa, més de vermut.
1: Sí.
2: És per vindre al Massoguera de Sol, no?
1: Allà, solivetes,
0: què dius? No ha pogut dormir perquè ha arribat tant de subidon que no ha pogut dormir?
1: Doncs, nosaltres no dormirem perquè gairebé...
0: No gaire. Segur que no. Doncs res, a fer un cafè curtet o un Red Bull que faci falta i vinga, va. I de nou a preparar i a fer l'apretón final per deixar tot enllestit i que pugui venir la Puig Band.
2: Sí. I a més també van participar, no? Concurs d'Aurora, també. I no sé si van arribar a la final o...
1: Crec que van estar a la final, sí.
2: Però bueno, que sí, que bé, que és a dir, xulo, perquè creiem que és molt adient per fer aquest tipus de vermut, on també volem convidar tots els socis, els que no són socis, a fer també tota la xerinola allà al vermut, ja més tranquil·lets.
0: No, aquí també hi ha un sector de gent que igual no ha pogut sortir o que tenia un altre plan per aquella nit, i dius, doncs vinga, va, doncs m'hi apropo,
2: anem a fer el vermut,
0: passo per allà. Escolteu, que a part d'això, teniu nova samarreta.
2: Sí,
0: que me l'heu portat amb una talla XXXL, triple S, que no me va, però que no passa res, que m'agradaria que la...
1: Ja et donaré.
0: Clar, tio, que m'agradaria que l'ensenyéssiu. Aquí la teniu. És molt xula.
1: Cada any.
2: Les tindrem, cada any fem el concurs de samarretes. Aquest any ha sigut el... Mateu, qui l'ha guanyada.
1: Correcte.
2: Un dels concursants del concurs de samarretes.
0: Xuló.
2: I les tindreu totes a la Festa Major, a la parada nostra, a la Llada Rubí Rock. Les tenim per vendre.
1: Xula, xula.
0: Molt bé, no, guapíssima, m'encanta.
1: Sí, m'encanta. Aquí als amplificadors, no sé, molt xula, m'encanta.
0: Està xula. I quin preu tindrà la samarreta?
2: 10 euros.
0: 10 euros? Això no és res, tio. Ja pràcticament és simbòlic.
2: Molt simbòlic.
0: Si pagaran el preu que ens hi costa fer-la, si no hi ha gaire...
2: No, en veritat hi ha poc marge, però sí que la veritat cal és per donar aquesta visibilitat, molt xulo. I que també incentivem aquest concurs que fem cada any d'escollir la samarreta de Festa Major, que ha estat un èxit aquest any.
1: Bueno, és que és una passada. Ja l'any passat van haver un munt de propostes i aquest any...
2: Més de 30.
1: Més de 30.
2: Sí.
1: Molt i molt contents.
2: I llavors entre els socis escollim quina és la samarreta que ens agrada més i llavors cada any canviem de samarreta.
0: Magnífic. Venga. Doncs ja ho tenim, nois. Ja compte enrere definitiu, eh? Compte enrere definitiu. Com passen els dies, com passen les hores...
1: No ho sé.
0: Pues una setmana més, eh?
2: Una setmana més, sí.
0: I el tindrem allà.
1: I ja estem. Sí,
0: al Rubí Rock, estareu allà enllestint els detalls i sobretot fomentant l'escena rockera rubinenca, que és ben bona i que, gràcies a entitats com la vostra, doncs continua ben activa i lo que te rondaré, Moreno.
2: I també a part de res, també donar gràcies també a les altres entitats que hi participen, tant de Blues, com CGT, com Sònica... no sé si en deixo alguna, perquè la música ha d'estar contínuament sempre a la ciutat, i si és música local, que és el que nosaltres defensem, també.
0: Esclar que sí. De fet, al Rubí Sauna ens dediquem a això. Les darreres setmanes hem tingut a tots com a convidats en algun moment perquè poguessin explicar la seva proposta i la seva aposta com a entitat.
2: I també agrair-vos molt la feina que feu, de veritat. Tio. Pues nada. Com sempre.
1: I a sobre, sobre és guapo, eh?
2: Sobre és guapo, guapetón.
0: No, el guapo se queda ahí, perquè és bona gente. Perquè és bona gente. Nois, moltíssimes gràcies. Endavant, que us ho passeu molt i molt bé. I aquí ens retrobarem la propera temporada al Rubí Sauna, que avui estem tancant ja temporada.
2: Olé, bueno, olé. Sí, vinga, veus com passa ja, el temps ràpid?
0: Clar, clar. I ja que m'has tirat tu aquí el comentari, doncs de seguida ara, en un minutet, acabarem de repassar totes les propostes de forma més sintètica, ràpida, totes les propostes d'artistes o entitats musicals rubinenques que hi haurà a la Festa Major.
2: Genial.
0: De seguida.
2: Som-hi.
0: Gràcies.

0: Rubí Sound amb Robert Fernández.
1: Doncs recta final del Rubí Sound. Atenció, perquè dia a dia recomanacions dels artistes i entitats musicals rubinenques. Sí, sí, abans que comenci la festa major, doncs per escalfar l'ambient també començarà el festival R Random, l'avançala de la Festa Gran de Sant Pere. De fet, demà mateix ja comença l'R Random estrictament i ho farà al casino, sí, sí, al Teatre Casino de Rubí a la plaça Catalunya número 1. Doncs allà tindrem l'actuació del DJ Indy Cool, una persona, un DJ, un artista, que també ha estat vinculant a aquesta ràdio durant una bona temporada, ja fa molts i molts anys, va col·laborar fent diferents programes de música electrònica. Doncs el DJ Indy Cool serà el protagonista. El protagonista, demà, al casino. Recordeu, serà a partir de les 7 de la tarda, sessió cobrirà a l'R Random. Actualment, aquest DJ és resident de Tardeo Cool Barcelona i està consolidat com una de les referències del gènere a Catalunya. Les seves sessions viatgen entre l'indie rock, l'indie pop, el nu disco, la inditrònica i els hits de sempre i per sempre, aportant dinamisme i personalitat mitjançant bases electròniques i barreges enèrgiques. Això és el que trobem com a explicació, com a nota de premsa, dins del web de l'Ajuntament de Rubí, a rubí.cat, i defineix molt bé, clarament, el que fa DJ Indy Cool, que, recordeu, doncs serà protagonista obrint l'R Random des de l'espai del casino, sí, el ben mig al centre de Rubí. Entrades a 5 euros que les tindreu disponibles des de ja mateix. Bueno, de fet, ja estan disponibles des del passat dimarts i la gent ja pot anar comprant aquestes entrades pels diferents esdeveniments de la Festa Major, ja sigui a la sala o ja sigui al casino, dins de l'espai del R Random, que també té programat diferents artistes en diferents espais també públics i gratuïts. Però per evitar problemes, cues i queixes, com va succeir l'any passat, doncs aquest any, amb bon criteri, penso jo, han posat aquest preu gairebé simbòlic de 5 a 10 euros per gaudir de diferents actuacions. Teatre Municipal, la sala per comprar les entrades, o bé des del teatrecasinorubí.cubin, K-O-O-B-I-N, cubin.cat, i així, doncs, a presenciar aquesta actuació del DJ Indy Cool, que, per cert, ja farà un parell d'anys, si no m'equivoco, un parell d'anys o tres, va actuar també dins de les activitats que fem a la plaça Catalunya. Aquest any també hi serà, allà, el dissabte, Ràdio Rubí, des de les 7 de la tarda fins a les 9, un programa especial, i després amb l'actuació del DJ senyor Esteve Llop. És un senyor, és un clàssic, és un referent del rock and clàssics, que farà una sessió molt interessant des de 9:45 aproximadament fins gairebé la mitjanit. Però tot al seu moment. Nosaltres què fem? Doncs donar-hi una ullada a aquest programa del R Random. Si diem que demà, dissabte, dia 20, ja tenim el DJ Indy Cool a partir de les 7 de la tarda fent aquesta sessió tan i tan particular, un dia més tard, una dona que va passar per aquí pel Rubí Sound i que ha sigut una de les protagonistes indiscutibles de la temporada, també omplirà de música, de bona veu i de les seves lletres a l'espai del casino. És la Joana Kras que ara mateix escoltarem amb aquest tema que porta per nom Vértigo.

a radiorubí.cat ara mateix en el programa Rubí Sound. Doncs és la Joana Kras, un gran descobriment de la temporada al Rubí Sound, una cantant i compositora rubinenca, nascuda a Barcelona, però ja fa uns anys que viu aquí entre nosaltres, que fusiona doncs, el pop amb elements d'indie, creant un so fresc i emotiu. A través de lletres sinceres i directes ha aconseguit connectar de manera molt propera amb la seva audiència, consolidant-se com una veu autèntica dins de l'escena de la música actual a nivell nacional. Estem parlant d'un artista que té centenars de milers de seguidors a l'Spotify, també a xarxes, a Instagram i a TikTok, que té moltíssims seguidors, una repercussió molt clara que es veu doncs, reconeguda també com a figura pública dins de la comunitat LGTBIQ+. Joana Kras ha experimentat aquest creixement constant amb visibilitat i presència a les xarxes socials, on ha construït doncs, el seu èxit actual en base de seguidors i seguidores fidels doncs, i compromesos a la seva causa i a les seves lletres i música. La Joana Kras és una de les protagonistes. Si aneu a l'espai de radiorubí.cat, allà podreu gaudir de totes les entrevistes, de tots els continguts de la temporada i, per exemple, doncs això, podreu estar doncs, en connexió amb aquell programa que vam fer amb la Joana Kras, veure l'entrevista i doncs, tenir més detalls d'aquest artista que, recordeu, el proper diumenge 21 de juny serà la protagonista a l'espai del Casino de Rubí. A les 7 de la tarda serà aquesta hora de l'actuació de la Joana Kras. Entrades de 5 a 10 euros per gaudir d'un concert inoblidable. No us ho perdeu. I ara canviem de registre i passem d'aquells artistes rubinencs que actuen dins del R-Random, doncs aquells que també actuaran dins de l'R-Random i entitats que ho faran des de l'R-Random, però de forma molt esquemàtica anirem fent una passada ràpida dia a dia, espai a espai, perquè no us perdeu res de res. Sí, perquè la festa major ja és a punt d'arribar.

Aquesta música que escolteu és la dels Blue Rumnies. Sí, ells actuaran conjuntament gràcies a la col·laboració, a la coordinació de la Societat de Blues de Rubí, que per cert van celebrar un festival la passada setmana que va ser un autèntic exitàs i va ser magnífic. Doncs ells, gràcies a la SBR, a la Societat de Blues de Rubí, actuaran a la plaça Encén Claver. I és la primera de les recomanacions que us fem des del Rubí Sound. Esteu veient aquest videoclip amb muntatge de tot això que han interpretat en viu i en directe, i també els podeu veure com s'ho munten els Blue Rumnies, que actuaran a partir de les 21 hores del divendres 26 de juny, doncs a l'espai de la plaça Encel Clavé. Una mica més tard actuaran els Silvers Bluesers a partir de les 11 de la nit, gràcies als amics de la SBR, de la Societat de Blues de Rubí. I més tard, la Bodum Big Band actuarà a la 1 de la matinada a aquell espai de doncs, la plaça Encel Clavé, l'espai que tothom coneix com la plaça de la CGT. Doncs és un espai típic i clàssic de programació musical a la Festa Major i on tot l'any hi ha moltíssima activitat. Els Blue Rumnies inauguraran aquest moment d'actuacions mitjançant la Societat de Blues de Rubí el divendres 26 de juny. Vinga, va, som-hi! Més coses, més recomanacions. On podem anar? Doncs podem anar, per exemple, a la plaça Pep Rovira, molt ràpidament. Els Mono a les 21:30. És que els acabem de tenir fa uns minutets i han estat amb nosaltres. A les 21:30, els Mono. A les 22:30, Forever de Momento. A les 23:30, I Am Wild actuarà a ritme de rock. I els Blackmores Rising a les 01 hores. Sí, a la 1 de la matinada ja estaríem, doncs, de fet, de ple, en el dissabte, però clar, és la nit del divendres, eh? Tots venim del divendres i arribem al dissabte quan travessem l'hora de les bruixes. Això serà, evidentment, gràcies a l'agenda Ruby Rock. I què passarà també? Que una mica abans, a les 22:30, hi haurà una actuació d'unes artistes, com són l'Anna Luna i la Maria Esteban. Dues estrelles de la música jazz que, mitjançant els amics de l'associació Jazz en Rubí, actuaran a partir de 2:15 a l'espai de l'Ateneu Municipal, al jardí principal de l'Ateneu Municipal, amb un homenatge a l'Àngels Vilaró. Un homenatge com s'ha de fer, amb música, com ella feia quan...

quan vivia i quan estava amb nosaltres i compartia la seva màgia. The Vocal Night amb Anna Luna i Maria Esteban, homenatge a Àngels Vilaró. Serà, ja ho sabeu, el divendres a 11:15 a l'espai de l'Ateneu Municipal. I ara canviem de ritme, canviem de dia i passem directament al... Atenció, al dissabte! També els hem tingut de protagonistes. També podeu recuperar des del web de radiorubi.cat el vídeo podcast d'aquell programa que van convidar el Sergi Estella i l'Albert Solà. Hoguera!

0: Què cracs? Dos cracs immensos, brutals. El Sergi Estella, un dels homes, un dels artistes que més vegades ha passat pel Robinson, perquè, clar, en tants projectes vinculat a tantes bandes diferents i també el seu projecte particular com a bluesman i com a one man band, aquell home que ell solet toca la bateria, toca la guitarra, canta i fa més coses, com toca l'harmònica, etc. Doncs tots aquests projectes l'han fet vincular-lo moltíssimes vegades aquí a Ràdio Rubí i al Robinson, evidentment. Doncs tots dos, l'Albert Solà, tot un crac també, un gran compositor, un gran artista i productor, i el Sergi Estella ja fa temps que van començar aquest projecte Hoguera. El projecte Hoguera serà protagonista a la plaça Estanislao Figueres a partir de 2:15 de la nit, totalment gratuït, no cal dir-ho, doncs el proper dissabte, dia 27 de juny. Segur que interpretaran temes com aquest, Dos Voces. Si aneu, doncs, a la sinopsis, a la presentació de la notícia dels artistes que posen, doncs, al web de rubí.cat, l'Ajuntament de Rubí, doncs, us diuen que Hoguera és el projecte format per l'Albert Solà i el Sergi Estella, influenciats per les músiques d'arrel americana, han trobat les seves cançons la fina línia entre la calor de la llar i el dolor després del gran incendi. Bona frase, frase estreta directament dels Sergi Estella per definir aquest projecte Hoguera, que ja fa temps que crema, i de quina forma, amb quina passió, amb quina intensitat. Recordeu, plaça Estanislao Figueres, 2:15, Hoguera, amb l'Albert Solà i el Sergi Estella.
1: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical ruïna.

Molt bé, nois, noies. La festa major està a punt d'arribar i nosaltres a punt de marxar. Estem consumint els últims minuts de la temporada 25-26 del Ruby Sound. Mare meva, com passa el temps. Ah, quina emoció, eh? Us trobarem a faltar. De vegades, eh? Quan fem vacances ja no tant, eh? Però bé, retornarem, eh? Que jo sàpiga, ens renoven la confiança i la propera temporada i tornarà al Ruby Sound amb moltes sorpreses, eh? Tot el seu moment. Estem repassant aquests artistes rubinencs que estan dins de la programació de la Festa Major 2026 i també entitats que fan la seva programació per doncs plasmar tota la seva filosofia musical. Per exemple, d'altres que també hi seran el dia dissabte 27 de juny seran doncs els amics de Jazz en Rubí amb la seva jornada de jazz amb el Matthew Simon Quartet New Horizons amb el vermut musical que el dissabte doncs dinamitzarà doncs aquell espai de l'Ateneu Municipal. I per la nit, atenció, la Pulsar Big Band Play Shorty Rogers. Gràcies als amics de Jazz Rubí. També van venir al Rubí Sound, va venir Enrique Heredia i ens ho va explicar al detall. Passant més ràpid per tota aquesta història, la plaça Pep Rovira, allà on la nit anterior hauran tingut els amics de Rubí Rock, que avui han sigut els protes absoluts, doncs màxim protagonisme, el dia següent hi haurà un vermut musical amb la Puig Band. Tot això dinamitzat per l'Associació de Músics de Rock de Rubí. I també els que van venir la passada setmana i els van deixar doncs ben clara quina era la programació que farien, doncs són els nois i noies de la Sònica. L'Associació Juvenil Musical La Sònica dinamitzarà tot això des de la plaça Pep Rovira. Sí, allò que ja diem entre tota la gent de Rubí i la plaça del Porro, doncs des d'allà faran la seva actual entrega de la Sònica Takes the City. Amb l'inici a les 21 hores de Redland amb el featuring de Ugoto i Jaime Budokai. Imperdible aquesta actuació amb música reggae, amb sound system, amb tot allò que fan amb els filtres que canvien la música, fiquen els ecos i el Jaime Budokai tocant el trombó. Imperdible, eh? Serà el dissabte. La nit màgica del dissabte que començarà a les 21 hores, a les 22:30 tindrem la irrupció de DJ Rambla, un gran selector, un gran DJ que fa autèntiques meravelles en viu en directe. Més tard, Malmarius DJ a les 00 a l'hora de les bruixes, ja traspassant la nit i anant cap al diumenge, en Marius DJ, que va venir també la passada setmana amb l'Adrià Ursel per presentar tota la programació al detall, doncs actuarà a la plaça, recordeu, a la plaça Pep Rovira. Edera, gran actuació musical de la DJ Edera a la 1 de la matinada i molt de tech a 2:45 ja per rebentar, en el millor sentit de la paraula, metafòric, per passar-ho ja bé del tot gràcies als amics de la Sònica. Serà, recordeu, a la plaça Pep Rovira. I a la plaça en Cercle B, el dia 27, doncs també els amics i amigues de la CGT, de la Societat de l'Aurora, doncs hi tindrà la seva programació de bon matí amb la programació pròpia del vermut musical d'Alma de Boquerón. A les 8, Grup Nazar, a les 8, aquesta banda que fa funky, soul, fa un rotllo guapíssim que no us ho podeu perdre. 8 de la nit, Grup Nazar, molt recomanable, actuant a la plaça Ansel Clavé. Després, més tard, a dos quarts, a les 10 en punt, Loca, el tribut de Luz Casal, que doncs farà les delícies dels amants del pop de tota la vida, eh? Pop rock, eh? Perquè Luz Casal sempre ha sigut així com molt energètica, en aquest cas amb aquest tribut de Loca. I Undercovers posarà el punt i final a l'espai de la plaça Sant Clavé, dinamitzat pels amics de la CGT, els amics de l'associació L'Aurora, un espai que durant tota la temporada no para mai de programar i de fer coses molt i molt interessants. I ja per tancar tot això, a l'Ateneu Municipal el diumenge 28 de juny, pel matí, doncs tindrem l'actuació en jam session dels amics i amigues de l'associació Jazz Rubí. I ho faran també en companyia de Martí Costalago Quintet. Gent molt jove, però extremadament jove, que farà les delícies de tots aquells que volen gaudir del bon jazz. I, a més, un noi molt jove, que té 15 anys, que fa autèntiques virgueries, eh? No us ho perdeu. Segurament ens han deixat alguna cosa? Potser sí, eh? En tot cas, recuperant els anteriors Rubí Sound, anant directament
directament a la web de Ràdio Rubí, on us ho expliquem absolutament tot. I també a rubí.cat, doncs, acabeu de completar tota aquesta programació d'artistes rubinencs. Evidentment, hi ha moltes més actuacions. Totes aquestes mediàtiques dels Pets, dels Tiets, de Versió Impossible, de Marlena, etc. Però nosaltres aquí al Rubí Sound sempre la perspectiva que fem és 100% local. I ja que nos vamos! ¡Mare meva! ¿Cómo pasa el tiempo? Passa la vida. Doncs passa la vida i el Rubí Sound tanca una temporada més. Al vostre costat, des de radiorubí.cat, retornarem la propera temporada amb la dotze temporades del Rubí Sound. Doncs, com sempre, impulsant tota l'escena musical rubinenca. Encara recordem quan a la Festa Major Rubí gairebé no hi havia artistes musicals. Ara no només hi ha 6 entitats musicals que hi programen contínuament durant tot l'any, sinó que a la Festa Major tenen molt protagonisme, com ha de ser. I la ràdio, amb els festivals Rubí Sounds i diferents iniciatives, doncs, ha impulsat aquesta idea gràcies també a l'Ajuntament de Rubí. Evidentment, som la ràdio de l'Ajuntament, la ràdio del poble. Per això estem. I la propera temporada retornarem. I retornarà al Festival Rubí Sound, sí. I on es farà? Doncs encara no us ho puc dir, eh? Mica en mica s'omple la pica. Desitjar-vos, doncs, que us enganxeu a tota la programació de Ràdio Rubí, que en aquests dies tindrem aquesta programació especial, recordeu, el dissabte, dia 27, amb aquest programa especial des de la plaça del Casino, des de la plaça Catalunya, en viu i en directe des de les 7 fins a les 9. Recordeu que a partir de 9:45 tindreu l'actuació de l'Esteve Llop des del Rock and Classics, punxant una sessió supervariada, divertidíssima, que no us podeu perdre. I, com no, tota la informació de la Festa Major, tot el que succeeix a xarxes socials, Instagram, Facebook, el web de Ràdio Rubí, etc. No us perdeu absolutament res. I després més programació, la programació d'estiu, etc. Des d'aquí, Ràdio Rubí, al 99.7 de l'FM i radiorubí.cat. Que tingueu un magnífic estiu. Ens retrobarem a mitjans del mes del setembre. Porteu-vos bé, sigueu bons minyons, bones minyones, que no ho aconseguiu. Doncs, apa, si no ho aconseguiu, mala sort. Dissimuleu! Rubí Sound.

0: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
2: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
3: I visca la Festa Major.
2: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classic. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.

0: sempre al teu costat.
1: Són les 11 de la nit.
2: Radio Rubí.
3: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
4: I visca la Festa Major.
3: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.